quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre amics, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls,
2: mare, literalment.
0: Poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
1: I jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
1: A mi això també m'ha passat.
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalias.
5: Som pura cafeïna.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Anna Alfonso. Un home de 28 anys ha resultat ferit de gravetat a Texas pels trets d'un agent d'immigració dels Estats Units. Va passar ahir a Austin i la víctima seria un migrant veneçolà. Segons explica un testimoni de l'agència EFE, un agent de l'ICE que conduïa una camioneta negra sense identificar va abordar el cotxe que conduïa l'home, va xocar contra el vehicle i va disparar. L'home va rebre almenys dos impactes de bala i el van ingressar a l'hospital en estat greu. Després el van traslladar a un centre de detenció. Els fets han provocat una forta reacció política de rebuig. L'alcalde d'Austin, Kirk Watson, ha reclamat una investigació independent i el congressista demòcrata Greg Kassar ha exigit transparència, que es publiquin les imatges de les càmeres corporals dels agents i que s'assumeixin responsabilitats si s'han vulnerat els protocols o la llei. Més notícies, Carola Gil.
2: Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental. Mentre l'extrema dreta arrasa, el canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical.
1: Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president, Manfred Weber, i coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja a la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants. Més d'un miler de persones es van tornar a manifestar ahir a Ceuta per exigir que se'ls expulsi immediatament.
2: Milers de persones es manifesten en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes. A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zeroport van sortir ahir al centre de la ciutat per protestar. Jaume Osete, portaveu.
3: La gent ja no pot més i el tema dels lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
1: Els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policies per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets van passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents.

0: rècord d'assistència al Festival B de Barcelona amb 35.000 persones. Són 10.000 assistents més que l'any passat en 3 dies de concerts, de dijous a dissabte al Parc del Fòrum.
1: Hi han actuat Maria Arnal, a qui podem sentir, Musca, Guitarrica de la Fuente, Rusowski, Lorna, La Plazuela i Viznaga, entre d'altres. En total, una quarantena d'artistes amb tot tipus de propostes, com ara pop i reggaeton, i també música urbana. Segons l'organització, un 85% del públic són joves de la mateixa ciutat.
0: Esports, el Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga. L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid.
1: A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
0: La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101 a 87. És el primer títol dels verd i negres en 18 anys.
1: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge de primera: Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Reial Societat 3 i a segona, Sabadell 3, Oviedo 1.
0: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP, Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició.
1: Encara en motor, Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu.
2: Fins aquí les notícies.
3: Les 5 i 5 minuts, què tal, com esteu? Bon dia.
4: Bon dia, bon dia.
3: La Lluçoneta.
4: Bona mica.
3: Us costa arrencar?
4: Ja ho farem, eh?
3: Penseu que ens queda tota la setmana, eh?
4: I tota la temporada,
3: i
4: també.
3: I tota la temporada, i el setembre encara dura. Per sort li posarem una mica d'humor.
5: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners, que avui és dilluns 21 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i a la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus. Si ve el Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona, es poden assolir de 33 a 35 graus. Matinada fresca, ho heu notat, a l'interior, i algunes boirines. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Calafell el sol sortirà a les 7 i 40 minuts del matí i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 13 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Aquest cap de setmana l'actriu Naomi Watts ha rebut el Premi Donostia al Festival de Sant Sebastià i en recollir-lo ha dit unes paraules que està bé destacar.
0: Vinga.
1: Em van dir que m'afanyés, que la meva carrera s'acabaria als 40 anys i aquí em teniu. Les dones de la meva edat necessiten veure'ns fent cinema.
0: De fet, fa pocs dies també hi havia l'actriu Vicky Luengo que reivindicava exactament el mateix, per tant, celebrem el que ha comentat aquest cap de setmana Naomi Watts. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio i avui què passarà?
2: Avui amb el ministre d'Exteriors José Manuel Álvarez per comentar aquest avís d'una possible nova entrada massiva a Ceuta. També tindrem l'alcalde de Girona Lluc Sarelles. Parlarem de l'amnistia perquè demà ja poden començar a passar coses, es reuneix al Constitucional i farem cor i agora esportiva, que el Barça és encara més líder.
0: Doncs tot això a partir de pràcticament una hora amb Ricard Ostrell i molta atenció perquè avui per començar la setmana ens posem nostàlgics.

0: Si un dia he de tornar és una cançó que forma part del disc de Sau Quina nit, un disc que es va publicar l'any 1990. Hi ha un moment de la cançó que diu "No espereu res de mi" i és precisament el títol del documental que podeu veure a la plataforma 3Cat i que explica la vida de Carles Sabater fora de l'escenari a través d'imatges inèdites de la seva carrera personal, a través de la seva càmera personal i dels testimonis del seu cercle més íntim. Si no l'heu vist, ja teniu una bona opció televisiva per avui. Toca recordar el sempre estimat Carles Sabater perquè avui hauria bufat 64 espelmes. Malauradament ens va deixar molt aviat, només tenia 36 anys. Però el seu llegat musical i artístic és present en dies com avui. I amb el permís de Carles Sabater, els matiners hem tornat i ho tenim tot llest perquè ho espereu tot de nosaltres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 10 minuts, Carola Gil, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el moment mentre dormíem, Carola?
2: Doncs mira, aquesta matinada ha sortit una notícia que agradarà als fans de Brigitte Bardot, perquè avui surten a la venda en subhasta 300 lots d'objectes de l'actriu. La bona notícia és que la majoria tenen un preu de sortida inferior als 100 euros,
0: està
2: encara.
0: Molt bé, està molt bé.
2: Entre els objectes que se subhastaran hi ha des d'anells de brillants fins a un exemplar del Kama Sutra. Els beneficis...
0: Aquestes hores del matí...
2: Aquestes
0: lunetes... No sé si l'utilitzaríem per anar a dormir o per practicar sexe ara mateix.
2: Jo crec que ens clapariem tots ara mateix. Els beneficis es destinaran a la seva fundació de defensa dels animals, als admiradors de la figura icònica, que recordem que va morir el desembre passat als 91 anys, han acudit els darrers dies en massa a contemplar els prop de 300 lots exposats a les sales de subhastes Drouot, al centre de París. Avui se subhastaran mobles, roba, imatges religioses, cassoles i també una àmplia col·lecció de retrats de Bardot. Alguns d'ells, clar, com és d'esperar,
0: eròtics. Sí, evidentment, sí. Doncs estarem pendents també d'aquesta subhasta. Gràcies, Carola.
2: A vosaltres.
0: Avui el món és un lloc una mica millor per històries com la de la botiga Torrente a Barcelona. Andreu Merino.
3: És una botiga d'aparellams ubicada al carrer Marquès de Barberà, al Raval. La particularitat és que va obrir el 1860 i ha funcionat de manera ininterrompuda fins ara, tal com explica l'historiador Dani Cortijo al Nació. Els barcelonins reconeixeran l'establiment per una característica de l'entrada, on una gran mà de ferro subjecta un llamp. La botiga ha subministrat parellams a la catedral, a Santa Maria del Mar i també al Palau de la Música, entre d'altres. I en un moment en què molts comerços es veuen obligats a tancar per la pressió dels lloguers, és una alegria que aquesta botiga continuï aguantant després de més de 160 anys i per molts més.
0: 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. El Japó és el primer país de superar la xifra de 100.000 persones en 100 anys o més.
4: Sí, són dades que ha fet públiques el Ministeri de Salut del país, una xifra que, per cert, creix de manera exponencial. De fet, respecte a l'any passat, s'hi han sumat 7.914 persones més. Amb totes aquestes dades, el 88% són dones. I si us pregunteu quin és el secret, doncs, d'entrada, la dieta, perquè mengen principalment peix, verdures, arròs i bastants pocs greixos saturats. També tenen un estil de vida molt actiu, és molta gent que camina, que va en bicicleta, que estira, que fa gimnàstica. Aquí també s'hi sumen els avenços en la tecnologia mèdica i, atenció, un sistema de salut universal que atén, doncs, totes les persones grans.
0: Doncs ens haurem d'apuntar la recepta per arribar als 100 anys.
4: O anar a viure al Japó.
0: Quin 98 anys i encara fent els matiners.
4: Ui, ja en parlarem.
0: Ja en parlem d'aquí 50 anys. Dos minuts, arribem a un quart de sis del matí. Divendres s'estrenarà a Palau Sator, al Baix Empordà, el documental Pessics de Memòria. Ot Serra.
5: Jo Plautreu ha canviat molt, de 40 anys enrere o 30 cap aquí ha canviat.
6: A partir del testimoni de dones de diverses generacions reconstrueix com era la vida quotidiana en aquest poble durant la segona meitat del segle XX. Són una vintena de persones entrevistades, veïnes de Palau-sator, Sant Feliu de Boada, Fontclara i Sant Julià de Boada.
5: Matàvem les gallines.
7: I el col·legi també. Les coixàvem.
8: Anàvem a estudi peu. Del Mas, el poble, mitja hora.
6: Els impulsors volen donar protagonisme a les dones que en aquella època sovint quedaven subordinades als homes. El documental es projectarà divendres a les 7 de la tarda a la Casa de la Vila de Palau-Sator.
0: I Barcelona tindrà una xarxa de supermercats assequibles a partir de l'any que ve.
4: Sí, el primer obrirà al barri de la Marina del Plat del Prat Vermell, no del Plat. Serà un local en un edifici municipal i ho ha explicat l'alcalde Jaume Collboni.
9: Estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector.
4: S'hi podran comprar productes a preus assequibles i estarà dirigit a la població més necessitada. Amb aquest pla pilot, Barcelona segueix els passos de Nova York, on els supermercats públics també s'inauguraran aquest any vinent. De fet, Collboni ho ha anunciat després de reunir-se amb Zohran Mamdani, que és l'alcalde de la ciutat nord-americana.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Ens despertem plegats des de Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT, i és que tal dia com avui, però de l'any 1974, Barry White arribava al número 1 als Estats Units amb Can't Get Enough of Your Love, Babe.
1: Babe era el seu primer número 1 com a solista i, de fet, l'únic que aconseguiria al capdavant de la llista Billboard. Al Regne Unit el tema també va triomfar, va arribar fins al número 8. Barry White es veu que no volia ser cantant al principi, a ell ja li anava bé estar darrere fent de productor, fins que va decidir llançar-se a escriure i provar amb aquest tema, un tema, per cert, dedicat a la seva dona i musa, Golden White.

En la música de Barry White hem arribat ja pràcticament a un quart de sis del matí i dos minuts. Estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, com cada dia de dilluns a divendres, i avui al programa volem recordar una de les artistes més estimades del país. Us parlem de la Núria Feliu.

0: Ai, és que tal dia com avui, un 21 de setembre, va néixer la Feliu, i és per això que avui al programa recordarem alguns dels seus grans moments al programa El convidat d'Albert Om, a TV3.
1: Sí, Núria Feliu va explicar algunes curiositats de la seva manera de viure.
2: Tu vius sola?
3: Sí.
2: Sempre has viscut sola?
3: Jo he viscut sempre sola, si no he viscut mai, sí. He tingut rotllos, eh?
2: Home, ja m'ho imagino. Però, bueno, ja m'ho imagino.
3: Home, tampoc, eh? Perquè...
2: Però mai conviure.
3: No, conviure no, no. Jo estic encantada, sempre dic que és una soledat escollida meravellosa. Mm. Estic més bé que mai, ara de debò, eh?
0: Doncs aquí era el primer dels molts comentaris i moltes de les confessions que va fer Núria Feliu al seu moment, perquè també, de fet, va explicar moments de la seva joventut.
1: L'Albert Om li va preguntar si es veia guapa quan era jove, i això és el que responia.
3: No, jo diria que guapa, guapa, no. No, vaja, jo no m'hi veig.
2: I de jove t'enduies els nois o et costava?
3: No. Jo he estat sempre molt tímida. Vaig ser molt tímida, molt. I a més, era molt coco. No anàvem a ballar, saps? I a mi no em treien a ballar, saps? Em treia a ballar el papa per les festes majors, parlo jo, saps? I no tenia gaire ganxo, no.
0: Qui s'atreveix a no treure a ballar Núria Feliu en el seu moment, per favor?
1: No podem passar...
0: No, home, fatal. No podem parlar de la Núria Feliu sense recordar un moment important de la seva vida.
1: Sí, ella era del barri de Sants i sempre havia desitjat una cosa, tenir una geganta.
3: Vaig pensar, a mi m'agradaria tenir una geganta. Si me la fan després de morta, que el deixo escrit que vull una geganta, no la podré controlar, no la podré mirar i tot per anar-hi aquí, perquè vaig esperar a morir, me la faig. I aleshores els geganters d'aquí Sants són els que se n'encarregaran de treure'm a ballar, perquè no vull tenir una geganta allà quieta com una mòmia. Jo vull sortir a ballar, saps?
2: Què val fer-se una geganta?
3: Home, depèn, perquè jo va amb tanta pedreria, però no. Jo em crec que era més cara. Jo crec que deu valguer uns 5.000 euros, comptant-ho tot, eh?
0: Ai, la Feliu sempre serà la Feliu, una de les grans folklòriques del nostre país. I quan sona aquesta música vol dir que obrim la revista dels matiners. Ho estàvem comentant també a l'inici del programa. De fet, l'hem recordat aquest cap de setmana. Naomi Watts ha recollit el Premi a la Trajectòria i s'ha atrevit amb l'eusquera.
1: Ha sigut aquest dissabte, com dèiem, al Festival de Sant Sebastià, i ella, doncs, ha intentat i ha volgut dir gràcies així.
4: Ja bon, Donostia. I'm trying. Es que digo gosh. Okay. I'm already. Es que digo gosh. How do I say it? Donostia. Gosh. Okay, yeah.
1: Ja està, ja ho intenté, eh?
0: Esquerricasco.
1: Va amb la xuleta, va amb el paperet.
0: Ha de costar.
1: No se n'acaba de sortir. Després sí que va amb anglès, diu que està molt emocionada, que segueix sentint tot aquell formigueig a les cames. Un premi que, per cert, l'ha rebut a mans de Bayona, que la va dirigir a la pel·lícula Lo Impossible.
0: 10 minuts, 5:45 del matí. També hem de parlar de Maya. S'està emocionant amb aquesta cançó que ella mateixa ha carregat a l'ordinador dels matiners.
1: És preciosa, m'agrada molt.
5: És preciosa, eh?
0: Parlem de Maya perquè s'ha fet viral per un vídeo de quan era petita que demostra que sempre ha estat una estrella.
1: Efectivament, és un vídeo d'ella amb uns 10 anys sortint de l'escola, sent perseguida per tots els seus companys de classe que li demanen cridant que canti Me Muero, un tema de la Quinta Estació, i ella, doncs, acaba cantant.
6: Que soy yo quien te haré los minutos y horas que muero por dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca.
0: És igual.
1: Que fort.
0: És que el vídeo que s'ha viralitzat, no sé si els oients que ens esteu escoltant us l'heu trobat per TikTok, per X, perquè, vaja, corregut com la pólvora aquest cap de setmana, sí. És que és pastada.
1: Sí. Fins i tot la veu, eh?
0: Tot.
1: Veu de nena petita.
0: No.
1: És un xorro.
0: És una meravella. Recordant a Maya aquest matí als matiners, i també és moment de saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, responia així a aquelles veus que sostenen que s'ha de posar límits a la immigració.
8: Jo plantejo d'una altra manera, no? És com redimensionem els serveis públics a la població que tenim o que tindrem a Catalunya. Però és que el debat crec que és un altre. Sí. Com limitem l'arribada? Com es fa això? Quin és el límit? Com es calcula? I a més, quan parlem de Catalunya, no tenim competències per limitar. Jo soc defensor d'un control migratori en el sentit que s'han de controlar les fronteres, s'han d'intentar controlar els fluxos migratoris, més que res per poder, evidentment, redimensionar aquests serveis a l'arribada de persones migrants. Que la immensa majoria arriben per l'aeroport del Prat. Si podem acollir-los, regularitzar-los, que puguin passar a pagar els seus impostos, tenir drets i tenir deures, i per tant redimensionar els serveis públics per donar resposta a les necessitats de la societat.
7: Al suplement, l'actor Carles Franzino ens explicava com entén la professió.
5: Se'ns n'oblida que al final això que fem ho fem pels altres. Clar que hi ha una gran part, diguéssim, d'inquietud personal, artística, d'investigar, de veure, però cuidado amb aquestes coses perquè també es confon una miqueta amb l'ego, amb estar tancat, estar pendent de tu només, el món tal, i és com no, si el més interessant damunt d'un escenari al final és el que em donaràs tu o el que tinc al davant, no? I per tant, després aquest triangle de connexió amb el públic és meravellós, s'ha de donar les gràcies i, en fi, ho fem per ells.
7: I més enllà d'aquesta casa, José Mourinho no convenç ni a un madridista com Paco González, de la cadena COPE.
9: Señoras y señores, ha reaparecido Mourinho no sé cuántos años después. La culpa de la derrota es por el árbitro. Tiene razón en las posibles tarjetas de la primera parte, pero ha dicho que todo ha sido extraño en la designación de Ordizarias. Una semana antes, no es internacional, no soporta la presión. Y además ha añadido a Trujillo, que en el VAR tenía currículum según lo llevaba aprendido Mourinho. O el Madrid ha fichado a un guionista para Real Madrid Televisión, o Real Madrid Televisión le había dicho, mira, que sepa los antecedentes tanto de este como del otro.
0: Si sona aquesta música, vol dir que ha arribat el moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
10: Bon dia, matiners. Avui, dilluns, la Lluna entra a Aquari i ens recorda que podem formar part d'un grup sense deixar de ser nosaltres mateixos. Fixa't en els teus cercles. Et permeten expressar-te amb llibertat o et fan interpretar un paper? Recorda que la teva diferència també és la teva aportació. Apropa't a persones amb qui pots ser tu, compartir el teu talent i sentir que formes part d'alguna cosa. Bona setmana!
0: Bona setmana, Cristina. Doncs ja sabeu el consell, com sempre, de la gent d'Astrocat.cat. I per cert, matiners, que avui us portem al teatre. Estigueu alerta perquè d'aquí pocs minuts obrirem línies telefòniques al 93207474 i us convidarem a anar al teatre, cosa que ens encanta. Mentrestant, Lara, aquí li diem anys i anys per molts anys.
1: Doncs avui dilluns toca felicitar la nostra estimada Mercè Arànaga, que fa anys, en fa 69. Dos músics en majúscules també fan anys el mateix dia, Jorge Drexler en fa 62, i ara que hem sabut que vindran a Barcelona, també felicitem a Liam Gallagher, en suma un mes i arriba als 54. I acabem felicitant l'actor Òscar Casas, germà de Mario Casas i ex d'Anna Mena, és nascut el 98, per tant, feu càlculs, només en fa 28.
11: No m'ho puc creure!
1: Sí, no arriba als 30 anys, però tot i així, moltes felicitats.
0: Jo crec que la Melero ja es quedarà sempre als aniversaris.
1: Sí, sí, sí.
0: Potser, a veure, podem pecar de fer-nos pesats, però a mi no m'ho puc creure, em té fascinat.
11: Són dos segons.
1: No. A la gent li
11: ja pararem, si cal.
0: Nosaltres ho anem treballant. Si veiem que en algun moment potser ens estem fent pesats, canviem de frase. Mentrestant, ja ho sabeu, cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
12: Bon dia, matiners!
13: Eloi Vila, periodista i bona persona, presenta el programa El Cotxe de TV3.
12: Jo ja veieu, soc dels que vaig d'hora i arrenco el dia amb música. I ara, amb tot aquest allau d'Oasis i aquesta gira mundial que passarà per Barcelona, els he recuperat, que feia temps que no els escoltava. I sona cada dia, en bucle a casa, aquesta cançó, Life Forever, extraordinària. S'us acut una cançó amb més força per arrencar el dia? Va, vinga, gaudiu-la molt. Matiners, som-hi.
13: Els matiners.

0: repassem els titulars d'aquest matí. L'extrema dreta torna a guanyar en un Land alemany i la CDU del canceller Friedrich Merz torna a patir una desfeta electoral.
1: Els democristians obtenen pels pèls escons a Mecklenburg, Pomerània Occidental, on s'imposa l'ultradreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical.
0: I sense sorpreses, la Comissió Electoral Central russa certificarà aquest matí l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana.
1: Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida obté el 57,3% dels vots, que està molt per sobre de la resta de partits, cosa que li permetrà ampliar encara més la majoria al Parlament. Uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència.
0: Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber.
1: I coincidirà amb el ministre de l'Interior, que també viatja a la ciutat autònoma per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants, mentre milers de persones continuen acampades a carrers i platges. Ahir, per cert, Feijóo va endurir el seu discurs anti-immigració des de Badalona.
2: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
0: Pedro Sánchez acusa el PP i Vox d'estar instal·lats en el dia de la marmota i fer una oposició destructiva davant la crisi de Ceuta.
1: Ahir el president espanyol va tornar a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà, per donar el tret de sortir del curs polític, i deia això.
3: Cada nueva crisis, una nueva deslealtad por parte del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España.
0: Als Estats Units, en les últimes hores, hi ha hagut un tiroteig dels ICE.
1: Un dels agents d'immigració del país ha disparat i ferit de gravetat un home de 28 anys a Texas. Les autoritats han confirmat que la víctima és un immigrant veneçolà. L'home ha rebut almenys 2 impactes de bala i després d'ingressar en un hospital l'han traslladat a un centre de detenció.
0: Els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7.
1: Va passar dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre. Més tard el van trobar sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents.
0: Milers de persones es manifesten en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa.
1: Sobretot per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes d'ampliació. A Barcelona, 30.000 persones, convocades per la plataforma Zeroport, van sortir al centre de la ciutat. Jaume Ocet, portaveu.
4: La gent ja no pot més, i el tema de els lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
1: A Palma i Eivissa, una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes també van organitzar una protesta contra els projectes per ampliar els seus aeroports i contra la massificació turística.
0: La bola negra, la pel·lícula dels Javis, continua resant.
1: El Festival de Toronto s'ha endut el Premi del Públic, que és el més important del certamen, i a Sant Sebastià s'ha rebut amb una eufòria desbordant. Per cert que Brad Pitt ja ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Arribat ja a 6:15 del matí, 4 minuts, fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Amb les eleccions, evidentment, avui en portada, les eleccions a Alemanya, ja ho direm bé.
5: Exacte, amb el desastre electoral per la CDU del canceller Merz. Alemanya vota els extrems en 2 estats i escombra els conservadors. Llegim a La Vanguardia, la ultradreta venç en un altre estat alemany i Merz perd Berlín, titula El Periódico, i per la seva banda El País explica que l'ascens de la ultradreta posa Merz contra les cordes.
6: També en portada avui les visites a Catalunya de Sánchez i Feijóo aquest cap de setmana. Pugna des de Catalunya, titula El Periódico. En foto partida d'una banda, Sánchez i Illa a la Festa de la Rosa, i de l'altra Alejandro Fernández i Feijóo. Semblen 2 fotos calcades. A cada foto, el de l'esquerra aplaudeix i el de la dreta aixeca la mà esquerra.
5: Altres temes de portada. Ceuta, El País explica que Rabat blinda la frontera en vigília de les seves eleccions legislatives, i Rússia, Ucraïna ataca el cor de Rússia en eleccions. Llegim a La Vanguardia, on també veiem la gran foto de portada amb el recompte de vots sota un quadre de Vladimir Putin.
6: I per acabar, Collboni, El Periódico explica que demana, des de Nova York, una aliança d'alcaldes per un habitatge assequible.
0: I avui, articles d'opinió sobre les eleccions a Alemanya i Donald Trump.
6: La Vanguardia titula l'editorial La caiguda de la CDU després de la desfeta a l'estat de Mecklenburg-Pomerània Occidental davant de l'extrema

0: mà dreta.
1: I apunta que després dels mals resultats de les tres últimes eleccions a Alemanya, no està clar ni el futur de Friedrich Merz ni el del seu partit, la CDU.
0: El Mundo titula l'erosió del centre alemany i també assenyala que els resultats de les dues eleccions regionals que es van fer ahir confirmen una tendència preocupant.
1: Per això, davant del populisme i l'antipolítica, fa una crida urgent a oferir respostes al problema de l'habitatge, l'encariment de les coses o les tensions que provoca la immigració desordenada.
0: L'Ara, d'altra banda, dedica l'editorial a Trump i diu que la seva guerra contra l'Iran ofega els seus aliats.
1: I creu que el president dels Estats Units mira de desviar l'atenció amb el pacte amb Dinamarca i Groenlàndia, que de moment no queda clar fins a quin punt supera el que ja tenia firmat des dels anys 50.
0: El País directament titula Groenlàndia no és de Trump i assegura que la presència militar nord-americana a l'illa àrtica ja estava garantida pels pactes del 1951.
1: El diari de Prisa deixa clar que l'acord sobre Groenlàndia preserva la sobirania i la integritat del regne de Dinamarca després de l'intent annexionista dels Estats Units.
0: I per la seva part, el periòdico mira cap a casa nostra i es fixa en el fet que Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han inaugurat el curs polític a Catalunya aquest cap de setmana.
1: El diari diu que Catalunya és essencial tant pel PP com pel PSOE i que les eleccions del maig seran la primera referència sobre la relació de forces amb què socialistes i populars encararan la resta de cicle electoral.
2: Entra a la ràdio xiulant, cantant, perquè és el seu dia preferit. Sílvia Solanes, molt bon dilluns.
3: Molt bon dilluns.
2: Veus que bé, quina energia.
3: Sí.
2: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Si sou de crispetes, aquesta notícia no us agradarà.
3: No, perquè la producció de blat de moro ha caigut a la meitat per l'excés de calor. Ho denuncia Unió de Pagesos i ho llegim al Segre, avisen literalment que ningú no recorda un moment tan dolent com aquest. A més, alerten que els agricultors operen per sota dels costos i han vist com s'ha disparat el preu del gasoil. Hi ha un altre ingredient, l'aranya roja, un insecte que, amb la calor, està en el seu hàbitat i l'únic fitosanitari que la combat està prohibit.
2: Adeu a la barra lliure dels pàrquings.
3: Els nous edificis que es construeixin a Barcelona i en 27 municipis dels voltants tindran les places limitades en funció de com de prop tinguin el transport públic. Això recull l'actualització de la normativa municipal que llegim al País. Explicant-nos, els pisos públics podran prescindir de places de pàrquing o com a màxim mantindran una per pis, en funció de la zona, ja que reverteix el preu. També hi ha canvis a l'hora de programar places d'aparcament als nous barris, als nous carrers que es construeixen. Si un carrer és de vianants, no n'hi haurà.
2: Si en els actes de festa major hi busqueu sempre el Ball de Bastons, apunteu el 3 d'octubre a l'agenda.
3: Perquè Vilaseca es convertirà en el primer cap de setmana d'octubre en punt de trobada del món bastoner català amb la celebració de la 51a trobada de Ball de Bastons de Catalunya. Hi participaran més de 1.500 persones i comptarà amb 6 cercaviles simultànies pels carrers. Ho veiem al Més Tarragona.
2: Del menjapomes al devorapomes.
3: El devorapomes, un nou projecte per acostar la poma als nens i nenes de 8 a 12 anys. Amb aquesta campanya divulgativa es promouen hàbits saludables a través de jocs i experiències. L'han posat en marxa Fructicola Empordà, Giropoma i Girofruits, tres dels principals productors de poma a les comarques gironines. Ho recull el diari de Girona.
2: I a aquestes hores del matí torno a saludar la Marta Viana. Bon dia de nou, Marta.
4: Bon dia, bon dia.
2: Perquè amb la Marta sempre els matiners repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem?
4: Mireu, avui us vull començar parlant de la xarxa d'espectacles infantil i juvenil, perquè ja està en marxa tot aquest mes de setembre i s'allargarà fins al mes d'agost. Em queda llunyíssim escriure fins al mes d'agost, però que sapigueu que hi haurà un munt d'espectacles tota la temporada, espectacles pels més petits, també pels que no ho són tant. Hi ha molta cosa per tot el territori, per Palafrugell, per exemple, aquest cap de setmana, per Rubí, Vilafranca, Calafell o Molins de Rei, i ens ho explica la gerent de la Fundació Xarxa, la Mònica Martínez.
5: Sí, comença una nova temporada de la Fundació Xarxa. Teatre, música, titelles i espectacles per compartir en família. Programació estable als municipis, campanya escolar, fires, festivals i maratons de contes. També el tas d'espectacles i els premis Fundació Xarxa per impulsar les arts escèniques familiars. Podeu descobrir la programació, la cartellera i les notícies a fundacioxarxa.cat.
2: Més coses, perquè ara toca parlar, ho hem fet a l'inici del programa, també l'hem recordat quan repassàvem algunes dels sons que ens ha deixat el cap de setmana, però seguim parlant de Sant Sebastià.

0: Hem de seguir parlant de la bola negra, en parlarem molt perquè això no ha fet més que començar i es va presentar, com dèiem, a Sant Sebastià d'aquí molt poca estona. Al matí a Catalunya Ràdio sentirem la crònica de l'enviat especial amb Marc Garriga, però sí que us diem que l'ovació va ser històrica, ja van ser més de 10 minuts aplaudint i va haver molta, molta emoció. I una pel·lícula que, per cert, ja està triomfant a l'altra banda, al Festival de Toronto, s'ha endut el Premi del Públic, que és el més important del certamen. I deixa'm acabar parlant de Shakira, perquè ja comencen a haver-hi les primeres convidades, que ens fan molta il·lusió, i aquest cap de setmana ha sigut el torn de Laura Pausini. Dues han aparegut a l'escenari cantant a la famosa cançó Antologia.
1: Cinc minuts, arribem a 5:45 del matí. Ai, Déu meu. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
1: Si arriba la Maria, ja la tenim aquí, és el moment de la dada, Maria. A veure com anem, perquè la setmana passada va haver aquí ganivetades a l'estudi.
2: Avui és una dada festiva, eh? Espero que no
1: pensava que digués fàcil.
2: Festiva.
1: Perquè últimament també ens estàs fotent unes escombrades en directe. Catela.
2: Aviam, us poso un pas doble, que és tot un emblema d'una ciutat catalana. Us diu alguna cosa, això?
0: No, una cosa bàrbara.
2: Hem d'anar més a Tarragona.
1: Hem tornat a la nostra infantesa. Als tarragonins els hi sonarà una mica més, eh?
2: Sí, moltíssim. Espera, espera, que això serà el gip.
1: Ah, val, val. Bueno.
2: Maria. A Tarragona t'asseguro que ho estan entenent,
1: sí,
2: eh?
1: També tens tota la raó. També tens tota la raó.
2: Aquesta cançó és l'Amparito Roca. Amparito Roca. I coincidint amb les festes de Santa Tecla, avui, que és dia 21 de setembre, aquesta mitjanit, la mitjanit del 21-22, es fa la baixada de l'Àliga i aquesta cançó sona en bucle. És tot un emblema, tot un himne de la ciutat i de les festes. Per això, avui us pregunto...
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, de quin any és, no sé què...
2: Quin any es va estrenar el Pas Doble amb Perito Roca?
1: Uau! Molt
2: bé, Canalies, això ho has encertat.
0: Has de fer trapes?
1: No... Si la Maria no, però si la Maria no apunta res aquí al guió.
0: Ho apunté tot.
1: No, la resposta no.
0: Ah, no, la resposta no. La pregunta sí.
1: No, però no l'estava mirant. Estava al sumari Matí Catalunya Ràdio, que és el que ve després, per anar conduint una miqueta el programa. Quin any?
0: Fa anys.
1: Però clar, és d'aquest segle?
3: No.
1: Oh, té més anys.
3: Sí.
1: Jo diria... 1800... No, és que ha de ser més nou, això. 1900, jo diria 1940.
2: 1940, no sé, Canalies.
1: Vinga, va. També els oients que esteu a casa podeu participar, mentre la Lara i la Marta...
0: 1980,
1: Marta Viana, va.
0: Doncs jo 50.
2: 1950.
1: Heu provat una pista, eh? Veniu perseguint sempre a mi, eh?
0: L'he passat, jo.
1: A veure, Lara García ha dit, ho dic bé, 1980?
0: No, jo he dit 80.
1: Ah, la Marta 1980, Lara García 1950, i jo dic 1940. I la persona, el matiner o matinera que s'emporta avui la dada, Maria, és...
2: Canalia!
1: Podeu aplaudir, sisplau? No sigueu rancoriosa.
0: Visca.
1: Sí, ja explica'm això, Maria.
2: Mira, es va estrenar l'11 de setembre del 1925 en un teatre de Carlet, a la Ribera Alta, al País Valencià, i la va compondre un barceloní que treballava allà a la banda d'aquell poble, que es diu Jaume Teixidor. Com ha arribat això a convertir-se en una espècie d'himne oficiós de Tarragona? Doncs una mica per casualitat. Als anys 80 ja era la cançó amb què la colla jove dels xiquets de Tarragona celebrava les seves victòries.
1: Sí.
2: I després, quan es va començar a fer la baixada de l'Àliga, a finals dels 80, doncs el trompetista, que era aleshores, que ja no ho és, dels Pets, el Xavi Torné, un dia que estaven fent aquesta baixada es va posar a tocar aquesta cançó. Aquesta cançó sona en bucle durant la baixada.
1: Sí.
2: I heu d'anar, us ho recomano molt, perquè és un ambient molt festiu i mireu com es posa la gent. Això és des del Pa de la Ceba a la Catedral fins a la Plaça de la Font, clar, no parar.
1: Clar.
2: A tope, a tope.
1: Gràcies, Maria.
2: Vinga, fins ara.
0: Adéu.
1: 3 quarts de 6 del matí, això vol dir que en 15 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, Maiol Roger. Què ens heu preparat per avui?
3: Doncs avui tenim el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, per parlar d'aquesta possible nova entrada massiva a Ceuta i també d'un dia de moltes eleccions, per exemple, a Alemanya, també n'hi ha hagut a Rússia i n'hi haurà precisament al Marroc. Saludarem l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, parlarem dels robatoris de coure, perquè la setmana passada vam tenir diverses notícies sobre el tema i segurament hi haurà novetats legislatives i acabarem amb cor i l'Àgora Esportiva, que el Barça és més líder després de la derrota del Madrid.
1: Veus, doncs ja tindrem el dilluns fet. Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
1: Fins ara. I molta atenció, oients dels matiners, perquè us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton a la sala Villarroel de Barcelona. Podeu començar a marcar el telèfon dels matiners, el 932017474. Si teniu ganes d'anar a teatre, nosaltres us hi portem. Per tant, 932017474, un val per dues persones per anar a veure La primera llei de Newton a la Villarroel. De seguida, escoltem els oients més matiners.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
1: Per què?
5: Tres bessones? Bessones són dues.
1: Ah.
5: Tres són trigèmines.
1: Quina gran veritat ha sortit a la llum.
5: Què és aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3?
6: Sí, és veritat això.
7: És veritat, té raó.
5: Un, dos, tres, som tres trigèmines.
4: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: A veure, em diuen que no tenim l'Eloi Cordomí?
2: Epa!
1: A veure,
2: no em de patir.
1: Espera, vaig a trucar-lo. A veure, vaig a trucar en directe a l'Eloi.
2: Eloi.
1: Que jo des que està construint aquell mur estrany a casa seva, jo pateixo per l'Eloi.
2: Que deu ser el muret aquell.
1: A veure.
2: Jo crec que s'ha dormit. És que ara ja costa aixecar-se.
1: Vaig a trucar-lo.
3: Hola, probablement tinc cobertura. Que truca en via web.
1: Ah! Que em surt la bústia, també.
2: A veure, el truca 3 vegades seguides, que és el que li va passar al Francesc Soler l'altre dia.
1: Bé, o sigui, però el tenim aquí o no el tenim? A veure. Aquestes coses passen a vegades. Ara, si se m'ha dormit, veuràs tu, perquè tampoc no entrarà al matí, eh?
2: Hauria. Bueno.
1: Doncs si no el tenim. Sí, el tenim. Eloi? Eloi?
4: Sí? M'has posat amb la Cati.
1: Ara. Què t'ha passat?
4: Ah, jo? M'ho dius a mi, hola,
1: sí,
4: bones.
1: Sí, bon dia, t'estic trucant, em surt la bústia. Eloi? Hi ets?
4: Hola.
1: Ah, va, sí, a veure, sí, un moment, anem a ordenar-ho tot això.
4: Eloi Cordomí, bon dia. Que normal, avui.
1: Bon dia.
4: I bona hora.
1: Què t'ha passat?
4: No m'ha passat res, jo m'he connectat a l'hora de sempre, però avui aneu més d'hora, no?
2: Pot ser un minutet.
1: Un minutet o dos.
4: Un minutet, doncs mira.
2: És que un minutet
4: és el decisiu.
2: Un minutet et pots quedar al llit.
1: No gaire cosa més.
4: Ai, senyor. Tot a lloc.
1: Escolta'm, com ha anat el cap de setmana, Eloi?
4: El cap de setmana bé, hem tingut els cunyats per casa, la família, bé, ha estat divertit, la veritat.
1: Molt bé, alguna anècdota que vulguis explicar als matiners de Catalunya Ràdio?
4: He reposat una mica del tema dels murs de pedra perquè m'he contracturat una mica l'espatlla.
1: Ah, ja hi som.
4: Sí.
1: Ja sabíem que això passaria, però si no pots estar pujant i baixant amb pedres que pesen 300 quilos, Eloi, que no tenim edat.
4: Sí. Ja, de fet, ja fa dies que m'avises i penso això. Ah. És un senyal, com que tu ets una mica bruixot, penso això és un senyal de que hauria d'anar fluixant.
1: Ja t'ho dic ara. Amb aquestes coses has de vigilar.
4: Ho faré.
1: Ara posa't una faixa protectora o alguna cosa d'aquesta.
4: No, és una mica de l'espatlla, però ja s'està recuperant correctament.
1: Vinga, anem-hi, Eloi, quin temps ens espera per avui?
4: Vine una setmana estiuenca, avui i tota la setmana. De fet, avui serà el dia més càlid de la setmana, ja tenim valors alts a aquesta hora i s'arribarà a més de 30-32 graus a gairebé tot Catalunya, fins a 35-36 graus a les Terres de l'Ebre o a les comarques de Ponent. I dia de sol, amb algunes capes de núvols prims, poc importants, i sembla que aquesta tònica de temps es mantindrà tota la setmana, tota. Fins divendres, dissabte ben bé, com molt diumenge començaria a canviar algun... de mica el temps, arribaria a passar algun frontet, però vaja, encara queda gaire, encara queda molt, així que dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, aquest tipus de temps. Estiuenc, totalment estiuenc.
1: Bé, ja està bé, que ja arribarà l'hivern, ja tindrem temps per parlar de la baixada de l'estat. Això mateix. Escolta'm, cuida't molt aquesta esquena, eh?
4: L'espatlla.
1: Doncs porta't bé, sisplau.
4: Tot evoluciona correctament.
1: Gràcies, Eloi.
4: Merci,
1: una abraçada, ara. Fins ara.
0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93-201-7474. 93-201-7474.
1: Vinga, que avui us convidem a anar al teatre. Us ho estava dient fa pocs minuts. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton, a la Villarroel. És una comèdia intel·ligent, àgil i extraordinàriament divertida que planteja una pregunta tan provocadora com actual. És lícit fer trampes quan el sistema és injust? Per tant, si teniu ganes d'anar-hi, 93-201-7474. Ens encanta regalar teatre, també, perquè ens sembla un bon regal. És fàcil, només cal que entreu, per cert, també, a regalateatre.cat i faràs o fareu feliç a aquelles persones que més us estimeu. Per tant, des de Regalateatre, us convidem a la primera llei de Newton. Aquest matí vull parlar amb la Leonor. Bon dia, Leonor.
5: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Leonor?
5: Bé.
1: Com va aquest dilluns?
5: Bé, amb vosaltres és bona manera de començar.
1: Ah, molt bé, veus que bé. A quina hora et despertes tu normalment?
5: Cap a les 5 o així.
1: Ah, o sigui que ens escoltes pràcticament tota l'hora.
5: Sí, quasi bé.
1: I a què et dediques tu, Leonor?
5: Jo treballo per l'administració.
1: Molt bé. I treballem fins molt tard o només fins al migdia? Només.
5: No,
1: horari
5: no,
1: de matí o horari de tarda?
5: De tarda, matí i tarda.
1: Oh, Déu-n'hi-do, doncs.
5: Per tant, treballem.
1: Entenc que acabes tard de treballar i te'n vas a dormir d'hora?
5: No. Tampoc.
1: Bé, ho tenim tot controlat, amb el tema dels horaris.
5: Tot controlat.
1: Molt bé. Leonor, tens el número 1 d'aquí uns moments, la mà innocent del programa, d'innocent no té res, que és Ricard Costrell, escollirà quin número és el guanyador. Però al llarg d'aquesta setmana us anirem convidant al teatre. També una abraçada, Leonor.
5: Molt bé.
1: Que vagi bé. Adéu, adéu. Guim, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Guim?
6: Molt bé.
1: Fas veu una mica de son, eh?
6: Bueno, sí, sí, és que m'acabo d'espertar ara mateix.
2: Oh, però quina ara... veu, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Una senyora veu.
1: El Quim podria ser locutor de ràdio.
2: Sí, sí, sí.
6: Això és el... perquè encara no he parlat gaire aquest dia, avui mateix.
1: Quim, des d'on ens truques, per cert?
6: Des de Barcelona.
1: Des de Barcelona. I ens hem llevat, sí. Entenc que fa què, 5, 10 minutets?
6: Sí, 10 minuts, així.
1: Uns 10 minuts. Estem fent el primer cafè del dia.
6: Sí, ara el fem, sí.
1: Molt bé. I tu a què et dediques, Quim?
6: Soc auxiliar administratiu.
1: Molt bé. I a quina hora ens hi posem?
6: Sí, jo començo a 8:15.
1: Ah,
6: i encara... acabo a 3:00 o així.
1: I per què et lleves tan aviat?
6: Ah, perquè normalment em poso la ràdio i així m'agrada llevar-me tranquil·lament.
1: Poc a poc i bona lletra, eh? Fas alguna cosa d'esport? Abans no comences a treballar?
6: No. Ho faig després.
1: Molt.
6: No, abans no. No, escolto la ràdio i vaig fent tranquil·lament.
1: Això és una meravella. Jordi, t'envio una... Perdona, Quim, t'envio una abraçada. Tens el número 2.
6: Molt bé.
1: Gràcies per trucar-nos, que vagi bé. Adéu, ja, i també saludo en Jordi. Jordi, molt bon dia.
7: Bon dia.
1: Tu fa molta estona que estàs despert, Jordi?
7: No, jo em llevo cap a 2:15.
1: Molt bé. I des d'on ens truques?
7: Des de Barcelona, també.
1: Des de Barcelona, també. Què et dediques tu, Albert?
7: No, Jordi.
1: Ai, perdó, Jordi, és que tinc l'Albert ara que...
7: Treballo a la indústria.
1: Molt bé, i a quina hora ens hi posem?
7: A les 7.
1: A les 7 del matí, encara. T'hi queda, doncs, una horeta, sí, per començar la setmana. Ets molt mandrós, tu? Costa començar la setmana o no?
7: S'està molt bé, el cap de setmana.
2: Clar, i tant.
1: Sí, i passa molt ràpid, no, també?
7: Sí.
1: Molt bé. Jordi, tens el número 3. Gràcies per participar.
7: Fantàstic.
1: Una abraçada, bon dia. Que vagi bé. Bon dia. Adéu. I en Jordi, ara sí, a l'Albert. Albert, bon dia. Tinc l'Albert per aquí. Albert, bon dia.
8: L'encens?
1: Ara sí. Albert, com estàs?
8: Bé, molt bé.
1: Benvingut als matiners. Des d'on ens truques tu, Albert?
8: De Barcelona, també.
1: Des de Barcelona. I fa molta estona que estem desperts?
8: Bueno, sí, desperts, perquè bàsicament la meva filla està volant i acaba d'aterrar.
1: I d'on ve? D'on ve?
8: Sí. Està... ella treballa fora, va estar aquí 3 dies per una boda i ara ha aterrat a Boston.
1: Ah, val, és a dir, que entenc que aquest matí l'has anat a portar a l'aeroport perquè torna cap a Boston, eh?
8: No, va marxar ahir.
1: Ah, va marxar ahir.
8: El que passa que ara ha aterrat.
1: Esperant... el missatget de que tot ha anat bé, eh? Que ha arribat bé, el vol ha anat perfecte, sí, sense cap problema.
8: Ah, això mateix. Jo, de fet, treballo de tarda, el que passa que està després per això.
1: Ai, és que els fills, els pares, les mares... Això és una meravella, m'encanta. Sí. Albert, tens el número 4, gràcies per participar.
8: Molt bé, moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé. Adéu, gràcies, moltes
8: adéu,
1: gràcies.
8: Adéu.
1: Cada dia us convidarem a anar al teatre, per tant, atents als matiners de Catalunya Ràdio, Marta Viana, i jo ja hem fet el mateix, que passa ràpid.
2: Ja està, ja ho tenim, ja està, anem a dimarts.
1: Començat a les 5, que deia, hòstia, ara hem de començar la setmana... No,
2: pues no, sí, t'acabes activant, t'acabes,
1: sí, després
2: activant.
1: Ja està, ja ho tenim fet. Gràcies, Marta Viana, adéu. També la Lara Garcia, la tinc per allà. Adéu, Lara, que vagi molt bé.
2: Adéu, Lara.
1: D'aquí uns moments, per cert, parlo amb en Ricard Tostrell. Avui la nostra mà innocent per a decidir qui s'emporta aquestes entrades per anar a la Villarroel. I mentrestant, una cançó que té la seva història, que d'aquí uns moments us explico. Són o eren El Quadrat.

0: La música del quadrat va ser el primer, un dels primers projectes musicals de Gerard Aledo. Més tard va venir la banda Animal, que segurament us sona una mica més. Aquesta era Una vida esperant-nos, i amb aquesta cançó arribem pràcticament ja a les 6 del matí. Moment de saludar a Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com vas?
1: Bé, i tu?
0: El cap de setmana?
1: Molt bé.
0: Veus que bé?
1: Sí, sí, sí.
0: Escolta'm, abans de que m'expliquis què passarà avui al matí de Catalunya Ràdio, necessito que em facis Demà Innocent i que em diguis un número d'entre l'1 i el 4.
1: El número 1.
0: El número 1, doncs, la Leonor, que se'n va cap a la Villarroel amb les entrades que us estem regalant aquest matí al programa. Escolta'm, avui déu-n'hi-do per començar la setmana el ministre José Manuel Álvarez, també l'alcalde de Girona, Lluc Salellas.
1: Sí, i també ens acompanyarà l'advocat de Jordi Turull, Jordi Pina, perquè demà també comença tot el festival de l'amnistia, i per tant volem saber també com es prepara en aquest cas la defensa de Jordi Turull, quins són els càlculs que fa sobre el que pugui sortir d'aquesta sentència, i en fi, ho seguirem avui al matí de Catalunya Ràdio.
0: Perfecte, doncs escolta, ja t'ho deixo tot ben preparadet, tot teu. Que vagi molt bé l'inici de setmana, Ricard.
1: Gràcies, igualment.
0: Fins ara. Arrenca l'actualitat amb el matí de Catalunya Ràdio i Ricard Ostrell. Nosaltres hi tornem demà.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. 4.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: que et vaig deixar dins del cotxe brut. I va ser just en aquell instant que em vaig quedar sol i amb el cor trencat.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Albert Núñez Feijó, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 21 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Convocades per més de 200 entitats, denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets van passar entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima ha aparegut il·lesa i se sospita d'una revenja entre delinqüents. Dels esports, el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verdinegres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. I en cultura, els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla, el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Dos minuts i mig els que passen ara de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb fins a 2 accidents actius. Els dos han estat a la AP7. El primer ha estat durant aquesta matinada a l'altura de l'Ampolla, que encara a hores d'ara talla un carril de circulació en sentit nord. El segon accident ha estat tot just fa uns instants a l'altura del Papiol, que en direcció a Tarragona talla també un carril de circulació i en aquest cas provoca ja 5,5 km de cues, unes retencions que arriben fins a Bellaterra. Més enllà d'aquesta incidència a hores d'ara també tenim doncs cues habituals cap a Barcelona, tant al vessant Besòs, destacant sobretot el nus de la Trinitat, que tot plegat doncs deixa retencions també de retruc a les dues rondes de Barcelona. De moment això és tot, és el RAC. Paciència i bon dia.
2: Avui també hem de parlar del transport públic perquè els trens de la línia R2 Sud de Rodalies circulen ara mateix amb uns 20 minuts de retard de mitjana per una incidència a l'estació de França de Barcelona. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, comença la setmana amb molta calma. Aquest matí amb pocs núvols i els que hi haurà seran simplement esfilagarsats, prims, molt poc destacables, un palet de tramuntana que també està arribant rescalfada. A més, en el cas de l'Empordà i a la resta del país, una situació més fresqueta i almenys es nota que som a finals ja del mes de setembre. En canvi, la tarda acabarà escalfant més que la d'ahir i tindrem valors d'estiu. No tòrrid, però déu-n'hi-do una altra vegada com s'enfilarà la temperatura. I aquesta tarda també amb molt pocs núvols, els que hi haurà simplement primets. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veu en la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
5: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor, piensan ellos, a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
2: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
6: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia. Y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdedeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
2: I en aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
7: Obviously, Catalunya was different now.
8: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
7: When I quit the country. During all this time.
8: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya.
7: I know it's not the same.
8: Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
7: The people. That is my first.
8: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
7: To touch again, to feel, to smell my country.
2: Un incendi ha cremat les ofrenes florals de la Diada al monument de Rafael Casanova de Barcelona. Els fets han passat aquest diumenge al matí. Les flames han cremat els guarniments que encara estaven als peus de l'escultura i que es van fer l'11 de setembre amb motiu de la Diada. Efectius de la Guàrdia Urbana van ser els primers d'arribar i de sufocar les flames. De moment, es desconeix l'origen del foc i si ha estat fortuit o fruit d'un acte vandàlic. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en la tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que dimarts passat el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031 amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la molt biodiversitat que afectarà i molt la biodiversitat del Delta de Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho explica en Jaume Osete i la Clàudia Custodio, de la plataforma Zeroport, i l'Alba Bou, alcaldessa del Prat de Llobregat.
9: Necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
10: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
11: Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
2: Encara vinculat amb la mobilitat, Renfe substitueix a partir d'avui els trens ABLO que fan el trajecte entre Lleida i Barcelona per combois d'avant, reduint d'aquesta manera en un centenar les places habituals. La companyia ha pres aquesta decisió temporal mentre revisa l'estat d'un model concret d'aquests trens que van començar a operar al març i van presentar algunes fissures en el servei que presten en altres punts de l'estat. El primer tren afectat per aquesta reducció de places ha estat el de les 7 i 5 minuts d'aquest matí, un dels horaris amb més demanda dels usuaris del servei. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha fet una crida a crear un front global de les grans ciutats del món a favor de l'habitatge assequible. Una iniciativa que, ha explicat, ja té el suport de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, amb qui s'ha reunit aquest dissabte a la ciutat americana. Collboni ha desgranat la proposta en el transcurs d'una xerrada a la cimera Urban 20, celebrada també a la ciutat de Nova York. Segons ha dit, les ciutats han de donar una resposta a nivell mundial perquè tenen davant actors que són globals, com els fons d'inversió o grans plataformes com Airbnb. La idea de l'alcalde és estendre a escala mundial una iniciativa que ja existeix a Europa i que també va néixer a Barcelona. Es tracta de Mayors for Housing, una aliança d'alcaldes europeus liderada pel mateix Collboni per compartir solucions davant la crisi de l'habitatge.
12: Té com a triple objectiu intercanvi de solucions pel que fa al repte de l'habitatge a les nostres ciutats, de ser i esdevenir un actor global davant d'altres actors globals com són els fons especulatius o les grans plataformes de lloguer d'ús turístic que també són globals, i en tercer lloc que el repte de l'habitatge des del punt de vista de les organitzacions internacionals tingui la mateixa categoria i la mateixa importància que avui pugui tenir el repte climàtic.
2: I marxem ara cap a Sant Cugat del Vallès, on l'espai Cal Temerari engega una nova etapa. Aquest moviment cooperatiu i autogestionat de Sant Cugat del Vallès ha comprat el local on ha estat establert des dels inicis. Són 11 anys en què ha fet de paraigua de moviments socials com el Sindicat de Llogateres o Hora Bruixa. Ens ho explica el Sergio Morales, de Cugat Mèdia.
13: Cal Temerari ho ha aconseguit. L'espai cooperatiu del centre de Sant Cugat ha tancat amb èxit la campanya per comprar el local on s'ha establert des dels seus inicis fa uns anys. Ha estat gràcies a un esforç col·lectiu. Ha rebut més de 450.000 euros en préstecs a càrrec de 150 persones, més 26.000 euros de donacions de particulars i col·lectius. L'import total per comprar la casa ha estat d'1,2 milions d'euros. La diferència per assolir la quantitat s'ha aconseguit amb una hipoteca en Banca Ètica.
14: Estem convençudíssimes que allò que sembla impossible, quan ens juntem, quan fem pinya, quan sumem gent i gent, podem aconseguir-ho.
13: Tot plegat consolida el somni d'una colla d'inconscients que van encendre la primera espurna al casal popular La Guitza.
2: Un quart de vuit, els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de cinc individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets que han transcendit aquest diumenge van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Cinc homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I un intern de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, ha estat trobat mort aquest diumenge al matí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home, que es trobava al centre des del mes d'abril, s'ha suïcidat. Aquesta mort es produeix tot just dos dies després de la mort violenta d'un altre intern a Quatre Camins, presumptament a mans del seu company de cel·la. Es tracta de dos episodis diferents, però, segons el sindicat de presons SICAP, els fets posen de manifest el deteriorament del sistema penitenciari català. Les estafes a través de SMS als mòbils són a partir d'ara més complicades. Ha entrat en vigor la normativa que obliga els operadors a bloquejar aquells missatges d'organitzacions que no hagin estat prèviament registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Un filtre més per protegir-nos, però que, segons els experts, no ens ha de fer baixar la guàrdia. Ens ho explica la Norma Lebrero.
15: El ciberatac ja mou amb més diners que la droga a tot el món. L'any passat l'estat espanyol va rebre 470.000 denúncies per suplantacions d'identitat. La prohibició d'enviar SMS comercials a entitats que no estiguin registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors serà un filtre a partir d'ara, però caldrà seguir estant atents i desconfiant dels remitents d'aquest tipus de missatges.
16: És un món paral·lel i és un món en el qual és un món mundial, que no ens protegeix la nostra policia local, no? del nostre barri, de la nostra ciutat, sinó que hi ha un, no? Aquí sí que estem entrant en un món completament global i aquí no tots els països tenen les mateixes regles.
15: Els experts recomanen anar amb molt de compte i sentit comú. No entrar en pàgines web que no siguin de confiança, revisar sempre les adreces i números des d'on arriben els missatges i tenir les apps i sistemes operatius actualitzats per evitar estafes digitals.
2: El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que no pot fer o que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
17: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
18: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
17: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
19: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb els mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats a casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
17: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
2: Abans d'acabar l'any, la Generalitat farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran. Amb aquesta mesura, el govern donarà per complert el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Ho ha explicat el programa Ciutadella de la xarxa el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
20: El president ja va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa.
2: Deu minuts i arribarem a 8:15 del matí. Prop de 5.000 persones, un 10% més que en l'edició anterior, han passat aquest cap de setmana pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de referència de la Mediterrània i el sud d'Europa que es fa al Delta de l'Ebre. Entre les novetats, el primer concurs d'imitació de cants d'ocells que ha convidat els participants a demostrar les seves habilitats imitant els sons de les aus. El festival també ha reforçat les activitats inclusives amb propostes per a persones amb dificultats d'oïda o visió. N'ha parlat Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, que és l'entitat organitzadora.
21: Estem trobant un increment respecte als anys anteriors de persones noves que s'acosten al festival també per primera vegada, i això vol dir estem en un bon moment, diguéssim, i l'acceptació per part del públic i dels visitants és extraordinària. Estem molt contents.
2: A Salou, al Tarragonès, més de 400.000 persones han assistit aquest cap de setmana a la Festa del Cel, 100.000 més que l'any passat, segons l'organització. A la mostra aèria s'hi ha pogut veure exhibicions de caces militars, patrulles acrobàtiques internacionals i un gran espectacle nocturn de drons sobre el mar. Aquest és el festival aeri més antic d'Espanya i el que té més projecció internacional. L'alcalde de Salou, Pere Granados, i el director de la Festa del Cel, Daniel González, n'han fet un balanç molt positiu.
22: Hem de valorar molt positivament l'espectacle d'ahir amb el sunset de PortAventura, amb els drons, amb el que són els focs artificials i sobretot l'estrella d'aquest festival, que són els Eurofighters. Dir que les platges i els carrers de Salou estaven plens de gom a gom.
23: I ara estem entre un dels millors festivals d'Europa, no només per la varietat d'actuacions, sinó també per la qualitat de la organització. I aquí jo m'excloc totalment, sinó sobretot tots els cossos de seguretat, de salvament.
2: El Joventut és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101-87. Nicola Provítola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. La Provítola reivindica el potencial de l'equip.
24: Hemos demostrado lo que somos, hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
2: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 punts més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la Nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que al descans ja dominava per 2-0 amb gols de Gastón i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts de 18 possibles i són sisens a la taula.

0: tant, ser molt estables.
1: Les seleccions catalanes d'hoquei patins es van proclamar campiones de la Golden Cup disputada a Can Xarau. El combinat femení s'ha endut el títol per tercer cop en les 5 edicions que s'han disputat fins ara. Per aconseguir-ho, però, va haver de remuntar un 2-0 davant Portugal. Laura Puigdueta iniciava la reacció i Carla Font de Glòria feia l'empat. Marina Codina, quan faltava un minut per al final, va decidir el duel amb el 2-3. La final masculina també enfrontava Portugal i Catalunya i el trofeu també va anar a parar a mans del combinat català. El partit va arribar sense gols als darrers minuts, però Xavi Aragonès va obrir la llauna amb un doblet. Helder Nunes va retallar diferències i tot i que l'equip portuguès va tenir l'oportunitat de forçar la pròrroga amb un llançament al pal quan faltaven 6 segons per al final, el marcador ja no es va tornar a moure. Nil Ibáñez i Carlota del Río han estat els guanyadors aquest diumenge de la 82a travessia de Banyoles, una clàssica de la natació en aigües obertes que, com cada any, s'ha pogut seguir a través de la xarxa Més. Amb les victòries d'Ibáñez i del Río, el Club Natació Granollers ha aconseguit un doblet a la categoria reina de la travessia, una prova que, enguany, ha plegat més de 2.300 esportistes.

Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla, el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. El Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització i que confirma la tendència de creixement dels darrers anys. El concert de Cluenda ha anat a càrrec de Quimi Portet. L'artista vigatà, que ha anunciat un nou disc per l'any vinent, ha arrencat amb clàssics com Montserrat o La Rambla davant una plaça major plena d'espectadors per escoltar un dels músics locals de referència. La gran sorpresa ha estat l'aparició dalt de l'escenari de Manolo García, amb qui Portet va fundar El Último de la Fila, després d'un any d'omplir escenaris amb la gira del grup de pop-rock. Plegats han interpretat temes com Em trenques el cor i Massa.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: A veure, parla'm una mica tu.
4: Hola, sóc el López.
3: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
4: Vale.
3: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
4: Em van a Morgades Valldosera.
3: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
4: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
3: Vale, doncs ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: sabies que...
1: El Partesà reivindica i demana ser diferenciat de l'industrial. De fet, proposen que hi hagi algun tipus de distintiu que deixi clar quan estem parlant de pa industrial per tal de no vendre gat per llebre. El gremi de forners de les Terres de Lleida ja té el seu distintiu, però les grans superfícies juguen amb l'adjectiu artesà, cosa que porta a la confusió del consumidor. Els forners, però, estan satisfets amb l'increment de consumidors, lleu però important, dels darrers temps. Un increment que es deu, en gran part, a l'aparició dels nous pans de diversos tipus. Això ha obert nous mercats gràcies a convergir la idea de salut amb la del pa tradicional. Jo sóc un panarra. Tu?
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 21 de setembre.

0: entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima va aparèixer il·lesa i se sospita d'una revenja entre delinqüents. Dels esports, el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verdinegres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem el dilluns amb 2 accidents actius a l'AP7. El primer ha estat aquesta matinada i encara talla un carril a l'altura de l'Ampolla en sentit nord. I el segon, de tot just fa uns instants, ha estat el Papiol, en direcció Tarragona, on hi ha només un carril obert i que provoca 8 quilòmetres de cues fins a Cerdanyola. Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R2 sud de Rodalies acumulen ara mateix uns 20 minuts de retard de mitjana per una incidència que ja s'ha pogut solucionar fa poca estona a l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, comencem la setmana amb molta calma, amb un matí de pocs núvols, només alguns de prims i poc destacables. La tramuntana bufarà a l'Empordà i l'ambient serà més fresc que el conjunt del país, propi de finals de setembre. A la tarda pujaran les temperatures respecte ahir i tornarem a tenir valors d'estiu, sense arribar, això sí, a una calor tòrrida. Continuarà el domini del sol arreu de Catalunya amb ben pocs núvols i, en tot cas, només alguns de prims. Doncs més enllà de la previsió a curt termini, a les portes de l'entrada de la tardor astronòmica aquest dimecres, volem saber quina estació ens espera. Tot plegat després d'alguns primers avisos amb forts ruixats. Ho farem en conversa amb Clara Bruset, cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: 4 minuts els que passen de 8:15. Hem tancat el sumari i entrem de ple en matèria explicant-vos que PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional festa de la Rosa a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veu en la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
2: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
0: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
3: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia. Y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdedeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
0: I en aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió

0: la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
1: Obviously, Catalunya was different now.
2: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
1: When I quit the country. During all this time.
2: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya.
1: I know it's not the same.
2: Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
1: The people. That is my first.
2: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
1: To touch again, to feel, to smell my country.
0: I l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada, deia, davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i que consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en la tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que, dimarts passat, el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031, amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la biodiversitat del Delta del Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho expliquen en Jaume Osete i la Clàudia Custodio, de la plataforma Zero Port, i també l'Alba Bou, alcaldessa del Prat de Llobregat.
3: Necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
4: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant. Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
0: Encara vinculat amb la mobilitat, Renfe substitueix a partir d'avui els trens ABLO que fan el trajecte entre Lleida i Barcelona per combois d'avant, reduint d'aquesta manera en un centenar les places habituals. La companyia ha pres aquesta decisió temporal mentre revisa l'estat d'un model concret d'aquests trens que van començar a operar al març i van presentar algunes fissures en el servei que presten en d'altres punts de l'estat. El primer tren afectat per aquesta reducció de places ha estat el de les 7 i 5 minuts d'aquest matí, un dels horaris amb més demanda dels usuaris del servei. I parlem ara de Barcelona perquè el seu alcalde, Jaume Collboni, ha fet una crida a crear un front global de les grans ciutats del món a favor de l'habitatge assequible. Una iniciativa que ha explicat ja té el suport de l'alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, amb qui s'ha reunit aquest dissabte a la ciutat americana. Collboni ha desgranat la proposta en el transcurs d'una xerrada a la cimera Urban 20, celebrada també a la ciutat de Nova York. Segons ha dit, les ciutats han de donar una resposta a nivell mundial perquè tenen davant actors que són globals, com els fons d'inversió o grans plataformes com Airbnb. La idea de l'alcalde és estendre a escala mundial una iniciativa que ja existeix a Europa i que també va néixer a Barcelona. Es tracta de Mayors for Housing, una aliança d'alcaldes europeus liderada pel mateix Collboni per compartir solucions davant la crisi de l'habitatge.
5: Té com a triple objectiu intercanvi de solucions pel que fa al repte de l'habitatge a les nostres ciutats, de ser i esdevenir un actor global davant d'altres actors globals com són els fons especulatius o les grans plataformes de lloguer d'ús turístic que també són globals. I en tercer lloc, que el repte de l'habitatge des del punt de vista de les organitzacions internacionals tingui la mateixa categoria i la mateixa importància que avui pugui tenir el repte climàtic.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets, que han transcendit aquest diumenge, van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I un intern de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, ha estat trobat mort aquest diumenge al matí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home, que es trobava al centre des del mes d'abril, s'ha suïcidat. Aquesta mort es produeix tot just 2 dies després de la mort violenta d'un altre intern a Quatre Camins, presumptament a mans del seu company de cel·la. Es tracta de 2 episodis diferents, però, segons el sindicat de presons SICAP, els fets posen de manifest el deteriorament del sistema penitenciari català.
6: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
7: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones, i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa 2.
8: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
7: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
9: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats a casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
7: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
0: I afegim que abans d'acabar l'any, la Generalitat farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran. Amb aquesta mesura, el govern donarà per complert el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Ho ha explicat el programa Ciutadella de la xarxa el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
10: El president ja va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa.
0: Un minut per sobre de 7:45, després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està posada en la tardor. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. Per entendre què podem esperar els pròxims mesos a punt d'entrar ja a la tardor, parlem amb Clara Bruset. Ella és cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya. Senyora Bruset, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
11: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: El que deia, després d'un estiu tan extrem com el que hem viscut, què us fa pensar que la tardor del 2026 pot ser diferent d'una tardor habitual a Catalunya?
11: Doncs els factors principals són els que comentaves ara mateix, no? Aquest estiu que venim d'excepcionalitat, de molt càlid, amb més de 3 graus per sobre de la mitjana d'anomalia. Llavors això ha fet també que aquest mar estigués excepcionalment calent i són ingredients importants a tenir en compte a l'hora de predir la possibilitat d'aquests fenòmens més extrems, fenòmens més violents. Aquests fenòmens necessiten doncs aquesta energia, aquesta humitat del mar, i això pot fer doncs que si es donen les condicions, que no és l'única aquesta temperatura del mar, si es donen les condicions que podrien afavorir algun d'aquests fenòmens, doncs hem de tenir en compte l'excepcionalitat de la qual venim d'aquest estiu. Tot i així, els models predictius per la tardor, a 1, 2, 3 mesos vista, són uns models amb baixa fiabilitat aquí a les nostres latituds. Els tròpics, subtròpics sí que són més bons, però aquí la predictabilitat és força baixa, i en especial al Mediterrani. Aleshores, aquests models a hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictabilitat, que és baixa. El novembre també sembla que ha de ser plujós, i el desembre doncs no tant. Per tant, ens centraríem en aquest octubre, que a hores d'ara els models diuen que pot ser força plujós, i alerta doncs amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. De moment l'escenari seria aquest, pel que fa a precipitació, i temperatura doncs per sobre tota la tardor, sembla.
0: Vostè parlava d'unes previsions a vegades que fallen o que són difícils de predir amb exactitud. Uh-huh. Aquesta és la sensació que han tingut alguns ciutadans aquestes setmanes passades amb aquestes S-alert que s'activaven i que després la tempesta caia dintre el mar o caia en comarques on no tocava, on no s'havia dit. És realment més difícil predir aquests episodis o ens trobem davant d'uns fenòmens cada vegada més locals i imprevisibles? És a dir, aquests fenòmens que desencadenen aquestes tempestes ara tan violentes són més difícils de preveure, i en tot cas, on són els límits de la predicció meteorològica? Per què són tan difícils?
11: A veure, aquesta dificultat, tant temporal com espacial, l'hem tingut sempre i la tindrem. Els models van millorant, cada vegada són més precisos, i en un futur doncs cada vegada poden anar millorant. Això, aquesta incertesa l'hem tingut sempre i serà. El que pot provocar el canvi climàtic és que aquests fenòmens extrems siguin cada vegada més freqüents i més extrems. I tenint en compte això, sí que és cert que aquests fenòmens extrems, cèl·lules superconvectives, poden agafar moviments encara més difícils de preveure. En general, les tempestes poden anar seguint una corrent, ja que una corrent, em refereixo a uns vents, que sí que tenim detectats i diem, mira, doncs aquesta tempesta anirà d'oest a est, no? Però tempestes d'aquestes tan convectives, tan profundes, acaben agafant un moviment propi, i és aquí on sí que pot ser encara més difícil de preveure el seu moviment. Això va ser el cas d'una supercèl·lula que va donar aquelles pedres, aquella pedregada al Camp de Tarragona. I en aquest sentit sí que són més difícils de preveure, però això també ho hem tingut sempre. El que pot provocar el canvi climàtic és que aquestes situacions siguin més freqüents.
0: Doncs ho tindrem present, Clara Bruset. Gràcies per atendre'ns aquest matí i que passeu un molt bon dilluns.
11: Gràcies a vosaltres igualment.

0: I avui obrim la crònica esportiva parlant de bàsquet i del Joventut en concret, que és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101 a 87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. Laprovittola reivindica el potencial de l'equip.
1: Hemos demostrado lo que somos. Hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos... creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
0: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions, amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que al descans ja dominava per 2-0 amb gols de Gastón i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts de 18 possibles i són sisens a la taula.
2: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables...
0: I el Club Natació Sabadell ha superat la fase preliminar de la Champions de waterpolo disputada a Tbilisi amb un balanç de 2-1 després de perdre amb el Brescia i guanyar el Budvanska Montenegrí i l'anfitrió l'Apolo Georgià. D'altra banda, també en waterpolo, el Mataró ha revalidat la Copa Catalunya Femenina. Es va imposar el Sabadell per 9-11 a la final. És la quarta vegada que l'equip del Maresme aconsegueix el títol. L'australiana Tilly Kearns va ser l'MVP de la final. La jugadora del Mataró, Caral Bertran, fa balanç del triomf.
3: Ha sigut un partit molt dur i molt contentes d'emportar-los aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant. Ha sigut molt complicat al principi, s'han fet una mica de nit a l'atac, però a poc, amb paciència, ha anat sortint tot.
0: I en handbol, victòria del Barça sobre el Puente Genil en la segona jornada de la Lliga a Sobal. Va imposar-se per 27-39 amb gols de tots els jugadors de pista. El triomf arriba abans que l'equip disputi el Mundial de Clubs d'Egipte, on debutarà divendres.

0: Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. La jornada ha estat agredolça per la Colla Vella dels Xiquets de Valls i per la Colla Jove Xiquets de Tarragona. El periodista de la xarxa Joan Pau Inarejos publica el seu segon llibre Tocats pel romànic. Inarejos, reconegut divulgador d'aquest art medieval a les xarxes socials, s'apropa ara a l'experiència de les persones que han vist com el romànic passava a formar part de la seva vida. Ens en dona més detalls el David Navarro.
1: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
2: Hi ha gent que per circumstàncies diferents, doncs veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
1: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que en alguns casos van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
2: Se m'acostava molta gent explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa. No, escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllon que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
1: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
4: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
3: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables. A la xarxa, a més.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Trescat Info.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular pel trànsit, problemes a la P7, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Carme. Sí, un accident de primera hora a Sant Cugat en sentit sud provoca cua des del punt de l'accident fins a Mollet del Vallès. Això són 19 quilòmetres. Com a via alternativa per anar a Barcelona es pot optar per la C58 i la C16. A la mateixa P7 també hi ha 4 quilòmetres de retenció en sentit Barcelona a la Roca del Vallès per un vehicle avariat. Destaquem també la Ronda de Dalt amb retencions d'11 quilòmetres des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes perquè hi ha un carril tallat per una avaria.
0: Desfeta electoral dels democratacristians del canceller alemany Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però per ara manté que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical. La Comissió Electoral Russa certificarà aquest matí la aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana. Segons els primers resultats, Putin obté el 57,3% dels vots, molt al davant de la resta de partits. Han estat uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber. També viatja a la ciutat autònoma el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants. Més d'un miler de persones es van tornar a manifestar ahir a Ceuta per exigir-ne l'expulsió. Mentrestant, al Marroc, l'atenció se centra en les eleccions legislatives de dimecres. La gran incògnita és si l'atenció amb Espanya arran de la crisi de Ceuta mobilitzarà l'electorat. Hi ha evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici i la socialització. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys. A Catalunya hi ha 150.000 persones amb Alzheimer. L'Ajuntament de Girona estudia sancionar els propietaris d'allotjaments d'ús turístic després de constatar que un de cada 4 no fan servir cap dels sistemes de recollida d'escombraries. L'associació que aplega aquests habitatges ja hi ha mostrat el seu rebuig. I Quimi Portet tanca una nova edició d'èxit del Mercat de Música Viva de Vic en un concert que va tenir la col·laboració sorpresa de Manolo García. El certamen ha tingut un augment d'assistents que s'enfilen fins als 170.000.
2: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Mourinho carrega durament contra els àrbitres, de qui diu que estan poc qualificats. El Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça per 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Ballant revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
0: La temperatura pujarà avui dilluns i serà molt alta per finals de setembre, com si fos ben bé el mes d'agost. Màximes previstes d'entre 28 i 32 graus i que arribaran a uns 35 a l'interior i al prelitoral gironí. Farà sol tot el dia.
4: Trescat Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dilluns, 21 de setembre de 2026, i això que escolteu torna a ser la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Penúltima setmana de setembre i, de fet, la darrera del tot complerta, per tant, tota màquina i de manera vertiginosa, començant per un dilluns on dues efemènides força importants en són les protagonistes. Per una banda és el Dia Internacional de la Pau i, per una altra, el Dia Internacional de l'Alzheimer. Dos reivindicacions i lluites prou significatives com perquè també formin part de l'actualitat que analitzarem amb el nostre Consell de Sàvies i Savis en la primera tertúlia del matí. De seguit ens hi posarem amb l'Espai de la Bona Viatgera, signat, com sempre, per la Sílvia Quero de Cimatravel, a qui mai se li esgoten les ganes de conèixer món. I, evidentment, avui també toca la segona tertúlia dels dilluns, la dedicada plenament als esports, amb la veterania de la casa, experts en competicions tant locals com nacionals, amb bimbes, melons i alguna cosa més. Avui, per cert, un bon dia per la parròquia blaugrana. Fem dilluns, doncs, a la República Santboiana, que tenim moltes coses per deixar anar i per compartir amb totes i tots vosaltres. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible. Començant per producció, l'Àngel Rodríguez. Molt bon dia, Àngel.
1: Molt bon dia, Madeu.
0: 19 graus ens marca el termòmetre del barri centre. Això vol dir que estan caient les temperatures. Tot i això, encara diu que hi haurà una mica de caloreta per acabar d'esgotar aquests dies d'estiu.
1: Sí, és això, que quan surts de casa potser fa falta la rebaqueta, però ja a l'hora ja necessites treure-la per la calor.
0: Ja ho pots dir. Molt bé, doncs també tenim l'Alba Valor aquests dies per aquí amb nosaltres. Li està prenent mides això del món de la comunicació i per nosaltres és un plaer. Alba, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal estàs?
2: Molt bé.
0: Això, esgotar els darrers dies d'estiu, a tocar la tardor, encara que sigui la tardor més purament meteorològica i tècnica.
2: Sí.
0: Molt bé, doncs res, nosaltres encantats de la vida, ens és igual que faci calor, que faci fred, aquí estem, no?
2: Exacte.
0: Molt bé, i a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, l'Albert Vilar, fa de tècnic. Bon dia. Doncs va, ens hi posem i res, comencem per la cançó del dia. Avui ens ho explica l'Alba, què escoltarem?
2: Doncs ara fa uns dies va sortir a la llum el nou videoclip de Ginestà amb Nil Moliner, amb la cançó Amb qui estaràs? I de fet no sabem amb qui estaràs tu, però nosaltres ens quedem amb vosaltres.
0: Molt bé, escoltem-la.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Doncs precisament el Daniel és qui ens pot explicar millor si això de la tardor, tècnicament parlant meteorològic, arribarà puntual o encara trigarà una mica. Sigui com sigui, l'escoltem. Bon dia, Daniel.
2: Hola, bon dia. Comencem setmana amb bon temps, amb temperatures agradables i per sobre de l'habitual per a aquestes dates. Matí tranquil, assolejat, amb temperatura fresqueta a voltant els 20 graus al centre del poble quan són pràcticament un quart de nou del matí. Tenim el cel serè, tret del pas d'alguna banda de núvols alts que només deixaran el cel emblanquinat estones al llarg de la jornada i temperatures màximes que a migdia estaran voltant els 28-30 graus a tot estirar. I vents de garbí que bufaran a partir de migdia de caràcter feble fins al final de la jornada. És tot. Que passeu bon dia.
3: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Molt bon dia, Ferran, t'escoltem.
4: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dilluns pendents d'aquest accident a la AP7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès que en sentit sud deixa dos carrils de circulació oberts i provoca més de 9 quilòmetres i mig d'aturades, unes cues que ja passen Cerdanyola del Vallès. Però és que sumem 4 quilòmetres de cues també a la AP7 a l'altura de la Roca del Vallès per un vehicle avariat que a hores d'ara s'ubica al voral. Més enllà d'aquesta incidència de la AP7 a la Ronda de Dalt, hi ha un vehicle avariat que en sentit sud en direcció Llobregat talla un carril de circulació al sud de Barcelona i que, a més, provoca 11 quilòmetres i mig de retencions. Per tant, podem dir que tenim cues en tot el tram de la Ronda de Dalt en sentit sud, des del nus de la Trinitat fins a la Diagonal. Pues que el vessant Vallès, el vessant Llobregat, volíem dir, en direcció Barcelona també tenim retencions intenses, a la B23 des de Molins de Rei en sentit nord, però també fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona hi ha cues originades també a Sant Feliu de Llobregat. Pel que fa a la A2, retencions també en direcció a la capital catalana, des de Sant Vicenç dels Horts durant 4 quilòmetres passant per Sant Boi de Llobregat i Cornellà. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran, gràcies. Fins demà, que vagi molt bé.
4: Fins demà, que vagi bé.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: El quiosc de La República Santboiana.
2: Arribem a un quart de nou del matí, repassem els diaris, doncs, els seus titulars i comencem pel periòdico. En aquest cas el té l'Alba i ens ho explica.
3: Doncs el titular principal, el govern recomprarà edificis que vendre el 2012. L'administració es va desprendre de 38 immobles i encara n'ocupa com a inquilina 23, pels quals paga 43 milions d'euros l'any, quantitat que es vol estalviar. A les imatges de portada veiem dues imatges, la primera de Pedro Sánchez i Illa i la segona de Fernández i Feijó, a la darrera a Badalona i la primera a la Festa de la Rosa. Amb el titular, pugna des de Catalunya. Sánchez posa el PSOE en dinàmica electoral a la Festa de la Rosa i Feijó col·loca a Badalona l'Albiol com el millor exemple polític.
2: Fem una ullada ràpida també al diari Ara, en aquest cas el té l'Àngel.
4: Doncs sí, avui com a fotografia del dia i com a titular tenim la mateixa secció, diuen, desfetes de Merz a les eleccions estatals d'Alemanya per l'alcaldia de Berlín després del triomf de la candidata Die Linke, que podria governar amb el SPD. També ens parlen, bueno, veiem la fotografia com estan celebrant i aquest confeti per celebrar el triomf. Diuen que la candidata de Die Linke en el partit més a l'esquerra de tot l'arc parlamentari alemany és una política i jurista de pares turcs. Diuen també l'oposició amplia, per parlar d'un altre tema, d'ampliar l'aeroport, agafa força al carrer, ecologistes i entitats socials es manifesten a Barcelona i per acabar ens parlen també de panorama internacional. Diuen el partit de Putin arrasa entre queixes de l'oposició. Els sondejos donen entre el 49% i el 52% dels vots a Rússia Unida.
2: Molt bé, La Vanguardia, que es lleva amb les eleccions regionals a Alemanya, que vota els extrems en dos estats i es compra els conservadors. Ens expliquen que la CDU de Merz desapareix per primera vegada d'un land a favor de l'AFD i l'esquerra de Die Linke guanya a Berlín. També en clau política, però una mica més lluny. Rússia-Ucraïna ataca el cor de Rússia en eleccions. Última jornada de les eleccions a Rússia va transcórrer enmig de l'atac més gran a Moscou per part dels drons ucraïnesos. La votació no, diu, donarà sorpreses. Es tracta només de saber el percentatge de suport que obté Vladimir Putin, ja que el seu partit és l'únic que es pot presentar després de la deriva autocràtica imposada pel líder. Veiem gent, doncs, traient les paperetes, doncs, de les urnes per fer el compte de vots amb una mena de, doncs, segurament és una escola reconvertida en lloc per votar, amb la fotografia, això, del Putin. Sánchez apel·la al vot català per frenar la involució del PP i Vox i Feijó crida a Catalunya a aixecar-se del sofà del psiquiatre. I és que els dos líders, un per una banda i l'altre per l'altra, esclar, ahir van estar precisament en terres catalanes per explicar el seu full de ruta del futur. Protesta contra l'ampliació del Prat, 5.000 assistents, ens diu La Vanguardia. I molt a prop de la capçalera, aprofitant, doncs, que avui surt un suplement especial anomenat Catalunya Avança, en una fotografia fantàstica, podríem dir, una fotografia molt estiuenca del que és un dels passejos marítims de Barcelona, diu, repàs de projectes públics i privats per afrontar els reptes del futur. I a més, el matís futboler, diu, Mourinho perd el derbi i ataca l'arbitratge, i precisament això ens dona peu a fer un repàs també als esportius, avui que tenim tertúlia esportiva a partir, recordeu, de més o menys un quart d'onze del matí. Repassem els esportius. I comencem, per exemple, pel diari Esport, Alba.
3: Doncs veiem una imatge del Mourinho d'enfrontar-se a un àrbitre amb el titular desquiciado. El Atlético tumbó el Real Madrid en el derbi del madrileño y deja tocada la imagen de un Mourinho incapaz de hacer reaccionar a un equipo que ya es cuarto en la tabla ligera.
2: Molt bé. A més, tenim el Mundo Deportivo. El que passa que avui, Àngel, el Mundo Deportivo té allò que diem dues portades.
4: Sí, aquesta doble portada.
2: Dues portades.
4: Sí, el titular, sobretot, és la Corre és de Covards, és un documental de Carles Reixac. Veiem també com està pintat com de jugador i com d'entrenador, la figura d'entrenador una miqueta més gran.
2: Un home que ha estat a Can Barça, ha sigut de tot, eh?
4: Correcte. De fet, el documental parla d'això, parla de la seva història al Barça, com el seu rol en el Dream Team, la seva relació amb Cruyff i, per exemple, el fitxatge de Messi, que és bastant sonat. Surten exfutbolistes com poden ser Julio Salinas o Guillermo Amor, també exdirigents com Joan Gaspar, i l'estreno és avui a Movistar Plus, que és una de les productores que ha pogut fer possible aquest documental.
2: D'aquí aquesta primera portada.
4: Correcte.
2: Molt bé.
4: I aquesta segona portada, ja la fotografia del dia no és de Carles Reixac, són de jugadors actuals, i veiem el batacazo i excuses. Veiem el Real Madrid capcot, després de la pèrdua 2-1 davant l'Atlético de Madrid, diu: un gris Madrid sucumbió con 10 jugadores por la expulsión de Huijsen en el derbi ante Atlético. Diuen que Jonathan David i Grimaldo marcaron y Mourinho señaló el estamento arbitral en la rueda de premsa. I és que una de les petites fotografies que surten és Mourinho amb unes fotografies que imprimia a la roda de premsa,
2: sí,
4: que ja
2: en parlarem. Va ensenyar aquí unes fotografies, ja en parlarem. Ja,
4: doncs. Exacte, també ens parlem d'una renovació durada, i és que Rafinha renova amb el Barça fins 2030, a part de la Supercopa ACB, on el Joventut guanya el Barça 101-87, amb un descomunal MVP la Priota, i per acabar ens parlem de MotoGP, i és que Acosta es puja al més alt, i és que va guanyar l'altre dia.
2: Sí, senyor, fantàstic, també. Molt bé, i tenim l'esportiu en la versió digital, Alba, oi?
3: Sí, doncs a l'esportiu veiem la imatge del Joventut celebrant aquesta Supercopa de 101-87 contra el Barça. La Priota esclafa el Barça, que no el va renovar, amb 9 triplets i 31 punts, i la penya aixeca la seva tercera Supercopa.
2: Suposo que també tindria ganes de reivindicar-se, aquest senyor.
4: Sí.
2: Una mica de dir, bé, doncs a mi no em renoveu, però vaja, jo continuo sent efectiu, i en aquest cas seria efectiu, però per la penya.
4: Correcte. Potser per ell era molt més que una final jugar contra el Barça.
2: Sí, un valor afegit, no? Una motivació, no? S'entén. Sí. Bueno, sigui com sigui, la penya, que també ha fet molt bé la feina i que també és mereixedora, la penya de Badalona, de poder aixecar títols, que ja toca.
4: Dominadora gairebé tot el partit, bé. I clara guanyadora.
2: Sí, senyor. Molt bé, doncs res, això que tenim avui també tertúlia esportiva, que en parlarem, de moltes coses. Aquest tarannà que tenia una mica amagat el Mourinho, però que al final li surt i bé, i se les té amb els àrbits.
4: Sí, teníem aquests dubtes, si el Mourinho tornaria a ser el Mourinho que està acostumat a seguir a Espanya, i veiem que sí.
2: Sí, sí, al final tot torna, no?
4: Tot
2: vull dir, home, tot torna, no, sí. Però ja m'enteneu. Sí, però escolta, que si som rigorosos hem de dir que si té raó amb alguna cosa és que li podien haver tret dues vermelles també l'Atlético de Madrid,
4: Sí, ja parlarem a la tertúlia, però jo crec que eren bastant clares com per treure vermelles.
2: Sí, sí, sí. Ja tanmateix també s'ha de dir, senyor Mourinho, el problema potser no ha estat a l'àrbit del bigoti, que deia
4: correcte.
2: Ell.
4: Sí, de fet...
2: No, potser és que el seu equip no ataca ni
4: és
2: de broma.
4: És algo que ja parlarem, però quan l'Atlético de Madrid té més possessió que el Real Madrid, algo grinyola.
2: I de quina manera?
4: Sí.
2: No, i de quina manera? Molt bé, sí, home, és veritat. Doncs això, que ja arribarà el moment per poder parlar de tot plegat. Molt bé, doncs farem una aturada tècnica molt breu i de seguida ens hi posarem amb el nostre consell de sàvia i savis dels dilluns. Avui, recordeu, 21 de setembre, Dia Mundial de la Malaltia de l'Alzheimer. També en parlarem. Moltes vegades hem tingut aquí científics, experts, amb tot plegat, i no deixarem de convidar-los, perquè interessa a tothom. Però avui ho recordarem una mica també com a reivindicació i com a efemèride amb el nostre consell de sàvia i savi. Fins ara mateix.

0: La República Santboiana. Tornem de seguida.
1: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu. Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o santboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una...

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
1: A tocar dos quarts de nou i, per tant, des d'ara mateix, això ja és el Consell de Sàvia i Savis dels dilluns. Comencem, doncs, per saludar la nostra parròquia, que diem nosaltres carinyosament, esclar. Emília Bravo, molt bon dia, què tal estàs?
2: Molt bon dia, bé.
1: Mira,
2: avui és l'últim dilluns d'estiu.
1: Sí, tècnicament parlant, ho és, climatològicament, ja t'ho diré.
2: I també cal recordar que avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer.
1: Ho hem dit com a efemèride important i en parlarem.
2: En parlarem, sí, perquè avui hi ha alguns actes que a l'hora de l'agenda ja ho diré.
1: Sí, molt important tot plegat. Ja ho hem explicat, ho dic perquè quedi ben clar, durant l'espai de la ciència hem convidat moltes vegades a metges, científics, científiques, doncs expertes i experts en aquesta malaltia i com amb d'altres que també tenen a veure una mica amb la naturalesa, malauradament, de l'Alzheimer, i ens han explicat moltes coses. Ho continuarem fent, faltaria més, però avui ens ho prendrem des d'un punt de vista més d'efemèride i de què pensa la població i de com ho veiem nosaltres, etc. Però tanmateix també us he de dir que és el Dia Internacional de la Pau i que això en alguns sectors ha perdut força a favor d'altres coses, en el bon sentit de la paraula, però que tècnicament parlant també és el Dia Internacional de la Pau. Així estava declarat en les institucions, però no vol dir que tingui que passar tan i tan desapercebut, no? Al final tot té la seva explicació. Sigui com sigui, Josep Casamajor, molt bon dia tingueu.
3: Molt bon dia.
1: Què tal estàs?
3: Bé, molt bé. Dic que estic amb el curs que comença, llibertat pels pares en algun sentit, perquè han estat molt ocupats amb els nens durant aquest estiu, i el que demanaria a tothom, els professors i els ciutadans en general, és millorar la comprensió lectora. Uh-huh. És a dir, que no ens empassem tot el que rebem dels missatges, que no ens empassem els missatges curts dels partits, que fem una lectura més detallada, no? Doncs, perquè, per exemple, amb l'aeroport ens estan explicant moltes coses i algú amaga coses que no diu. En fi, que s'ha de pensar una altra cosa és pa per avui, val, però per demà què? Vull dir, que gana.

0: Viatges curts que t'arriben pel mòbil, dic que això sí que ho captes de seguida, i a més et fan dir, ai, doncs és veritat, però que la reflexió és que ja t'estan donant un altre missatge, i no et dona temps a pensar. Això, jo visc la tecnologia, però que la tecnologia no ens deixi de reflexionar una mica tranquil·lament i sense estar pendent d'una màquina.
1: Totalment d'acord. Escolteu-me, a propòsit, si no saludo a ningú més, que sí que saludaré algú més, perquè l'Alba està amb nosaltres i se l'ha de tornar a saludar. Bon dia un altre cop, Alba.
2: Bon dia.
1: Perquè l'Enric encara el tenim de vacances. Des d'aquí una forta abraçada i celebrem doncs que s'ho estigui passant també, perquè al final, si encara estàs de vacances, home, tot això que tens, no?
0: Vull dir
1: que
0: ens ho mereixem, això, les vacances.
1: Setmana vinent ja estareu els tres clàssics del dilluns aquí tots junts, eh? Molt bé. Dit això, si voleu comencem per les noves, pels titulars, i després ja li dedicarem més temps a l'Alzheimer, però a partir de les 9 també, i jo crec que formarà part de l'agenda, parlarem amb una persona que és el responsable d'una taula de debat d'un documental sobre l'11 de setembre de fa 50 anys aquí a Sant Boi. Mira, ho deixem així una mica com a sorpresa, bé, donarem més informació ara quan ens estiguem acostant més a les 9. Per tant, anem a pams que tenim feina. Per una banda, aquest cap de setmana, ja ho sabeu, va haver-hi aquesta mena de pugna des de Catalunya. En Sánchez posa el PSOE en dinàmica electoral a la Festa de la Rosa i en Feijóo col·loca la Badalona del Viol com el millor exemple polític. D'aquesta manera ho explicava avui el periòdico. De fet, els dos, diguéssim, polítics més representatius dels dos partits més representatius, doncs apareixen a Catalunya, un per una banda i l'altre per l'altra, no? Sánchez apel·la al vot català per frenar la involució del PP i de Vox. I Feijóo crida a Catalunya a aixecar-se del sofà del psiquiatre. Ell ho anomena d'aquesta manera, del sofà del psiquiatre, com aquell que diu, em passo la vida doncs meditant, reflexionant o escoltant amb un altre. Sigui com sigui, que ahir Catalunya va ser l'epicentre d'aquests debats que ja miren en direcció a unes futures eleccions. No sé si alguna cosa sobre tot plegat, vaja.
2: A mi em va sobtar, no?, com es veu les imatges, el mateix dia, no?
1: Vull dir, sí, el mateix dia i quasi paral·lelament, no?
2: Exactament, no? Vull dir, els dos, sentir per la Sánchez per un cantó des de Gavà i l'altre des de Badalona, cadascú el seu discurs, vull dir, una pugna, no?, entre els dos partits. El que passa que quan escolto a Feijóo, vull dir, no escolto res constructiu, escolto que va destruir a l'opositor. Vull dir, jo penso que el que han de fer és construir conjuntament, des de l'oposició, clar, perquè per això són els opositors al govern que domina i que està governant, però que treballin conjuntament, per l'amor de Déu, en lloc d'aquestes pugnes.
0: Aquestes pugnes que hi ha. La política és arribar a uns certs acords. Vull dir que, a veure, a Gran Bretanya, vull dir que hi ha el Partit Conservador i l'altre, els laboristes, però que d'alguna manera s'accepta aquesta qüestió democràticament, però aquí és que bueno, no van a matar-se un partit a l'altre, però aquí si escoltes el PP i a Vox és que bueno, el Pedro Sánchez, jo què sé, és Dràcula, és el Pedro Botero, és jo què sé,
2: és el dolent de la pel·lícula,
0: i clar, vull dir que, bueno, ara, la comprensió lectora és l'únic país europeu que vol la pau, segons el senyor Sánchez. Vull dir que els seus missatges, hi ha alguns que, bueno, te'ls pots creure, i que el senyor Sánchez té també la seva llarga història de mentides i de contradiccions, per exemple, en Catalunya, però s'ha de sopesar. Hi ha gent que no voldrà mai la dreta i que abans de donar un vot nacionalista donarà un vot al Pedro Sánchez, i això passarà.
2: Bueno, però només cal pensar, vull dir, a nivell social, les polítiques que s'han fet a favor de la gent més vulnerable no han estat des del PP, han estat des del PSOE. Vull dir que això la població també, aquestes persones que s'han d'aixecar del sofà de psiquiatra, que vaya comparació també, vull dir, penso que per mi és... No és gaire correcte.
1: Això són paraules del Feijó?
2: Paraules del Feijó, no?
1: Això de que tanmateix us volia precisament, a veure, no seré jo qui ho descobreixi, però que tampoc és casualitat, perquè dèieu una mica, ostres, com pot ser que els dos representants dels dos partits més grans coincidin

0: incideixin a Catalunya el mateix dia. Home, no en va, no en va. Catalunya ha estat precisament el diguéssim el punt més important per unes eleccions, a qui decideix i el punt d'inflexió.
1: Home, ja ho veiem, no?
0: Quan després, més que punt d'inflexió, diria
1: no,
0: jo.
1: Quan
0: no?
1: Hi ha unes eleccions, el color no? Vermell de tot Espanya està a Catalunya.
0: Per això dic, no? Al final.
1: Ja, clar, ja això Feijóo per això diu que la gent s'aixequi. Bueno, potser si la gent s'aixeca d'aquest sofà potser tindrà més vots, els socialistes.
0: Molt bé. Digues, Josep, si no t'explicaré una altra cosa. Diguéssim. No, sí. T'explicaré una altra cosa.
2: La política és molt complicada, però deixeu-me parlar una mica. Jo no vaig poder anar a la manifestació que ja va haver a Barcelona pel tema de l'aeroport, que hi ha molta gent que no vol l'aeroport. Llavors em fixaria en Junts, per exemple, no diu que està a favor ni està en contra i deixa llibertat. Jo sóc, jo per exemple, doncs estic perquè la independència, però que no vull l'aeroport, vull dir que si, que no ens expliquin que no ens expliquin que l'aeroport que tindrà un país independent necessita una ampliació, perquè això està ben lluny de ser, vull dir que està ben lluny de ser que siguem independents, o sigui que s'ha de dir una altra cosa, perquè en aquests moments el que importa i la població està demanant és més trens, més autonomia en els trens, i que les carreteres del Mediterrani, hi ha una carretera que arribi a Europa, això és el que està demanant, no una ampliació de l'aeroport que maltracta el medi ambient, maltracta els pagesos, maltracta Sant Boi, maltracta tots els pobles de la costa. A veure, per un costat estem refrigerant les escoles perquè hi ha el canvi climàtic, i per una altra banda, doncs, aeroport que contamina, que vull dir que fa més gros la problemàtica del turisme. A veure, una mica de seny i que tots plegats, pensem en el dia de demà i en el dia d'aquí que faci 10 anys. A veure, què passarà? I el lector, què proposen aquests per aquí 10 anys? Perquè vull dir que a vegades sembla que vagin a buscar el vot del dia a dia, no? A vegades. És això el que van a fer.
0: Deixeu-me dir, aprofito la vinentesa, deixeu-me dir que sí, unes 5.000 persones es van manifestar ahir, segons la Guàrdia Urbana, després de que el fet és que aquesta protesta va tenir lloc, anava a dir, després de que el Consell de Ministres aprovés dimarts l'anomenat Pla d'Hora 3, que recull una inversió d'Aena de 1.760 milions d'euros al Prat de Llobregat entre el 2027 i 2031 com a part d'una actuació més àmplia per 3.200 milions la pròxima dècada. Sigui com sigui, ho dic perquè és prou important el moviment de gent, i això no va d'ideologies, perquè hi ha gent de diversos partits que pensa el mateix, no? Però jo ho veig més com un tema social, de que la gent, doncs, o molta gent, o una part de la gent, no ho acaben de veure clar i que creuen que agreujarà tant la crisi climàtica com els problemes del turisme massiu. Ho dic perquè a nosaltres ens envien moltes notes de premsa i ens demanen moltes vegades, escolteu, expliqueu això, perquè al final sou una ràdio pública, nosaltres ho fem i ens agrada que tothom digui la seva. També hem tingut gent de la Càmera de Comerç i de la petita i mitjana, de PIMEC, de la petita i mitjana empresa, el mateix president ha estat aquí i fins i tot defensant aquest pla d'actuació per millorar i per ampliar l'aeroport. Ho dic perquè precisament després de tot plegat, precisament demà estan convidats en concret el portaveu de Ceroport, en Jaume Osete, per aquí, perquè estigui aquí amb nosaltres en directe i ens ho expliqui i ens expliqui les seves conclusions. De la mateixa manera que en pocs dies segurament podrem tindre també l'opinió dels que creuen que sí que fa falta aquesta ampliació. No volem obrir debats de discussió aquí. El que volem és ser transversals i que ens expliquin uns la seva idea i el seu què, i els altres també la seva, que al final és el que crec que és més saludable. No? Ho dic perquè precisament demà en parlarem. Insisteixo, ja n'hem parlat, i n'hem parlat amb gent que l'han defensat i gent que formen part de la Càmera de Comerç de Barcelona, gent que formen part del PIMEC del Baix Llobregat, etc. Però que també volem saber i volem escoltar la veu dels que es manifesten, doncs, precisament en contra d'aquesta ampliació.
1: I és important conèixer les dues versions, sí, perquè escoltes una i i potser convencen, escoltes l'altre i també, llavors, si tens les dues versions de persones expertes, persones que tenen arguments, que tenen criteri, llavors tu com oient estàs més capacitada per defensar la teva postura, mm-hmm. perquè estàs escoltant les dues versions, no? I llavors pots fer un
0: contrarrestar. Sí, sí. A veure, que el nostre objectiu no es convença ningú de res.
1: No,
0: el nostre objectiu és explicar les diferents veus i els diferents criteris.
1: La persona que està escoltant,
0: sí, t'entenc.
1: Doncs, si té dubtes, doncs, es decanta per un cantó o per l'altre, depèn. A veure, ens queixem del turisme, ens queixem de que la Barcelona està massificada, que no pots caminar... La Sagrada Família, per exemple, ple, vas a Montserrat, està ple, vas per segons quins indrets de Barcelona, que dius, és que tot és turistes, els pisos, no?, també
0: però
1: turístics.
0: Però després també n'hi ha que es queixen pensant, com penses tu, que és molt saludable això que dius, però també es queixen de dir, escolti, me'n tinc que anar no sé on i he de passar per Madrid o he de passar, escolti, quina mena d'aeroport tinc, ostres, per què tinc retards, per què tinc no sé... Vull dir, és tot molt complex.
2: Això que dius
0: és molt complex,
2: es aconsegueix amb la independència, perquè una ampliació feta des de...
0: Això va de mides físiques, no de mides de llibertat o més llibertat.
2: Una ampliació feta des del PSOE i amb tot el comandament de l'aeroport des de Madrid, i jo no crec que aquí ens posin tan fàcilment vols internacionals.
1: I per què no es milloren les xarxes viàries? Vull dir, és, clar, la Renfe.
0: Al final estem parlant d'infraestructures. Sí.
1: Clar, que millori la Renfe,
0: les mides físiques, sí. Les mides físiques les tens...
2: Amb uns i amb els altres.
0: Amb uns i amb els altres, i les tens independentment de què digui la teva Constitució. No sé com dir-t'ho. Clar, són unes mides.
2: Sí.
0: I hi ha avions molt grans, aparells molt grans, que necessiten unes mides. Entenem
1: les pistes,
0: que per molt independent que siguis, com dius tu, si la pista fa 108 metres, sí. Fa 108 metres, no. Entenem. L'ampliació és una altra història.
2: S'hauria de veure també on tenen els aeroports altres ciutats europees, perquè el Charles de Gaulle, per exemple, està no sé quan de la capital de París.
0: I a Nova York tens 3 aeroports, en realitat en tens més, però 3 de...
2: Estan lluny, vull dir que... Perquè, i Reus i Girona, vull dir que jo no veig que sigui tan complicat, vull dir que...
0: Mira, escolta, en el seu moment vàrem escoltar la veu dels que estan a favor d'aquesta ampliació, ara ens pertoca escoltar doncs, els que s'han manifestat, a veure cadascú que digui la seva, i nosaltres escoltem tant amb uns com els altres, i és així de senzill. Què més? No, que si voleu continuar per aquí, continuem, però que tenim altres coses, eh? Parlàvem de futures eleccions i tal. Bueno, hi ha hagut dues eleccions també importants, una les regionals a Alemanya, i de fet doncs s'ha votat els... Ho defineixen d'aquesta manera, tant els extrems en dos estats com l'escombrada també important als conservadors, no? De fet, el partit de Merz, la CDU, el partit de Merz, desapareix per primera vegada d'un land a favor de l'AFD, i l'esquerra de Die Linke guanya a Berlín. A Berlín guanya l'esquerra, i en canvi d'altres llocs, compte, la ultradreta. Què vol dir això? Que la geografia alemanya doncs està ben dividida, no?
1: I molt polaritzada.
0: Molt polaritzada? Sí. No ho sé, alguna cosa més que polaritzada, potser, perquè déu-n'hi-do,
1: bueno, no? El que has de preocupar és que aquest ascens de l'extrema dreta, vull dir, això és el que preocupa. Després, escoltar la dona de Berlín, jo m'entrec el barret, no? Quan escoltes, diu, quina dona més coherent amb el seu discurs a favor de la igualtat, a favor de la pau, a favor dels drets humans, que dius, ostres, jo vull una política d'aquest tipus. Vull dir que...
2: Sí, és diferent.
1: Tothom té cabuda, no?
2: És diferent estar a Múnich, on a la plaça de l'Ajuntament es fa una missa pel Rasi, que era per recordar el papa, o Berlín, que és una ciutat bastant cosmopolita, que té una part que havia estat per occidental i l'altra ocupada per russos, però que a mi Berlín m'encanta, m'agrada molt.
0: Bueno, no sé i que sempre ha tingut aquella cultura oberta, de pensament molt, molt liberal, digue-li, d'esquerres també, molt, no ho sé.
2: Deixeu-me dir una cosa, que potser jo lligo coses que a vegades sembla que no tinguin res a veure. Una cosa.
0: A veure si ho podem lligar.
2: A les Illes Balears,
0: sí.
2: Les Illes Balears,
0: sí.
2: qui compra els habitatges, qui compra la compravenda d'habitatges. En el segon trimestre d'enguany, el 32,27% ho han comprat famílies alemanyes o nòrdiques, famílies de la classe mitja. A veure, aquests viatgen i potser necessiten que ampliïn l'aeroport, però que els ciutadans que de a pie, de peu, de Mallorca, potser el que busquen és un habitatge més econòmic. Clar, els nòrdics i els alemanys tenen una economia més poderosa i uns sous més poderosos. A veure, al final serà el que estan colonitzant, ja fa temps que estan colonitzant Mallorca i les illes, no? Però que a veure, professors que van a treballar, que van amb avió quasi a treballar. La gent que no, els empleats que necessiten viure, vull dir que van a fer de marmitons, de camarers als hotels, però necessiten un habitatge. Uh-huh. És molt complicat tot això, eh? I que ens parlin dels avions i d'aquests grans avions, bueno, no sé, potser que ens calmem una mica.
0: Bé que hem tornat a recuperar el tema, estàvem amb eleccions. No, està bé, deies que ho lligaries, d'acord, ben lligat, però és que hi ha un tema d'eleccions que també que no podem oblidar. A Rússia, Ucraïna ataca el cor de Rússia, precisament en plenes eleccions.
1: I a veure, escoltant les notícies, Putin...
0: Sí, és l'únic que s'ha presentat. Per què? Perquè no ha deixat presentar ningú més.
1: És el que anava a dir.
0: Per tant, no, ho dic perquè el que interessa més en aquest... Per desgràcia, el que interessa més... és saber el percentatge de suport que obté el Putin, que no pas qui guanyarà, perquè al final l'únic que es pot presentar després d'aquesta deriva autocràtica imposada per ell mateix, només es pot presentar ell.
1: I per què munta aquest numeret de les eleccions, si després resulta que les coses que aquestes eleccions estaran manipulades, que el vot no serà potser, el resultat no serà el real... Uh-huh. I que els opositors es poden presentar,
2: No hi ha la possibilitat. Hi ha un partit comunista rus que també es pot presentar, que això sembla que no és massa perillós per en Putin. Jo tinc entès això pel que he llegit. Però
1: sí, però també diuen que els resultats tampoc seran reals.
2: Aquests volen la guerra igual que el Putin. Volen la guerra igual que el Putin contra Ucraïna. Però també és una força que la gent, potser que votem aquests per no votar una part de la població, dirà que no és el del Putin. En fi.
1: Però les estadístiques donen un...
2: Sí, sí.
1: La barra estadística puja amunt, la del Putin, eh?
2: Sí, sí.
1: Però home, amb diferència,
0: aquell que s'ha intentat presentar o han tret alguna mena de llei de sota el braç o el que sigui perquè no es presentés, o ha estat una persona amb molt mala sort a la vida que li han passat coses. Vull dir, no ho sé, fins al dia d'avui, clar, és que és molt... fins i tot és agosarat intentar presentar-se.
2: Sí.
0: És agosarat perquè no saps com acabarà tot allò. No.
1: Desapareixen.
0: Escolta, ho dic seriosament. Vull dir,
1: desapareixen.
0: Final, de vegades desapareixen, de vegades tenen molts problemes, sí. Digue-li com vulguis. És molt trist que sigui així i en fi, i una mica explicaven això, que Ucraïna, a més, ataca el cor de Rússia en plenes eleccions. És... diuen que és un dels grans atacs a Moscou per part de drons ucraïnesos i en fi que al final tot plegat, digues, jo no sé si afavoreix o no afavoreix el Putin això, si això ja és política, diguéssim, de...
1: No sé, que al final ja no saps
0: per experts russos,
1: vull dir que
0: això...
1: Aquesta guerra que havia de durar 3 dies,
0: analitzar-ho,
1: segons els experts,
0: sí, sí.
1: Porten ja 4 anys.
0: Sí, sí,
1: ja
0: no, per això dic, i a més, jo recordo que aquí ho dèiem, bueno, no ho dèiem nosaltres, deia el Putin, no, això en 4 dies ho he solucionat.
1: Sí.
0: No ho sé.
1: Que abans era cada dia era portada. Ara ja sí. Ens acostumem, ens hem habituat, com el que va passar a Ruanda, com el que passa a Yemen, vull dir que ara ja ni se'n parla, dir, perquè ens habituem a tot això, eh?
2: En Donald Trump també deia que aquesta guerra s'acabaria aviat, no?
0: Ell pensava que ell mateix evitaria segons quines coses. De moment, del Putin, l'única cosa que li ha tret és que un oligarca proper amb ell li pagui una festa a la boda del seu fill. És l'única cosa que ha aconseguit del Putin, vull dir.
2: Posar els Estats Units com a exemple de democràcia en el món, a veure, igual que han fet saltar el dictador de Venezuela, perquè han segrestat un cap d'estat, cosa bastant estranya, vull dir, van acabar la guerra perquè van posar unes bombes a Hiroshima i Nagasaki I això és una cosa molt bèstia, però m'ho van fer. I d'altres coses, vull dir que d'altres coses en Europa també hi ha mesures radicals de dictadura, i perquè, bueno, eren els bons, però no sé, dir que els Estats Units no és el colmo de la... el cap d'estat de Xile, un cop d'estat que van provocar els Estats Units amb en Pinochet, d'acord, però que els bons van posar un dictador
1: entre cometes,
2: els bons.
1: Entre cometes,
0: els bons. Això no és la primera vegada que ho fan, no? Vull dir, o que li donen suport, etc. Sí. Molt bé, ara ja sí, res, estem a 7 minuts i que ni això, per arribar a les 9. A les 9 també parlarem d'altres coses i continuarem parlant de l'actualitat, esclar que sí. Però sí que ens volem aturar, doncs, això, el Dia Mundial de la Malaltia de l'Alzheimer, perquè, insisteixo, n'hem parlat moltes vegades i crec que, home, també és molt bo de saber el vostre parer, ja no des del punt de vista científic, sinó des del punt de vista de persones de peu, que es diu. Avui, de fet, clar, cada any els científics, doncs, donen uns punts importants a tindre una mica al damunt de la taula com a, jo diria, com a eslògan principal de cada any, d'en què s'ha de lluitar i de què... Nosaltres tenim, doncs, una mica les notes de premsa de molta gent involucrada en tot plegat, per exemple, la de la Societat Espanyola de Neurologia, que ens expliquen que la falta de financiació pública, en aquest cas de dos fàrmacs molt concrets davant de l'Alzheimer, doncs dificulta l'accés a tractaments ja aprovats per la Unió Europea. I ens expliquen que la Comissió Internacional de Preus dels Medicaments va decidir el passat 15 de juliol no incloure en la financiació pública els dos primers fàrmacs que són capaços de ralentitzar la progressió de l'Alzheimer en fases inicials, limitant, doncs, d'aquesta manera el seu accés a la prescripció privada. Diu que al voltant d'un 4% de les persones amb Alzheimer a Espanya podrien beneficiar-se d'aquests dos nous tractaments. A Espanya aquesta malaltia afecta a més de 800.000 persones i cada any es diagnostiquen uns 40.000 casos nous, amb més d'un 65% dels casos que és de dones, amb més d'un 65%. Més del 50% dels casos d'Alzheimer, diu, encara són lleus, segueixen sense diagnosticar-se a Espanya, però, i el retard mitjà entre els primers símptomes i el diagnòstic es supera de vegades els 2 anys. Jo és informació que crec que val la pena d'explicar, si em voleu aturar en algun moment i dir la vostra, però vaja, que vaig explicant dades i coses que crec que són prou interessants. Actualment, menys del 20% dels diagnòstics d'Alzheimer es realitzen amb el suport de biomarcadors, no?, que es diu, i la societat, doncs, com us deia, la SEN, es coneix per aquest acrònim, és la Societat Espanyola de Neurologia, insisteix en elevar el seu ús fins a un 80 i un 90% per millorar el diagnòstic precoç. L'Alzheimer és responsable de més del 60% de les situacions de dependència reconegudes a Espanya i suposa un cost sociosanitari proper als 35.000 milions d'euros. Les famílies assumeixen fins al 86% del cost econòmic de la malaltia davant d'un 8% de despesa sanitària pública. I, finalment, deixeu-me dir que quasi un de cada 2 casos d'Alzheimer es podria preveure o enredarir actuant sobre fàrmacs de risc modificables. Perdoneu, doncs, que no he llegit prou ràpid, potser, però és que estic traduint simultàniament perquè ens l'envien en castellà. Molt bé, aquests serien els punts més importants a tindre en compte, i allò que dèiem, doncs, és una mica el full de ruta per agafar-se, doncs, alguna mena de lluita cada any. No sé com dir-ho, és una mena de, no sé si són pensaments, eslògan, digueu-los com vulgueu, però cada any hi ha uns valors, uns punts, doncs, per agafar-s'hi i treballar-los. I en aquest cas és aquests que us he explicat, sobretot la mancança amb la finançació pública d'aquests fàrmacs. Sisplau, us escolto ara, sí.
1: Sí, aquest punt que acabes de tornar a remarcar al final, no? La manca de finançació pública, vull dir, això és molt trist, no? Vull dir, potser que qui fa els pressupostos hauria de derivar més diners cap a la prevenció. Vull dir, si se sap que hi ha uns fàrmacs que poden actuar, que poden reduir...
0: Són dos fàrmacs, perdona, recordo, són dos fàrmacs aprovats per la Unió Europea. Eh?
1: Aprovats per la Unió Europea. Doncs anem per aquí. Perquè després, què passa? Després aquestes persones afectades de la malaltia necessiten un cuidador o una cuidadora. Vull dir que també això és una despesa. Vull dir, si tu estàs actuant per prevenir, després també... aquesta despesa serà mínima, i a part que la qualitat de vida de la persona, que això és el primer tenir en compte, la qualitat de vida d'aquesta persona afectada de la malaltia, de la persona afectada i de la família, perquè tenint al si d'una família una persona afectada d'un Alzheimer, a canvia per complet.
2: D'un Alzheimer o d'una altra malaltia. Mira, l'Elisa Serna està fent una campanya molt important per la llei de la dependència, que no té prou diners per tirar endavant, i diu ella que el que es necessita és un pacte d'estat per aconseguir un finançament d'aquesta etapa de la vida que pot ser de dependència. A veure, jo recordo, perquè el vaig veure, i Pasqual Maragall i en Jordi Solitura és mort, Pasqual Maragall no sé com està actualment, perquè és viu.
1: Sí, sí, sí.
2: Però està d'una fase molt ja avançada d'aquesta qüestió. L'altre dia, una veïna de Sant Boi estava asseguda a casa feia al súper, em mira, hola, Josep, i jo sé que està diagnosticada Alzheimer, dic, ui, doncs, encara fa moltes coses. Me'n vaig alegrar, dic, bueno, m'han explicat que té un possible tractament, etc. Però dic, ha avançat el tema de l'Alzheimer. El que passa és que, vull dir, que necessita finançament. Vull dir,
1: sí, però que és una vergonya, no? Sí, vull dir, que se sàpiga que hi ha dos fàrmacs que poden curar, no, però prevenir, no? Pel que estic dient, no? No hi ha una cura, però pot una millora.
0: Sí, i a ralentitzar el que després vindrà, el que pot arribar a vindre. Vaja.
1: I que a nivell social, sí, sí, a nivell polític, això no es tingui en compte, doncs a mi com a ciutadana s'encara la cara de vergonya. Vull dir, que dius, ostres, què estem fent?
0: Molt bé.
1: A què dediquem els diners?
0: Disculpeu-me, sí, és que ho hem de deixar-ho ara mateix perquè ens n'anem als informatius. Després, quan tornem, parlarem d'un documental i una taula rodona que ens recordarà, doncs, aquests 50 anys de la diada del 1976 a Sant Boi. Doncs bé, doncs resulta que la Rulla Centre d'Estudis Santboians organitza aquest dimarts doncs un documental també signat pel Xavier Sánchez, amic d'aquest programa, ja el coneixeu, i en parlarem amb ell també. I si voleu encara acabarem d'arrodonir tot el que estem explicant del Dia Internacional, del Dia Mundial de l'Alzheimer. Fins ara mateix.
3: T3 a Molins, la C32 a Cornellà, la Ronda del Litoral de Santa Coloma a Ciutat Vella.
4: Desfeta electoral dels democristians del canceller alemany Friedrich Merz a Magdeburg, Pomerània Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però per ara manté que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical. La Comissió Electoral Russa certificarà aquest matí l'aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana. Segons els primers resultats oficials, Putin obté el 57,3% dels vots, molt al davant de la resta de partits. Han estat uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. Alberto Núñez Feijóo torna avui a Ceuta amb una delegació del PP europeu encapçalada pel seu president Manfred Weber. També viatja a la ciutat autònoma el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per visitar les instal·lacions que s'han habilitat per acollir migrants. Més d'un miler de persones es van tornar a manifestar ahir a Ceuta per exigir-ne l'expulsió. Al Marroc, l'atenció se centra a les eleccions legislatives de dimecres. La gran incògnita és si l'atenció amb Espanya arran de la crisi a Ceuta mobilitzarà l'electorat. Hi ha evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici i la socialització. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys. A Catalunya hi ha 150.000 persones amb Alzheimer. Des d'avui, els trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona perden unes 400 places diàries per la substitució dels trens ABLO per d'altres de menys capacitat. Afecta 4 de les freqüències amb més demanda. Renfe ho justifica per una revisió dels combois mentre la plataforma de viatgers reclama solucions urgents. Arriba a TV3 i a la plataforma 3Cat la sèrie Gènesis sobre la trajectòria del xef Ferran Adrià. A Netflix, el més destacat és Una Bomber, amb Russell Crowe, en Bomber, volíem dir, que interpreta el terrorista que durant una dècada va atemorir als Estats Units amb l'enviament de cartes bombes.
5: Esports.
6: El Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota dels blancs per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Mourinho carrega durament contra els àrbitres, de qui diu que estan poc qualificats, i el Sabadell en llocs de promoció primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut guanya la Supercopa de Bàsquet. El Barça per 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Bellán revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
4: La temperatura pujarà avui dilluns i serà molt alta per a finals de setembre, com si fos agost ben bé. Màximes previstes d'entre 28 i 32 graus i que arribaran a uns 35 a l'interior i al prelitoral gironí. Sol durant tot el dia. 3CAT Info.

0: Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.
1: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: La Fundació Catalana Adela Miquel Valls és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: 8 minuts han passat de les 9, continuem amb l'Emília, el Josep, també l'Alba. Hem estat explicant quins són els punts, diguéssim, d'interès, que són molts, i que la mateixa malaltia de l'Alzheimer ja és un punt d'interès, però avui, en el Dia Mundial d'aquesta malaltia, hem explicat els punts importants a remarcar enguany. Ja ho sabeu que cada any, doncs clar, evidentment, les investigacions, la recerca, tot plegat, doncs posa en valor una sèrie de punts que s'han de treballar. I ho hem estat explicant. No sé si volíeu explicar alguna cosa més en aquesta direcció. El que sí que sabem és que hi ha activitats i hi ha coses que després, precisament, en aquesta microsecció de l'Emília, de l'agenda setmanal, també sortirà alguna cosa. Si vols, ens esperem, Emília, a l'agenda.
1: Sí,
0: i així ho acabarem d'explicar. Molt bé, les xifres són les que són, ho hem estat dient, i a més, cada any augmenten. Això ens toca a totes i a tots. Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer, la malaltia d'Alzheimer, lluitar contra la malaltia d'Alzheimer, i això ens toca a totes ni a tots. I sempre que puguem, continuarem doncs, amb aquests valors que tenim aquí, sobretot també l'espai de la ciència, que al final també és salut, i explicarem i portarem a gent que d'això en sap molt, com hem fet fins ara, perquè de manera regular ens agrada saber com està la recerca, no? Perquè al final, Emília, la recerca és clau per tot.
1: La recerca és clau i la conscienciació i sensibilització ciutadana, perquè les famílies que pateixen dins del seu si un membre afectat, un membre familiar afectat, saben què és el que què significa conviure amb aquestes persones i què trist ha de ser veure com es va denigrant, no? Com a persona que ja no arriba a conèixer qui hi ha al seu voltant i que quan es veu al mirall, ho he sentit d'una persona, diu, lo trist és quan els mira al mirall ja no sap qui és.
0: Imagina't el que una persona ha de patir. I sempre ho hem dit,
1: és un patiment,
0: com amb moltes malalties, per no dir la gran majoria, per no dir totes, hi ha les víctimes de la pròpia malaltia i hi ha les víctimes col·laterals, que solen ser, doncs, evidentment, les persones que hi ha al voltant de la persona que ho pateix. Molt bé, escolteu-me, després explicarem les activitats dins de l'agenda, les activitats en aquesta direcció. A veure, us dèiem que ara parlaríem d'una cosa que també, home, no farà massa, ha estat protagonista d'aquest estiu, d'aquest setembre, però anem a PAMS, i tenim una nova cultural, Alba. Res, explica'ns una mica de què tracta, que ara ho tocarem a fons.
2: Doncs sí, doncs a través d'aquests 50 anys de la diada que es va fer aquí a Sant Boi, la Rutlla, el Centre d'Estudis Santboians, organitza el dimarts 22 de setembre una jornada de memòria i reflexió al Teatre Cal Niño. Amb la projecció del documental Sant Boi 1976, la diada que vam viure, de Xavier Sánchez, i una taula rodona amb Magna Orange, Carles Serret i Carles Santanca, moderada per periodista Albert Aguilera. Doncs això, posaran el documental i parlaran.
0: Fantàstic, doncs mira, ves per on tenim l'autor d'aquest documental, un bon amic del programa, a l'altre cantó del fil telefònic, Xavier Sánchez, molt bon dia.
3: Bon dia, Mateu, què tal?
0: Com estàs?
3: Pues bé, home.
0: Suposo que content com totes les estrenes que tu tens doncs, la responsabilitat de portar en pantalla, en aquest cas en forma de documental, d'aquests 50 anys de la diada del 1976, aquest documental, i Taula Rodona, per cert, Taula Rodona amb gent molt interessant, com és la Magda Orenic, que la vam tindre aquí, no farà massa, també parlant de coses relacionades amb tot plegat, evidentment el Carles Serret, el director de l'Arxiu Històric Municipal, i el Carles Santacana. Escolta, explica'ns una mica aquest documental, que evidentment el que vol, ja ho diu el subtítol, recordant una diada històrica, el subtítol del que seria la Taula Rodona. Explica'ns una mica com ha anat tot.
3: Bé, bueno, evidentment la Rutlla com a centre d'estudis santboians li volien donar una gran importància a la divulgació del 50 aniversari de la Diada de l'any 1976, que es va celebrar aquí a Savoy, i que va ser una diada històrica perquè va ser la primera diada nacional que va ser autoritzada pel franquisme. O sigui, encara està en ple franquisme, el Franco
0: feia... L'ombra, diguéssim, no? Encara l'ombra del franquisme.
3: Feia mesos que el Franco havia mort, i, bueno, i és molt interessant i és un fet històric aquell moment, no? Llavors ens semblava que era molt important, doncs, que el Centre d'Estudis Santboians, a part que hi ha altres institucions, doncs, com el Museu de Sant Boi, que ha fet una exposició molt interessant al respecte, que també recomanem a la seva visita, doncs també nosaltres aquí volíem fer la nostra. Llavors ens va ocórrer la idea de fer un documental amb testimonis dels socis i sòcies que van viure aquell moment, i vuit socis o sòcies de la Rutlla, doncs, s'han prestat a recordar aquell moment, i evidentment amb fotografies i amb imatges d'aquella diada, que va ser brutalment... Va ser brutal, va ser, bueno, una experiència molt bèstia en aquell moment.
0: Un punt d'inflexió entre tot el que s'havia patit i el que venia, que era aquesta democràcia que anava caminant a poc com una criatura petita que comença a aprendre a caminar, digue-li d'aquesta manera, però que tot era molt incipient i que, a més, es posava molt en valor allò d'aquell lema de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. No? Eren les reivindicacions que, d'alguna manera, sintetitzaven, doncs, bona part de les demandes de l'oposició democràtica catalana del moment. Escolta, en quant a... Sempre et preguntem per la feina que has tingut, que jo ja ho sé que tot és molt difícil i que tot costa molt. En aquest cas, en aquest tipus de documental, jo crec que has hagut més de fer recerca d'imatges i més de temes, feina de documentació, editatge, etc, que no pas una altra cosa, oi?
3: Bueno, a veure... He fet dos documentals sobre la diada del 1976 alhora.
0: Sí, clar, perquè un és els testimonis.
3: Un per l'Ajuntament, pel Museu de Sant Boi, que aquell va haver-hi també una feina també de recerca d'imatges i tota, bueno, també amb la col·laboració d'Arxiu Històric de Sant Boi i d'altres fotògrafs de l'època. I després amb aquest, sobretot, doncs, encaixar imatges ja que havia recol·locat i posar-les, no? Més que res és ordenar les idees, les narracions, les històries. Aquí està on realment on està la feina, no? Sobretot per fer que narrativament i que d'una manera sigui agradable també pels espectadors, que vegin una cosa que és interessant, que jo penso que la gent quan el vegi, doncs, veurà que era una cosa molt interessant. Va ser una època, una època que... Jo crec que m'agafes a un jove de 8 dies i li ensenyes aquest documental i dirà: "Ui,
0: sí.
3: Això va passar a Sant Boi?"
0: No, totalment.
3: Perquè hi ha molta gent jove que, bueno, pues desconeix aquest fet històric, i bueno. També per això nosaltres li hem donat també molta importància, que a part de presentar aquest documental fet pels socis i pel contingut dels socis, a veure, que pensem que dintre dels socis, per exemple, està la Montserrat Gibert, que és una...
0: Totalment.
3: ...autoritzada, i que en aquell moment tenia 30 anys, no? I que forma part de la història recent de Sant Boi. Doncs també hem volgut, doncs, que hi hagi una aportació històrica més diàfana, més clara, més aportativa per part de l'historiador Carles Santacana, de Carles Herrer, que també és historiador.
0: Correcte.
3: I membre de l'arxiu, i de la Magda Oranic, que crec que també donarà una visió també molt, molt interessant.
0: Bueno, molt interessant, això... perquè ella, perdona, Xavier, al final era una advocada molt jove que ja es va haver d'enfrontar a casos molt difícils, com era mirar de salvar-li la vida a gent que van ser fusellats.
3: Estem parlant d'una època molt dura, en què hi havia molts assassinats. La policia, doncs, apaïsava i fins i tot matava. Acabava de passar la marxa de la llibertat, jo recordo a Sant Boi, perquè jo era petit, jo vaig veure com la Guàrdia Civil carregava la bèstia. Després, anys després, va haver-hi la matança de Totxa. Vull dir, va ser una època molt dura, en què la mal anomenada transició, doncs, bueno, era una transició molt rara. Governaven els franquistes i la policia i l'aparell de repressió encara existia en l'estat, no?
0: Sí, senyor. Molt bé, doncs, escolta, que ens feia il·lusió doncs, escoltar-te a tu, que ets, al final ets una mica el qui signa, no?, aquest documental, aquesta feina, ets l'autor, i teníem ganes, doncs, ho volíem explicar com a agenda, però a més, doncs, tindre el teu testimoni. 50 anys de la Diada Nacional de l'11 de setembre de 1976 a Sant Boi de Llobregat, recordant una diada històrica amb la Magda Urenic, el Carles Serret i el Carles Santacana. Demà dimarts 22 de setembre a les 19 hores, a les 7 de la tarda, al Teatre de Cal Niño, també doncs, sota també la signatura de La Rutlla, Centre d'Estudis Santboians. Javier Sánchez, moltes gràcies, com sempre. Ha estat així una mica, no improvisar, però així una mica de dir, va, encara que sigui per telèfon, però explica'ns-ho. I per nosaltres, ja ho saps, una satisfacció, com sempre, d'acord?
3: Molt bé, moltes gràcies, Amadeu. Doncs sobretot que vingui la gent.
0: Sobretot que vingui la gent.
3: A la gent que li interessa la història contemporània del nostre país, li interessarà, crec que li interessarà moltíssim el que veurà el dimarts aquí a la set de la tarda.
0: I a banda dels testimonis, imatges molt i molt inèdites que amb més d'una i un sorprendrà. Moltes gràcies, Javier, i èxit per aquest projecte, d'acord?
3: Molt bé, moltes gràcies, Amadeu.
0: Bon dia, gràcies.
3: Abraçada, adéu.
4: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
0: Pràcticament un quart i cinc minuts de 10 del matí. Emília, Josep, ho havíem d'explicar. Jo crec que molt interessant. Jo no sé alguna cosa sobre tot plegat.
1: Jo, una pena que només, no sé si té previst passar-ho en un altre dia, en una altra hora.
0: Segur que sí, segur que sí.
1: Perquè, clar, tothom no pot assistir
5: demà. Demà no puc i tinc unes ganes bestials d'anar-hi.
1: Jo després d'escoltar, doncs dic, ostres, a mi m'agradaria veure aquest documental i més. Jo vaig viure aquest 11 de setembre i ho recordo amb molta emoció, i ara quan escoltes aquests testimonis que també hi eren o que ho van viure perquè eren més joves i que ara han recollit testimonis de persones com la Montse Gibert o la Magda Urenic, doncs a mi aquest documental m'agradaria tornar-lo a veure'l, perquè jo demà no puc.
0: No, però per la teva tranquil·litat t'he de dir que normalment sempre passa el mateix amb aquests documentals del Javier i de tot el que fa la Rutlla, de que s'ha de repetir, s'ha de buscar també, s'ha de mirar de fer-ho amb una altra data, perquè l'èxit és fantàstic i per tant tanmateix, jo sé que ho acaben penjant per internet, en els seus blogs i en el YouTube. Jo crec que això ella ens ho explicarà, perquè sempre que passa això ens acaba dient «Ei, ja ho podeu veure per aquesta via». Per tant, ho explicarem
1: perfecte,
0: quan es caigui.
1: Perfecte, si es pot veure per un YouTube,
0: clar que
1: doncs
0: sí,
1: ho mirarem.
0: Sí, sí.
1: Per
0: I tant.
5: Jo el que voldria és que, una vegada vist aquest reportatge i amb la participació de tothom, la Magda Urenic, genial que hi sigui, perquè et sap molt, a veure, que després de 50 anys on som, que la gent escoltés d'algú que digués que es va passar un ribot, que el senyor Alfonso Guerra, amb un estatut votat per la població catalana i que va passar per les Corts, va dir li passarem el ribot i és l'actual estatut. On som? Hem avançat? A veure, hi ha imatges del 1er d'octubre també, Vull dir que aquestes imatges, si el jovent no les recorda, una vegada vist aquest documental, les explicacions i similar, es podria fer un... Això, vull dir que, evidentment, vull dir que...
0: Se n'hem fet, del documental, sí, del que s'ha anomenat el procés i d'altres coses.
5: Que la gent ho relacioni amb això.
0: Al final són capítols de la història.
5: El 1er d'octubre hi havia, com es deien, aquells vaixells plens de policies...
1: Els violins.
5: Que passaven gana i tot això, que estaven carregant...
1: Bueno,
5: les
1: i que ara
5: s'està
1: fent el judici a aquells policies que van atacar, bueno, que van lesionar... El Roger Espanyol, no?
5: Jo crec que els estaven excitant, perquè menjaven malament aquests policies, i quan sortien estaven molt disposats a
1: fumar-hi canya. Bueno, i el por ellos, ho tenim molt present, el por ellos.
5: A veure, que tot això s'ha de tenir present, i que a vegades que les commemoracions no es converteixin en una festa major, cosa que ha passat, i que a part que es digui i es repeteixi que ha sigut una gran festa de la democràcia, va ser una gran festa reivindicativa, en el seu moment no reivindicava la independència, però es reivindicaven coses que actualment no existeixen. No existeix un estatut aprovat pel poble de Catalunya.
1: I una amnistia per tothom.
5: I una amnistia per tothom? Per què no? Mm-hmm.
0: Demà, aquest documental, de la Rulla, d'aquests 50 anys de la Diada, a Cal Niño. Penjarem el cartell a les xarxes
1: a
0: per tal
1: de
0: que ho pugueu, pugueu recordar. Bé, ara sí, l'agenda,
1: sí,
0: l'agenda setmanal amb l'Emília.
1: El més...
0: Molt bé, t'escoltem.
1: Que, per cert, de l'agenda, almenys jo no he vist aquest, que estigués programat aquest...
0: Bueno, per això ho hem explicat, no pateixis.
1: Sí, perquè no sempre surt tota l'agenda.
0: No, clar.
1: A veure, doncs avui, a motiu del dia de l'Alzheimer, hi haurà una cantada per part de diferents corals d'aquí de Sant Boi, per visibilitzar i sensibilitzar a la població sobre aquesta malaltia. Les corals que actuaran seran l'Amistat, la Gavina, Mulieribus i la Fundació, i la coral de la Fundació Marianao. I també relacionat amb aquest tema, les associacions Cuidando de Ti, AFA, que és l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'aquí de Sant Boi, i la Unió Extremenya organitzen una... Espera que ho tinga... una caldereta, anava a dir una paella, no, una caldereta benèfica, sí, als jardins de l'Ateneu, vale? I el preu és de 10 euros, és un preu per col·laborar, doncs, amb aquestes entitats que es mouen i per visibilitzar aquesta malaltia. Per tant, tenim avui cantada a les 6 de la tarda a la presa de l'Ajuntament, i el dissabte a la tarda als jardins de l'Ateneu, caldereta benèfica, bueno, al migdia, perquè és una caldereta. Qui estigui interessat, doncs que compri els tíquets en aquells tres llocs: Unió Extremenya, l'AFA, Associació de Famílies de l'Alzheimer, o Cuidando de Ti. Vale? Són 10 euros, eh? Què més tenim? I estic dient el que crec que és important ressaltar. Tenim el dimecres a la tarda una xerrada, aprofitant també que és el dia de la pau, perquè tenim dos dies de la pau, ara un aquí.
0: Clar, és el que dèiem després, avui, que avui, el dia de internacional de la pau.
1: El dia internacional de la pau, perquè el gener és el dia escolar la pau. Vull
0: sí,
1: dir, vale?
0: Exacte.
1: Que no ens equivoquem, que a vegades diem quan és el dia de la pau, doncs tenim dues diades. Hi ha una xerrada a la biblioteca, a 6:45 de la tarda, amb el títol L'Orient Mitjà en Flames. I és una taula rodona a càrrec de diferents persones, expertes, com el Gabriel Garraum, investigador en relacions internacionals, Abbas, perdoneu, Zaradine, vale? Que és un membre de l'Associació Catalana del Líbano, enginyer agrònom, i després Salam Al-Maslamani, que és una mediadora i és presidenta de la Comunitat Palestina de Catalunya i de la Fundació, i fundador, cofundadora de l'Associació Catalana de Joves Palestins. Per tant, dimecres a la tarda, a 6:45 a la biblioteca, tenim una taula rodona amb aquestes persones expertes sobre el tema L'Orient Mitjà en Flames. Per tant, vull destacar aquestes coses. Al marge d'aquestes propostes, tenim el dimarts, dia 22, donació de sang i plasma al matí de 10 a les 14 hores del migdia i a la tarda de 5 a 9 del vespre a la sala d'actes de la Fundació Hospitalària al carrer Antoni Pujades 38. I també dimecres 23 també hi ha donació de sang i plasma aquí a Can Massellera, com s'ha fet altres vegades. Al marge d'això, que tenim? Exposicions.
0: Exposicions. Sempre van bé, sempre ens agrada,
1: sí,
0: també.
1: I ara les vaig dient totes les exposicions ràpidament. A la biblioteca tenim Generació Toms, Resistir, Protestar i Conquerir. La tenim fins al 29 de setembre. Al Centre d'Art, a Can Castells, fins al 28 de novembre, tenim Tribus Urbanes, quan la música es va convertir en identitat. Vull dir, és un passeig per les músiques que hi havia en l'època del postfranquisme. Vale? Important també veure aquests moviments que van influir en les nostres vides. I una altra exposició que tenim també... Espereu.
0: S'ho està mirant, ho dic, perquè aquests silencis
1: perquè
0: a la ràdio fan pensar, no, s'ho està mirant perquè ho té molt ben apuntat.
1: Aquesta
0: i...
1: la tenim més traços per connectar al vestíbul de l'Hospital de Sant Joan de Déu. La tenim fins al 31 d'octubre. És una creació artística de quatre persones vinculades a la Fundació Germà Tomàs Canet, que és a través de les seves pintures expressen el seu malestar, la seva realitat, perquè aquesta fundació acull a persones que han viscut situacions vulnerables. I aquesta fundació depèn també de l'Hospital de Sant Joan de Déu.
0: S'entén.
1: Per tant, aquesta seria la nova exposició.
0: Doncs, escolta, serà molt interessant, fantàstic, en prenem nota, com sempre. Res més o alguna coseta més? Sí,
1: hi ha una altra exposició fotogràfica que també té a veure amb la part, que és Els murs de l'odi.
0: Carai.
1: Que es fa a Cal Niño a càrrec de la Mireia Comas. Vale?
0: Molt bé.
1: Important. Doncs els murs de l'odi.
0: Fotografia també reivindicativa i de memòria.
1: Clar que sí. Sobre les desigualtats. Per tant, com a nova tenim aquesta, la de Cal Niño.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, fantàstic. Moltes gràcies, com sempre, Emília, per l'agenda. Avui hem tingut una agenda una mica ampliada, perquè també hem explicat doncs, el documental d'aquests 50 anys de la Diada de Sant Boi demà a Cal Niño, amb aquesta taula rodona, que també serà molt interessant.
1: I sempre davant del dubte, doncs mirem Agenda Cultural de Sant Boi, perquè a mesura que passa la setmana es van afegint més activitats.
0: És així mateix, remeneu, com diem nosaltres, remeneu que trobareu, i és important també estar a la guai de tot plegat. Josep, que s'acaba l'estiu, i ens anem cap a la tardor.
5: Tot això que ho estàs dient millora la comprensió lectora.
0: També, sí? També, sí, sí. També. No, que el que jo estava dient és que ve la tardor, però ve una mica encara estiuenca, t'ho dic perquè... Compte i recorda que tenim alguna cosa pendent amb els parcs i jardins.
1: Ah, sí.
0: Que ell té aquesta microsecció que la fa quan vol, que la fa quan vol, i això està molt bé, però que ens expliquis coses...
1: Bueno, i espera, i una altra, a qui li agradi l'arròs, la paella, també el dissabte a la plaça d'Euskadi, la novena festa de la manzanilla.
0: Carai, ens vale, ho
1: la paella és gratuïta i, clar, qui arribi abans menjarà arròs. Qui arribi tard...
0: Se li haurà passat l'arròs. Com millor, com millor es pot
1: festa
0: dir.
1: De la manzanilla. Molt bé. De la manzanilla.
0: Molt bé, doncs va, ara ho hem de deixar aquí, això sí. Emília i Josep, moltes gràcies. La setmana vinent més... I com tots els dilluns, ara ens n'anem de viatge aquí, doncs amb la Sílvia Quero, ja la coneixeu. Això serà res, en un minutet ja ho tenim. Moltes gràcies, fins ben aviat, que vagi bé.

0: La República Santboiana. Tornem de seguida.
1: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
2: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
3: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
4: Hola, sóc la Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Teniu un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això?

0: Viatgera.
1: La secció que viatja cada setmana de la mà de la Sílvia Quero de Cima Travel.
2: Les 9 i 34 minuts, si voleu parlar en digital, i si no també ho podem explicar d'una altra manera. 2:15 de 10 del matí. Fàcil, fàcil. A l'espai de la Bona Viatgera, ja ho sabeu, signat sempre per aquí, doncs per la Bona Viatgera d'aquesta casa, la Sílvia Quero de Cima Travel a l'Hospitalet. I trobareu aquesta magnífica agència de viatges al carrer Príncep de Vergara 36, a tocar l'Ajuntament, a tocar el mercat. Doncs allà hi teniu a la Sílvia, esperant-vos. Doncs per regalar-vos d'alguna manera els seus fantàstics consells i viure una experiència brutal, perquè viatjar és vida, això ho diu ella i nosaltres ho reivindiquem, sí. Molt bon dia, Sílvia, què tal estàs?
3: Bon dia, molt bé.
2: Com vas?
3: Molt bé. Aquí un altre dilluns.
2: Sí, sí que és veritat, i passen els dilluns.
3: Passen els dilluns, que no ens n'entarem, eh?
2: Sí, sí, ets la col·leccionista de dilluns.
3: Sí, mira.
2: Una pel·lícula aquí. La col·leccionista de los lunes, tu. En vez de los lunes del sol, la col·leccionista de los lunes. No, està molt bé. Està molt...
3: Mira, m'agrada.
2: Què col·lecciona? Dilluns.
3: Dilluns.
2: I ja és difícil, perquè els dilluns... Pobrets, tenen l'etiqueta de ser un dia antipaticot, un dia...
3: Ah, però a mi m'agraden, perquè vinc aquí.
2: Mira, si no existissin els dilluns, no existirien els divendres.
3: Mira, també.
2: És veritat, no? Perquè dius, no, és que els dilluns els hauríem de treure i els divendres haurien de ser el primer dia de setmana.
3: Home, es convertirien en dilluns.
2: Ara. Per tant... Feu el favor de ser una mica més...
3: Doncs no.
2: Clar, una mica més tolerants amb els dilluns.
3: Molt bé. Avui estem filosòfics. Molt bé.
2: Sí, digue-li d'aquesta manera. Sí, no, mira, no em facis. Bueno, escolteu una cosa. Aquí tenim una juguesca, ja ho sabeu, i és que sí. La Sílvia... li agrada, doncs, que de fer una mica l'experiment de veure si un servidor endevina cap on anirem avui. Jo no en tinc ni idea.
3: No.
2: De veres, és veritat, això.
3: Sí, sí.
2: Hi ha algú que es pot pensar, no, això ho diuen ells. No, no tinc ni idea.
3: No.
2: I crec que ha quedat demostrat més d'una vegada amb les cançons.
3: De fet, no vegis la que fem perquè no s'enteri.
2: Sí. Bueno, i ella, doncs, li diu al tècnic, escolta, fes el favor de posar això a veure si... que estigui relacionat amb el viatge, a veure si aquest ho pilla.
3: De fet, jo li dic al destí
2: Yeah.
3: I li deixo fer.
2: Ah, doncs mira, jo que pensava que eres culpable d'algunes cançons molt i molt enrevessades.
3: I encara penso com vas endevinar la de la setmana passada.
2: Sí,
3: perquè no tenia res a veure. I jo
2: també, vaig deixar anar allò com podia deixar... Bueno, va. Sí. Va, escoltem la cançó que ens explica cap on anem avui.

0: Home, és un acordeó. Sí, no? Jo vaig créixer amb aquestes fantàstiques cançons d'aquesta senyora.
1: És clar.
0: Sí. No, no és veritat,
1: No, no, no és Spinetta,
0: És la versió de Los Pajaritos croata.
1: No.
0: No. Sí. Va, escoltem una mica més, va. És que no pillo el deje. Sí, clar, jo dic...
1: No agafes l'accent, no?
0: No acabo d'agafar l'accent. Jo te n'he dit un. M'has dit no.
1: No. Bueno, va, vinga, no, pista.
0: Va, una pista.
1: Tenim un programa que té el nom d'aquest país.
0: Polònia.
1: Polònia!
0: Polònia! Molt bé, doncs ens anem cap a Polònia, dic jo. Mira que... No, però jo tinc croat. A veure, sí que no té res a veure, però tampoc és descabellat. No és allò que dius, és que ha dit el Japó. No. És que ha dit Austràlia. No.
1: 1.250 quilòmetres més per arriba.
0: Sí, una mica més avall. Més o menys, això ho encaixem tot.
1: Però bueno, ja està.
0: Escolta'm, Polònia, un lloc...

0: també sempre molt, molt xulo, el vell mig de l'Europa. Sí. Una Europa que aquesta Polònia ho ha vist tot, ha vist des de tindre l'amenaça de la Segona Guerra Mundial, l'amenaça nazi, fins a passar a dependre d'una dictadura comunista, digue-li com vulguis.
1: Sí, sí, ha passat per tot arreu. Pobre.
0: I al final, doncs, obrir-se a la democràcia amb els seus quers també i les seves coses.
1: A més, és una destinació que la majoria de gent no sap ni què hi ha.
0: Clar,
1: vull dir que no és un país que estigui gaire pamat pel tema de turisme, i tot i que va molta gent, tothom diu que és un lloc que sorprèn.
0: Segur.
1: Tant paisatgísticament com històricament.
0: La vida, si ens quedem amb els tòpics de sempre...
1: Sí.
0: Però hi ha alguna cosa més que aquelles capitals, que aquells símbols, que aquelles coses que tots coneixem.
1: Exacte.
0: I cal gratar també aquí una mica.
1: Una miqueta, sí.
0: I com gratarem?
1: No, aleshores, jo he tret un grup perquè marxem del 10 al 18 d'octubre.
0: Octubre.
1: Exacte. Uh-huh. Del 10 al 18 són 9 dies.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
1: I farem... És una ruta molt, molt xula, perquè m'he deixat aconsellar pel receptiu que tenim allà.
0: Fantàstic.
1: I l'hem anomenat l'Alegre Polònia.
0: L'Alegre Polònia.
1: Sí, perquè li posem nom als grups, nom als circuits.
0: L'Alegre Polònia.
1: I l'hem anomenat l'Alegre Polònia. I... llenço aquí, que he tingut baixes d'última hora i em queden 4 places. Per si algú...
0: Compte! Queden 4 places!
1: Per si algú s'anima, és un grup acompanyat per mi. És el que fem cada any amb el casino del centre de l'Hospitalet.
0: Ah, sí! Molt bé, el casino.
1: Aquest any en fem més. En fem aquest a Polònia, després fem a Marroc i després farem un altre parc, que no és el casino, que farem a Egipte, que aquest ja parlarem.
0: Fantàstic.
1: I em queden 4 placetes, per si algú s'anima.
0: Podries dir allò, va, que me lo quiten de las manos.
1: Me lo quiten de las manos. Sí. A més, és un grup molt petitet, som 18 persones, o sigui que amb aquestes 4, doncs serem, això, 22.
0: Sí, sí. Explica'ns una mica com ho has dissenyat, això, què farem, cap a on anem, quin és el primer dia...
1: Volem directament a Varsovia.
0: Varsovia, directament, patapam.
1: Volem amb la Wizz Air. Directament a Varsovia. O sigui que aprofitem el vol directe.
0: És com agafar un bus.
1: Bus
0: europeu.
1: Sí.
0: Que dic, no sé.
1: I aleshores, la veritat és que fem un circuit bastant, bastant interessant, perquè he barrejat tot el paisatgístic amb lo històric, no?
0: Ah, molt bé.
1: I aleshores és molt guai, perquè quan arribem a Varsovia pugem ja directament fins a Gans. Que Gans, jo he parlat moltes vegades aquí pel tema dels mercats nadalencs.
0: És veritat, un dels llocs dels viatges nadalencs més espectaculars,
1: sí,
0: no?
1: I aleshores, mira, em crida molt l'atenció negant directament sense mercats nadalencs a l'octubre, no? I és
0: també,
1: com una...
0: Sí.
1: I a més he vist fotos, i ara quan l'Àngel ha començat a buscar fotos i tal, em deia, hòstia, quina guapada, això és molt xulo. Sí. Aleshores, paisatgísticament és molt xulo.
0: Molt bé, és a dir, que el primer dia ja trepitgem Varsovia, però...
1: No ens hi quedem.
0: És un saltet, perquè d'allà agafem un bus, potser...
1: Sí, anem amb un circuit privat, un guia per nosaltres sols, i ja agafem l'autobús, dinem en ruta i ja anem visitant i anem fent. Aleshores anem fins a Gans, després visitarem una península...
0: Allà sí que ja deixem maletes a l'hotel, etcètera.
1: Sí. Aleshores visitarem una península que és com una fortalesa i que va ser molt famosa en el seu dia. I es veu que les vistes són espectaculars i depèn de la climatologia, doncs es podrà fer o no.
0: Home, vale? Totes les èpoques de l'any
1: són
0: maques, sempre diem el mateix.
1: Sí,
0: és molt maco segons quin paisatge a l'estiu, però que carai, la tardor té el seu què,
1: a
0: l'hivern té el seu què, no? Vull dir que al final és conèixer les diferents vertents i els diferents fotos.
1: És que els noms no me'ls sé, perquè clar, són xungos, però això de la península es diu Wetterplatte.
0: Wetterplatte.
1: Sí, no es deu pronunciar així, que em perdonin tots els polacs.
0: Wetterplatte.
1: Però...
0: vés a saber el timbre que li has donat aquí, no?
1: Sí, a saber, sí, exacte.
0: No.
1: Aleshores, després anem fins a Malbork, I totes les ciutats tenen el seu encant i es veu que, bueno, i per tot el que he vist, són ciutats molt petites i amb molt d'encant, amb molta bellesa, que criden molt l'atenció.
0: Jo dic molt genuïnes.
1: Molt genuïnes.
0: Que no han perdut el seu origen, el seu què, la seva estètica.
1: A més, Polònia té una mica de tot. Té història, evidentment, perquè té tota la història
0: i
1: que els, sí, i molt potent, que, bueno, que jo crec que és una part molt... O sigui, que tothom hauria de visitar Polònia per tenir memòria històrica. No? De tot el tot el que ha passat.
0: Home, i a més amb una influència europea impressionant.
1: Correcte, no? Correcte. I té... Pues això, història, té paisatge i després té tota la vessant religiosa, no? Que tenim el... que vam tenir el Wojtyla, no?
0: No, i tant. A més, ha estat una geografia que en el seu moment ho dèiem comunista i tal, però sempre ha estat una mica rebel al comunisme en quant a la religió, de dir, no, nosaltres això no ens ho toqueu.
1: Exacte.
0: No, som catòlics i punt.
1: De fet, gran part dels viatges que sempre s'han anomenat en el sector del turisme cap a Polònia sempre han sigut del rotllo aquest de religiós, o sigui, sempre han tingut aquesta vessant, vale?
0: No, i
1: tant. Sí, tot el tema de peregrinacions
0: també,
1: i...
0: també hi ha llocs molt, molt potents en el seu moment.
1: Sí, sí, sí, però bueno, nosaltres en aquest viatge doncs fem una barreja una mica de tot, perquè de fet també he posat una missa, sí, perquè hi ha una...
0: Val, o sigui, hi ha un dia que qui vol que podran a missa,
1: sí,
0: en una catedral,
1: sí,
0: o en un lloc fantàstic,
1: sí,
0: segur.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
0: Veus?
1: Sí,
0: veus?
1: Sí. A més, no, també hem posat... anem a visitar Torum, és veritat que no me'n recorda com es deia, Torum, que és on va néixer Copèrnico.
0: El Copèrnico! Un dels pares de l'astronomia.
1: Aleshores, trobo que és hiperinteressant, també.
0: Ui, molt, home, Déu-n'hi-do,
1: Té un museu que podrem entrar, podrem visitar.
0: Copèrnic, i tant. No us perdeu el museu, a fora.
1: No,
0: no us perdeu
1: no,
0: el museu, perquè estàs parlant dels orígens de l'astronomia més potent, d'aquells telescopis fets quasi bé de manera artesanal, no?
1: Correcte.
0: Què més?
1: Doncs mira, després anem a Poznan, i de Poznan ja baixem fins a Wrocław. Wrocław. Fem una volta bastant interessant a tot el país, eh?
0: Segur.
1: O sigui, evidentment que ens deixarem milers de coses, però hem fet aquí
0: una sèrie de punts claus,
1: sí,
0: per
1: punts
0: entendre...
1: claus, que és un tastet del país.
0: Que xulo, que xulo, que xulo.
1: Després veus entrada a la catedral.
0: Sí.
1: D'aquí i que hi ha hi ha una zona que és com una mena de la Venècia polaca, perquè està tota plena de ponts.
0: Ja
1: me
0: n'havien parlat.
1: Sí,
0: bueno, és una cosa que s'assimila o que et dona la idea, sí, que et recorda molt la Venècia.
1: La Venècia polonesa.
0: Que més o menys conec, però la polonesa.
1: Que
0: molt
1: aquesta
0: bé,
1: tenia
0: que
1: moltes ganes d'anar,
0: sí, sí, sí,
1: i em venia molt de gust.
0: Que bé, que bé, que bé.
1: Sí.
0: No anava a dir-te cada dia un destí, pràcticament.
1: Quasi.
0: Bé.
1: Bueno,
0: sí,
1: fem quatre hotels, al final.
0: Quatre hotels, i has dit nou dies.
1: Nou dies, sí.
0: Pues, quasi toca mitja de dos dies per destí.
1: Exacte.
0: Nits,
1: sí.
0: Nits. Escolta'm una cosa. No, que això també interessa. A veure,
1: vinga,
0: anem a pams. Tenim aquí cultura, tenim aquí museus potents.
1: Sí.
0: Tema gastronomia, aquí això no s'acaba.
1: No.
0: No saps ni per on començar, en el bon sentit.
1: Jo, el primer que vaig buscar van ser els postres.
0: Sí, no, tu perquè ja ets col·leccionista de postres, també. Sí, ets col·leccionista de postres.
1: Sí, també.
0: Serà una experta internacional en postres, al final, perquè t'explica les postres de tot arreu.
1: Bueno, a mi no m'agrada el formatge, però és molt típica, molt típic el pastís.
0: Això també ho sabem. Tot Catalunya, el Baix Llobregat ho sap, que no t'agraden el formatge.
1: Perfecte. Sí, I és un pastís de formatge que és típic, i després hi ha com una mena de bunyol, que és entre un bunyol i un dònut, que està farcit de marmelada.
0: Ai,
1: i es veu que això és espectacular.
0: Això ha de tindre el seu què, eh?
1: Sí.
0: Bunyol en forma de dònut,
1: sí,
0: i amb marmelada.
1: Sí, com un bunyol,
0: que
1: un dònut.
0: Que en menges fins i tot el forat del dònut. No, és fantàstic.
1: Total, totalment.
0: Molt bé.
1: Aleshores,
0: sí, però a banda dels dònuts, bueno, dels microdònuts aquests, dels dònuts polonesos...
1: N'hi ha moltes coses per menjar.
0: No, jo ho dic perquè no fuig gens la gastronomia mediterrània, no fuig de la Mediterrània, però tenen la seva pròpia signatura.
1: Vas a que els noms, n'hi do, eh? Mira, els bigos, sí, és un estofat de col fermentada i col fresca amb diferents tipus de carn i embotits.
0: És veritat que això és molt típic.
1: És un dels plats nacionals.
0: Hi havia mercats on tu podies menjar-ho in situ, allà mateix.
1: Sí, ojalà podrem fer-ho, eh?
0: Sí, això ho he llegit.
1: I hi ha el plat polonès per excel·lència, sí, es diu... Pierogi, no sé.
0: Pierogi.
1: Probablement el plat polonès més conegut. Són una mena de raviolis grans farcits, vale? És el més típic, són els pierogi ruski, que és de patata, formatge i ceba.
0: Toma.
1: Però també n'hi ha de carn, de col i de bolets.
0: Que aquest seria el que tu triaries, perquè no té formatge.
1: Sí, exacte.
0: Veus?
1: Correcte.
0: No, ja ho va sabent, ja.
1: Després hi ha un que es diu Zurek, que és la sopa lleugerament àcida feta amb segi fermentat, no sé què és.
0: Però el nom és molt polonès. Zurek. Posi'm un Zurek.
1: Zurek.
0: Uns Zureks aquí.
1: Sembla el nom d'un jugador del Barça.
0: Sí que Zurek. És
1: veritat. Més a prop per Zurek. Zurek.
0: No, bueno, però més de bàsquet, no? Més de bàsquet.
1: Que clar.
0: El pivot Zurek.
1: Zurek. També.
0: Ha fet un triple, molt bé.
1: Sí.
0: A veure, a Polònia tot té nom de jugador de bàsquet, que vols que et digui? Sí, és veritat.
1: És això,
0: almenys a les nostres oïdes. Molt bé, molt bé. En Zurek se'n va per la banda!
1: T'ha agradat, eh?
0: Sí, m'agrada, això ens quedarem amb...
1: T'ha agradat, sí.
0: Bueno, de moment...
1: Sempre traiem alguna
0: cosa. Sí, ho deixarem així perquè no... Escolta'm una cosa.
1: Digue'm.
0: Què sí i què no, aquí és molt fàcil, perquè al final estem parlant d'Europa i, per tant, no hi ha massa
1: complicacions. Es necessita DNI per anar-hi, però jo sempre aconsello que ens emportem el passaport,
0: sí,
1: perquè si perdem el DNI... no podem tornar a casa.
0: Clar. Important això, home, la documentació sempre s'ha de portar el més ample. Tu què saps si un, no sé, Déu no ho vulgui, però hi ha un problema amb l'avió i acabes aterrant a no sé on.
1: Correcte, sí.
0: I allò no és de la comunitat europea.
1: I no pots sortir. No pots sortir de l'aeroport. No,
0: clar, doncs què carai.
1: Sí.
0: Val, què més?
1: Doncs ser molt respectuós.
0: Sempre.
1: Tenir la ment oberta. Sempre.
0: I respectuós als temples, a les catedrals i a les esglésies.
1: Sí, sempre. Sí. Sempre. I bueno, també anirem a... Bueno, tenim una part del grup que anirà a Auschwitz. I una altra part del grup, i una altra part del... Bueno, i a les mines de sal, també anirem. O sigui, que farem tot el típic de Polònia, A part, doncs, totes aquestes cosetes que he dit, a part, però tot el típic ho farem. Però a Auschwitz, doncs, jo tenia una part del grup que no hi volia anar, que estava com reticent d'anar a Polònia per això,
0: sí,
1: i ens dividim. O sigui, una part del grup va a Auschwitz i l'altra part, doncs, ens portaran a Katowice, que és una altra petita població,
0: molt bé,
1: és molt industrial.
0: Això només és un dia, es divideixen els grups i després tornen a trobar.
1: Sí, que és una ciutat molt industrial, i, bueno, ens portaran una cerveseria típica. Aleshores, mira, tenim un plan B molt xulo.
0: Déu-n'hi-do la cervesa de Polònia, que de vegades relacionem la cervesa només amb Alemanya, Bèlgica, i tens llocs on és importantíssim.
1: Correcte.
0: Això ho hem dit moltes vegades a Polònia mateix, sense anar més lluny.
1: Sí.
0: És un lloc potent amb cervesa, molt bé.
1: O sigui,
0: què més?
1: Molt bé. I bueno, i tenir cuidado a cura, com a totes les poblacions, totes les ciutats grans, doncs tenir cuidado de les nostres coses.
0: Sempre diem el mateix, és un lloc segur.
1: És un lloc segur, sí. És un lloc segur, però passa com a tot arreu, doncs, com a Barcelona, com a París, com a Londres, doncs, bueno, sempre hi ha la picaresca, no?, de liar el turista.
0: Que amb això no estem dient que un lloc en concret sigui polèmic, no, estem dient que arreu és com tota la vida, arreu que hi ha de tot.
1: S'ha de tenir cura amb les nostres coses. I després tenir en compte, doncs, que no és ciutat euro, i que tenen moneda pròpia, que es diuen els zlotys.
0: uns eslotis aquí important a la butxaca per si has de...
1: Es pot pagar qualsevol, a quasi tot arreu amb targeta de crèdit, però bueno, nosaltres doncs canviarem una petita quantitat per si hi ha algun mercadillo, algun mercat,
0: per exemple,
1: el mercat local, sí, sí, doncs que no puguem pagar amb targeta. I també una recomanació,
0: tot i que agafen els euros encantats de la vida, vull dir que...
1: Sí, però no els agrada gaire.
0: No, hi ha llocs que et deuen dir, escolti.
1: Sí, no, eslotis. I sí que una recomanació és que quan es pagui amb targeta de crèdit, doncs escolleixi, si hi ha per escollir pagar amb euros o pagar amb eslotis, és bueno, pagar amb eslotis, perquè serà el nostre banc el que farà el canvi.
0: Vale. I perquè de... segurament et deu sortir més a compte.
1: Surt final, més a compte, i... sí, bueno, surt més a compte.
0: Déu-n'hi-do,
1: sí, i ara que s'ha posat tant de moda portar la Revolut, no? Que és una...
0: Sí.
1: Que és com... És una... Ai. És una revolució, mai millor dit,
0: sí,
1: del tema de les finances.
0: I,
1: doncs...
0: que, i que seria maco que ho expliquessis, encara que sí, sigui telegràfica.
1: Doncs la Revolut és una targeta digital que et permet pagar amb la moneda local.
0: Amb la moneda local.
1: I aleshores no tens cap tipus de comissió, no perds ni un euro. O sigui, és que no perds res.
0: Té la facultat d'allà on estàs canviar-se automàticament a la divisa que pertoca.
1: Aleshores, tot i t'aplica doncs, el canvi oficial.
0: I això molts bancs t'ho poden oferir. Si ets client d'ells, no sé fins a quin punt...
1: Però tenen comissions. Clar, o sigui, que al final...
0: T'ho pots agafar tu,
1: tot i que,
0: individualment.
1: Tot i que cada vegada més, efectivament, evidentment, tots els bancs s'han de posar les piles i quan surt una cosa així, doncs la resta va
0: clar,
1: darrere, no?
0: Clar,
1: així
0: molt ben
1: que
0: vist.
1: Ara és veritat que moltes vegades t'ofereixo sí, això, que és com la Revolut però no sé què, bueno.
0: Sí, però informem-nos.
1: Sí, sí, sí. Jo per exemple sí que tinc la Revolut i jo m'he obert una Revolut en eslotis, o sigui, no, tinc la Revolut
0: però tu quan t'obres la Revolut tu ja hi pots posar una quantitat,
1: sí,
0: i quan tu tornes no tens per què anul·lar aquesta targeta.
1: No, no.
0: La deixes allà, si al final, si vas a un caixer d'aquí, també trauries cèntims.
1: Sí,
0: vull dir,
1: sí, sí.
0: És com tindre una altra targeta.
1: No, però, per exemple, la meva, la que jo m'he fet per anar a Polònia, només em serveix a Polònia.
0: Ah, només et serveix allà?
1: I està només en eslotis.
0: Bueno, però és que...
1: O sigui, quan, i la tinc d'una data a una data.
0: Jo t'ho deia perquè n'hi ha que són, que
1: però,
0: serveixen
1: bueno,
0: per sempre.
1: Però són virtuals i pots obrir com si vols tenir 100.
0: Sí, sí, sí. No, és veritat. Sí.
1: Que evidentment, o sigui, va superbé. I mira, és una revolució pel tema viatjar i per posar-ho molt fàcil. O sigui, ho trobo un encert, la veritat.
0: No, la veritat és que, bueno, és la tecnologia de les monedes també i de...
1: I tant. Doncs insisteixo, en queden 4 places...
0: Molt bé, 4 places.
1: Qui s'animi a venir amb mi de viatge,
0: sí,
1: que s'ho passarà d'allò més bé.
0: A Polònia, 9 dies, recorda les dates.
1: Del 10 al 18 d'octubre.
0: Del 10 al 18 d'octubre.
1: Sí.
0: Molt bé. I això s'anomena...
1: 2688.
0: I aquí inclou avions...
1: Tot. A la pensió completa, totes les visites...
0: Tot. És un tratge a mida.
1: El guia tot arreu, guia acompanyant, que en aquest cas sóc jo, que jo m'encarrego de tot.
0: Ni ho
1: dubtem.
0: Una agenta, ja us ho dic ara, és com tindre doncs, una germana al costat constantment. Una mare, però jo no volia dir mare, perquè no... Però, bueno,
1: la
0: millor amiga.
1: Sí.
0: O sigui, la tens allà.
1: Sí.
0: No, escolta'm, extraordinari, molt xulo, i a més, quin canvi, no?, de la setmana passada a aquest viatge. Bé, ara ja començarà l'hivern, anem a poc, de moment serà una tardor que encara...
1: Estranya.
0: Sí, que tindrà més d'estiu que de tardor, però ho dic perquè jo no sé si aniràs a cercar destins una mica, no ho sé, relacionats amb l'època de l'any, com fem sempre, no?
1: Sí, sí,
0: o
1: sí,
0: fins
1: sí,
0: i tot destins que diu, escolti, vostè està trist... o trista perquè ja s'ha anat l'estiu, doncs jo la portaré un altre cop a l'estiu.
1: També.
0: Tu ja m'entens.
1: També.
0: Tu ja m'entens, no?
1: Sí. Ara, vaig treure una oferta, que tinc una comunitat de Sima Travel a WhatsApp, no? I vaig posar, ¿y si septiembre te coge Mauricio?
0: Uf, ei!
1: Cuidado, eh?
0: Ei,
1: sí, la gent deia,
0: pues,
1: doncs és bona idea, eh?
0: No, jo de vegades t'he demanat idees i t'he demanat coses, de moment no ho faig, a veure per on sortiràs la setmana vinent.
1: Perfecte.
0: Però sí que és veritat que de tant en tant demanem coses una mica estranyes, aquells viatges tan romàntics en tren, de tants quilòmetres que són xulos, creuers poc ortodoxes, és a dir, o fluvials o amb vaixells una mica, i coses que de vegades desconeixem, però que, que pot ser molt maco, no?
1: Super.
0: Molt bé. Viajeros.cimatravel.
1: Aquí, sí, aquest és a l'Insta.
0: Sí, sí, aquest és a l'Insta. I aquí, a més, podeu veure les experiències dels seus clients, que són més amigues i amics que no pas clients, que expliquen les seves experiències i, bueno, tens un bescanvi aquí de sensacions i de coses, no? Vull dir que està molt bé, ja ho sabeu, a Cimatravel, a l'Hospitalet, al carrer Príncep de Berga.
1: Allà mateix.
0: Sílvia?
1: Vinga.
0: Cap a Polònia. Adéu.
1: Molt bé.
0: Vinga, fot-li!
1: Adéu.

0: En punt les 10 del matí. El ministre José Manuel Álvarez afirma al matí de Catalunya Ràdio que no temen una nova entrada massiva a Ceuta dimecres que ve, coincidint amb la jornada electoral. El Marroc, però, afegeix que ho monitoritzen qualsevol alerta. Avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, serà a la ciutat acompanyat pel president del Grup Europeu Popular. També ha visitat el ministre de l'Interior. Al Marroc, com dèiem, l'atenció se centra en les eleccions legislatives de dimecres. La gran incògnita si l'atenció amb Espanya, arran de la crisi de Ceuta, mobilitzarà o no l'electorat. Desfeta electoral dels democristians del canceller alemany Friedrich Merz a Mecklenburg, Pomerània Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre pel seu partit, però per ara manté que continuarà a Berlín, guanya l'esquerra radical. La Comissió Electoral Russa certificarà aquest matí la aclaparadora victòria del partit de Vladimir Putin a les eleccions legislatives del cap de setmana. Segons els primers resultats, obté el 57,3% dels vots, molt al davant de la resta de partits. Han estat uns comicis plens d'irregularitats i falta de transparència. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, torna a comparèixer avui davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana i torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció. Avui també compareix l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüesa. Hi ha evidència científica que l'Alzheimer es pot prevenir o retardar fins a un 40% si s'actua sobre alguns factors de risc, com ara la dieta, l'exercici i la socialització. Avui és el Dia Mundial contra aquesta malaltia que afecta una de cada 10 persones més grans de 65 anys. A Catalunya, 150.000 persones tenen Alzheimer. Des d'avui, els trens d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona perden unes 400 places diàries per la substitució dels trens ABLO per d'altres amb menys capacitat. Afecta 4 de les freqüències amb més demanda. Renfe ho justifica per una revisió dels convois, mentre la plataforma de viatgers reclama solucions urgents. I arriba a TV3 i la plataforma 3CAT, la sèrie Gènesis sobre la trajectòria del xef Ferran Adrià. A Netflix, el més destacat és Una Bomber, amb Russell Crowe, que interpreta el terrorista que durant una dècada va atemorir els Estats Units amb l'enviament de cartes bomba.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota als blancs ahir 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Mourinho carrega durament contra els àrbitres, de qui diu que estan poc qualificats. I el Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça per 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Bellán revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
0: Avui, dilluns, la temperatura serà ben alta, com si fos agost, ben bé valors 4 o 5 graus per sobre de la mitjana. Màximes previstes d'entre 28 i 32 graus i que arribaran a uns 35 a l'interior i al prelitoral gironí. Sol tot el dia.
3: Trescat Info. 10 i 4.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.
3: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: rutlles?
1: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
0: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
1: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
0: A la nostra web larutllasanboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
1: Tu rutlles?
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia esportiva.
3: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta.

0: els minuts passen, ens ho posen molt fàcil, perquè, clar, sí, els minuts passen, i és veritat, mira, sense anar més lluny, 10 minuts passen de les 10 del matí, i ara ja sí, ja estem amb clau, amb modus de consell de savis, en aquest cas, esportius. L'esquerra i la dreta són els... És la segona tertúlia dels dilluns, dedicada als esports, i estem molt contents perquè avui aquí ja no s'hi cap, és a dir, ben farcit que ho tenim, perquè retornen els companys i els amics que estaven de vacances. Comencem per saludar a la veterania de la casa, Josep Lluís Sirvent, molt bon dia, què tal estàs?
1: Bon dia, la mar de quasi bé.
0: La mar de quasi bé. La mar de quasi bé. I ha afegit la mar, avui. Ei, Àngel, bon dia, també un altre cop. I ha afegit, fixa-t'hi, que normalment és molt clàssic ell amb
2: sí,
0: això. I molt
2: quasi,
0: quasi bé. No. La mar de quasi bé. Avui és un dia especial. Sí, aquesta gravació haurà
2: diferent.
0: De...
2: És un dia...
0: Molt bé,
2: mar,
0: molt bé.
2: No.
0: Fantàstic. Josep Tor, molt bon dia, què tal estàs?
3: Ai, bueno, pues mira, jo normalment sempre estic a dir bé. No tant a dir, per exemple, com hauria d'estar ahir, perquè no hi vam anar gaire. No ens va sortir a dir bé. I
0: bueno, ara ens ho explicaràs, però tu personalment més o menys a tot el seu lloc, no?
3: Sí, exacte, sí.
0: D'això es tracta, clar que sí. Molt bé. Josep Santinho, què tal estàs? Molt bon dia.
4: Bon dia, estic d'acord amb tu.
0: Que estàs bé.
4: Els minuts passen.
0: Els minuts passen. I si passen els minuts, passen les hores. Si passen les hores, passen els dies, els anys. I déu-n'hi-do.
4: I tu vas carregant a l'esquena.
0: Sí, però anem a... No, però anem en una altra direcció. Escolta, anem a parlar dels esports, que si no... Sí. Escolteu una cosa, que ens retrobem amb el Jordi García, àlies El Culer. Molt bon dia.
5: Molt bon dia a tothom, molt bon dia.
0: Què tal estàs?
5: Molt bé. Amb gana ja de tornar aquí.
0: Avui has vingut equipat, amb la samarreta del Barça, faltaria més. És amb el...
4: És el 10,
0: eh? El 10. Jordi El Culer, el 10. No s'està de res, eh?
4: Bueno.
0: Sí, no? Ei, que el 10 marca aquí moltes coses.
4: La qualitat,
0: la capitania, d'alguna manera. Molt bé, Jordi, ens alegrem que ja estiguis aquí amb nosaltres.
5: Jo també d'estar aquí.
0: I escolta'm, per cert, una jornada...
5: Completa.
0: Podria dir plàcida pel Barça, amb el sentit de que... bé, ara en pararem, però que a més si afegeixes que el Madrid va perdre i ja en pararem, bueno, doncs amb el Barça tot això el beneficia.
5: El Girona va guanyar també.
0: Sí, és veritat. Bueno, hi ha la cara i la creu en el futbol català perquè l'Espanyol va perdre, també en pararem, però vaja, escolta'm, anem a pams i ja ho sabeu que som gent de tradicions i comencem sempre pels melons, pel rumbi. I ens agrada dir el rumbi, que sí?
1: Sí, el rumbi, rumbi.
0: Sí. Josep Lluís, la crònica està servida, va.
1: Molt bé, bueno, tal com us vaig comentar la setmana passada, he portat una mica de, perquè sapiguem cap on anem en quant a les incorporacions i baixes del club.
0: Molt bé.
1: Malgrat que, clar, el rugby no és com el futbol, vull dir, això està obert i en qualsevol moment es pot haver-hi un canvi, es pot fitxar a qui es vulgui, és a dir, és una mica diferent. Per tant, el que jo us comentaré és el que tinc confirmat.
0: S'entén, és la informació que tens, del moment.
1: La millor informació que tinc. No?
0: Canviar no pot canviar, però pot augmentar, digue-li així.
1: Pot i disminuir, com ara us explicaré.
0: Va, a veure.
1: Bueno, en principi, comentar que la Lliga Estatal, o Lliga Nacional, com diuen a Madrid, jo li dic Lliga Estatal.
0: Home, sí.
1: La Lliga Estatal comença la setmana que ve, aquest diumenge pròxim, el tenim a les 12 del migdia a casa, la visita del Salvador de Valladolid.
0: El dia 27 de setembre.
1: El dia 27.
0: Molt bé.
1: I el 26, el dissabte, comencen el sub-23, que van paral·lel amb el primer, juguen contra la Vila Joiosa, a casa també. Tots dos equips juguen a casa. Les nenes, les noies. Quina mania tinc de dir les nenes.
0: Sí, una mania així.
1: Les dones, no, ho sento. I demano excuses, perquè s'ha de ser així. Vull dir, amb els nois no li diem als nens.
0: Els nens.
1: Està clar. Doncs les noies comencen el seu campionat l'11 d'octubre, falten dues setmanes, no? Bueno, comentàvem, La principal novetat d'aquest any és l'entrenador.
0: Sí.
1: Ens va deixar, com vosaltres sabeu, en Sergi Guerrero, que havia estat jugador de la Santboiana, entrenador, després va ser durant 3 anys del Barça i després ha estat aquí 4 o 5 anys amb nosaltres. Ha tancat un cicle. Amb el rugby no som tan professionals com el futbol, no és que l'hagin perseguit i això, sinó que cada un quan tanca un cicle busca el que li va millor. Sé d'una manera indirecta que està fent treballs per a la Federació Espanyola.
0: Molt bé.
1: De guaites, de fildes.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, s'entén.
1: Llavors, ha canviat, s'ha fitxat un entrenador que per mi és una bona idea, per mi, en principi perquè no, ni ens coneix ni el coneixem des d'un punt de vista de mals vicis, és a dir, si ens coneixés massa sabria que aquell sí, aquell no, aquell de més enllà, el que sigui. És un senyor que es diu Ricardo Cortés, que com tots els sud-americans té un mal nom. És el Ricardo Guata Cortés.
0: Guata. Molt bé, tu suposo que te refereixes a que el més positiu d'una persona que no coneix el club és que la mirada d'entrada ja serà objectiva 100%. És a dir, vull saber de què va això i vull conèixer tothom.
1: Porta la llibreta en blanc, amb una
0: paraula.
1: Molt bé,
0: sí, és així mateix.
1: Jo tinc una
0: no hi ha influència de cap mena.
1: Tinc una experiència personal sobre això. Quan vaig estar ja fa bastants anys, vaig estar directiu de la Federació Espanyola de Rugby, es va decidir contractar un seleccionador que durant 25 o 30 anys havia sigut en Gerard Murillo, que era en Pau Descansi, bon amic de la Santboiana, i era un jugador exinternacional francès que vivia a Sant Juan de Luz. I aquell home cridava la selecció per telèfon, trucava un conegut que tenia a Madrid, oi, què tienes por ahí? I així anava fent. I en canvi vam contractar un senyor que venia amb la llibreta neta, amb Bryce Bevin, un neozelandès, que el primer que va fer va ser agafar una llibreta neta, viatjar per tot Espanya i va muntar una selecció i van aparèixer jugadors de gran nivell que mai haguessin jugat.
0: Que això professionalment és el que es demana, que algú s'hi trenqui el cap i faci la seva investigació.
1: Jo crec que aquest any això serà la part positiva.
0: Molt bé.
1: L'altra part important que té a veure amb la temporada és
4: una pregunta només. És xilè, aquest?
1: Sí. Va ser l'entrenador de la franquícia dels Còndors, que és una franquícia de Xile, que juga un campionat de franquícies com vaig explicar la setmana passada.
0: Sí, ho recordem.
1: Els Iberians i tal. O sigui, és un entrenador de franquícies, és un professional, entre 50 i 60 anys, no sé l'edat que té, però és un senyor que ja no és un nen, i vull dir, jo crec que anirà molt bé. Llavors, la filosofia del club aquest any canvia, a vegades és per necessitats, a vegades per obligació i a vegades per voluntat, segons em expliquen, fitxaran pocs jugadors professionals de fora, perquè la tendència, com que tenim un sub-23 que ha funcionat molt bé els dos últims anys,
0: és veritat,
1: tenim un sub-18 que l'any passat van quedar campions d'Espanya i que fan bona pinta
0: es vol aprofitar la pedrera.
1: Tenim 4 jugadors sub-18 a la selecció espanyola sub-18 fent ja estatges. Les seleccions de rugby, amb el futbol també passa bastant. Si tu comences anant a la selecció a nivell de cadets, et van seguint, i formes part d'un grup que tindràs un cert nivell.
0: Al final va el seleccionador de cada categoria va heretant el que li han anat posant.
1: Per fer-ho ràpid, els que van marxar un parell de jugadors a l'Argentina, el nostre bon amic aquest, un dels millors argentins que han passat per aquí, en quant a cor, evidentment, en Bianchini, el Palmito, que li diuen Palmito Bianchini, ha tornat a l'Argentina, en Manuel Faro també ha tornat a l'Argentina, i després tenim 4 jugadors que jugaven amb el primer l'any passat que se n'han anat al Buc. Per la raó que sigui, hem vist que aquí no jugaven prou els partits, no eren d'aquells que eren constants amb el joc, i s'han anat amb el Buc. El Buc té pretensió d'intentar pujar a divisió d'honor, no?
0: Sí, que ja ho havia estat i que ja havia estat,
1: doncs, i després un pilier que teníem així com de segon nivell, que era en Ramiro Jaramillo, que també era argentí, s'ha anat al Barça. És a dir, ha hagut bastanta marxa de jugadors.
0: Sí.
1: De moment s'han fitxat a nivell de fitxatges nous d'aquest any 3, i dels 3 2 són espanyols, és a dir, són d'aquí. Un d'ells és un jugador que es diu Arnau, de nom, es diu Arnau, eh? Arnau uh-huh. Andrés, uh-huh. però és de Valladolid. I aquest, aquest ha vingut del RAC de Valladolid, que va ser l'any passat campió.
2: Sí, senyor.
1: A l'altre s'ha fitxat un del Gòtics, que té molt bona pinta, del uh-huh. Gòtics de Barcelona, que és en Roger Mendizábal, que és un pau, un nano que té 21 anys i és molt alt, és un, més d'un 90, i fa molt bona pinta.
2: Per l'estuja anirà bé.
1: Fa molt bona pinta. I, el, i l'únic de fora d'aquí ha sigut un que, encara que sigui italià, com ai, argentí, com quasi tots, que es diu Niccolò Grassi, en realitat és italià, té passaport italià i ve del rugby per a viatge, de la primera italiana. Tot el que més han pujat, estan entrenant moltíssims jugadors de sub-23 i sub-18 de nivell que estan entrenant el primer. Ja veurem aquesta setmana amb la primera alineació, ja veurem a veure com quan d'aquests s'han agafat.
2: No, anirà però, agafant forma, tot plegat.
1: Però a més, el cor de l'equip, 2, 4, 6, 8, 10, 12 han renovat. Uh-huh. 12 dels que teníem l'any passat, que és el cor de l'equip. Amb això, què pensem? A veure, com sempre, hi ha gent que pensa una cosa i hi ha gent que pensa una altra. El risc que tenim de jugar amb gent de casa, el risc és que... L'avantatge és que aquest any la Lliga és normal, dos voltes normals, de 10 equips, és a dir, dos voltes de 9 partits cada volta, uh-huh. i només baixa un. No hi ha promoció, ni baixen dos com altres anys. Per tant, hi ha més possibilitats de resistir entre cometes, buscant lo pitjor, no buscant lo millor, no? És important, si nosaltres ens mantenim i podem resistir, és important de que tota aquesta gent jove arribi a jugar amb el primer. Uh-huh. Jo personalment, pues, m'agrada més això que no pas tindre una pila de gens que hi ha per acabar, que no sigui com un que havia jugat amb el RAC l'any passat, que es diu Sergio Molinero, que va fitxar per nosaltres i després d'haver fitxat es va desdir i ha tornat al RAC de Valladolid, per la raó que sigui, no? Si és la raó personal o econòmica, és igual. És molt millor que siguin de casa i que almenys hi posin la part que no poden posar els que no tenen l'apreci al club que tenen d'altres. És la meva manera de pensar, eh?
2: Molt bé, molt bé. I crec que, sincerament, crec jo, personalment, no sé què penseu vosaltres, però jo crec que és una bona manera de, no només d'incentivar doncs, a la Pedrera, sinó aprofitar-la, donar-li valor precisament al que sempre ha estat la Santboiana, que al final és gent de...
1: Perquè
2: de,
1: som un club de nivell, que no ens oblidem d'això, que a vegades se'ns ha oblidat.
2: No sé què
1: m'he pensat. M'he hagut d'agafar gent de fora sense tindre compte que som un club de nivell.
2: Molt bé. Hem de deixar aquí els melons. Ens anem cap al Futbol Club Sant Boià. Els dos Joseps, aquí sí que ens expliquen les coses sense ordre, més igual que començar pel Tor, pel Santinho, és igual. Vosaltres mateixos, quines són les novetats de l'equip vermellet?
3: Bueno, l'equip vermellet és d'això, dius, ja acabat, és dir, acabat i ha començat, és dir, però vaja, és dir, no, ja direm, és dir...
2: Ha acabat i ha començat, i clar, exacte. És que cronològicament és així,
3: sí.
2: Va acabar i ara comencem, això és extraordinari.
3: S'ha fet, és dir, una d'això, diguem, un mes i una mica més, unes 5 setmanes, és dir, per exemple, que, pues, és dir, pues, que s'ha anat fent el que es tenia que fer, hi ha tot, és dir, d'això, i dius, bueno, això, havíem guanyat, és dir, partits a fora, a casa en vam perdre un, per exemple, de amistós, és dir, però vull dir, després, és dir, a fora també havíem guanyat, és dir, a d'altres. Ara ja va
2: agafar en forma, tot plegat.
3: Sí, exacte. Va agafar el partit, és dir, ahir va ser el primer dia, és dir, del campionat, i d'això. I, pues, no vam tindre la sort, és dir, d'això. Vam perdre 3-0, és dir, que...
2: Home, derrota contundent, Santinho.
3: Sí, no? És,
6: sí, va, però...
3: És una cosa, és dir, que en 10 minuts, és dir, pràcticament va quedar tallada, perquè un el primer minut i l'altre el nou, és dir, per exemple, Llorenç, va haver-hi bastants de coses i oportunitats que també l'havéssim pogut tindre nosaltres, és dir, d'això, però vull dir, dius, doncs no va ser, és dir, i ara d'això, més a més, es dia, va sortir un d'allà, també un xicot, es dir, que es va fer mal, m'entens? Es dir, que se'l van haver de portar. Hauria més dir com a...
2: O sigui, amb lesió inclosa. Molt bé. Explica'ns una mica la teva versió, que al final és la versió real, la mateixa que el Josep, vull dir.
4: Sí, bueno, vam començar malament, no vam sortir al camp concentrats, i el que diu el mestre ja tort, als 10 minuts ja perdíem 2-0. El primer gol va ser una combinació molt maca d'elles amb una vaselina, però el segon gol crec que no el teníem que haver encaixat mai. Tenim una defensa una miqueta tova, no va saber treure la amb contundència la pilota, i vam encaixar 2-0. 3-0 per mi és un resultat massa injust,
2: ja
4: massa càstig.
2: Ja t'entenc.
4: I que haguéssim l'escut sobretot a la segona part, que van fer a la mitja part, va fer 4 canvis l'entrenador i va millorar molt l'equip, va tindre control, però també amb una falta al minut 7 de la segona part, amb una falta per mi inexistent, ens van marcar el 3-0 i això va matar el partit. Ho vam intentar, vam estar molt a prop, perquè va haver-hi diverses rematades que van estar rascant el pal, però al final no vam marcar. 3-0, clar. Una mica injust.
2: Home, jo penso que amb aquestes competicions, que al final, no ens enganyem, no és el mateix que Primera Divisió. Tu com a entrenador, tu tens un mes i mig, una mica per escalfar motors, no n'hi ha prou mai. I jo crec que has de començar a agafar mides a partir dels diferents partits que va jugant i veure què encaixa millor i fins i tot de vegades acabaràs canviant el dibuix, si escau, el dibuix que tu tens plantejat, però cada peça, és difícil cercar cada peça, almenys els titulars, on han d'estar, no?
4: En aquest cas no va canviar el dibuix, però sí que va canviar els jugadors.
2: Clar.
4: Els jugadors, per exemple, un extrem, tots sabem que hi ha dos tipus d'extrems en el futbol, el que va fins al fons i centre i el que va cap a dintre.
2: Sí.
4: Pues, si tu jugaves amb un d'un estil, poses un altre d'un altre estil.
2: I proves a veure si va millor.
4: El dibuix és el mateix, però tu canvies una mica el sistema per veure si...
2: Clar. Sí, no, totalment. Bé, la setmana vinent...
4: Juguem dissabte a les 4 de la tarda contra la Rapitenca.
2: Rebeu a la Rapitenca.
4: A casa, el Joan Baptista Milà contra la Rapitenca. No sé si portaran peix. Nosaltres l'hem demanat.
2: Ja, sí. Bueno, escolta'm, si el porten, tot això que teniu, sí, és que...
1: Apunta'm els llagostins.
4: Apuntat està.
2: Sí, però, ei, tot un clàssic, la Rapitenca. Sí, és un clàssic del futbol català, també.
4: Sí, allà és un... Allà hi ha calés, fitxen jugadors de la seva zona, però jugadors molt bons. Han fitxat un jugador que és excepcional.
2: Sí?
4: Sí, un jugador que es diu Cristian Valcárcel, que l'any passat jugava al Tortosa. El Tortosa va quedar l'últim, va baixar, però ell va ser màxim golejador.
2: Imagina't.
4: Això sí que es veu molt poques vegades, que el màxim golejador de la categoria sigui d'un equip que ha baixat.
2: Bueno, el que t'estan dient és que aquell equip el problema el té la defensa. Clar, això és el que t'està dient. Molt bé, doncs veurem com anirà la cosa, que ningú s'espanti, que tot just a les beceroles d'aquesta nova temporada, i per tant, doncs, això que diem, que l'entrenador també li ha de prendre les mides a tot plegat.
4: I això sí, donar molts ànims al Gerard Clarà, que és un central que es va lesionar ahir.
2: Això ho dèieu.
4: Crec que té algú a l'espatlla, una luxació. Primer van vindre uns enfermers, se'l van mirar, no li poden posar la clavícula o l'espatlla
2: al
4: puesto, fins ho ha de fer un metge. Bueno, va tindre que vindre un metge, però bueno, esperem la prova de recuperació. A més, és un jugador que l'any passat jugava al Júpiter.
2: O sigui, carai.
4: Es va lesionar al seu camp.
2: Sí. Carai.
4: Una altra de les casualitats.
2: Sí, bueno. Casualitats d'aquestes una mica desagradables.
4: Molts ànims al Clarà.
2: Molt bé. Va, ara i així ens anem cap a la Primera Divisió, parlarem de moltes coses. Comencem, doncs, pel Futbol Club Barcelona, perquè... a veure, la millor arrencada de la història i probablement una de les millors arrencades d'Europa. Ara mateix no ho sabria dir si hi ha algun lloc, algun equip que estigui a aquest nivell. L'Àngel crec que ja està remenant a veure si troba alguna cosa, no?
6: Bueno,
2: però
6: de la Lliga Espanyola siguis la segona millor arrencada.
2: La segona millor, eh?
6: Sí que és veritat que amb 38 equips a la competició, amb 38 equips, amb 20 equips a la competició és la millor arrencada, perquè estem parlant de,
2: sí, sí,
6: la millor arrencada va ser als anys 40, amb un Sevilla...
2: Exacte, als anys 40 sí que va haver-hi una arrencada potent, però sí, vaja que...
6: El Sevilla, que vam començar amb 10 gols al primer partit, 11 al segon, 4 al tercer, i després va desinflar una miqueta. Per tant, la dada és una miqueta ambigua, podríem dir.
2: Però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do quines Barça... xifres, i sobretot el gol a Berash, els gols a favor del Barça, no? La piconadora. Els equips ja no es plantegen si guanyaran o no, sinó si podran evitar més de 3 gols.
6: Quants es ficarà el Barça? Són 31 gols a favor, 7 en contra, en 7 partits. Vull dir, encaixes un pel partit, però fiques pues, un 4.
2: Perdoneu-me, però jo he vist baixar gent a segona divisió amb aquests gols en el total de tota la Lliga. En el total de tota la Lliga. Compte. Resulta això, que el Futbol Club Barcelona ha tingut aquesta entrada de temporada de manera vertiginosa, encara pendents fins fa poc de, bueno, què passa, tindrem o no tindrem, deien, un delantercentre com el Julián, doncs resulta que no fa falta, no només no fa falta delantercentre, sinó que delantercentre en tenen ara un reconvertit, perquè el Flick, si és especialista en alguna cosa,
6: correcte,
2: que ho deu ser moltes, és en recuperar jugadors i donar-los nous rols,
6: sí,
2: i en aquest cas ha convertit el senyor
6: Rafinha
2: en un referent ja a nivell europeu, Àngel.
6: Correcte. Porta, ja parlem d'estadístiques, en 8 partits porta 14 gols, a Lliga són 7 partits i 12 gols.
2: O sigui, cada 45 minuts un gol.
6: Ni més ni menys.
2: Són impressionant.
6: Per partit, 2 gols.
2: Sí, sí. I cada part... Doncs, jo, clar, evidentment la colerada, jo no sé, però cada culer és cada culer, cada persona és un món, però aquí tenim el Jordi que, bueno, que evidentment està encantat de la vida i que a mi m'agradaria, no?, una mica que ens expliquessis la teva sensació de veure,
5: primer,
2: de veure tot el que està passant.
5: Deixa'm primer ressaltar, ja sabeu que sempre he sigut crític amb la directiva,
2: sí,
5: i aquesta vegada és de treure'm el barret amb la directiva i el Deco, la feina que han fet aquest any.
2: Sobretot del director esportiu, el tècnic.
5: Això mateix. Vull dir que han fet una feina...
2: Que és un treball conjunt amb el Flick, eh? Que
5: sí. Però el Flick volia un equip competitiu i el té ara, vull dir...
2: Sí, senyor. Bueno, i a més amb gent que alguns no coneixien massa, com podia ser el Gordon...
5: El Gabriel Jesús...
2: Per exemple, la de IMI...
6: Sí, són fitxatges...
2: Etcètera.
6: O més jugadors que al club on estaven, potser no tenien aquest estrellat mundial, sí que Gabriel Jesús, quan va arrencar la seva carrera amb el City, sí que pintava com gran maneres, però
2: es trencava
6: coses per tres, va acabar Arsenal, no ho va acabar a fer bé, i ara sembla que aquí el Barça juga bé, sense no, igualment entre ell i la segona part sempre acaba xutant o acaba marcant, que de fet una de les estadístiques que deia Gabriel Jesús és que amb el Barça tots els xuts que ha provat són gol.
2: Sí, ha jugat poc, però efectiu 100%.
6: I altres fitxatges com Adeyemi, que el Borussia, sí,

0: Vull dir que també aquesta, hi ha vegades que, bueno, això m'ha passat, m'ha de dir a mi, que em posen molt en valor les estadístiques, els números i tot això. Amb Adeyemi i amb aquests futbolistes que són molt, molt ràpids, algú també que enganya és l'altura dels jugadors. Vull dir, un Pau d'un metre 90 amb una zancada ràpida,
1: sí,
0: farà més quilòmetres, per tant, anirà igual de ràpid. Però amb Adeyemi, les estadístiques, només amb la vista ja veus que és més ràpid que tothom.
1: Sí.
0: Que arriba més ràpid, sí, sí, a tot arreu. Vull dir, no és una estadística que està tacada, diguem d'alguna manera, que sobre el camp no sembla tant. Adeyemi, en cada situació que necessita aquesta velocitat, amb el Levante es va veure,
1: sí,
0: que va entrar, i amb aquest tram que no semblava que el Barça no acabava de rematar el partit, arriba, fa el gol de tranquil·litat, i contra el Racing va ser un recital de deixar-se la pell.
2: Jo afegiria una altra cosa.
1: Anava a dir jo dos afegits, també.
2: Jo afegiria una altra cosa. Una cosa és tindre gran velocitat sense la pilota i l'altra tindre gran velocitat controlant la pilota.
1: No, per això dèiem que és el jugador més ràpid en pilota als peus, però a més, dos afegits. Una, importantíssim, Jordi, que en l'1 contra 1 sempre sorprèn i que és molt difícil aturar-lo. Per la defensa és molt difícil aturar-lo en l'1 contra 1. I després una cosa que jo crec que és més anímica que una altra cosa, perquè és molt important. Amb un somriure d'orella a orella.
3: Sí, sí, sí. I a més és un jugador, vull dir, generós, perquè la carrera que es va donar i li va passar al Yamil Jamal perquè marqués el gol, això va ser impressionant.
1: Això amb l'altre partit, vols sí, dir? Sí, ho recordem, sí, que al final s'estira al terra, sí, sí, i obre els braços així com dient, menys mal que ho hem aconseguit, sí, volíem que marqués aquest i ho hem aconseguit, sí, sí, per la mort de Déu, no?
4: I got it.
1: I got it.
3: Bueno, i no oblidem el fitxatge de l'Egipci, que va fer una temporada...
1: Bueno, l'Egipci no és un fitxatge perquè és de la casa, ja, sortosament, ja. Però pot convertir-se en un bon fitxatge.
0: Sí, sí, sí, sí que és fitxatge perquè es compra, sí que la temporada passada sí que va estar al Barça, però l'opció de compra s'ha executat.
1: També és veritat, però que no era allò que dius anar a buscar ningú de fora. No, era algú que ja el coneixíem i que era molt fàcil recuperar-lo, sí, perquè pràcticament era de la casa.
2: I dit d'alguna manera el tenien fent quilòmetres.
1: Sí, també és veritat, al final tens la teva raó amb això.
3: I el Tuncarà, que encara no ha participat massa, però... Però és un jugador també a tenir en compte.
1: Escolta, quan veus la banqueta, sí, te n'adones que un dels punts importants d'aquest Barça és la qualitat de la banqueta.
2: Aquí està, final... aquí està la clau que té. Per puesto té dos persones.
1: Correcte. Mínim.
2: I aquestes dues són d'una qualitat, diguéssim, aproximada. Sí. Tampoc té que ser exacta. I aquesta és la clau.
0: Sí, de fet, s'han fitxat tant titulars com suplents. Vull dir, el Rodri, per exemple, és un fitxatge ultratitular al camp del Barça, però semblava que nosaltres ja dèiem a Bernal, el pobre, que no juga tant... Però és que tenim de suplent a Bernal, que era el titular de l'any passat.
1: Correcte.
0: Vull dir, el Barça...
1: I que s'ha demostrat que poden jugar els dos, en un moment determinat. Vull dir que...
0: Correcte.
4: No, està Gavi, està Olmo.
1: Sí.
4: Olmo o Fermín, que jugui, ho fan igual.
0: Correcte. De fet, algú que també és per pensar, dius Olmo, que és dels millors del Mundial,
1: sí,
0: és suplent al Barça.
1: Sí, sí. I imagina't, no?, el nivell del que hi ha al mig del camp. Jordi, quan veus el Rafinha, tu et podies haver imaginat fa 4 anys que aquest home podria arribar a ser el golejador de la Lliga i dels golejadors d'Europa, al final, de moment.
3: Està començant la temporada excepcionalment. Vull dir, l'altre dia va fer un hat-trick amb el cap, amb el peu esquerre i amb el peu dret. Sí.
1: Porta dos hat-tricks.
3: Sí, sí, sí.
1: Crec que són dos hat-tricks, sí, sí, i dos doblets.
0: No, són hat-tricks de davanter, centre,
1: sí, sí.
0: Vull dir, el hat-trick, sí, contra el Sevilla. El primer gol és un golaç com retalla i l'engalta de cap. Això també és de nou. I l'últim és una picadeta al porter.
1: És que jo crec que el mostruari és brutal, perquè, com bé dius tu, el centre del Yamin Jamal, ell et fa un gol de delanter centre d'àrea,
0: sí.
1: Després el que pica per sobre del porter és de delanter centre de velocitat, en plan Ronaldos, Romarios, digue-li com vulguis, i et demostra que té totes les virtuts dels diferents tipus de delanter centres que existeixen.
0: Sí,
1: Els reuneix tots amb la seva personalitat. I probablement, pregunto els que en saben de futbol, Joseps,

0: Probablement això es deu a que és un tipus que és, ha estat extrem dret, a cama canviada, extrem esquerra, ha estat interior. Clar, és que aquest tipus coneix tot el que significa ser davanter. Què dieu?
1: Sí, sí, exactament. És un xicot, és a dir, que ho obre tot, dreta i esquerra.
0: Sí, sí.
1: És a dir, d'això, m'entens? I dius, bueno, dius...
0: Oh, i capità. Sí. Assumint lideratge. El rol de capità. Important, això, no? També, Jordi?
2: Lideratge, exacte. Sí,
0: perquè
2: sí.
0: S'ho creu, sí, aquest sí, s'ho creu.
2: Sí, sí. I a més, la seva funció al vestuari, com incentiva els demés i com... Vull dir, el companyerisme que té amb els demés és increïble.
3: Sí. Jo crec que la clau és la confiança, i perquè li vaig sentir una entrevista que li van fer, vaig sentir sí. La vespre, i li preguntaven que com havia sigut, que si el Flick li havia ordenat d'anar a jugada de l'antecentro, diu no. Diu, vam fer una prova a la pretemporada,
0: és cert.
3: I em va preguntar el Flick, et sents còmode? I jo tenia recança perquè això de jugar d'esquena a la pilota no acabava de convèncer, però em va agradar i li vaig dir, sí, tinc confiança d'alguna manera, si tu acceptes la confiança, tens molt de guanyat. I a partir d'aquí li ha vingut tot el que li ha vingut.
0: Bueno, la qualitat, aquest home li ha canviat la vida al Flick, és a dir, en el seu moment, recordeu que el Barça el volia regalar, però és que regalar, i no estem exagerant, i que ara és un intocable.
2: Sí.
0: Què més?
2: Bueno, és que el Flick, no només el Rafinha, de tots els jugadors, li ha tret el màxim del rendiment, de tot.
4: Però el Rafinha també és un home que et crea espais i et troba espais.
0: Sí.
4: Vull dir, amb el Llevant i amb el Racing l'altre dia, veus que és el minut 95 i encara et segueix tirant les desmarcades. Clar. Veus que no pot amb la seva vida...
3: I sempre corre en profunditat.
5: Exacte. I ajuda en defensa.
4: També.
0: És perquè s'avança els altres o és per velocitat. Vull dir que sí, ho té tot, allò que dèiem.
5: El que deia el José Luis, per mi és bàsic, que és la confiança. I si un jugador no té tant aquesta confiança, no és capaç de xutar un corna a Olímpic intentant que
0: xuti Olímpic. És que estava clar que el volia fer, fer un gol Olímpic, està claríssim.
5: Confiança, i el Flick adora aquests jugadors, fa un canvi d'un jugador, la Carona, li explica per què l'ha canviat, i tot això es fa un vestidor molt més unit que...
0: Escolteu-me, a propòsit, tothom patia, fins i tot el mateix Xeni, de que jugués ell. Fins i tot ell patia. Deia, a veure si aquest tindrà la tonteria de treure'm a mi. Sí. Però no. Al final va treure un porter, a més, avalat per la seva trajectòria europea, que ho va fer-ho prou bé, no ho podríem dir, Àngel?
4: Sí. Jo crec que el partit contra el Racing ja Hansi va dir, bueno, potser no fa falta tornar a ficar el Chesney, perquè ha fet el segon gol és errada de Chesney, en sortir la pilota. Però bueno, crec que també algú que va passar al Camp Nou després d'aquesta errada de Chesney, és que el Camp Nou va seguir animant, de fet va animar a Chesney, en el sentit d'anar guanyant 7-2.
0: Sí, sí.
4: Que porta, amb l'Ubeca jugar aquest Barça és... Sí. Vull dir, és només celebrar gols.
0: Sí, sí,
4: un gol en contra.
2: Que tot s'ha de dir, l'error del Chesney, tots els porters tenen errades. Correcte, vull dir, fins al Joan García també ha tingut alguna.
4: Exacte.
3: És molt difícil jugar de porter amb un equip com el Barça, que juga té un 70-80% de control de la pilota,
2: clar.
3: I les altres vegades que venen poden enganxar amb els pixats al ventre.
4: I el que s'ha dit sempre, una errada de porter és un gol.
2: Pot tindre qualsevol.
5: Jo estic la mar de gairebé segur que el Chesnik va trucar a la porta del Flick i li va dir, posa aquest nano que no, jo,
0: escolta,
5: a mi no em ve de gust.
0: Perdona, però jo t'asseguro que si hi havia algú que volgués que jugués el Livakovic, t'asseguro que era ell. I us dic que això mateix ho ha arribat a explicar, crec que ho he explicat aquí en alguna ocasió, el mateix germà del Chesney, sí, sí, sí. De dir, mon germà està patint que no es lesioni el Joan. Sí. Perquè el que vol és que juguin els bons i que ell, ell està allà per ajudar, però per ajudar més els entrenaments que no pas.
4: Sí, està com un tercer, com un segon entrenador de porters.
0: I que si files molt prim, ja sé que ara rebaré crítiques, si files molt prim, fins i tot la relliscada brutal d'ell, d'això que fa, sí. Si files molt prim, hi ha gent que et diuen compte que potser era falta el porter. Perquè tu el porter no el pots tocar dintre l'àrea. Ah, no el pots tocar.
4: Però tu no el pots tocar, però si el rellisca el porter i et dona tu... No,
0: bueno, t'ho diré d'una altra manera. Tu amb el Xavi no el pots tocar. No te'l pots ni mirar la cara. Aquest és intocable. Fora bromes.
3: El futbol té un greu problema d'interpretació de les faltes i el reglament.
2: Sí, sí, sí.
3: Però això a nivell de tots els partits. Sí, sí,
0: sí. Ara, seriosament, a vosaltres, el Dominic Livakovic, us dona la seguretat mínima com perquè jugui mentre en Joan està a
3: la
0: jornada?
3: Igual que la Paquita, la Cistellera, no els conec a cap dels dos.
0: Ja.
4: No, vale. Jo després del partit contra el Sevilla...
2: Ho va fer bastant bé. Sí,
4: també
2: sí.
4: Del que clar, és el porter titular a la selecció croata,
0: sí.
4: I no és un... És un... Jo el faig el cim amb el que he vist jo de futbol, que no tinc aquí un ampli historial, és com el Cilesen. Quan teníem el Cilesen i estava Ter Stegen, és un porter que és com a suplent, és un suplent perfecte. Diu, si se lesiona el porter, jugar els 3-4 partits que necessita és un suplent perfecte, que pot jugar aquests 3 partits, però com a titular del Barça és impossible.
3: La línia de continuïtat se li fa dir.
0: No, home, però que almenys és un això que diem, és un suplent
3: de nivell,
0: de mínims i al final
4: sí,
0: molt bé.
4: Algo que també a destacar, que parlem molt de fase ofensiva, però el Barça en fase ofensiva també és algo excels, i Gerard Martín, mentre ell està
0: sí, camp,
4: no ha rebut cap gol.
0: És cert, eh?
4: Només amb el Racing de Santander, que va ser aquests dos, que un és error de Chesney, ell al camp, cap gol.
0: Aquesta dada és no sé si és casualitat o no, però aquesta dada és real, és així mateix. I després preguntar-vos, n'hi ha un que pobre, i jo sóc el primer crític amb ell, però pobre, és que ningú en parla quan no hi és, ningú el troba a faltar.
2: El Koundé.
0: Sí, senyor. Jo és que no m'atrevia ni a anomenar-ho.
3: Jo la meva pregunta és, què li vas dir amb l'entrenador del Barça perquè això passés?
0: No n'has de fer res, que li deia. Saps allò que diuen quan dius, això no m'ho treguis ara. No n'has de fer res, que li vaig dir. Però li va quedar clar. Li va quedar claríssim.
2: Sí, la veritat és que és cert que quan juguem amb ell sembla com si juguéssim amb Déu. Vull dir, té unes errades i una...
4: Sí, això ara...
2: per la posició, sí. Vull dir...
4: I ara l'esquema del Barça també és el sortir de pilota dintre els dos centrals i un dels laterals tancant amb una línia de 3 per sortida.
0: Sí.
4: I quan està el Koundé tens aquesta sensació de aquella lia,
3: que es perd amb la tàctica.
4: Correcte. De fet, quan juga a Xavi Espart...
0: Jo li vaig dir en bones paraules. No, sí, però també li vaig dir, si m'obligues a dir-t'ho d'una altra manera... no me'n sabré estar. Sí. I jo crec que aquí l'home va fer un punt de... Sí, mirava com dient... Uf, i per què jugar-me-la? Si en 4 dies em jubilo, no val la pena jugar-me-la, no? Jo crec que va fer una mirada així com dient, saps què? No, home, no, és broma, però... home, però què vols que et digui? L'Eric ho fa molt millor.
4: Sí, jo crec que la diferència ara mateix, com vam parlar a final de temporada, quin era el nou, en parlàvem encara, i com canviaria l'estil de joc, que òbviament Hans Flick ha tornat a canviar l'estil de joc i ha funcionat.
2: La desgràcia, bueno, és que s'ha lesionat el Christiansen i...
4: Sí, però jo crec que també és per l'aturada de seleccions. Eh? No, igual que la Joan Garcia, a mi m'olora raro.
2: Ja.
0: Home, però no ho diguis massa alt.
4: No, jo ho dic aquí.
0: No ens escolti el de la Fuente. No ens escolti el de la Fuente i digui, ei, què passa?
4: No, però això...
0: Però és que et dic una cosa, en el cas del Joan, poseu-se, sisplau, a la seva pell. Dius, no em farà jugar, perquè no em farà jugar. I jo he de fotre quilòmetres amb les avions.
3: Exacte. I el treball dels entrenaments que també et pots lesionar.
0: Clar,
3: eh?
0: Clar. No, t'ho dic, Joan, escolta, Josep, t'ho dic seriosament, que arriba un moment que un diu, sap què li dic? Que pel mateix preu em quedo a casa amb la família. No?
5: Diuen que a tothom li agrada anar a la selecció, però sí que a vegades veus, yeah, veus partits i desplaçaments que penses... Et fa molta mandra. Buf, ara tinguen allà, sé que no jugaré, el que tinc. I si jugo serà mitja part o no sé. I et fa molta mandra.
3: La motivació per anar a la selecció ve donada en jugadors amb molta projecció que estan en equips de poca projecció. I aquests sí que tenen un interès. Un jugador de, no sé, de, per dir alguna cosa, no? De l'Alavés, que l'agafin a la selecció espanyola, és una possibilitat que té de pujar el seu caché i el seu nivell.
4: De fet, per això, Mundials, Eurocopes i Copes Amèriques, es nota com els jugadors que no tenen una gran cartellera surten a menjar-se.
0: Jordi, et preocupa que se'n vagi cap a Austràlia i cap a l'Índia?
2: El Rafinha. Sí, sí, me preocupa bastant.
0: Home,
2: sí,
0: no li has de pagar tu l'avió, però això encara seria més preocupant.
2: El problema és que si tingui alguna lesió, que això seria fatal.
0: Però no sempre ha de passar això, no? És un tòpic típic que acaba passant. Venen tocats.
2: El problema està que fan uns viatges molt llargs, vull dir, allà sentats, i quan arriben allà, pues...
3: I una altra cosa, el paradigma de l'entrenador, el preparador físic, és diferent per cada cas. I per mi, que els problemes que tenen a les seleccions és justament això. Canvia el sistema que tens tu, perquè és el que hem parlat moltíssimes vegades, que el preparador físic té un plan de treball per tot un any amb el teu club, amb les teues càrregues de treball, etc. Tu vas a la selecció, que hi ha una altra exigència, hi ha un altre preparador físic que té una altra filosofia.
0: Sí, sí, això s'ha dit moltes vegades, el canvi de rutines, no?
2: Parlant de preparador físic, el gran encert que ha tingut el Barça de fitxar el preparador físic alemany, amic del Flick, vull dir que això ha sigut brutal. O sigui, està fent una feina física...
0: Bueno, i mira si és impressionant que s'està primant, està a la porta. No, aquí no vull entrar. Bueno, escolteu-me una cosa, fora bromes, que hem de parlar també de... Més que del Madrid, perquè del Madrid no hi parla ningú, no sé per què. No, en el bon sentit, del Mourinho, perquè si bé és veritat que ahir en el partit contra l'Atlético sí que hi havia dues jugades que són targeta vermella, segur. Sí. Ara bé, home, senyor Mourinho, no s'excusi amb això quan el seu equip ni tan sols controla
2: la
0: pilota, ni arriba a dalt, ni és capaç de marcar, per favor.
4: A veure, jo crec que té tota la raó al món en el sentit que és vermella, sobretot jo crec que la segona
0: entrada
4: a fer Valverde és claríssima,
0: sí,
4: de la vermella. El que, com sempre i com tot, més a la vida, és el que perds són les formes. Clar. Si tu et queixes amb tranquil·litat, amb humilitat, i dius, jo crec que això és el que ha passat, ens ha perjudicat el partit, però no hem sabut jugar a futbol.
0: I quan toca, Àngel. Exacte. Perquè si has perdut de manera avorrint a tothom, correcte, que no ets capaç de fer un joc, no? que almenys doni esperances al teu mateix públic, home, potser no cal està tan contra l'àrbit, perquè el primer culpable ets tu.
3: El que no cal és insultar. O sigui, jo personalment,
0: això.
3: Faltant-li el respecte amb un àrbit, deixem-nos a part si dius que aquell àrbit li cau bé al Madrid o no, això ho hauríem de veure, sempre s'hauria de veure, no? Però el més fotut del cas és que per mi, aquest bon home, el que s'ha equivocat és el Madrid de portar-lo,
2: perquè
3: és un entrenador obsolet. És un entrenador de fa 30 anys que està obsolet avui en dia, i el problema és que s'està cobrint del seu fracàs, s'està cobrint a base de justificacions inacceptables.
0: A mi, sabeu què em va saber molt de greu, Joseps? Per Joseps i Jordis i Àngels i Josep Lluís, aquí tothom, però vull dir que em dirigeixo amb ells perquè fan una carona així com de reflexió, de dir... No, em va saber molt de greu que no canvien les coses. Ahir a la compareixença de premsa ja hi havia un periodista proper al Florentino que va fer aquella pregunta que no ve al cas i que ningú entén a què venia, de hábleme del caso Negreira,
2: sí.
0: I le recuerda a usted el... Escolti, li recordem que els jutjats i les investigacions han dit 30.000 vegades que això s'ha acabat. Això d'entrada, que aquí no hi ha recorregut amb això, però a banda... En un derbi madrileny acaba sortint un altre cop al Negreira. Senyor Florentino, deixi en pau a la gent. Sí. Deixi en pau a la gent. Clar. Està fent fer el ridícul més del que pertoca, que això ja està inclòs en la nòmina del Mourinho li està fent fent el ridícul.
3: Aquí és on el Mourinho va dir una cosa que es contradiu en sí. Tota la història. I jo em vaig xocar que ho digués, eh? I ho va dir així de clar. Va dir, Negreira està en activo? I diu, no, diu, pues no volem més.
2: Exacte.
3: Em vaig quedar de pasta boniato, perquè realment
0: I ara et torna a dir que...
3: rebotava sobre tot el que havia dit.
4: Sí,
0: i treure un foli amb papers, amb fotografies, que dius... No, és que la pregunta del milió és... que portaves impressora, perquè al camp de l'Atlètic de Madrid tu no pots entrar en un despatx i fer una fotografia així i treure les fotocòpies. Què m'esteu dient? Esteu dient que aquí...
5: va entrar una dintre, no sé, va fer la còpia,
0: sí,
5: i d'això...
0: Sí, o portaven impressora.
3: La va prendre de la televisió i la va passar amb un WhatsApp per telèfon amb el senyor, vull dir, això avui en dia...
0: Sí, no, que ja ho sé, però que vull dir-te que de la mateixa manera que parlava d'això, ell, en canvi, no recordava segons quines dades, segons quines coses li preguntaven. No, això aquí jo no me'n recordo. Això no te'n recordes, però sí que te'n recordes de...
5: Fa uns anys, Guardiola va dir «És el puto amo en la sala de premsa», però ara ni això.
0: No, ni molt menys. Ni molt menys. Se'l veu cansat. Perdona, Jordi, digues.
2: El problema que ha tingut aquest any al Madrid també que no s'ha pogut fitxar. Vull dir, ha fitxat el Diomandé per 140 milions, que dius, hòstia...
0: És que el Barça li ha fitxat el tio que necessitaven ells.
2: Exacte.
0: Sí, ni més ni menys, el Rodri. Sí.
4: Jo és el que anava. Jo crec que el problema és que no veuen que tenen un problema.
2: Sí, sí.
4: O sigui, quan tu treus excuses és que tu penses que has jugat bé o que has fet les coses bé.
0: Correcte.
4: Quan tu busques que els àrbits no sé què, correcte, que el jugador aquest no sé l'altre,
0: això
4: és perquè tu no veus
3: clar,
4: que
3: tens errors.
4: Exacte, clar, com a joc.
0: Però és que, a més, ningú se n'adona que el teu problema és que no tens un jugador o jugadors que construeixin la jugada inicial.
3: Fai la pregunta, qui és el director tècnic del Real Madrid?
0: El Florentino mateix.
2: És el que manega i fitxa i deixa de fitxar.
5: Una de les proves per mi de la decadència de Mourinho, que és que el partit d'ahir va treure el millor jugador del Madrid, que era l'Arda Güler, estava jugant el millor, i el treu i fa un canvi.
0: Sí.
5: Aquí demostra la decadència que té aquest senyor, que
0: va treure també el Vinícius.
3: Amb el Vinícius, això la premsa de Madrid ha fet precisament punt de vista, han dit, home, mira, que ja s'atreveix a treure el Vinícius.
0: No, el convertiran en heroi per això. Mireu que us dic. Bé, molt bé, jo crec que el més important, Josep, és l'efecte psicològic a favor del Barça.
1: No, hi ha un problema, es diu, a Madrid.
0: A veure.
1: Sí. L'alcaldessa de Madrid és d'això, també ha d'arreglar, és dir, el Madrid.
3: La presidenta,
0: ja els ajuden tant com poden, ja, però...
2: Sí, sí, sí.
0: No, que us deia que, per acabar amb el tema Barça-Madrid, hi ha un tema psicològic que és molt favorable al Barça.
2: Sí,
0: tu ara te'n vas a les seleccions, estaràs 15 dies sense jugar, el Barça té la tranquil·litat de saber que té aquest coixí i que el Madrid, a més a més, va quart, ni segon ni tercer. I al contrari, el Madrid té el problema de dir ara quan torni a veure com ho arreglo això. Però a banda, i permeteu-me que ho digui així, a banda, el Barça té una cosa molt bona, i és que ja en porta 8 de 8.
2: Sí, sí.
0: I això fa que els jugadors, quan tornen a trepitjar la gespa, diguin, jo en vull fer 9.
2: Exacte.
0: I jo en vull fer 10. I aquest efecte encara li dona més recorregut a tot plegat. Sí. Digueu-me molt breument, perquè no tenim més temps, la davallada, bueno, la davallada no, però la relliscada de l'Espanyol,
2: que
0: déu-n'hi-do, no?
2: Van expulsar un jugador de l'Elx als 6 minuts, i tot i així, vull dir, l'Elx va marcar 2 gols i després va fer un tercer, vull dir que...
5: El pitjor partit de l'era Manolo González.
2: Manolo, sí,
0: el pitjor, eh? Mira que l'any passat hi van haver-hi alguns de...
4: Sí, però l'any passat que jugava, no acaben de jugar malament, però perdien igual.
0: Però ells han fet algun fitxatge que jo crec que li haurien de donar més responsabilitat. No són bons.
4: No és el planter que han pujat, que són molt bons.
5: Per mi, fins que no torni Javi Puado, no traurà cap. És el líder de l'equip, és el líder... i fins que ell no torni no tornarem a veure
2: i ressaltar la victòria a camp del Cádiz del Girona.
0: Sí senyor, que... el Girona que li costarà 1-2. Més o menys, però que està demostrant que que té ganes de tornar.
2: Sí, sí, sí.
4: I el Xavi debuta com a entrenador de Països Baixos el dijous.
0: Sí, senyor.
4: A 3:15.
0: Doncs, a veure com anirà, serà molt curiós de veure, ell que ja tenia mentalitat de, bueno, una mica cruifista, no? Bueno, una mica no, molt cruifista.
3: S'acaba el temps i jo no vull deixar de recordar una cosa que, ens té.
0: Fes-ho.
3: Tenim dos campions del món de motocross, masculí i femení, a Austràlia.
0: Sí, senyor, sí, senyor.
3: I això és importantíssim.
0: Això és importantíssim. Un dia potser li dedicarem més temps a veure si podem fer-ho la setmana vinent al motocross, perquè sincerament, déu-n'hi-do quina campiona, quin campió. Escolteu-me, ho hem de deixar-ho aquí. Moltes gràcies, Josep Lluís, Joseps, Jordi, Àngel, hem de marxar, demà és dimarts.
4: Demà ens veiem.
0: Demà tornarem, som els de la República. Se'n vull anar, que vagi molt bé. Fins aleshores, a descansar.

0: Les 11, bon dia. Pedro Sánchez critica que els magnats de la intel·ligència artificial es vulguin autorregular i els acusa de voler controlar el mercat. El president espanyol ha presentat un pla per regular la IA de manera responsable abans de viatjar a la cimera de l'ONU a Nova York. A aquesta hora, l'expresident valencià Carlos Mazón torna al Congrés per donar explicacions en comissió sobre la gestió de la Dana. Avui també està citat Emilio Argüello, l'exsecretari d'Emergències del govern valencià. El ministre José Manuel Álvarez afirma al matí de Catalunya Ràdio que no temen una nova entrada massiva a Ceuta dimecres, coincidint amb la jornada electoral al Marroc, però afegeix que monitoritzen qualsevol alerta. Avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, serà a la ciutat acompanyat del president del Grup Europeu Popular. També hi va el ministre de l'Interior. Desfeta electoral dels democristians del canceller alemany Friedrich Merz en Mecklenburg-Pomerània Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però per ara manté que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical. El partit de Vladimir Putin obté gairebé el 58% dels vots en les eleccions legislatives a Rússia del cap de setmana, segons els últims resultats preliminars difosos avui per les autoritats del país. La formació del president rus amplia la victòria de fa 5 anys en uns comicis plens d'irregularitats. La Generalitat ha recaptat 700 milions d'euros aquest semestre per l'impost de successions i donacions. Es tracta d'un augment de més del 30% derivat de l'encariment de l'habitatge. La vivenda heretada tributa ara en funció del valor del pis del mercat i no d'acord amb el valor cadastral. 6 institucions de referència sanitària i d'investigació s'uneixen per crear el Consorci Oncològic Integral Nord Catalunya. L'aliança, que inclou centres com l'Institut Català d'Oncologia o els hospitals Germans Trias i Pujols i Josep Trueta, entre d'altres, donarà cobertura a prop de 2 milions de persones. Brad Pitt, ja arribat a Sant Sebastià, un dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia, la pel·lícula dels Javis, La bola negra, continua resant. S'ha rebut amb una eufòria desbordant després d'endur-se el premi del públic al prestigiós Festival de Toronto.
1: Esports. El Barça eixampla la diferència a la Lliga amb el Madrid a 6 punts després de la derrota dels blancs per 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid. Mourinho carrega durament contra els àrbitres. I el Sabadell en llocs de promoció a primera després de guanyar 3-1 l'Oviedo. El Joventut guanya la Supercopa de Bàsquet al Barça per 101-87, un títol que arriba després de 18 anys de sequera. I Berta Avellán revalida el títol del Mundial de Trial i Daniela Guillén és la nova campiona del món de motocross.
0: Avui la temperatura serà ben alta, com si fos agost ben bé, valors de 4 o 5 graus per sobre de la mitjana, màximes previstes d'entre 28 i 32 graus i que arribaran en alguns punts als 35, sobretot a l'interior i al prelitoral gironí. Sol durant tot el dia. 3CAT Info.

Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 5 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dilluns. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs a la primera hora del Dies de Ràdio, com és habitual, avui dilluns obrirem l'espai Salut que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitària i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui parlarem de la Setmana de la Salut Mental 2026, que tindrà lloc del 5 al 9 d'octubre al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, sota el lema Mirades que transformen. A partir de les 12 del migdia, avui que és dilluns, obrirem aquesta setmana amb la frase que signa cada 7 dies el Valentí César. I ja a la recta final del Dies de Ràdio, l'espai Convertir-se en Pares amb la psicòloga Anna Ricard. Doncs som-hi, iniciem aquest Dies de Ràdio de dilluns. Va ser la setmana passada quan la cantant Celine Dion va tornar a cantar en públic. Va ser a París. La cantant del Canadà va reaparèixer sobre un escenari 6 anys després i afronta ara per al davant 26 concerts després de superar dificultats provocades per una malaltia. Doncs som-hi, avui recordem la banda sonora de Titanic amb Celine Dion.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

0: Són les 12. L'expresident valencià Carlos Mazón es nega a declarar davant la comissió del Congrés que investiga la gestió de la Dana. Mazón es justifica dient que la justícia ha descartat la seva responsabilitat. Els grups aprofiten el torn d'intervenció per criticar l'actitud de l'expresident. Pedro Sánchez critica que els magnats de la intel·ligència artificial es vulguin autorregular i els acusa de voler controlar el mercat. El president espanyol ha presentat un pla per regular la IA de manera responsable abans de viatjar a la cimera de l'ONU a Nova York. El ministre José Manuel Álvarez afirma al matí de Catalunya Ràdio que no temen una entrada massiva a Ceuta dimecres coincidint amb la jornada electoral al Marroc, però afegeix que monitoritzen qualsevol alerta. Avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, serà a la ciutat acompanyat pel president del grup europeu popular. També hi va el ministre de l'Interior. Desfeta electoral dels democristians del canceller alemany Friedrich Merz a Mecklenburg, Pomerània Occidental, mentre l'extrema dreta arrasa. El canceller ha qualificat els comicis de desastre pel seu partit, però per ara manté que continuarà. A Berlín guanya l'esquerra radical. El partit de Vladimir Putin obté gairebé el 58% dels vots en les eleccions legislatives a Rússia del cap de setmana, segons els últims resultats preliminars difosos avui per les autoritats del país. La formació del president rus amplia la victòria de fa 5 anys en uns comicis plens d'irregularitats. La Generalitat ha recaptat 700 milions d'euros aquest semestre per l'impost de successions i donacions. Es tracta d'un augment de més del 30% derivat de l'encariment de l'habitatge. La vivenda heretada tributa ara en funció del valor del pis al mercat i no d'acord amb el valor cadastral. De gener a agost s'han detingut 58 persones per robatori de coure les vies de tren a Catalunya. Són dades dels Mossos a 3Cat Info que descarten que el perfil dels lladres sigui de grups criminals. Es tracta de persones que actuen individualment i que venen el material per l'alt preu que té. I arriba a TV3 i la plataforma 3Cat la sèrie Gènesi sobre la trajectòria del xef Ferran Adrià. A Netflix el més destacat és una bomber amb Russell Crowe que interpreta el terrorista que durant una dècada va atemorir als Estats Units amb l'enviament de cartes bomba.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça arriba a l'aturada de seleccions com a líder en solitari a la primera divisió de futbol amb 5 punts sobre el segon, l'Atlètic de Madrid, i 6 sobre Madrid, que ha baixat al quart lloc. Els blancs van perdre 2-1 al camp de l'Atlètic de Madrid i Mourinho carrega contra els àrbitres. En bàsquet, el Joventut celebrarà aquesta tarda la Supercopa que va aconseguir ahir contra el Barça per 101-87. La penya feia 18 anys que no guanyava un títol. I a la Champions masculina de waterpolo, el Sabadell s'enfrontarà en la primera fase a l'Olympiacos, el Hannover i el Herceg-Novi. L'Atlètic Barceloneta, el campió actual, jugarà contra Mladost, el Jadran Split i el Novi Beograd.
0: I el temps tarda de sol sense excepció, tot i algun núvol prim. La calor portarà les màximes als 33 o 34 graus a l'Ebre, per sobre dels 30 a Ponent i entre els 26 i 30 graus a gran part del país.
3: Trescat Info. 12.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la ciutat cooperativa.
3: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu, de dilluns a divendres, de 11 a 1.
1: Doncs així és, continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Iniciem la segona hora del Dies de Ràdio d'avui dilluns. I com avui és dilluns, iniciem setmana amb la frase que signa cada 7 dies el Valentí César. I ja a la recta final del Dies de Ràdio d'avui, l'espai Convertir-se en Pares amb la psicòloga Anna Ricard, que avui ens parlarà dels jocs per estimular els més petitons. Doncs som-hi, us ho dèiem ara fa 60 minuts. La setmana passada va reaparèixer sobre un escenari 6 anys després la cantant Celine Dion. Doncs comencem aquesta segona hora també amb la seva música i la cançó The Power of Love.

0: I ara, al Dies de Ràdio, la frase de la setmana.
1: Molt bon dia, amics. A tots els efectes, sóc un somiador i així em declaro públicament. Sovint somio en fantàstiques aventures en què sóc protagonista de les heroïcitats més inversemblants, però tot i que em resulten gratificants, els somnis que més m'agraden són els que somio despert. Despert i amb els cinc sentits a ple rendiment. Els altres, els onírics, van per lliure i no els puc sotmetre al meu control. D'aquí que sóc de l'opinió que una de les facultats més meravelloses i alhora més plaents de la condició humana sigui la capacitat de somiar. Però de somiar desperts, perquè podem imaginar un horitzó millor, assolir el somni que ens ha instal·lat entre cella i cella i que, a banda d'una gran satisfacció personal, ens donarà l'impuls necessari per posar-nos en el camí. Ens ho va deixar dit el filòsof Nietzsche: qui troba un per què per viure sempre trobarà un com. Així que, sisplau, posem-nos en marxa. El temps és limitat. Deixem-nos d'excuses. Superem els entrebancs que ens dificulten el pas. Mantinguem la motivació i, d'una vegada i per totes, conquerim els nostres somnis. Els tenim a tocar de dits. Depenen exclusivament de nosaltres. Són els nostres somnis, inclús aquells aparentment impossibles, són els que ens fan vibrar, sentir i apassionar-nos. Són aquests somnis impossibles els que ens carreguen les piles de la il·lusió i els que ens subministren el combustible que ens fa moure la força de la voluntat. Hem d'estar convençuts i creure en nosaltres. Si així ho fem, res estarà fora de les nostres possibilitats, inclús en el cas de que, finalment, no aconseguim fer realitat el nostre somni. No caiguem en depressions ni en considerem uns fracassats. Tinguem present que la vida, tan important com la meta, és gaudir del recorregut. I aquesta és la frase que m'ha inspirat aquest comentari. Un somni no és el que veus mentre dorms. Un somni és el que no et deixa dormir.

0: Convertir-se en pares.
1: Doncs així és, comencem una nova xerrada amb la psicòloga Anna Ricart. Ella és, com ja sabeu, la directora de la Llar d'Infants La Mimosa, aquesta llar d'infants que està al carrer Pi i Margall i que està dedicada als nens i nenes de 0 a 3 anys. I avui en aquesta sessió volem parlar dels jocs per estimular els petitons. Saludem a l'Anna. Anna, què tal? Molt bon dia, benvinguda.
2: Hola, bon dia, Mònica.
1: Podríem començar fent una reflexió. Per què és tan important el joc en un infant? En els adults també, perquè també ens agrada jugar, oi? En jocs de taula, ara aquests jocs que hi ha doncs, més audiovisuals, també ens agrada força. Però per què és tan important en aquesta edat ben primerenca, a partir dels 0 mesos pràcticament, el joc en un nen o una nena?
2: Bé, doncs el joc és una activitat lliure que el nen fa quan està descansat, quan ha dormit, quan està a gust. Doncs és una activitat lliure a través de la qual ell descobreix el món, a través de la qual doncs, explora els objectes que té al seu voltant, els combina entre ells, a través de la qual es mou per l'espai i també descobreix el que és el volum, el que són les superfícies... És a través del joc que el nen de forma lliure i de forma agradable doncs, va descobrint i aprenent sobre el món que l'envolta.
1: Precisament per la importància del joc hem cregut necessari fer doncs, una diferenciació d'aquests 0 a 3 anys que vosaltres podíem dir que sou experts i expertes aquí a La Mimosa i tu com a psicòloga del centre. Hem volgut fer doncs, una diferenciació, el que és el joc de 0, per exemple, a 1 any i de 1 a 3 anys. Hi ha una raó òbvia, que jo m'atreveixo ja a llançar-la, que és el fet de que el nen ja camina a partir aproximadament de l'any o com a molt any i mig. No? Suposo que és aquesta la diferenciació que tu també has volgut fer, no?
2: Exacte, sí. Les necessitats d'un nen al primer any de vida, que és un nen que encara no es desplaça de forma vertical, no? Que encara no camina, doncs són unes necessitats molt diferents a quan el nen ja camina, que ja comença a desplaçar-se per tot arreu i ja comença a explorar amb molt més moviment. El nen, quan encara no camina, es desplaça, es pot desplaçar reptant, es pot desplaçar gatejant... Però l'activitat és molt més estàtica, eh? El joc que faci serà un joc molt més quiet.
1: Per tant, l'estimulació en aquests primers mesos de vida, potser, clar, veiem una miqueta estrany que hem de portar el nen a casa, o té un mes o dos mesos de vida, i veiem una miqueta difícil com jugar amb aquest nen. Però és molt important, per exemple, el llenguatge, no?, en aquests primers mesos.
2: Exacte, de fet els pares cada dia estan més informats i tots ja a través de les lectures ja saben que es pot començar a parlar amb els nens i des de ben petitons i a través del llenguatge i de les paraules doncs els hi transmetem la tendresa, tranquil·litat quan ho necessiten, calmar-los quan tenen els primers mals de panxa i també és a través d'aquest llenguatge que primer fa l'adult cap al nen, que lògicament al principi el nen no respon, però que mica a mica va entenent el to de veu, va entenent a través de si és més fort, si és més fluix, doncs va entenent el missatge que la persona adulta li vol transmetre amb ell.
1: Doncs feta ja aquesta diferenciació de nens i nenes de 0 a 1 any i de 1 a 3 anys, ho farem en dues sessions. Avui ens dediquem de 0 a 1 any aproximadament, o de 0 mesos fins que el nen ja comença a caminar. Podríem fer un primer comentari. Què és el més important? Aquestes necessitats bàsiques en el primer any de vida, Anna.
2: Bé, lògicament... El primer any de vida del nen, el que és, tot i que ara parlem de l'estimulació i del joc, el que seria més important en un principi és que el nen tingui les necessitats bàsiques cobertes i ben cobertes. I amb això estic parlant, doncs, lògicament, de l'alimentació, amb tots els seus ritmes, amb els ritmes que el nen va acceptant i va incorporant, i el son, el descans, eh? Perquè un nen que té son i un nen que té gana és un nen que no està per res, ell mateix, el primer, ja ho sabeu els pares que heu passat per aquí, ell és el primer que expressa que primer necessita doncs, aquell biberó, o aquell pit, o aquell descans. Aquestes serien, això seria el primer, no cal obviar que tot el ritme de son i el ritme de gana és el que és més important, lògicament amb una temperatura adequada, amb un ambient tranquil, amb un ambient relaxat i amb la presència efectiva dels seus pares i del seu entorn familiar, que això és el que l'anirà acompanyant i l'anirà donant seguretat amb ell. Però doncs, podem començar a parlar d'estimulació i de joc una vegada que el nen doncs, ha dormit bé, ha descansat bé, està tranquil perquè no té son i també està tranquil perquè no té gana, que s'ha pres, doncs, ha fet l'àpat que li convenia.
1: Un dia parlarem, si et sembla, d'aquests dos temes, el menjar i el dormir en capítols, perquè déu-n'hi-do el que dona, però és tan important, oi, que un nen hagi menjat bé i sobretot que hagi descansat bé, perquè a vegades ja ho notem, aquest nen té son, aquest nen ha de dormir, o aquest nen ha dormit poc, potser ha dormit una hora de migdiada i necessitaria dues, no? És tan important, fem aquest parèntesi, Anna, oi que sí?
2: Sí. Aquest és un tema que el segueixen més els pediatres en els primers mesos de vida i, lògicament, això és el que té més importància en aquests primers mesos. Igual que el mes anterior vam parlar de l'adaptació a la llar d'infants, doncs en aquest cas seria l'adaptació que el nen fa en aquest món en el qual ha nascut i en el qual s'ha d'anar adaptant i en el qual ha d'anar agafant un ritme de son i un ritme de menjar, i que això també requereix un temps, requereix una paciència, d'una serenitat per part dels pares, d'anar acceptant una mica el que ells ens expressen que necessiten i nosaltres a la vegada anar-los intentant marcar uns horaris i uns ritmes, però sí que és una mica la tasca dels primers mesos aquest adaptar-se al ritme de son i al ritme de gana, que és tan important com tu deies, Mònica.
1: Doncs ja tenim aquestes necessitats bàsiques cobertes, el nen ha dormit, el nen està descansat. Sí. Un cop cobertes ja aquestes necessitats, es poden tenir en compte altres aspectes, no? Parlem de l'estimulació.
2: Exacte, com comentava, nosaltres aquí, per exemple, a la llar d'infants, amb els més petitons l'activitat la fem a primera hora del matí, a les 9:15, quan arriben, perquè és el moment en què estan realment més relaxats i, per tant, estan més atents i estan molt més receptius a qualsevol cosa que tu els hi puguis proposar, perquè lògicament un nen d'aquesta edat, estem parlant, no sé, dels 4 mesos fins als 12 aproximadament del primer any de vida, és un nen que manté l'atenció moments molt curtets, cada vegada la manté més estona, però al principi has d'anar variant molt sovint d'activitat, i és en aquests petits moments en què el nen, doncs, com comentava, aquí quan arriben al matí a primera hora, que han dormit, han descansat tota la nit i han fet un bon esmorzar, doncs és en aquells moments que estan absolutament atents i captivats per l'activitat que la mestra els hi proposi aquell matí. I dic que els nens que estan aquí a la Mimosa, però els que estan a casa, doncs exactament el mateix. Fem mitja horeta d'activitat, 40 minuts, si alternem diferents coses, de cançons, amb joc motriu i de més, i després ells mateixos també ja ens comencen, ja veus el primer que es comença a fregar els ulls, ells mateixos ja ens van explicant que necessiten tornar a descansar per després, una vegada tornin a estar descansats, tornaran a estar receptius i amb ganes de seguir jugant.
1: És, novament, nen cap al son, és bona aquesta dormideta de mig matí, no? Potser mitja horeta, 40 minuts, és bo, no?, que el nen descansi també.
2: Sí, el nen el primer any de vida, pràcticament tots tenen la necessitat de descansar al matí, de tallar una miqueta a mig matí, entre l'esmorzar i el dinar, pràcticament tots necessiten fer aquesta dormida, que cada nen la fa la llarga una mica en funció de les seves necessitats. Hi ha nens que mitja horeta ja en tenen prou i d'altres doncs, que fan una hora i mitja. També quan més petitons són, normalment més necessitat de dormir tenen, i a mesura que van creixent, ells mateixos ja escurcen aquestes dormidetes.
1: Doncs hem parlat de l'estimulació, no cal tenir en compte primerament de l'estimulació, o què és el que hauríem de tenir en compte en aquest primer any de vida? Has parlat de la motricitat, no? En què consistiria?
2: Exacte, sí, quan parlava d'estimulació cal tenir en compte doncs, que el nen en aquesta edat, en aquestes estonetes en què ja està receptiu, té una capacitat d'assimilar aprenentatges molt grans. A vegades antigament es contemplava el nen, el nadó, com un nen més passiu, en el que sí que era molt important en aquest cas el menjar, el dormir, i pràcticament a part de o sigui, era molt ens preocupava molt perquè els nens mengessin molt bé, que és molt important, i dormissin força, i ja està. I s'ha descobert i s'ha vist que el nen en aquesta dieta té una capacitat d'assimilar aprenentatges molt i molt grans, que quants més estímuls els hi oferim, doncs més connexions neurològiques es van formant al cervell, i d'aquesta manera anem formant una base molt important per tots els aprenentatges posteriors. I això fa doncs, que sigui important aquests moments d'estimulació, que en els més petitons, quan són mesos, són períodes molt curtets, i com deia després, cada vegada van aguantant una miqueta més. I en aquest primer any, doncs el que es fa molt important és el que en diem la motricitat general, que això vol dir, aquest nom estrany es refereix al moviment de tot el cos. El nen doncs passa, fa el desenvolupament, el fa sobretot a nivell motriu. Passa de no poder-se girar, al principi que ja és capaç de girar-se d'un cantó a l'altre, que això normalment ho fa al llitet, després passa a poder reptar, després passa a poder-se sentar, passa a poder gatejar, és a dir, que l'evolució que fa amb el seu cos aquests 12 primers mesos és espectacular. Passa a poder gatejar, del gatejar passa a posar-se de peu, i de posar-se de peu llavors passarà a caminar. Tota aquesta evolució que el nen fa amb el seu cos, és important oferir-li espais on el nen es pugui moure. És a dir, que sí que hi haurà estonetes, estic parlant ara ja a partir dels 6 mesos, 4, 6 mesos, quan el nen sí que hi ha estones que estarà bé la maqueta, la maquita, el bressol dormint, però quan està despert i amb ganes de fer coses, és molt bo que pugui estar al terra, amb una manteta, lògicament, amb un espai calentó, tou i protegit, però que pugui estar estirat cap amunt, amb aquests gimnasos, amb coses per observar i per anar mirant i tocant, i també boca terrosa, que aquesta postura normalment no els hi agrada gaire, però va bé anar-los hi posant miqueta en miqueta. Començaràs el primer dia per un minut, si rondina i no li agrada gaire, després l'incorpores, i el següent dia 2 minuts. El fet de que estiguin sovint boca terrosa fa que puguin practicar el reptat, que es puguin arrossegar, una mica com fan les serps, de reptar. Si també tenen oportunitat d'estar sovint boca terrosa, passaran a gatejar, i de gatejar passaran doncs, a sentar-se, a posar-se drets i a caminar. És a dir, que tot el camí que han de fer fins a arribar a caminar, si tenen aquest estímul previ amb situacions de terra, que n'hi diem, de terra, no entenent que no és el terra que trepitgem tot, sinó un terra protegit, un terra amb una manteta, doncs si tenen sovint situacions de terra, faran un desenvolupament motriu molt millor. I aconsello això, posar-los sovint boca terrosa, que això estimularà molt el reptat i el gateig. I el que també va bé en aquest cas doncs, és que tinguin al voltant objectes de moviment, pilotes, coses que rodolen, que fan soroll, perquè aquestes són les coses que animaran el nen a anar a estirar-se, estirar aquell braç per agafar aquella pilota, fer aquell primer moviment de la cuixa quan comencen a gatejar per agafar aquell objecte que rodola i que brilla i que fa aquell soroll. Tots aquests objectes

0: Suposo que has escoltat en moltes ocasions. Doncs el meu nen no va gatejar, directament va caminar. I aquí què els hi diem?
1: Bé, sí, jo sí que aconsello el que comentava ara, és a dir, oferir situacions que puguin propiciar el raptat i més endavant el gateig, però aquí també entra una mica la particularitat de cada nen, i a vegades aquesta particularitat no només és motriu, sinó que és molt de caràcter. Hi ha nens molt tranquil·lots que els agrada molt estar sentats amb 5 o 4 pilotes al voltant, que són nens que poden ser nens molt intel·ligents, molt desperts, però que no els hi, que no són nens de molt moviment. Llavors aquest tipus de caràcters, diguem-ne, a vegades no els interessa, i nosaltres sí que podem facilitar-los i ajudar-los, engrescar-los, però a veure, si el nen finalment no gateja tampoc és qüestió de preocupació.
0: O gatejar d'una manera estranya, perquè nosaltres gatejar entenem que és anar doncs, a quatre grapes, oi? Però hi ha maneres de gatejar diferents, tampoc ens hem d'alarmar, oi, per això?
1: Sí, no ens hem d'alarmar. Sí que és bo si al principi del gateig veieu que gateja d'una forma... El gateig, el gatejar bé és quan el nen avança, quan està avançant la mà dreta, està avançant la cama esquerra. Aquest es diu el gateig asimètric, no és simètric. I quan està avançant la mà, el braç esquerre està avançant la cama dreta. Ha de ser com creuat. Si quan comença a fer els primers moviments de gateig veieu que no és d'aquesta manera, que amaga una cama, posa una cama endavant, endarrere, o que es desplaça sentat, és bo al principi intentar ensenyar-li com es fa i ajudar-lo. Dit això, si el nen ja té com molt instaurat el moviment, i a vegades no sempre és possible, però sí que és bo, però ho has d'agafar just al principi, perquè si el nen ja està molt acostumat a gatejar d'altra manera, llavors és difícil.
0: Una altra qüestió que també interessarà molts pares i mares, i que tots ho hem viscut en alguna ocasió: és normal que s'ho posin tot a la boca? Nosaltres intentarem que no s'ho posin, però ells insisteixen, Anna.
1: Sí, és una mica doncs, el que dèiem al principi, aquest posar-se tot a la boca és el joc que ells fan amb els objectes que tenen al voltant. Com deia al principi, el joc els hi permet explorar i descobrir tot el seu entorn. I és amb la boca que ells descobreixen doncs, la textura dels objectes, el gust dels objectes, que descobreixen les característiques de tot el que els envolta. I és una activitat absolutament espontània i natural que correspon a aquest primer any de vida, que és bo que, a veure, lògicament ell sempre tindrà a l'abast objectes segurs, objectes que no siguin petits, que no siguin punxants, però si el que ell té a l'abast doncs, són aquestes joguines, aquests objectes que no suposen cap perill per ell, doncs s'ha d'entendre com un joc i com una forma que ell té d'explorar la realitat, de conèixer-la i d'enriquir-se a la vegada.
0: Com es desenvolupa la intel·ligència en aquesta edat? Recordem que aquests jocs per estimular els més petits ho hem dividit, de 0 a 1 any i de 1 a 3, i avui estem fent aquest especial de 0 a 1 any. Doncs com es desenvoluparia, Anna, la intel·ligència en aquesta franja d'edat?
1: Doncs en aquesta edat es desenvolupa molt a través del llenguatge. En aquesta edat apareix el nen durant el primer any, apareix un element d'intel·ligència que quan neix no el té, i és que, per exemple, és que ell és capaç de recordar l'objecte absent, que en diem. Per exemple, en el menjador de casa hi ha una pilota i aquesta pilota va rodolant i es posa sota del sofà. Quan el nen neix, quan el nen és més petit, ell quan una pilota no la veu, no hi és, desapareix, no existeix. Ell no és capaç de pensar que allò pot existir fora de la seva vista. Però, en canvi, quan es va fent gran, tota la pilota que ha anat a parar sota el sofà, doncs ell és capaç de recordar-la, perquè tots aquests processos a nosaltres ens semblen molt lògics i molt fàcils i molt evidents, però pel nen té la seva complicació. És a dir, pensar que aquella pilota no l'estic veient, què pot haver passat? Ell suposa que pot haver seguit rodolant i que, per tant, ha quedat encallada a sota d'una

0: superfície que ell no està veient. Doncs aquesta capacitat de pensar en un objecte que no veu, en l'objecte absent, doncs això apareix en aquest primer any de vida. Una altra cosa també que ens demostra la seva intel·ligència en aquest any, per exemple, imaginem-se doncs, cotxes o que tenen un fil, també en el menjador de casa, que aquest objecte ha quedat a sota del sofà, però que surt el fil. Doncs el fet de poder imaginar-se que estirant el fil obtindran aquell objecte, doncs també és un element d'intel·ligència. De quina manera puc fer que aquell objecte torni a mi sense agafar directament l'objecte, sinó a través d'un fil. I la intel·ligència també es desenvolupa molt a través del llenguatge, a través de totes aquestes converses que comentàvem, que l'adult té amb ell, a través de cançons, a través d'imitar els sons que ells fan en aquesta edat, quan comencen ells a jugar amb el llenguatge, perquè ells juguen, quan els hi surt una A fan A i 50 vegades A, perquè amb la boca més oberta i més tancada van veient a veure quins sons els hi surten en funció de com ells posen la boca, la llengua, el paladar. I quan van jugant amb el llenguatge, si nosaltres els hi repetim aquests sons que ells fan, això els ajuda també a desenvolupar aquest llenguatge. Ells se senten repetits i evolucionen i els fa avançar, lògicament, doncs, nombrant objectes. En aquesta edat encara no comptes, però el nom de petits objectes poden ells anar repetint mica a mica aquests noms també.
1: I els sentits, per exemple, es poden estimular, no?
0: Sí, és una edat en la que, igual que comentàvem, el fet de posar-se a través de la boca, ells assimilen doncs, el gust, el tacte de les coses. És una edat en la que se'ls hi poden oferir diferents olors, diferents textures, perquè d'aquesta manera doncs, estimulem el sentit de la vista, del tacte, de l'oïda, de l'olfacte, a nivell dels objectes que ells toquin. És molt freqüent veure que, a part de les joguines, doncs a la que tenen una cullera metàl·lica els hi encanta, o moltes vegades els pares em diuen és que juguen més amb els objectes de la cuina, els objectes domèstics, que no pas amb les joguines. Això passa a vegades perquè les joguines avui en dia són de plàstic, la majoria, que no és dolent, però clar, el plàstic té una textura i un olor molt més uniforme. Quan el nen es troba una cullera de fusta, una cullera de metall, que allò quan s'ho posen a la boca té una textura i un gust i una olor diferent, que quan piquen fa un soroll totalment diferent, doncs tots aquests elements enriqueixen els seus sentits. Per això és bo. Nosaltres aquí a la Mimosa, per exemple, tenim una activitat amb els nens petits, amb els de 0 a 1 any, que n'hi diem la panera dels tresors, que és una panera preparada per quan el nen és capaç d'estar assegut. Llavors se'ls ofereix aquesta panera amb dos o tres nens al voltant, una panera de vímet d'un metre d'alt i fa com 4 o 5 pams de diàmetre, i a dins d'aquesta panera hi ha objectes el més variats possible de materials, evitant el plàstic, no perquè tinguem res en contra del plàstic, però perquè les joguines que tenim doncs ja són de plàstic. Aquesta és una activitat diferent que estimula els sentits. I llavors aquí hi ha objectes, hi ha esponges, hi ha objectes de metall, hi ha objectes de fusta, hi ha objectes de cartró, tots els tactes que hem anat trobant. I llavors primer ells el que fan és agafar-ho un per un, van manipulant, van explorant cada un d'ells. Quan ja són capaços d'agafar una cosa no només amb una mà, sinó amb les dues, doncs després agafen dues coses, poden comparar el pes, la textura, l'olor, i després, a més, també ho poden combinar. Quan comencen a picar els objectes d'una mà a l'altra, poden veure, ells aniran descobrint que si piquen dues coses de metall farà un soroll molt diferent que si piquen dues coses de fusta, si piquen una cosa de fusta amb una de metall. És a dir, que no només són les característiques de cada element, sinó que a mesura que el nen va creixent en aquest primer any i és capaç de, perquè el cos li permet fer més coses, és capaç doncs, d'anar explorant amb més profunditat, per exemple, això que comentava de les dues mans, doncs no només és explorar els elements, sinó la combinació entre ells. Quin resultat dona de so, quin resultat dona de pes, quan comparen o quan combinen doncs, un metall amb una fusta, amb una esponja, amb un paper, amb un cartró, etc.
1: Això de la panera dels tresors és una bona idea per tenir a casa, oi, també?
0: Exacte, sí, també ho volia comentar, que és una cosa que, sí, encara que no es tingui la panera de vímet, però reunir objectes d'aquests que moltes vegades són domèstics amb una capsa grossa, i és una de les activitats amb la qual el nen es pot passar mitja hora, 40 minuts, no se'ls hi treu res, se'ls hi deixa tot a dintre i ells mica en mica van traient i van buidant la panera. L'activitat s'acaba quan la panera és totalment buida i això pot passar al cap, ja dic, de 30-40 minuts i mentrestant els nens han estat absolutament concentrats amb tots aquells objectes. Us aconsello que ho feu a casa també.
1: Doncs aconsellem també als pares que ens estiguin ara escoltant a que ho provin, que ho provin i vegin el resultat d'aquesta panera dels tresors. Doncs si et sembla, acabem ja amb aquesta primera part dels jocs per estimular els petitons. Hem dit que farem dos programes, un de 0 a 1 any, que és el que hem fet avui, i l'altre d'1 a 3, que és quan considerem que el nen ja camina i ja pot fer altres activitats. Sempre dediquem uns últims minuts, Anna, per fer un resum, alguna última recomanació final als pares que ens escoltin, pares, tiets, avis, etc, etc.
0: Sí, una mica resumint el que hem dit avui, doncs que el més important lògicament és la relació afectiva que els pares transmeten als seus fills. Després tindríem totes les necessitats bàsiques, estic parlant d'aquest primer any de vida, totes les necessitats bàsiques del descans, del son, de l'alimentació, i una vegada tot això cobert tenim un nen que ha dormit, ha descansat, ha menjat i que està amb uns ulls grossos com taronges esperant que li ensenyem coses que el motivin i que el facin riure i que el facin experimentar i que el facin aprendre i avançar. I és en aquests petits moments que quan són molt petitons són moments molt curts, de 10-15 minuts, i a mesura que van creixent doncs aquest temps de joc s'amplia. És en aquestes estones que és molt bo oferir-li un entorn el més estimulant possible, el més ric i variat possible en jocs i en situacions de joc, perquè el nen doncs, tingui un primer any de vida força estimulant.
1: Doncs finalitzem el convertir-se en pares d'avui dilluns. Avui ens hem dedicat als jocs per estimular els petitons, recordem, de 0 a 1 any. La propera setmana serà ja d'1 any a 3 anys i l'Anna Ricart, directora de la Llar d'Infants La Mimosa i psicòloga, doncs ens ajudarà, ens donarà alguna pista per què fem aquests nens d'1 a 3 anys. Novament, gràcies a l'Anna Ricart. T'esperem a la propera sessió.
0: Moltes gràcies a tu, Mònica.
2: Convertir-se en pares. Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una...

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Doncs arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dilluns. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà dimarts, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi i el nostre company Albert Vilar. Nosaltres us diem fins demà, però no de qualsevol manera. Avui estrenem denominador comú d'aquests propers dies, que serà escoltar cançons de músics nascut, ara sí, un mes de setembre. Doncs som-hi. Qui va néixer un 1 de setembre de 1946? Cantautor, compositor, músic i productor britànic, Barry Allen Compton Gibb, Barry Gibb, un dels germans dels Bee Gees. Doncs som-hi amb la música d'ells, How Deep Is Your Love. Us diem fins demà, que vagi bé, bon dia.

0: Bona tarda, sóc l'Albert Vilà i us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en una edició informativa del migdia, on us destaquem els actes per celebrar el Dia Internacional de la Pau i commemorar el Dia Mundial de l'Alzheimer i també els primers resultats de la primera jornada de Sant Boi en Joc. Avui, que és dilluns, 21 de setembre del 2026, analitzem el que és notícia punt per punt. I és que avui, 21 de setembre, Sant Boi commemora el Dia Internacional de la Pau amb una programació centrada en els discursos d'odi, els conflictes internacionals i la defensa dels drets humans. Les activitats començaran a Cal Niño, amb l'exposició fotogràfica Els murs de l'odi, i continuarà el dia 23 a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer amb la taula rodona L'Orient Mitjà en Flames, centrada en la situació a Palestina i al Líban. La programació es tancarà el 27 de setembre a Cal Niño amb la lectura dramatitzada Hashtag versus Odi, que aborda els efectes dels discursos d'odi des de diferents realitats i contextos. Claro Sopenya, cap de la unitat de cooperativa de l'Ajuntament de Sant Boi, al Dies de Ràdio.
1: Ens trobem en un moment de fragilitat de la democràcia, que s'estan reduint els espais cívics a nivell global, i per tant parlar d'aquests temes que al final tenen efectes en la vida de tothom i en el benestar de moltes persones arreu del món, doncs ens semblava molt pertinent en el Dia de la Pau.
0: I avui, 21 de setembre, també es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer, una jornada per sensibilitzar sobre aquesta malaltia i donar suport a les persones afectades i les seves famílies. A Sant Boi, l'Associació de Familiars d'Alzheimer del Baix Llobregat, l'AFA, impulsa aquest any la campanya Els fills de la memòria, teixim memòries, cuidem persones, amb diverses activitats. Explica com es troba l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer del Baix Llobregat la seva presidenta, Mercè Rull.
2: Els nostres serveis segueixen a tot rendiment. Això vol dir que la malaltia, doncs, segueix, continua, inclús doncs augmenta, perquè és veritat que al centre de Sant Boi no tenim més capacitat per rebre més persones. Ens estan sortint també altres tallers, altres poblacions que abans no estaven, com Santa Coloma de Cervelló i la colònia Güell, que no teníem res i ara ens ho han demanat. I al mateix temps també veus que a nivell polític i a nivell administratiu doncs no ha passat res. Van rebutjar el finançament dels medicaments que han sortit ara nous i que Europa doncs sí que els financen, aquí resulta que són massa cars, falten recursos a l'administració i això no ho podem negar, però al final arribes a la conclusió que només els rics, els que tinguin poder adquisitiu, doncs podran beneficiar-se si compleixen un cert requisit amb aquests medicaments.
0: Encara queden dues propostes dins el programa d'activitats. La primera demà, 23 de setembre, a les 5 de la tarda, Can Massellera acollirà un bingo musical. I el 2 d'octubre, d'11 a 12 al migdia, també a Can Massellera, hi haurà una activitat d'exercici físic i memòria. I ahir diumenge, milers de persones van manifestar a Barcelona contra la futura ampliació de l'aeroport del Prat. La marxa, convocada per la plataforma Zeroport, amb el suport de més de 200 entitats, va reunir unes 5.500 persones a peu, 150 ciclistes i 4 tractors, segons la Guàrdia Urbana, encara que Zeroport ho xifra més de 30.000. La protesta va recórrer el Passeig de Gràcia fins a arribar a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Entre les columnes que es van sumar a la mobilització, n'hi havia una procedent de Sant Boi, que es va trobar al matí davant dels ferrocarrils per anar conjuntament fins a Barcelona. També hi havia la santboiana Laura Vega, recentment anunciada com a candidata de la CUP a l'alcaldia de Barcelona, que va rebutjar el projecte i va afirmar que no cal ampliar l'aeroport en un país ofegat pel turisme. Escoltem ara Ferran Cobo, president de la Seu Territorial d'Òmnium Cultural, entitat present en aquesta manifestació a Bescudall.
3: El tema principal, en realitat, és un tema de salut, eh? El tema de les emissions i del tema de l'impacte del CO2, de la pujada de temperatura. És que estar a favor d'aquesta ampliació de l'aeroport és simplement fer negacionisme del canvi climàtic.
0: La protesta arriba després que el govern espanyol hagi aprovat una inversió de 1.760 milions d'euros per a l'aeroport entre el 2027 i el 2031, amb actuacions preparatòries per una possible ampliació de la pista. I l'àrea metropolitana de Barcelona ha començat les obres per rehabilitar el mur que separa la carretera BB-2002 del carrer de Lluís Companys, a Ciutat Cooperativa i Molinou, al costat de la passarel·la de l'estació de ferrocarrils. El projecte, amb una inversió d'1,5 milió d'euros, millorarà l'accessibilitat i la seguretat a la zona. Escoltem els veïns durant la seva opinió a Santa Cara.
4: Fan bastant de soroll per les nits i sobretot en horaris que no toca.
5: Hem de fer soroll, els que treballen hem de fer soroll. Em sembla que serà per una millora, perquè veig que estava fet malbé el mur aquest. Entrar al barri que quedarà millor, això segur.
6: Està molt bé i jo crec que pel barri és un plus més.
7: Tot el que sea mejora para el barrio y vayan haciendo cosas para el barrio, bien.
0: Una de les actuacions principals serà construir una nova rampa d'accés entre la carretera i el carrer de Lluís Companys. També s'hi faran nous passos de vianants, més zones verdes i un espai d'estada amb arbres i arbustos. A més, es renovaran l'enllumenat, el clavegaram i el drenatge. Mentre donin aquests treballs, s'ha habilitat un camí provisional per accedir a la part alta del carrer de Lluís Companys i s'ha desviat el pas de vianants per la vorera de la BB-2002. Escoltem ara a Javier López, regidor de Mobilitat i del barri Ciutat Cooperativa, agent de carrer.
8: La reforma contempla la continuïtat de zones d'aparcament, noves escales d'accés i fa més accessible aquesta part del barri. Les obres tenen una durada de mesos i és una millora important i substancial a la façana, però també a la funcionalitat d'aquesta part del barri.
0: I la Comissió Europea posa Sant Boi com a exemple de transformació verda urbana. Ha destacat el projecte Sant Boi Respira Més Verd com una experiència de referència per adaptar la ciutat al canvi climàtic. El projecte ha permès recuperar 87.600 metres quadrats d'espais verds, plantant 907 arbres i crear gairebé 2 quilòmetres de corredors verds. També s'han naturalitzat els patis dels 14 centres educatius públics. Àlex Pérez, regidor de Transició Energètica, agent de carrer.
9: El que posa en valor, no?, aquest reconeixement, doncs és precisament tota aquesta aposta, no?, que s'ha fet des de l'Ajuntament, que hem fet des de l'equip de govern, doncs per renaturalitzar la ciutat i sobretot per fer un canvi de model en tot el que té a veure amb el verd urbà, no?
0: Europa destaca l'aposta per connectar parcs, escoles, carrers i el riu Llobregat i també l'ús de tecnologia per detectar les zones amb més calor i decidir on actuar.
10: Darrere de cada paisatge hi ha persones que treballen, innoven i fan créixer el país. Ara volem descobrir qui són. Històries de vida, d'esforç i de tradició. La Catalunya dels camps i de les granges, de la pesca i de la ramaderia. Una Catalunya de primera.
0: I és que la productora Santboiana La Bombilla Mèdia ha estrenat aquest dissabte a TV3 Gent de Primera, un nou programa de reportatge sobre el sector primari català. El programa, presentat i dirigit per la periodista Elisabet Cortilés, s'emetrà els dissabtes abans del Telenotícies Migdia. Ho explica el CEO de La Bombilla Mèdia, el santboià Marc Gabernet.
11: Gent de Primera és el nou programa de reportatges que fa TV3 per homenatjar els treballadors del sector primari, un programa de mitja horeta que anirà els dissabtes al migdia abans del TN, on coneixerem les històries humanes al darrere de pagesos, agricultors, apicultors, ramaders, pescadors, una mica la gent que fa créixer el país des de l'arrel. Per La Bombilla Mèdia, per una productora de Sant Boi, produir aquest tipus de programes des d'aquí, des de la nostra ciutat, és tot un orgull i és una mostra de que no cal ser-hi a Barcelona per poder treballar pels grans mitjans del nostre país, que des de Sant Boi, des del Baix Llobregat, el talent, la creativitat i l'audiovisual també té molta força i molt poder.
0: El primer capítol tractava sobre la prevenció d'incendis i va tenir una quota d'un 9,4% i 84.000 espectadors, amb especial èxit entre els joves i també liderant entre els majors de 65 anys. D'aquesta manera, Gent de Primera fa que Sant Boi ampliï la seva presència a la televisió catalana amb un projecte creat i produït des d'aquí al municipi.
12: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: I els esports, així ha sigut el primer cap de setmana de Sant Boi en Joc. I és que aquest cap de setmana s'ha disputat la primera jornada de la temporada 2026-2027 i des de l'emissora primer vam cobrir el partit del Ciutat Cooperativa, que dissabte jugava la primera jornada de Primera Catalana davant del Poble Sec. En un duel poc fluid per part dels dos equips, un gol del Sant Boià i Ivan Lamuel als últims minuts va fer que la COPE aconseguís el premi dels 3 punts. Escoltem el mateix davanter valorar aquesta victòria i també l'entrenador Javi Calvo.
13: El equipo está dando resultados, esto solo acaba de comenzar, la pretemporada no sirve para nada, lo que queremos es la Liga, pero bueno.

0: minut 2 crec que ja portaven dues accions clares de gol Reis i la veritat que ens han superat. Bueno, l'equip ja va bons fonaments, crec que ens falta alguna cosa, també tenim algun jugador lesionat, però no és una excusa, s'ha de competir i al final si no competim aquesta categoria se'ns menja. Hem donat un cop de realitat i ara hem de veure que o treballem o no guanyarem partits i a casa ens hem de fer superforts, la veritat. Treure els 3 punts sempre i després anar sumant fora.
1: Finalment també ha sigut cap de setmana de debut per l'handbol cooperativa Sant Boi. Mentre el primer equip masculí queia per la mínima a Banyoles, el primer equip femení debutava el Pau Gasol en un duel molt exigent davant de l'handbol Cardedeu, on es va aconseguir un empat a 21 gràcies a uns grans minuts finals. Ens ho valorava Sant Boi en joc la capitana Mireia Llepes i l'entrenador i president Albert Duart.
2: Sabíem que seria un partit dur, no? Al final aquest any hi ha noves incorporacions, hem canviat la plantilla, no? Nenes que pugen del juvenil, gent que portava temps sense jugar, i al final ha sigut un partit ajustat, com preveiem. Però bueno, un puntet que s'ha pagat glòria amb els últims 15 minuts que hem fet.
3: Valorar la feina i la fe d'aquest equip, que ha sabut endur-se un punt en un partit que s'havia posat molt, molt complicat. Jo convido les noies que segueixin somiant, treballant, i avui tenim doncs, el reflex, no? No és fàcil en aquesta categoria assumir una defensa oberta com hem assumit, i menys fàcil amb aquest tipus de defensa aconseguir fer una, quasi una remuntada, no?
1: I pel que fa al temps, avui que és l'últim dia de l'estiu, a Sant Boi encara tenim temperatures pròpies d'un ambient plenament estiuenc. Ara mateix els termòmetres se situen al voltant dels 30 graus i la temperatura arribarà als 31 durant la tarda. El cel es manté força serè, tot i que alguns núvols alts. Tot això no s'espera pluja. La calor es començarà a retirar a partir del vespre, però ho fa de manera progressiva. La temperatura baixa fins als 25 graus a les 8 i acaba la nit al voltant dels 21 o 22. De cara a demà, amb l'entrada de la tardor, cada vegada més a prop, sí que notem una lleugera baixada. La mínima se situa en 20 graus i la màxima arriba als 28. El cel presenta més intervals de núvols, sobretot durant les hores centrals del dia, però no s'espera precipitació a Sant Boi. I dimecres els valors són molt similars, mínima de 19 i màxima de 29, de manera que encara tenim temperatures força elevades per aquests últims dies de setembre. I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, dilluns 21 de setembre. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi a partir de les 2 amb els informatius de la xarxa. Nosaltres ens tornem a escoltar els informatius avui mateix, a partir de les 8 del vespre. Molt bona tarda a tothom.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o a l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren que, malgrat que no tingui cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
2: Quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
0: És dilluns 21 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitat per la gestió de la Dana de València. Sònia Kerr.
3: L'expresident valencià s'ha negat a respondre a la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició d'aforat.
4: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justícia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
0: Obren judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
3: El jutge Juan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics.
0: El Congrés dels Diputats homenatjarà Pau Casals coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
3: Serà la primera vegada que l'hemicicle acull aquesta celebració i serà amb la figura del músic català amb motiu del seu 150è aniversari del seu naixement.
0: En cultura, el Teatre Lliure commemora 50 anys d'història amb una exposició al Palau Robert.
3: Amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena com Frederic Amat o Montse Amenós, l'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria de la institució.
0: Els esports, Anna Freixa, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
5: El de la Supercopa ACB ho va fer guanyant el Barça per 101 a 87 en una gran final que es va viure a Badalona. Gran actuació, precisament, d'un ex del Barça, Nico Laprovittola, amb 31 punts.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Ha començat aquesta setmana de transició entre l'estiu i la tardor astronòmiques, però déu-n'hi-do les temperatures que ens esperen tant aquesta tarda com demà la tarda i gran part d'aquesta setmana. Res a veure amb uns valors habituals per finals de setembre. De fet, les immediates hores passarem molta calor en alguns indrets de Girona, sobretot l'interior de l'Alt Empordà, també la banda més interior de la Ribera d'Ebre o cap al sud del Segrià. En aquests tres indrets tindrem temperatures voltant als 35 graus de màxima a l'ombra, però és que hi haurà gran part del país aquestes immediates hores que també es mouran entre els 29 i els 33 o 34 graus, fins i tot a les valls del Pirineu. Una situació d'escàndol amb aquesta temperatura elevada que continuarà, com dèiem, els propers dies i sempre amb molt pocs núvols. Els únics que s'hi veuran seran els que tenim a hores d'ara, que el que fan és emblanquinar i decorar el cel, simplement. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. El Departament de Salut ressalta més el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa, perquè 7 de cada 10 afectades són dones. L'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població.
3: Els especialistes asseguren, però, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments, tot i que, de moment, no té cura.
0: Avui és el Dia Internacional de Lluita contra l'Alzheimer. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
2: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
7: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer: la pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
8: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
7: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
0: Una malaltia que, tal com just sentíem ara mateix, cada any va en augment i que té un gran impacte en l'entorn directe. A banda dels malalts, els fills i sobretot les filles solen ser els altres grans damnificats. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
9: Darrere les xifres, però, hi ha històries personals, com la de la Mònica Blasco, filla d'una persona amb Alzheimer que ha conviscut amb una malaltia que no només esborra records, sinó que transforma les relacions, els rols i el dia a dia de les famílies. Sentim el seu testimoni.
10: Para mí el duelo también fue el día que dijo, o sea, que no me conocía. O sea, yo le hablaba y me decía, ¿tú quién eres? Ahí es cuando realmente tomas conciencia de que ya no existe. Y además ya no hubo vuelta atrás.
9: Malgrat la crueltat de la malaltia, la Mònica afirma que aquesta també li ha deixat molts aprenentatges i insisteix a treure'n una part positiva. Tot i la bestialitat, l'Alzheimer ens ensenya que la vida és efímera, conclou.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara al Congrés dels Diputats. Aquest matí, Carlos Mazón s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa dos anys, en què, recordem, van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo per la seva condició de forat. És el segon cop que compareix a la Cambra Baixa. Carina Bellver, bon dia.
11: Bon dia. Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
4: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero mi opinión la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
11: Mazón s'ha expulsat els atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
0: No deixem la política ni tampoc els tribunals, perquè avui tenim importants novetats. La primera, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, que anirà a judici per malversació i tràfic d'influències.
3: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez, dona del president espanyol, pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada gairebé fa dos anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Límpies. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
0: I en un altre dels casos que afecten el PSOE, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha decidit a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Serà el pròxim 30 de novembre.
3: El jutge també ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de reposició actual o la seva antiguitat, entre altres. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. El magistrat també cita a declarar com a investigats el 19 de novembre José Ángel Partearroyo, exdirector de la SEPI, i Félix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
0: Aquestes dues decisions judicials han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives com cada dilluns. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots els líders del PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
13: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après, doncs, també amb tots aquests casos que hi han hagut, tots o amb alguns. Jo aquí no m'hi fico amb quins poden ser i amb quins no poden ser. I per últim també dir-li que, malauradament, a Espanya l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos és atacar a qui està governant i per aquest motiu, doncs, la corrupció és sistèmica.
12: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
14: També fem, doncs, el que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, però i sempre hem dit que respectem la figura del president i evidentment de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
12: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
0: Salvador Illa formalitza l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya, que ha de desencadenar en un pacte nacional i encara la crisi educativa. Ho ha explicat en finalitzar la reunió amb la consellera d'Educació, juntament amb el responsable de l'organisme que capitanejarà les converses. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que serà una reflexió col·lectiva amb la mirada posada al sistema educatiu de la propera dècada. No ha de ser un espai de diagnosi, sinó per definir les prioritats on es puguin escoltar totes les veus de la comunitat educativa i es faci de manera serena, constructiva, per sumar i no dividir.
16: El president, doncs, ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment, doncs, la importància que també té la implicació del món local, també evidentment de les diferents forces polítiques, i ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
15: Entre les prioritats a tractar, la consellera ha apuntat l'educació inclusiva, la formació i carrera docent, el debat sobre com reforçar els aprenentatges dels alumnes, l'autonomia de centres o la utilització de les noves tecnologies a les aules. El Consell d'Educació crearà 5 o 6 comissions que treballarà cada tema i preveuen tenir les primeres conclusions cap al mes d'abril.
0: El govern espanyol posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per tal de regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per petites i mitjanes empreses i autònoms, canvis educatius i també més control sobre els models més avançats. Tot plegat, coordinat i pactat en un gran contracte social, segons ha dit el president de l'executiu, Pedro Sánchez, amb tots els sectors implicats.
3: Aquest mes d'octubre l'executiu central convocarà els principals representants del sector privat i el públic per començar a posar les bases d'un gran acord de país sobre intel·ligència artificial. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez.
17: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos. Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
3: En ensenyament, s'introduirà la matèria d'intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a utilitzar-la. I el govern reforçarà el múscul tecnològic que representa la gigafactoria de Móra de la Nova o el Barcelona Supercomputing Center, volíem dir, per exemple, fent que la ciutadania ho percebi com una oportunitat.
0: Doncs encara més iniciatives. El programa Regenera mobilitzarà 160 milions d'euros anuals durant 3 anys per tal de rehabilitar habitatges i recuperar edificis i barris degradats, especialment en els entorns més vulnerables. Aquest matí l'ha presentat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita que ha fet a Esparreguera, i està previst que el govern l'aprovi demà mateix. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bon dia.
18: Bon dia, així és. L'objectiu d'aquest pla és actuar sobretot en nuclis antics i zones amb un parc d'habitatge més envellit, però també facilitar la rehabilitació als municipis rurals. El programa vol mobilitzar habitatges buits o infrautilitzats, millorant l'habitabilitat i alhora ampliar el parc públic. La proposta també preveu donar suport a les comunitats de propietaris, reduint les barreres administratives, tècniques i econòmiques que sovint dificulten que les obres de rehabilitació acabin executant-se. Segons el govern, el parc d'habitatges català està molt envellit. Una part important dels edificis es van construir abans de l'any 1980. Per això, el programa Regenera planteja una intervenció que no es limita a construir habitatge nou, sinó que busca recuperar el que ja existeix i transformar els entorns on es concentra més vulnerabilitat. En total, el programa s'articula en 6 línies de treball i busca combinar rehabilitació, adquisició d'habitatges i acompanyament a la ciutadania per facilitar l'accés a un habitatge assequible i en bones condicions.
0: Gràcies, Andrea Martínez, des d'Esplugues Televisió. És un quart de tres, ens fem ressò ara d'una denúncia que ens arriba d'entitats i veïns a l'Hospitalet de Llobregat. S'han concentrat aquest matí per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen que es depurin responsabilitats.
3: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el pròxim 3 d'octubre a les 7 del vespre.
0: Mitjans a l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
19: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar a un fons voltor que no li va renovar el contracte i finalment el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
20: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
19: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
21: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
19: A la roda de premsa també hi han participat dues amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
0: Després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està ara posada en la tardor, que tot just comença.
3: Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat a la xarxa Clara Brusset, que és cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
22: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia força notable de la precipitació prevista i alerta amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
0: La possible ampliació de l'aeroport del Prat no cabria en les lleis mediambientals d'Europa, Espanya i Catalunya. Així ho afirma, o ha dit en aquesta casa, a la xarxa, l'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català. Per l'experta des de Brussel·les, es prioritza descarbonitzar i, per tant, un augment de les emissions de CO2 no estaria en la línia del que marca la Unió Europea.
3: Pérez Català ha afegit que l'ampliació de l'aeroport del Prat afectaria més àmbits que no pas el del medi ambient.
23: Està clar que segur que pesa i, a més a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots som en un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
0: I repassem altres notícies d'avui. Detingut un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
3: Els fets han passat a 9:15 a.m. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El detingut, que tenia una ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima, l'han vestit amb el seu cotxe, que també ha acabat topant contra almenys un altre vehicle. Els Mossos han detingut l'agressor com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys.
0: Intervenen 500 quilos de marihuana en una nau industrial de Santa Perpètua de Mogoda.
3: La Policia Nacional ha intervingut 2.350 plantes de marihuana a l'interior d'una nau industrial de la localitat vallesana. L'entrada a les instal·lacions és fruit d'una investigació iniciada al maig centrada en el cultiu i la venda de marihuana. Durant l'escorcoll, la policia va detenir 3 persones per presumptes delictes de salut pública, frau del fluid elèctric i pertinença a grup criminal.
0: I ara hem de passar per Madrid. En Congrés pel Congrés dels Diputats, que aquesta tarda homenatjarà Pau Casals. Serà la primera vegada que l'hemicicle acull la celebració del Dia Internacional de la Pau i ho farà amb la figura del músic català, coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement. Allà hi tenim a Madrid tenim la Carme de Fez. Molt bon dia, Carme.
2: Bon dia, Marta. Doncs en efecte estem instal·lats ja al Congrés dels Diputats, on l'acte començarà a les 6 de la tarda. I la tria de Casals per commemorar aquest dia no és casual, perquè a més de ser un músic extraordinari va posar el seu prestigi al servei de la pau, la llibertat i els drets humans. Va plantar cara al règim de Franco i a l'Alemanya nazi i va treballar per ajudar els damnificats de les guerres, reivindicant sempre el seu profund catalanisme. El mestre de cerimònia serà l'Anna Belén i el aquí a Bilondo, que amb una forma de diàleg repassaran tot el llegat artístic i també humanitari del mestre. I també s'hi escoltarà la seva veu, la veu de Casals, a través dels discursos que va pronunciar a l'ONU, concretament el del 1958. Però, com estem sentint, serà sobretot la música la protagonista de l'acte. S'interpretaran peces del seu repertori, com la que sentim ara, el cant dels ocells. El més especial de tot és que les notes sortiran del violoncel que ara mateix també estan sentint, que pertanyia a Casals, un Gottfreiler Bergonzi construït el 1733. Hi haurà una àmplia representació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, l'alcalde del Vendrell, la Fundació Pau Casals. Això sí, aquest matí el grup Junts per Catalunya ha anunciat que no assistirà per entendre que s'ha omès el seu compromís amb el catalanisme i que s'està descontextualitzant la seva figura. En tot cas, l'homenatge s'emmarca en el programa oficial Casals 150, que està impulsat per la Fundació i la Generalitat i el govern espanyol. A més, li ha atorgat la consideració d'esdeveniment excepcional d'interès públic. Us ho explicarem tot plegat.
0: Gràcies, Carme de Fet, des de Madrid, i encara una cita més al Palau Robert, que ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure. Ho fa amb l'exposició Un Teatre Lliure. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
6: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
5: Frederic Amat, Montse Menós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia Delanyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
8: Aquesta instal·lació convoca una mica aquest temps. Però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre, el temps de la vida. El batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veureu ara és, d'alguna manera, la presència d'aquests fantasmes.
5: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte parlen amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic. Tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.
0: I arriben els esports. Amb Anna Freixa. Bon dia, Anna. 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
24: Bon dia, Marta. Sí, la Supercopa ACB davant el Barça i davant la seva afició a Badalona. La penya va imposar-se a la final als Blaugrana per 101-87 i amb un Nico Laprovittola estel·lar davant el seu ex-equip amb un 28 de valoració i 31 punts. Escoltem l'argentí.
25: Fue una fiesta todo el fin de semana.
1: No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
24: La darrera vegada que la penya va aconseguir un títol, fa 18 anys, el va alçar un jove Ricky Rubio, que ahir el tornava a aixecar.
4: Viure això és màgic. Espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet. És un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
24: En waterpolo, el Mataró va revalidar ahir el títol de Copa Catalunya Femenina i en suma 4. A la final va superar l'Astra el Puls Sabadell 11-9. Oriol Debat, Mataró Ràdio.
7: El Mataró ha començat guanyant, però després ha estat el Sabadell qui ha colpejat i s'ha arribat a situar 3 gols per sobre en l'electrònic. Una distància, però, que l'equip local entrenat per Dani Ballar ja ha retallat abans de la mitja part, on s'ha arribat 3-5. La igualtat s'ha mantingut fins a finals també del tercer quart, que ha acabat 7-7. La tònica ha continuat en l'últim període, apareixia Van de Kratz pel Sabadell amb 2 dianes, però 2 gols també marca de la casa de Queralt Anton i Tili Kerns per l'assolit Mataró, mantenien la igualtat una altra vegada.
9: Molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant. Ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot.
7: I a 1:50 del final, el Sabadell ha desaprofitat una superioritat numèrica i en la següent jugada, Jewel Romer marcava pel Mataró. Era el 10-9, a 26 segons de l'acabament, Mireia Guiral s'encarregava de marcar el definitiu 11-9.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: Truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu repeteixes, et sembla?
2: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
2: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
2: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: Què engreixa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis, com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic, que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones actualment a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren que, malgrat que no tingui cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
4: Quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
2: És dilluns 21 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitats per la gestió de la Dana de València. Sònia Kerr.
5: L'expresident valencià s'ha negat a respondre en la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició d'aforat.
6: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
2: Obren judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
5: El jutge Juan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació de fons públics.
2: El Congrés dels Diputats homenatjarà aquesta tarda Pau Casals, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
5: Serà la primera vegada que l'hemicicle acolle aquesta celebració i serà amb la figura del músic català amb motiu del 150è aniversari del seu naixement.
2: En Cultura, el Teatre Lliure commemora 50 anys d'història amb una exposició al Palau Robert.
5: Amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena com Frederic Amat o Montse Amenós, l'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria de la institució.
2: Els esports, Anna Freixa, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
7: El de la Supercopa ACB ho va fer guanyant el Barça per 101-87 en una gran final que es va viure a Badalona. Gran actuació precisament d'un ex del Barça, Nico Laprovittola, amb 31 punts.
2: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha començat aquesta setmana de transició entre l'estiu i la tardor astronòmiques, però déu-n'hi-do les temperatures que ens esperen tant aquesta tarda com demà la tarda i gran part d'aquesta setmana. Res a veure amb uns valors habituals per finals de setembre. De fet, les immediates hores passarem molta calor en alguns indrets de Girona, sobretot l'interior de l'Alt Empordà, també la banda més interior de la Ribera d'Ebre o cap al sud del Segrià. En aquests tres indrets indrets tindrem temperatures voltant els 35 graus de màxima a l'ombra. Però és que hi haurà gran part del país aquestes immediates hores que també es mouran entre els 29 i els 33 o 34 graus, fins i tot a les valls del Pirineu. Una situació d'escàndol amb aquesta temperatura elevada que continuarà, com dèiem, els propers dies i sempre amb molt pocs núvols. Els únics que s'hi veuran seran els que tenim a hores d'ara, que el que fan és emblanquinar i decorar el cel, simplement. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment, ho adverteix el Departament de Salut en el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia i ressalten el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa. 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI a causa de l'envelliment de la població.
5: Els especialistes asseguren, però, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments, tot i que de moment no té cura.
2: Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
4: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
9: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer. La pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha aportat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
10: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
9: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
1: Notícies en xarxa.
2: Ens situem ara al Congrés dels Diputats. Carlos Mazón hi ha comparegut aquest matí. S'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre d'ara fa dos anys, en què, recordem, van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics a la comissió d'investigació, emparant-se en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que Mazón compareix a la Cambra Baixa. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat.

0: víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
1: Seguim a Madrid, avui en decisions judicials importants pel que fa als casos que afecten el PSOE. El primer, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, que anirà finalment a judici per malversació i tràfic d'influències.
2: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Límpies. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
1: L'altra decisió és en referència al cas Plus Ultra, que investiga l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Avui el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, citat a declarar com a investigades les dues filles de l'expresident. Serà el pròxim 30 de novembre.
2: El jutge també ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de reposició actual o la seva antiguitat. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre aquestes peces. El magistrat també cita a declarar com a investigats el 19 de novembre José Ángel Parte Arroyo, director, exdirector, volíem dir, de la CEPI, i Félix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
1: Són dues decisions judicials que han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives, com és tradicional els dilluns. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots els líders del PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
4: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après, doncs, també amb tots aquests casos que hi han hagut, tots o amb alguns. Jo aquí no m'hi fico amb quins poden ser i amb quins no poden ser. I per últim també dir-li que, malauradament, a Espanya l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos és atacar a qui està governant i per aquest motiu, doncs, la corrupció és sistèmica.
3: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
5: També fem, doncs, el que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, però i sempre hem dit que respectem la figura del president i evidentment de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
3: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
1: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Salvador Illa ja ha formalitzat l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya. Aquest debat ha de desencadenar en un pacte nacional i encarar la crisi educativa. Ho ha explicat la consellera d'Educació al finalitzar la reunió juntament amb el responsable de l'organisme que capitanejarà les converses. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que serà una reflexió col·lectiva amb la mirada posada al sistema educatiu de la propera dècada. No ha de ser un espai de diagnosi, sinó per definir les prioritats on es puguin escoltar totes les veus de la comunitat educativa i es faci de manera serena i constructiva per sumar i no dividir.
7: El president, doncs, ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment, doncs, la importància que també té la implicació del món local, també evidentment de les diferents forces polítiques, i ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
6: Entre les prioritats a tractar, la consellera ha apuntat l'educació inclusiva, la formació i carrera docent, el debat sobre com reforçar els aprenentatges dels alumnes, l'autonomia de centres o la utilització de les noves tecnologies a les aules. El Consell d'Educació crearà 5 o 6 comissions que treballaran cada tema i calcula tenir les primeres conclusions cap al mes d'abril.
1: Ens situem ara a l'Hospitalet de Llobregat. Allà entitats i veïns s'han concentrat per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de problemes de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen

0: exigeixen que es depurin responsabilitats.
1: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el 3 d'octubre a les 7 del vespre.
0: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
2: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar a un fons voltor que no li va renovar el contracte i finalment el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
3: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
2: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
4: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
2: A la roda de premsa també hi han participat dues amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca haurà d'afrontar el pagament d'uns 3 milions d'euros per les obres d'urbanització del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium i un polígon industrial.
1: El consistori portarà al ple un primer pagament de 700.000 euros i un pla d'ajust econòmic per afrontar la resta.
0: Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
5: L'alcalde Marc Girbet ha qualificat la sentència de cop molt dur per les finances municipals i ha anunciat un pla de pagament per protegir els serveis públics. L'Ajuntament buscarà suport en d'altres administracions i estudia sol·licitar un crèdit al Ministeri d'Hisenda. Girbet assegura que l'objectiu és també posar fi a més de 20 anys de conflicte urbanístic.
6: L'Ajuntament ha rebut una sentència que ens obliga a afrontar un pagament de 3 milions d'euros com a conseqüència de la mala gestió urbanística que es va fer ara fa més de 20 anys al voltant del centre comercial Atrium i del sector 21. Concretament, és una sentència que es remunta a l'any 2018 i que ara s'ha confirmat. 3 milions d'euros. És una xifra molt important per un ajuntament com el nostre.
5: L'Ajuntament de Sant Andreu de Barca prepara un pla de pagament per afrontar els prop de 3 milions d'euros que haurà d'abonar a Camier 2000 pel conflicte urbanístic del sector 21. La sentència del 2018 va reconèixer a l'empresa una indemnització de 2,2 milions d'euros més els interessos legals.
0: 3:15, Palafrugell, al Baix Empordà, defensa que els avisos veïnals han frenat la majoria d'intents d'ocupació al municipi. Tot i que les xifres d'ocupacions són altes, l'alcaldessa Laura Millán assegura que reflecteixen l'increment d'actuacions policials i la col·laboració ciutadana per detectar-los. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
7: Segons l'alcaldessa, 9 de cada 10 casos d'ocupació que encara hi ha afecten propietats de persones jurídiques. I en aquestes situacions, l'Ajuntament informa els propietaris perquè comencin els tràmits legals.
8: Quan nosaltres detectem o bé un empadronament sense títol habilitant o bé una ocupació o un intent d'ocupació, nosaltres el que fem és directament fer un avís al propietari, que ja li dic que el 95% de les vegades són propietats de persones jurídiques, i traslladem la denúncia cap als jutjats directament perquè s'iniciï el procés que calgui.
7: El consistori també vigila alguns edificis amb problemes recurrents de convivència. En determinats casos s'han pogut treure persones que hi havien entrat amb finalitats delictives o que generaven conflictes.
9: Notícies en xarxa.
0: El Tanatori Municipal de Tarragona ha culminat la primera fase d'una reforma integral destinada a modernitzar les instal·lacions i oferir un espai més còmode per les famílies i més funcional i segur per als professionals. L'equipament inaugurat l'any 1993 ha rebut una inversió de més d'un milió d'euros. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
10: Les obres han inclòs una nova sala d'atenció a les famílies, la reorganització de la recepció i l'administració, un segon punt d'atenció al públic i lavabos adaptats. També s'han incorporat plaques fotovoltaiques, així com millores en matèria de seguretat contra incendis i climatització. L'alcalde Rubén Viñuales ha destacat la necessitat que tenia Tarragona d'actualitzar aquest espai.
11: A ningú ens agrada venir a aquest equipament, però això no treu que per aquest motiu sigui encara més important que sigui un equipament més que digne, a l'alçada dels moments més difícils, segurament, de les nostres vides, per acompanyar un familiar, una persona estimada, i per què no dir-ho, on tots algun dia hi haurem de ser.
10: La reforma continuarà amb una segona fase que sortirà a licitació properament i que preveu la construcció d'un edifici annex amb un nou crematori i una nova sala de cerimònies. Finalment, la tercera fase contempla la modernització de les sales de vetlla i la cafeteria, que inclourà servei de restauració i càtering per a les famílies.
0: A Badalona, l'estructura del nou pont del petroli estarà enllestida en un mes. Serà el moment d'iniciar les tasques d'urbanització pròpiament dites. Avui l'alcalde Xavier García Albiol ha visitat l'obra, acompanyat del responsable del projecte, per conèixer l'estat de l'actuació.
1: Tot i que la remodelació avança a bon ritme, no estarà oberta al públic aquesta tardor.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
12: La inauguració del pont del petroli estava prevista per a la tardor, però la complexitat de l'obra n'ha retardat la finalització unes setmanes. La col·locació de les pilones que han de subjectar la plataforma final ha estat més complicada del previst, segons han explicat els responsables del projecte. Fins ara s'ha fet la tasca més complexa, que ha consistit en la recuperació i el reforç del pantalà per fer-lo més resistent a la força dels temporals. Ho explica Manel Reventós, enginyer i director de l'obra.
13: Estem desmuntant trams del pont vell i sostenint-los per nous, que és el que estem fent en aquests moments. Avui suposo que acabem, vull dir, avui desmuntarem dos trams que queden i els tornarem i posarem els nous. I suposo que d'aquí més o menys, d'aquí un mes ho tindrem, ja la plataforma ja serà útil per treballar tranquil·lament des de dalt.
12: Amb tota la nova plataforma completada, començaran els treballs de substitució de baranes, la col·locació del terra de fusta i del nou enllumenat.
0: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des d'Ona la Torre i Ràdio Vilafranca.
14: Torredembarra mostra el rebuig al projecte d'instal·lació de pantalles acústiques a la via del tren. Els 7 grups municipals que hi ha a l'Ajuntament han signat aquest dilluns una declaració institucional per oposar-se al plantejament que ha fet Adif per reduir la contaminació acústica a la línia de la costa. Raül García és l'alcalde de Torredembarra.
15: Aquestes infraestructures generarien una important barrera urbana i social entre els diferents barris, dificultarien la connexió amb el mar i limitarien el pas de la fauna, la circulació de la brisa marina i l'entrada de llum solar.
14: Prèviament a aquesta declaració, una cinquantena de veïns s'han concentrat davant de l'Ajuntament per rebutjar el projecte de DIF.
16: Aquest matí, l'Ajuntament de Torrelles de Foix, a l'Alt Penedès, ha acollit la presentació d'una nova via de mobilitat suau que seguirà el camí del riu Foix. Està previst que el camí, d'una llargada d'entre 50 i 60 quilòmetres, estigui acabat d'aquí a 5 anys. De moment, primer s'haurà de fer l'estudi i la redacció del projecte per tal de confeccionar per on passarà exactament aquesta via, que serà transitable a peu i en bicicleta. La idea és que el projecte sigui similar a la via blava que actualment ja recorre els voltants del riu Anoia. L'execució i manteniment del projecte l'assumirà de manera íntegra la Diputació de Barcelona, que treballarà conjuntament amb els 8 municipis per on passaria el camí, que són Torrelles de Foix, Cubelles, La Llacuna, Pontons, Pacs del Penedès, Santa Margarida i Els Monjos, Castellet.

0: Continuem amb música de Pau Casals, perquè aquesta tarda el Congrés dels Diputats homenatjarà el músic català. Serà el primer cop que l'hemicicle acollirà la celebració del Dia Internacional de la Pau i ho farà amb la figura del músic, amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Madrid, Carme de Fez, bon dia.
1: Bon dia. Doncs la música centrarà aquest acte d'homenatge a Pau Casals en el 150è aniversari del seu naixement al vell hemicicle, al vell mig de l'hemicicle del Congrés dels Diputats. S'interpretaran peces del seu repertori, entre elles aquesta que estem sentint, el cant dels ocells, i el més especial de tot és que les notes sortiran del violoncel del mateix Casals, un Gofrailer Bergonzi construït fa gairebé 3 segles. Però també dominarà la paraula. Els mestres de cerimònia seran la cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo, que en forma de diàleg repassaran tot el llegat artístic humanitari del mestre. També s'hi escoltarà la seva veu, la veu de Casals, a través dels discursos que va pronunciar a l'ONU, concretament el del 1958. Hi haurà una àmplia representació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde del Vendrell, així com la Fundació Pau Casals, que està darrere de tot aquest aniversari. Junts per Catalunya ha anunciat que no assistirà per entendre que s'ha omès el seu compromís amb el català i que s'està descontextualitzant la seva figura. En tot cas, esperem explicar-vos tot el que passi avui al Congrés.
0: Així serà, gràcies, Carme. De fet, i una altra cita destacada la tenim al Palau Robert, que ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure en l'exposició Un Teatre Lliure. Amb David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
3: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
2: Frederic Amat, Montse Menós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia de l'Anyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
4: Aquesta és la instal·lació que convoca una mica aquest temps. Però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre, és el temps de la vida, el batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veure ara és d'alguna manera la presència d'aquests fantasmes.
2: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte, parlant amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic. Tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.
0: David, seguim amb tu perquè el nostre company Joan Pau Inarejos publica el seu segon llibre. Es titula Tocats pel romànic.
2: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
5: Hi ha gent que per circumstàncies diferents, doncs veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
2: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que en alguns casos van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
5: Se m'acostava molta gent explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa. No, escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllong que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
2: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.
0: I arriben els esports. Amb Anna Freixa, bon dia, Anna. 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
6: Bon dia, Marta. La Supercopa ACB davant el Barça i davant la seva afició a Badalona. La penya va imposar-se a la final als Blaugrana per 101-87 amb un gran Nicola Provitola estel·lar davant el seu exequip amb un 28 de valoració i 31 punts. Escoltem l'argentí.
7: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también, así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
6: La darrera vegada que la penya va aconseguir un títol, fa 18 anys, se'l va alçar un jove Ricky Rubio, que ahir el tornava a aixecar.
8: Viure això és màgic, espero que pugui contagiar molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet, és un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
6: En waterpolo, el Mataró va revalidar ahir el títol de Copa Catalunya Femenina i en suma 4. A la final va superar l'Estrapul Sabadell 11-9. I ja es coneixen els rivals de l'Estrapul Sabadell masculí a la fase de grups de la Champions després d'haver-hi aconseguit l'accés ahir. En el sorteig que s'ha celebrat avui, l'equip d'Albert Espanyol ha quedat enquadrat al grup de l'Olympiacos grec, el Jadran Erceg Novi Montenegrí i el Hannover alemany. Catalunya aconseguia aquest diumenge el títol de la Golden Cup tant en categoria femenina com en categoria masculina. La selecció femenina, que suma 3 títols en 5 edicions, es va imposar 2-3 contra Portugal amb un gol de Marina Codina quan faltava un minut. La masculina també va guanyar davant Portugal, en aquest cas per 1-2, i suma el segon títol. Això és tot pel que fa als esports, Marta.
0: Gràcies, Ana Freixa, per l'última hora. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem, com sempre, demà a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri, adeu, celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: 3CAT Info.
1: Són les 4, bona tarda, benvinguts. El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació una setmana abans de jubilar-se. La vista es farà amb jurat popular. La Moncloa hi veu un cas de lawfare i de persecució a Sánchez mentre que el Partit Popular celebra la decisió judicial. I l'expresident valencià Carlos Mazón ha tornat al Congrés per donar explicacions sobre la seva gestió de la Dana. Mazón s'ha negat a contestar a les preguntes dels diputats a la comissió d'investigació. Els grups han criticat el silenci de l'expresident i l'han acusat de faltar al respecte a les víctimes. Calma al Marroc, a l'altra banda de la frontera de Ceuta, malgrat les crides a les xarxes socials que estarien animant a intentar tornar a travessar-la massivament. La vigilància policial continua en els dies previs a les eleccions legislatives de dimecres que se celebren enmig del desencant dels joves. La recaptació per l'impost de successions i donacions s'ha disparat aquest semestre un 32% per la pujada del preu de l'habitatge. Tot i això, 6 de cada 10 catalans no paguen ni un euro d'impost de successions. I el president espanyol Pedro Sánchez retreu als magnats de la intel·ligència artificial que es vulguin autorregular i els acusa de voler controlar el mercat. El president espanyol ha presentat el seu pla per regular la tecnologia i ha reclamat un gran acord de país per fer-ho de manera responsable. Friedrich Merz assegura que es mantindrà al capdavant del govern de coalició alemany malgrat la desfeta del seu partit. La CDU ha quedat per primera vegada fora d'un parlament regional i ha perdut l'alcaldia de Berlín a favor de l'esquerra de Die Linke. L'extrema dreta ha guanyat a Mecklenburg, però no podrà governar. I en plana cultural us explicarem que La Bola Negra continua el seu camí triomfal cap als Oscars. Després de rebre el Premi del Públic del Festival de Toronto, les puntuacions del públic apunten que la pel·lícula dels Javis també lluitarà per endur-se el mateix premi del Festival de Sant Sebastià.
0: Esports.
2: El futbol de la primera divisió masculina enceta avui una aturada de 3 setmanes sense competició pels compromisos de les seleccions. El Barça, per aquest motiu, es queda sense 17 internacionals. L'Espanyol veu com marxen 3 jugadors i el Girona perd 6 jugadors. També en futbol, la Federació Espanyola ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar el seu contracte com a seleccionador masculí fins al 2032. I en bàsquet, el Joventut celebra aquesta tarda el títol de la Supercopa ACB. L'Ajuntament de Badalona rebrà a les 7 de la tarda l'equip al Saló de Plens del Consistori.
1: Pel que fa al temps, tindrem una tarda assolellada amb algun núvol prim i també càlida. Les màximes han pujat una mica més que ahir, els valors més alts toquen els 35 graus a comarques gironines, l'Ebre i Ponent. I demà tindrem el mateix tipus de temps, una estabilitat i una bonança que ens acompanyaran uns quants dies més.
0: 3CAT Info.
3: Ràdio Sant Boi.

0: Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Samboy. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!
1: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalana?
2: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
1: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
2: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
3: Més de 45 anys amb tu.
4: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
5: Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de la veu de la gent gran. L'agraïment. L'agraïment és un sentiment que ens ajuda a valorar les persones i les coses bones que tenim al nostre voltant. Donar les gràcies és una manera senzilla de demostrar que reconeixem i apreciem, allò que els altres fan per nosaltres. Podem sentir agraïment per la nostra família, pels amics, per una persona que ens ha ajudat en un moment difícil o simplement pels petits gestos del dia a dia. A vegades, una paraula amable o un gràcies pot fer sentir millor a una altra persona. Ser agraït també ens ajuda a veure la vida d'una manera més positiva. En lloc de fixar-nos només en allò que ens falta, aprenem a valorar el que ja tenim. Per això, l'agraïment és important tant per nosaltres com per les persones que ens envolten. Avui som 21 de setembre, dilluns 21 de setembre, iniciem el programa 570 de la veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel. A l'estudi i conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Doncs bé, ja iniciem aquesta primera part del segon dilluns que hem iniciat després de vacances amb les nostres col·laboradores. El Diego no pot venir perquè està de vacances, sortosament, se n'ha anat de vacances. Li desitgem que s'ho passi molt bé. I tenim amb nosaltres a la Pepi Zapata. Hola, Pepi, bona tarda.
6: Buenas tardes a todos.
5: A la Imma.
7: Hola, bona tarda a tothom.
5: Ai, perdoneu. I avui tenim una nova adquisició. Una persona molt maca, perquè no la podeu veure, però potser d'aquí un temps la podreu veure per les càmeres. És la Flora. Bona tarda, Flora.
8: Bona tarda a tothom.
5: Abans de que comencem amb les nostres col·laboradores habituals, presentarem a la Flora. La Flora ha estat treballant a Correus durant 18 anys, oi, Flora?
8: Crec que... Sí, vaig estar dirigint l'oficina 18 anys.
5: Presenta't una mica, tu. Quina és la teva vida? Que has nascut a Sant Boi o no? Vius a Sant Boi fa molts anys.
8: Sí, visco a Sant Boi fa moltíssims anys. Vaig néixer a Barcelona i vaig estar a Papiol durant uns anys i després a Sant Boi. A Sant Boi fins ara. Canviant de diferent vivenda i de més, però a Sant Boi, sí.
5: I com ha estat que vas anar a treballar a Santa Coloma?
8: Pues perquè va quedar la plaça vacant, la vaig demanar i, vamos, encantats de que arribés allà, perquè tenia molt bona... Havia estat bé a les oficines que havia estat i bé, em van donar la plaça.
5: Perfecte. Hem de dir que estàs jubilada ja.
8: Sí,
5: vol dir
8: des del mes de maig.
5: Que pots dedicar-nos a temps a venir a la ràdio.
8: Sí.
5: Que t'ho agraïm moltíssim.
8: Gràcies.
5: I, bueno, abans de començar les vacances han anat bé?
8: Sí, no he sortit, he fet escapadetes així, però bé, amb aquesta calor no feien ganes de sortir gaire fora.
5: Molt bé, perfecte. Pepi, tu les vacances m'imagino que hauràs anat... No, perquè m'ha dit un ocellet que ha sigut àvia.
6: Sí, per tercera vez.
5: Un nen,
6: sí,
5: no?
6: Sí, un niño.
5: Un altre nen.
6: Sí.
5: Molt bé. Bueno, felicitats.
6: Sí, he ido de vacaciones con el niño, precisamente.
5: Vaya.
6: Pero bueno, Bien, la vacación
5: es... ¿Has
6: estado en el pueblo? Sí, he estado en Extremadura el mes de agosto. Anteriormente estuve en la playa, pero el mes de agosto, bueno, en el pueblo, que he trabajado mucho porque, claro, lo que pasa, las casas allí están cerradas y, claro, depende de cuántos años tienes que pintarlas y cambiar cosas y hacer, y es lo que me ha tocado a mí este año. Estar con mi nieto pequeñito, un bebé.
5: Són diferents vacances.
6: Sí, diferents.
5: Hem de dir que la Pepi ha canviat el look, està, sí, bueno, més jove, no? Jo crec que ella diu que ha anat
6: més jove.
5: Jo crec que ha dit que ha anat a Extremadura, però jo crec que se n'ha anat a fer una cura,
7: A balneari.
5: Seguro. Imma, anem per tu.
7: Molt bé. No, jo que he estat per aquí i ara marxaré uns dies.
5: O sigui, que tu t'has quedat durant la costa.
7: No, amunt i avall, però sí.
5: Clar, algú s'hauria de quedar a cuidar el poble.
7: Exacte, he quedat a vigilar una mica el poble i ara marxaré. Aquesta setmana i la que ve estaré fora.
5: Molt
7: I
5: bé.
7: Faré ara que no hi ha tanta gent i fa tanta calor. Perquè
5: bueno,
7: realment...
5: Bueno, esperem.
7: No tanta com ha fet.
5: Per almenys el vespre es descansa.
7: Sí, exacte. I mira, a veure si ho gaudeixo.
5: Oh, no, ha sigut un estiu molt, molt pesat, eh?
7: Sí,
5: pesat. Ha sigut, tal com vaig comentar la setmana passada, ha sigut un estiu molt calent.
7: Molt.
5: Calent amb el tema polític, amb el tema atmosfèric, amb tots els aspectes. Perquè hem tingut...
7: És que ha sigut una calor constant, sense parar. Tot el dia, les 24 hores i sí. Demà, i l'altre, i l'altre
5: no donava
7: treva.
5: Em va comentar la Maria Llu, que és la farmacèutica que ens acompanya el segon dilluns de, juntament amb el metge, i ens comentava que havia tingut una baixa de 7 clientes.
7: Sí.
5: Pel tema,
7: sí,
5: de la calor.
7: Sí.
5: Clar, el problema de la calor és que et fa baixar la pressió i et fa el cor.
7: I estàs com tirada per tot arreu, sí.
5: Està fatal, eh?
7: Fatal.
5: Doncs bé, anem per feina. Després, si tenim temps, continuarem tertúlia, però ara tenim feina, no, Pepi? Perquè
6: sí.
5: Comencem la setmana de la gent gran i crec que aquest any és molt important que anem tots a la lluita, eh? Perquè sembla, de la manera que van les coses, si tinguéssim canvi de govern, possiblement tot el que hem guanyat durant aquests anys ho perdríem, i possiblement molta gent no ho sap.
6: Sí, eso es verdad.
7: Exacte.
6: Eso es verdad.
5: Perquè tot el que hem guanyat amb la pujada de l'IPC, que teníem un 0,25 i ara puja segons el que puja l'IPC, tot això tornaria a anar a la baixa,
6: sí,
5: i això ens ajuda molt.
6: O no, no ho sabem todavía. A lo mejor ellos entran con unos aires...
5: Bueno.
6: Dios lo quiera que no... Por lo,
5: claro,
6: es lo que siempre habíamos luchado, que lo que era la subida de las pensiones tenían que estar de tal manera... que no las tocara ningún gobierno, entrara quien entrara, blindadas.
7: Sí.
5: Es que
6: también luchamos para eso.
5: Sí, pero
6: en las manifestaciones, en las que hacíamos en la lucha, era eso,
5: però,
6: una,
5: Pepi,
6: de los puntos.
5: Amb l'última vegada que va estar aquí el Pedro,
6: sí,
5: i la Maria,
6: sí,
5: Ángeles, que són de l'UGT, sí, que són els que ens representen a nosaltres amb el tema de les pensions, sí, i tot, quan van aconseguir que van vindre, o sigui, la primera notícia que van donar sobre que s'aprovava l'IPC amb la pujada de pensions amb arreglo l'UPC, ho van donar-ho des d'aquí la ràdio, i se'ls hi va comentar que això es tindria de blindar,
6: sí,
5: perquè clar, no és lògic,
7: sí, que
5: ara
7: una llei que per canviar-la,
5: no, això té d'estar blindat,
6: sí,
5: per decret llei,
6: sí,
5: que no es pugui tocar. Però clar,
6: sí.
5: no es va poder fer en el seu moment i...
6: Eso es lo malo, que además que se beneficia todos de las pensiones, porque claro, estamos hablando de 11 millones de votantes.
7: Pues no sé, no,
5: sí,
7: estan
5: però...
7: gaire contents els pensionistes.
6: Però claro, no, però la majoria... No, claro...
5: Molta gent
6: gran
5: no ho sap.
6: Por ahí abajo ya te digo a ti que les da igual que les suba por el IPC.
5: I molta gent, és que jo crec que a vegades...
6: Que no lo entiendo.
5: És una manca d'informació.
7: Sí.
6: Y además,
7: a ninguno le agrada.
6: Y además, antes era como muy de derecha, y este verano yo me he dado cuenta que es de extrema derecha.
7: Bueno, eso ya va en todo el conjunto.
6: Y aunque tú le digas sobre las pensiones, sobre la educación, sobre la sanidad, todo lo que se puede perder, les da igual. Igual. Pues así vamos.
5: Pero saben vendre.
6: Sí, també és veritat.
5: Saben vendre perquè, sobretot, el que és extrema, extrema dreta, sap vendre, sobretot amb el jovent, que és el que més ens preocupa,
6: claro,
5: no?
6: Claro.
5: Amb el jovent, perquè els hi diuen, clar, vosaltres teniu de treballar 8 hores cada dia per guanyar 1.000 euros al mes, i els que venen de fora, migrants, no cal que treballin perquè tinguin una paga sense paga i vivenda. I, clar,
6: no,
5: i el jovent
6: no
5: s'ho veu d'aquesta manera i es rebota, eh? I clar, jo penso que aquí és saber vendre també el producte, eh?
6: Sí, però a ver, entonces es que está pasando en toda Europa, eh? Es que imagínate todo lo que está pasando, las votaciones que están habiendo ahora, los de las elecciones, que está ganando la derecha.
7: Sí, una
6: y se prevé que en Francia también gane, o sea que...
5: Bueno, Alemania...
6: Alemanya, quitando Berlín, todo.
5: De Berlín,
6: todo.
7: Perquè hi ha descontentament amb la classe política.
6: Hay mucho descontento en todo, sí, la classe política, sí. Y en todo en general, en todo en general. Lo que pasa es que, claro, hay que tener un poquito de cabeza y pensar, lo que no puede ser es que un trabajador que no tiene dónde caerse muerto, vote a Vox. Yo es que no lo entiendo, no lo entenderé nunca. Y un trabajador, un jornalero, estoy hablando de allí abajo, que está ganando un jornal cada día,
7: sí, sí.
6: Puedas votar a Vox. Eso no lo entiendo.
5: Sí, però ho entens
6: no
5: tu, Pepi,
6: nunca.
5: Perquè tu has tingut de vindre d'Extremadura, has tingut de vindre aquí, els teus pares potser han sigut immigrants, i llavors saben el per què han tingut de marxar allà. Però els teus fills ja això ja no ho saben, ja no ho veuen. I si els teus fills han tornat allà, perquè quantes vegades diem és que allà Andalusia o Extremadura es viu tan bé perquè tens la casa i es viu tan bé, però això s'ha sentit dir moltes vegades, possiblement és cert, aquí a Catalunya paguem uns impostos horrorosos.
6: Sí, se paga impuesto.
5: Perquè paguem pel tema, per donacions, per herències, és que paguem per tot, fins per respirar,
6: sí.
5: I llavors clar, et diuen que allà no es paga. I llavors és quan, si allà et prometen algo, pues cap allà.
6: Pero no se puede comparar, por favor. Es que allí para las personas que tengan que ir a un hospital, el más cercano está a 65 kilómetros. Nosotros lo tenemos aquí al lado. Para los médicos, para todo. O sea, o tienes coche, o a ver cómo te lo montas. No es fácil vivir en un pueblo. ¿Que se vive bien? Sí.
5: De vacaciones.
6: No, y durante todo el año se supone que también, aunque, a ver, no hay nada.
7: Però una mica és la nostàlgia de la gent que va haver de marxar i haver de casa teva i les heu de deixar. Llavors aquesta nostàlgia de dir, allà es vivia bé. Però hi ha els fills...
6: No, jo no vivia bé. Nosotros nos vivimos aquí por necesidad.
5: Com la majoria...
7: Hi ha gent que quan pot torna, però de fet les segones estadístiques tampoc ha tornat tanta gent, eh? Hi ha un cop ha vingut a Catalunya i després es va jubilar, no ha marxat tanta, eh?
6: No, que va.
7: Ara no me'n recordo els percentatges, així una mica que viu algun estudi i no
6: sí,
7: marxat tanta.
6: Jo també ho tenia.
7: Pot haver aquesta nostàlgia d'haver deixat el de teva terra i el teu lloc, però quan
6: a
7: vas a mirar-ho en sèrio, sí. Dius, home...
6: No, a mi m'ha gustat ir, claro que m'ha gustat ir. Pero
7: atés,
6: no para vivir, o sea, para quedarme allí, no. Me gusta ir, pues eso, pues una temporada, ahora ya que estoy jubilada, pues a lo mejor 2 meses, 3, si pudiera, sí. Pero para quedarme a vivir, no. No. Que aquí lo tenemos todo al abasto. Es que vayamos donde vayamos, todo tenemos. Pero allí, como no tengas coche, no tienes nada.
7: Claro, estás más allá.
6: Nada, porque además yo vivo en un pueblo muy pequeño, que para ir a comprarme tengo que ir a otro pueblo.
7: Imagina't.
5: Tu veraneas, però vives en Sant Boi.
6: Por supuesto que vivo en Sant Boi, viviré.
7: I
6: viviré, porque es el sitio donde he elegido y donde me gusta.
5: Flora, bueno. No sé si ens ho has dit, tu has nascut aquí o no?
8: Vaig néixer a Barcelona, però vaig anar, els meus pares vivien al Papiol.
5: Però bueno, però ets de
8: Catalunya.
5: Sí,
8: des dels 6 anys estic aquí, sí.
5: Tu no ets immigrant.
8: No.
5: Bueno.
8: Mon pare, sí. Però bueno, mon pare és de Maella, és de Saragossa, és Manyo.
5: Bueno,
7: estava a Maella, parlava... no està a la franja?
8: Sí.
7: Per això et dic que ja...
8: Sí. I, però ma mare sí que va vindre molt petiteta, però és d'Almeria. Era d'Almeria. Malauradament ja no hi som.
7: Ella era petita.
8: Sí,
7: no?
8: però sempre hem fet vida aquí a Barcelona. Vull
5: és
8: dir.
5: Que de totes els primers immigrants que van venir aquí a Sant Boi van ser els murcianos.
7: Això va ser abans de la guerra.
5: Els més emigrants a Samoa van ser els murcians.
7: Ja van començar a venir.
5: Després van vindre els de la part de Coín, de Màlaga.
6: També.
5: Van vindre moltíssims. Però han sigut una gent que s'ha adaptat tant aquí que ara els fills i nets són més catalans que els que hem nascut aquí.
6: Sí, mira, mira, mis hijas.
7: Claro. Quan fem històries d'aquestes de la gent que va venir tant de cop,
6: la part
7: que
6: Murcia
7: ens van endur els segells de l'Ajuntament, la verge de la d'allò, perquè
6: todos,
7: van marxar tots.
6: Claro. Sí, sí. Estamos hermanados con los tres pueblos. Sí. Coín, precisamente, Azuaga y
7: Peralada. Jo vaig fer molts anys classes de català, que les feien per la Generalitat, i quan matriculàvem el que és Coín, el que és aquests pobles Azuaga i tot això, Màlaga, moltíssims, era omplir la filxa d'on ets, d'un d'aquests tres llocs segur. Després també hi havia extremenys, però no tants, eh? No tants.
5: D'Azuaga n'hi havia molt,
7: bueno,
5: molta gent.
7: Però però andalusos moltíssims, eh? Jo no sé, potser em tocaven a mi, no ho sé. Però hi havia casos extraordinaris de gent.
6: Sí, mira, ahora cuando hemos celebrado el día, los 50 años de la diada, yo estaba recién llegada de mi pueblo. Y solamente de la Unión Extremeña, de la asociación de Azuaga, imagínate, fuimos casi 2.000 personas.
7: Sí.
6: No,
7: molt
6: potent
7: la Unió Extremenya, molt
6: sí, sí, sí.
5: Està molt arrelada aquí. Molta gent,
7: aquí, molta gent que està molt arrelada era, aquí, pues, però una, molt, eh? Ja que se senten completament catalans, com molts d'aquests murcians que has dit tu, que ja estan com si fossin d'aquí, vull dir, perquè ja porten molt temps
6: són
7: aquí.
6: Bueno,
7: com
6: són,
7: si haguessin sigut, no? Sí. Vull dir, completament adaptats. Perquè va haver encara la capacitat d'adaptar-se bastant.
6: Però són d'aquí, perquè los que vinieron de Murcia fue cuando se hizo el metro.
7: Sí.
6: Y hacía falta mano de obra.
7: Y la exposición también.
6: Y entonces, claro, todas estas personas que ya no viven, pues ya son todos de aquí, todos los que vinieron son ya de aquí. Claro, es muy diferente. Yo vine en el año 72, 72, 73, no me acuerdo. No me acuerdo qué año vine. Ni me acuerdo ya, imagínate. Y es diferente.
7: Sí, sí.
6: Es diferente porque mi padre ya tenía su oficio, ya se vino a trabajar ya a un sitio desde el primer día.
7: Claro.
6: Pero mi padre también fue inmigrante, que mi padre estuvo trabajando 15 años en Francia.
5: Mm-hmm. Clar, que llavors també se n'anaven a França, a la Vendimia,
7: sí,
5: a Alemanya.
7: A Bèlgica.
5: Alemanya van a Alemanya
6: muchísimo.
5: Moltíssim.
6: Sí. Alemanya muchísimo. Mm-hmm. Mi padre se fue a Francia, 15 años, y claro, lo que no era vida es que mi padre en Francia, nosotros en el pueblo y mi hermano aquí. Eso no era familia.
5: Era una... dividía la familia.
6: Empezó, y ya nos vinimos. Claro, nos vinimos también, a ver, no por necesidad económica, pero sí por necesidad de que el núcleo familiar...
7: Familia.
6: Claro, y fue así. Pero a mí me encantaba, yo ya había venido aquí ya de vacaciones, un verano, y a mí me encantó, yo estaba deseando venirme.
7: Tenía un alumne dels cursos de català que era de la Telefònica i havia demanat el trasllat aquí. I està, però que quan s'acabés se'n tornava al poble, que ara no recordo, però era d'un poble, i van tenir dos fills, que ja van créixer una mica aquí. I sí, quan ja va passar el temps que havia fet la Telefònica, se'n tornaven, oi, els fills. Et diu que es tancaven a l'habitació posant sardanes, que allà ells no se'n volien anar, m'ho explicaven a mi, i se'n van anar, i al cap de no sé què me'ls trobo pel carrer i dic, què feu aquí? Diu, hem hagut de tornar, perquè els nens no van callar mai,
5: clar,
7: que no volien estar allà.
5: Clar,
7: ara no ho recordo.
6: Depende de què edat.
7: No sé, perquè el Maria
5: ja
7: o...
5: Sí,
7: no van voler i van haver de tornar.
6: La mica major ja que ni va al poble.
5: Pepi, hem dit que comentaríem una mica les
6: actuacions. Sí, comentar un poquito lo que es el día 1 de octubre, como siempre es el Día Internacional de la Gent Gran, y después viene lo que es la quincena cultural que se hacen en muchos municipios, nosotros aquí hacemos 15 días, y que son actividades, formación, convivencia, participación y diversión. Todo, entonces todas
5: se baile. Baile.
6: No,
5: todo baile.
6: Todas las actividades estas se hacen pues en todos los casals de aquí, de nuestro pueblo. Recordar también que la lectura de manifiesto, como cada año, es en la Plaza San Jaume.
5: Barcelona,
6: el ayuntamiento pone autobuses gratis para las personas que quieren ir. Este año el lema de la lectura es nos jubilamos del trabajo, pero no de la vida. Me parece que está a cargo este año de municipios catalanes, la Asociación de Municipios Catalanes y la Asociación de Comarcales. Sí. Són les que leen este any el manifest.
5: Hi ha una periodista, perquè em van demanar si podia anar a fer lectura del manifest, el que passa que no puc. I hi ha una periodista, que és la que em va escriure, que ella el farà. Ella, i em sembla que la Maria Àngels...
6: Sí, la Maria Àngels també.
5: També
6: sí.
5: Surt i també el faran. Que sí. el llegirà, la Maria Àngels el llegirà la primera setmana que li toca venir del mes que ve, el llegirà aquí.
6: Sí, és molt guapo.
5: Es muy maco.
6: Yo ya lo tengo, pero es muy bonito, muy bonito. También recordar que
5: els actes comencen el dia 1 amb la lectura del manifest.
6: El dia 1.
5: Al revés que Santa Coloma a l'acabem el dia 1. Vull dir, aquest any anem una mica al revés, perquè ho explico una mica perquè els nostres oients també ho sàpiguen. Aquest any, com és l'any Gaudí, que és el centenari del Gaudí, la festa del modernisme es fa el 2, el 3 i el 4
6: sí.
5: d'octubre. Aleshores, hem tingut d'adelantar. Nosaltres, el dia de la Mercè, començarem la setmana de la gent gran. I l'acabarem, en lloc d'iniciar-lo amb la lectura del manifest, l'acabarem amb la lectura del manifest.
6: Molt bé.
5: És a dir, fem al revés.
6: També hem recordat que la cena se hace, nosotros hacemos una cena comunitaria, se hace también en el colegio Josep María Siurana, el de la cooperativa.
5: Ya.
6: Que el ticket vale a las 19:30, el ticket vale 5 euros y a partir de hoy ya se ponen a la venta en los casals y en Can Jordana.
5: ¿Y que os ajunteu tots els casals allà?
6: Todos. Me parece que hay tope, no sé si son 600 personas, más no. Como loca. Hoy estaba ya el casal, una cola para coger el ticket.
5: ¿Qué es fa per sopar?
6: Pues depende.
5: ¿O bocata?
6: ¿Hace fideuà? No.
5: ¿Fideuà per 600?
6: Hacer fideuà, pueden hacer. Vamos, vienen gente especializada a hacerla, claro. El postre, lo pasa que está muy bien preparado. O sea, todo va en bandeja, todo va ya preparado, nada más que justo en el momento de la fideuá, ponerlo del fideuá y lo demás ya lo tienes puesto en la bandeja y hay gente que lo reparte, digamos, a lo mejor de las asociaciones de los casales, hay 4 miembros de cada asociación, son voluntarios, que ya uno tiene 2 mesas, otro 2, así, porque claro, eso es enorme.
5: ¿S'ha de ser soci?
6: Cualquier persona de San Boi, eso es de l'Ajuntament. Puede coger el ticket en Can Jordana, en Vinyets, en el casal de Vinyets, en Barri Centre.
5: Que está aquí, sí. Davant de les monges.
6: Ah, exactamente. Y bueno, pues yo qué sé, hay tantas actividades, tantos talleres, unos gustan más, otros gustan menos, pero claro, puedes ir a todos, porque si se hace, por ejemplo, si el día 2 hay el taller de relaciones personales y el concurso de gastronómico, que es el día 2, uno es por la mañana, el otro es por la tarde, o sea que si tú quieres participar en los dos, ya puedes ir. El día 5, hábitos digitales. Conéctate con seguridad. Esto lo hacen los mozos de escuadra desde la comisaría. O sea, vas allí, te dan la charla para conéctate con seguridad, te lo explican todo muy bien y después de paso te das una vuelta y a conocer lo que es la comisaría, que también es interesante.
8: I la informació per saber quins esdeveniments i en quin moment o a on te la
6: podem... En todos los casals hay ya los folletos, los trípticos, ya están hechos. Y la información después, al final, diré los tres teléfonos de Vinyet, de Can Jordana y de Barri Centre.
5: Però a la pàgina web de l'Ajuntament possiblement...
6: Yo creo que en todos los sitios está.
5: Amb l'actualitat...
6: Yo te lo mando a ti y no hay ningún problema. Lo de los Mossos d'Esquadra, el día 6, taller de cuidado personal... La gestión de las emociones, que me acordé de ti. Aprender a reconocer y comprender nuestras emociones haciendo uso de la inteligencia emocional. Es en la biblioteca Rubio y Balaguer. El día 7, concurso de tortillas y pasteles en el casal de Marianao.
5: Caray.
6: Día 8, taller de fotografía con móvil, porque ya lo hacemos todo con el móvil. Fotografía. Sí. Pues entonces es un taller de fotografía con móvil. Este se hace aquí a Barri Centre. El dia 8, taller de risoterapia en Can Masellera. El dia 9, taller digital para las tabletas también. Porque claro, mucha gente tiene el móvil, pero después en su casa, si no tienes un ordenador, pues tienes la tableta, la mayoría.
7: Sí, pots posar
6: la mayoría. También un taller sobre la IA para senior, la inteligencia artificial. En Viñés se hace la escuela de salud, como cada año, cada martes va un médico o una enfermera a explicar todo esto. El día 13, pioneras y referente, voces y cartas a las mujeres artistas del siglo XX. Esto se hace en La Olivera el día a las 18 horas. Día 15, cómo vivir más y mejor, cómo cuidar la salud física y mental para el hombre, para lograr un envejecimiento activo. Taller de alimentación a Barri de la Cooperativa. Taller de fragilidad y prevención de caídas en Can Blanch, que también van médico y una enfermera a darla. Y el día 14, teatro musical.
5: Caray.
6: Me acordé de ti. No sé más qué. Digo, pues si pueden venir los de Santa Coloma, que lo bien que nos lo pasamos. Teatro musical.
5: Teatro musical es como un playback.
6: Sempre Junts, claro. Sempre Junts, que es en Cal, es la compañía Sempre Junts. A Cal Niño. Y es una. Es participan desde los 60 hasta los 80, y el mayor tiene 80 y tantos años.
5: Está bien,
6: ¿eh? De los que participan, no los he visto nunca, ¿eh? Pero bueno, está bien. Y nada más, decir que la información, los trípticos están todos en los casals de la Gent Gran, o en los casals, porque por ejemplo, Marianao no es casal de la Gent Gran, pero está la asociación dentro de la Gent Gran, por lo tanto que los trípticos están allí. El casal de Viñets, ese donde se cogen los tickets, puede coger los tickets de todo, pueden dar toda la información, todo.
5: Viñets está en Masselleres.
8: Sí, sí, sí.
5: Sí. Que si vols anar, queda allà.
6: Lo que era el antiguo Sant Jordi.
5: Sí. No está en Masselleres.
6: No.
7: Masellera. Abans, fa temps que no hi és.
6: Masellera, ahí está la Asociación de Vecinos de Viñets.
5: Ah. I la asociación de
6: la Gent Gran es donde el casal, donde antiguamente era Sant Jordi, de la Caixa.
5: Ja. Ja.
6: Sí, el antiguo Sant Jordi, de la Caixa,
7: de Sant Jordi, a Catalunya.
6: Sí, que calla d'esquina,
5: que fa
6: cantonada. És Buenaventura Aribau con Indústria.
8: Sí,
5: sí.
6: És en l'esquina.
8: Sí.
6: Vale. Pues ahí donde te puedes ir en forma, en Barri Centre també.
8: Vale.
6: Aquí a Barri Centre también, y en Can Jordana. Son los tres sitios, digamos, los tres puntos para información, si hay que coger tickets, para coger tickets. Por ejemplo, si quieres ir en el autobús a lo de la lectura de manifiesto, pues en uno de los tres casals o en Can Jordana, llamas por teléfono, oye, mira, vamos a ser cinco, vamos a ser cuatro, ¿eh? Y llevamos todas juntas, es muy divertido, a mí me gusta mucho, yo voy cada año. Y bueno, pasas la mañana y... Y claro, allí hay tantísima gente. Es muy bonito, a mí me encanta. Es un acto bonito. Bonito para la gent.
7: Sí, que la gent ja l'espera, ¿eh?
6: Sí.
5: Bueno, es que es el nostre dret a pataleta.
6: Sí, sí, sí, es una forma de reivindicarte.
7: Sí, existir.
6: Es bonito. Tenemos que ir todas con una pieza, con una prenda blanca. Otros años nos han dado camiseta, la mayoría de los años nos dan una camiseta, el 1 de octubre, pa, pa, pa. Pero este año de que vayamos con una pieza blanca. Y bueno, ya está.
7: Muy bien.
6: Ya lo he dicho. Todo.
5: Muy bien,
6: la quincena, 15 días a tope. 15 días de actividades para todos los gustos. Por ejemplo, la persona, uy, es que yo a lo mejor al baile, yo a la cena, porque yo no puedo caminar. Pues mira, pues todo lo de los talleres de salud, que son interesantísimos, pues también. O sea, el risoterapia, el todo.
7: Sí, sí, la salud.
6: Hay muchos talleres para todo, o sea, para todo el mundo y...
5: Que no tenen excusa.
6: No, excusa no,
5: sí,
6: hay ninguna.
5: Jo crec, i per ja, sí, per acabar, que sapigueu que us podeu anar, aneu els casals, que ja veieu que cada barri té el seu casal, sí, de la gent gran. Només teniu d'anar allà, us informeu, i sobretot el tema de la setmana de la gent gran, no cal ser soci, que si us agrada i us podeu fer socis, doncs millor, perquè els casals tenen moltes activitats, i no tan sols ara la setmana de la gent gran, però després ve el berenar del soci, sí, ve el ball, ve teatre, o sigui, es fan moltíssimes activitats i crec que és
6: muchíssima,
5: un gran,
6: ja te digo,
5: abans.
6: Ya no es esto de lo del baile, otras actividades, pero también tiene manualidades, ganchillo, password, en fin, muchísimas cosas.
5: Moviments regeneratius.
6: Exactamente.
5: Taller de memòria. Sí, que es fan moltes activitats als casals.
6: Alfabetització, memòria, y después se da el yoga, que ahora a la gente le gusta mucho, la gente mayor, el yoga. Pues sí, también se da yoga, claro. Hay muchas actividades que si no puedes hacer unas, puedes hacer otras.
7: Exacte.
6: Hay tantas.
7: Pots triar.
6: Claro, y en cada casal es que hay de verdad muchísimas actividades. Muchas, en todos.
5: Pues...
6: En unos más que en otro. Porque los que son de gent gran, solo y exclusivo, como por ejemplo el de Vinyets o el Barri Centre, son solamente gent gran. Después gent gran está en Masellera, puede estar en Can Blanche, puede estar en los demás
7: sí,
6: casals, pero
5: la cooperativa,
6: y en cooperativa. Pero lo que es de gent gran, solo de gent gran, es Vinyets i Barri Centre.
5: Doncs bé, amics oients, no teniu excusa, eh? O sigui, no dieu que us avorriu, que sou grans, perquè ara hi ha activitats per totes les edats. Una altra cosa, Pepi, bueno, i a tots vosaltres, avui sabeu que és el Dia Mundial de l'Alzheimer.
6: Sí.
5: Quines activitats es fan? Perquè sé que a diferents pobles hi ha unes xerrades per uns psicòlegs pel tema de l'Alzheimer. És alguna enfermedad?
6: Yo aquí concretamente no, la verdad que no sé si hay alguna charrada, no lo sé.
7: Per la ràdio i
6: no lo sé.
7: Sí, bastanta no cosa hi ha, sobretot aquesta fundació.
6: Sí, la fundació Maragall.
7: Sí, que hi ha coses, sí.
5: Pasqual Maragall és algo que...
6: És a Barcelona, aquí nosotros tenemos la FOBAI, ¿no? La FOBAI.
5: No sé qui...
6: Ah, FOBAI, me parece que se llama. Pues es muy activa, ¿eh?
7: Sí.
6: Sí, sí, sí. Hacen charlas para las cuidadoras, hablan sobre la enfermedad, vienen médicos especializados, sí, sí. Sí, sí, que se hacen muchísimas cosas desde esa asociación.
7: Per això dic que potser...
5: És que és una enfermedad que és molt, molt peliaguda, eh?
6: Sí.
5: Pels que la tenen i pels que tenen de cuidar-los, eh?
7: Sí.
6: Bueno, es que, a ver, ya no solamente es la persona que tiene ya esa enfermedad, sino es que todo a su alrededor, tanto hijos como nietos, y sobre todo
7: tothom que
6: la mujer,
7: pateix.
6: Claro, porque todos sufren, todo es un...
5: Jo crec
6: que és una de les peores que
5: hi ha. La persona que ho té no
7: se n'adona tant.
5: No ho sabem.
7: No se n'adona tant,
5: no
7: sembla,
5: ho sabem,
7: però també...
5: Perquè poder... jo he vist persones amb Alzheimer una mica avançat i que potser fa temps que no et veu i quan et veu se li cauen les llàgrimes.
6: Sí, sí, sí.
5: Llavors dius, aquesta persona... No pot ser que no tingui... Que no, perquè se'n recorda.
7: Clar, al moment que tenen lucidez...
6: Tienen momentos
7: que
6: de lucidez,
7: malament,
6: claro. Sí. Esos momentos que... Mira, la Mercè Petit, que se ha muerto...
5: Sí, sí, pobreta.
6: Ya en los últimos... Este último año ya...
7: La Mercè era...
6: Siempre,
5: la dona del Pere.
6: O t'abrazava, quan tu l'abrazaves i la besaves...
7: La comania juntes.
6: Claro.
7: Vam fer la comania juntes.
5: Sí.
7: Va tocar el mateix banc.
6: Sí.
7: Amb les mateixes coles.
6: Pues
7: sí.
6: El...
7: Perquè el Pere és bien
5: mort. El Pere fa anys que és mort, sí. El Pere, pobre, també... El Pere era regidor de...
6: Sí.
5: Jo el tractava molt perquè quan jo estava al comerç de Sant Boi, ell era regidor de comerç,
6: sí,
5: i el tractava moltíssim. Era,
6: sí,
5: era molt...
6: Tu
5: potser eres regidora llavors amb ell, no?
6: No, després.
5: Va ser després.
6: Sí. Després

0: Parkinson, exactamente. Entonces, claro, ya me conocía, pero ya no me podía hablar. Ya no, hasta hace nada, me hablaba, me preguntaba por las niñas, me preguntaba, pero es una lástima, es una lástima. Una mujer luchadora, más que luchadora fuerte, con una capacidad.
1: Clar, és que diuen ara hi ha més Alzheimer, no?
0: No.
1: Ara la gent envelleix més. El que diuen
2: sempre es detecta més.
1: Abans, als 60 anys, la gent ja era vella i pràcticament es moria. Ara arribem als 90 i ja està al 100. I clar, és normal que el cervell, les neurones es vagin deteriorant.
0: Sí. I mi mare decía que había, que en sus tiempos había Alzheimer, y la gente lo que decía era, de mayor se le ha ido la cabeza.
1: Exacto.
0: Se le ha ido la cabeza. Se le ha ido la cabeza. Era Alzheimer, claro.
2: Sí.
0: Claro,
1: esperem que nosaltres per molts anys puguem estar explicant aquí
3: toquem fusta.
1: Sí. La setmana de la gent gran i anar gaudint d'excursions Imma,
2: doncs que parlem ara.
1: Que parlem, comencem a parlar. Bueno, parlar no hem parat de parlar,
2: No, no sé si volies deixar per la segona part.
1: No, bueno, la segona part continuarem.
2: Ja farem alguna cosa. Doncs mira, aquí us porto preparats com moltes, moltes vegades, cada cop que tornem de les vacances, preparo una miqueta el tema de com ens prenem aquesta tornada després del descans. I aquesta vegada he pensat potser parlar-vos d'allò que es diu la tornada conscient, ser conscients de com ens reincorporem a la rutina normal de la dia a dia, com m'ha dit ella, l'americana, encara té molta feina perquè veu quantes coses té que fer i fa 4 dies que estava de vacances, i intentar no perdre aquella pau, aquella pau que teníem més durant les vacances, ni tampoc tenir cap culpa del perquè hem de fer tantes coses i no hi arribem i tot això. He pensat, doncs, parlar-vos una miqueta d'això, si us ve de gust escoltar-me. Doncs, bé, primer de tot dir que estic contenta de tornar.
1: I nosaltres de veure't.
2: Després de la parèntesi estival tan bullent i tan calent, però estic contenta de poder tornar a ser aquí amb vosaltres. I doncs espero això, que hàgiu tingut temps per desconnectar, per descansar o senzillament per canviar de ritme. Que a vegades només pel fet de canviar de ritme ja són una mica vacances, encara que no facis viatges.
1: Imma.
2: No?
1: A vegades canviar de ritme vol dir que tens de quedar-te als nets perquè com no van a col·le i a lo millor tens ganes de tornar al ritme,
3: el ritme realment
1: excitant del però setembre.
2: Jo crec que deu haver hagut algun moment en què els pares han fet vacances, no? També, i han deixat descansar.
1: Sí, però no? Hi ha molts pares que han marxat de vacances i s'han quedat els nets amb...
2: Veus, escolta, això és una guarderia oberta les 24 hores,
1: sí, 24 hores.
2: Tu, i tot l'any.
1: Papa, com tu no treballes...
2: Clar, com que vol dir
1: quedar...
2: que no treballo? Bueno, després la gent que treballa, que encara està activa, li passa més aquest xoc de que arribes de les vacances i pum, l'endemà, si pot ser, tornes quan ja t'has d'anar a treballar, i és com un canvi que està com molt, fa una mica d'estrès i fa una mica de... Hi ha gent que... Jo he conegut persones que s'han agafat les vacances partides, és allò que tens un mes quan treballes, i s'agafen 15 dies, tornen a treballar 15 més i després se'n tornen a anar els altres 15 perquè diu que si fan un mes, quan tornen, ho passen super fatal. Els hi costa moltíssim adaptar-se després a la rutina.
1: Jo, Imma, faré un recés, perdona que et talli.
2: No.
1: Però el tema de les vacances, tu has dit farem 15 dies. Jo conec persones que han agafat 15 dies ell i després 15 dies ella. Perquè el problema que es troben la majoria dels matrimonis quan tornen de vacances és separacions.
2: Sí.
1: Perquè acostumats a portar una rutina i no conviure, quan tenen de conviure les 24 hores amb els fills i tot, desastres.
2: Ja
1: és el mateix que...
2: Ja les estadístiques ho diuen molt clar, que pugen moltíssim la mitjana al setembre dels divorcis.
1: I les dilacions.
2: Les dilacions també?
1: Sí. Te'n recordes quan venia l'advocada, la Maria Àngels?
2: Sí.
1: Sempre quan passava de les vacances deia, no sabeu la feina que tinc amb les...
2: jubilacions.
1: Amb les jubilacions, les separacions. Això d'estar treballant, i ai, carinyo, quan arriba la nit, ai, quan t'estimo, i un petonet, ja està. A conviure.

0: viure les 24 hores
1: sí, sí.
0: amb la parella, que poden ser tots dos, no és culpar ningú, eh? Però és aquesta convivència, diu, hi ha hagut, és quan hi ha més separacions, sí. quan es jubilen. Ah. I amb el tema de les vacances passa el mateix.
1: Sí, sí, sí. Bé, jo ara, sobretot, em volia...
0: No parlem de separacions,
1: no,
0: ara.
1: No, i és un tema, no?, perquè, que, clar, la convivència és aquesta història. Però jo ara parlava també una mica d'aquest canvi, no?, que fas, que sembla que el ritme és un altre, perquè igual tens els nens, però ja no és el mateix ritme que, si parlem des del punt de vista dels jubilats, igual et deixen els nens, però ja no han d'estar a les 9 en punt a l'escola, o els has de recollir a les 5, si han embrenat, si han sopat. L'estiu és com més relaxant, si vés a la piscina o és... i llavors quan torna a la rutina engeguem de cop, no? Fem aquell, bueno, fins aquí no hem fet res i ara una altra vegada tota la voràgina aquesta. Llavors pensàvem fer unes quantes receptes per veure si podem prendre'ns una mica més en camp aquest tema de que ens toca a tots poc o molt quan acaba l'estiu, que és això de tornar a la rutina del curs, diguem. Però jo no volia parlar del típic llista aquella de com m'organitzaré més bé l'agenda o faré exercici que no n'he fet gaire.
0: Això
1: no?
0: Ho deixem per final d'any.
1: Sí, és el final d'any també ho fem, però sembla que al tornar les vacances també fem aquests propòsits. Jo em referia més des d'un punt de vista com més personal, més emocional, com podem gestionar aquesta tornada, perquè si ens hi fixem, arriba setembre i sembla que algú pren un botó d'accelerador automàtic, no? Tot s'engega. Setembre aquí és ben bé quan passa l'11, no? Fins a l'11 de setembre sembla que encara durin les vacances, o fins que els nens comencen l'escola. I llavors sembla que es premi el botó i ja tothom a córrer una altra vegada, no? I... vinga, de pressa, hem de tornar-hi una altra vegada, hem de començar de nou, hem de tornar al gimnàs, hem de menjar millor, hem de ser més organitzats, hem de rendir el màxim des del primer minut, no? Hem de fer totes les coses que hem dit que faríem. I passem de zero, parlant de la calma aquesta de les vacances, passem de 0 a 100 en qüestió d'un cap de setmana, no? S'ha acabat les vacances i el dilluns ja, pam, engeguem la maquinària, no? A veure, què passa, doncs, quan apareix això? Com fem això? La majoria de vegades la gent pateix estrès. Quan passa aquest canvi, pateix angoixa, estrès, aquesta sensació de no arribaré, no faré tot el que em toca, que és molt, i no em donarà temps, i comencem a angoixar-nos una mica.
0: Tornem a fer vacances? Demanem un mes més de vacances?
1: Estem 2 mesos, un per fer vacances i l'altre per preparar-nos.
0: Per preparar-nos.
1: Per això jo volia dir això de proposar allò de que diríem la tornada conscient, no? Ser conscients de que tornem i com podem reprendre el nostre dia a dia sense perdre allò que es diu aquella pau que potser en determinats moments vam poder tenir durant l'estiu, i sobretot sense carregar-nos de la famosa culpa aquesta de no arribo a tot, no faig prou, no m'organitzo bé, no sé si arribaré, a veure si ho faig tot. Això sempre ho portem una mica a sobre, sobretot la gent que és activa i que fa moltes coses, no? I, bueno, doncs el primer concepte aquest que m'agradaria compartir amb vosaltres és aquesta necessitat important de les transicions suaus, perquè si us fixeu en la natura, les coses no canvien de cop. Per exemple, si ara és l'estiu i després vindrà l'hivern, però entremig tenim la tardor, que ens prepara una mica per l'hivern, no? Aquesta transició que no ho fem de cop. O bé, entre el dia i la nit, no? El sol se'n va, però no se'n va de cop, sinó que es va fent més fosc a la tarda, i després aquests canvis nit-dia, vacances no, d'allò, doncs fer-ho com una miqueta així.
0: Hem de tenir l'adaptació, com els nens quan comencen l'escola al setembre.
1: Recordeu que els nens petits els diuen, avui només vinguis una hora.
0: I els no tan petits.
1: Sí, sí. I llavors nosaltres també ens interessaria alguna cosa així, perquè en realitat fem gairebé una teràpia d'aquesta, sí, no és teràpia, però és un xoc, no? Deixo de no fer res a haver de fer tot. I ja dius, mare meva, com arrenco la maquinària, no? I venen aquí els estrès. I, bueno, llavors... Sobretot el que volia parlar era de no carregar-nos en la motxilla aquella de la culpa, de que no fem prou, que només el que volem és descansar i el que hem de fer és estar-nos movent, perquè sempre ens sembla que si no fem alguna cosa, si no som productius, ja no som res, no? No valem. Això ho portem una mica com molt clar i sembla que hàgim d'estar sempre involucrats en mil activitats, quan potser doncs no és tan així, no? Bueno, allò que m'agradaria és desmuntar aquest mite que hem d'estar al 100% allò potents
0: actius,
1: sí. Tenim dret a un període de descompressió que he posat aquí, no? A un procés d'adaptació, cada vegada que fem un canvi, tornar a la rutina no vol dir renunciar absolutament al benestar o el plaer que teníem fa només uns dies quan estàvem de vacances. No vol dir haver-hi de renunciar del tot. Llavors, una miqueta com podem fer aquesta pràctica, doncs podríem fer cada dia unes microvacances. Per exemple, cada dia ens deixem una estoneta per fer unes microvacances i fer-nos una pregunta. Quines coses petites fèiem durant les vacances que ens feien sentir bé? Quina una d'aquestes podria tornar a fer, no que sé, ara no sé si em feu cap o si ho rumieu, no sé, prendre cafè sense mirar el mòbil, això podria ser una que potser heu fet durant les vacances, caminar 10 minuts però passejant, no?, perquè has de fer exercici per gaudir del sol, o llegir una estona, 10 minuts ni que sigui, no?, agafar el llibre, parar una mica, no sé, aquestes petites coses que fèieu durant les vacances sense tenir aquesta càrrega de culpa a la motxilla de que estàs fent llegint quan tens aquí o que tens aquí, que has de fer, no? Intentar programar-los microvacances una miqueta cada dia.
0: Per això tenim de fer-ho abans de començar l'activitat ja normal, per anar-nos a preparant, o ja un cop hem començat la...
1: Un cop hem començat,
0: ja hem començat.
1: Tinc el dia ple, mires la gent i dius, però jo tinc una estoneta que prendré 10 minuts al sol, jo què sé, anem a caminar 10 minuts, no cal més, perquè no puc més. Però no vol dir que aquella estona tu no facis res, perquè nosaltres tenim aquesta sensació, sí, home, ara me n'aniré a prendre el sol 10 minuts quan guaita el que tinc.
0: Clar.
1: Tu creus? I llavors tenim aquella sensació.
0: El problema és aquest,
1: pot ser que aquesta càrrega que duem a la motxilla de la culpa, de que sempre hem d'estar actius i fent coses perquè hi ha moltes per fer, i que abans fa molts anys deia que el llegir no dona pa. A casa et veien llegir l'idea, llegir no dona pa, com vulguem dir, has de produir, perquè si no produeixes no ets ningú, no?
0: Clar, però a vegades arribar a aquest consens que tu dius és difícil, no? Perquè ara jo poso per exemple, no? I sobretot les dones, perquè aquest tema el portem les dones. Ara ve el canvi d'estació, que ve el canvi de la roba, t'has de canviar la roba, i dius, bueno, com em poso jo a prendre 10 minuts al sol si tens el cap a l'armari?
1: Sí, sí.
0: Oi?
1: Com estic prenent el sol si encara tinc tot l'armari amb la roba d'estiu? Per què? Per què fas això, Mari Carmen? Perquè tu aquells 10 minuts no el poses en la prioritat que li correspon, que és el que volia explicar. Vull dir, ens pensem que no estem fent res, que endolegem, perquè això ens ho han inculcat molt de petits i ho seguim aplicant moltíssim, com si fos, i quan és una feina més, això, perquè no és tan fàcil d'organitzar-se, no? Per això jo insisteixo, no? La pregunta és, quina petita cosa que heu gaudit aquestes vacances podeu salvar i integrar-la avui mateix a la vostra vida quotidiana? És per començar, no? I un altre punt, ja canviant de tema, bueno, de mig tema, que té molt a veure, és a on posem la nostra ment tota l'estona durant aquests dies quan tornem, no? Quan tornem a la feina o a les obligacions diàries, la nostra ment tendeix a anar-se'n a dos llocs que no ens ajuden gens. O bé se'n va al passat, que llavors estem, ai, amb el bé que estàvem a les vacances, la nostàlgia, jo que estava a la platja, o jo que estava descansant, no? Se'n va allà. O bé se'n va al futur. Imagina tot el curs que tenim davant, vinga, tasques pendents, quanta feina acumulada, estem amb la ment o a darrere o a davant. Clar, això també ens genera el que jo anomeno com una mena d'angoixa anticipatòria. O sigui, ja abans de que passi res ja ens estem angoixant, no? Ens aclaparem per coses que encara no han passat. I allò, ja tindré tot a punt, aquí, ja sortirà bé, i el meu fill ja ha fet allò que li vaig dir que faria, no? I estem en el futur, en el futur. O també patim per coses que han quedat enrere, eh? I l'únic que aconseguim és arruïnar-nos el moment present, perquè és quan aquell moment que tenim bé per nosaltres estem amb el cap al darrere, amb allò que ha passat, que ja no hi podem fer res, o amb el cap endavant, que... a veure si tot anirà bé o no anirà, quan, pensant coses que no aniran bé, poder, quan encara no han passat, no? Això també ens arruïna el moment present. Bueno, aprendre a evitar l'aquí i l'ara, el moment present, és una cosa molt important, perquè depèn molt de la nostra ment. Si diem, tindrem 10 minutets per prendre'ns un cafè, per passejar el sol, per agafar o llegir dues pàgines d'un llibre, aquí i ara, fent això, no, ai, que no he fregat els plats, oi, ara, que, saps? Si no, estic aquí fent això com la mateixa atenció que poses quan fas una altra cosa que tu consideres productiva, però aquesta també ho és de productiva, perquè produeix benestar per tu mateix. Llavors és una cosa que no sabem fer perquè no ens l'han ensenyat a fer.
0: I com ho podríem fer-ho? Perquè, per exemple, a vegades és complicat, i parlo per mi i per moltes altres persones, potser estàs fent un menjar, que hi ha persona que gaudeix molt fent menjar, però mentre està fent el menjar pensa, oi, tinc la rentadora allà, o sigui, en lloc de gaudir realment d'aquella estona que estàs cuinant que t'agrada molt, penses, ostres, ja la rentadora s'haurà acabat, l'haig d'anar a estendre, perquè exacte, si no s'arrugarà la roba, o sigui, si tens la rentadora, ostres, qui ha deixat el rentaplats, sí, i l'haig de treure, vull dir que potser estàs fent una cosa i n'estàs... Sí. Com es pot fer això? Separar?
1: Sí, sí, això és molt important, com tu penses, com tu estàs acostumada a pensar, perquè si estàs acostumada a pensar que parar i descansar no és per tu, sinó que és, bueno, va, parem i descansem perquè, jo què sé, perquè ja ens hem fet velles i necessitem més descans, no sé, si ho penses que és per això o perquè, bueno, va, una estona que m'han dit que ho haig de fer, que m'estresso. No, no, has d'estar pensant que aquella estona te l'has guardada per tu estar bé. Llavors, si ja has d'anar a posar la rentadora i tot això, quan acabin els 10 minuts... Ja ho pensaràs. Vull dir, és el que tu decideixis pensar, perquè pensar ho decideixes tu, no ho decideix ningú més, saps? El teu pensament el manes tu, i no el pots deixar anar a fregar els plats quan tu t'estàs agafant el descans, el pots deixar anar a que vagi a escombrar, no, estàs aquí.
0: Això té que veure amb el sentiment de culpabilitat?
1: Sí, és allò que parlàvem també l'altre últim dia, vam parlar del, sí, tema de la culpa, que la culpa depèn molt també de nosaltres, ens la... estem acostumades, ens han educat així, no? A ser actives, a no parar mai, a no ser inquietes, a demostrar que fem moltes coses, i que dius, bueno, no està malament, però també no ens han educat en aquella part que sí que hem de dedicar a nosaltres per ser per nosaltres, per estar aquell moment a lo millor sense fer res més que ensumant l'aroma del cafè o mirant com passa una papallona. I tu em diràs, home, amb les coses que tinc que fer, vols que jo ara posi a mirar les papallones?
0: Aquest és el, parem, un dels problemes que tenim.
1: Per què t'ho dic? Perquè això deixarà, li donarà una oportunitat al teu cervell per descansar, per parar els plats, la rentadora, els nens, el marit, ai, el metge que tinc el mes que ve, no? Li donarà una oportunitat al teu cap que es pararà de pensar, perquè tu li diràs que això, si et ve el pensament, l'apartaràs i estaràs pel cafè o estaràs per aquella poesia que vas llegir en aquell moment, jo què sé, petites coses, només per allò, perquè tu és la que decideixes què pensa el teu cervell. I llavors què fas? Li dones una oportunitat al teu cervell perquè es netegi. Para, descansa i torna més fresc. Quan tu tornes a la voràgine, que dic jo, torna més fresc i té més capacitat de decisió i té més capacitat de percepció perquè l'has deixat reposar. Sí. Perquè si sempre estàs amb el rum, rum, rum, rum, i no pares, doncs a vegades diu, allò que diu... medita una mica, doncs sí, també, però vaig a fer doncs un petit plaer. Què és un petit plaer? Prendre'm un cafè, mirar pel balcó 10 minuts qui passa pel carrer, no sé, Llavors, què feia aquest estiu? Me seia aquella butaca d'allà i mira, ara vaig a seure a mi una estoneta, perquè no tenim molt temps, però aquella sí que de veritat deixa estar tot l'altre fora i tu manes, és que tu manes si vols manar. Sí.
0: El que passa que arribar aquí moltes vegades
1: si penses,
0: amb tot el que portem al cap,
1: sí, però si penses que ho fas per tu, per tu, que t'assegur, perquè si ho proves i ho vas fent t'adones que és veritat, perquè no us enganyo, proveu, ho estàs treballant, estàs fent-ho per tu, perquè tu després estàs millor, estàs més tranquil·la, estàs més fresca, vas més, m'entens, vas més lleugera. Llavors és una bona tasca aquesta.
0: Imma, si et sembla, continuarem després. Ara tenim de fer una petita pausa per les notícies i després continuarem, que
1: avui
0: ens vindrà la Júlia, que ens donarà uns quants consells casolans, que sempre són molt, molt bons.
1: Les receptes.
0: I continuarem amb tots vosaltres.
1: Molt bé.
0: Doncs bé, venim, tornem de seguit, no marxeu.

0: RescatInfo.
1: Bona tarda, són les 5. A aquesta hora repassem les informacions més destacades del dia, però comencem fent un cop d'ull a les carreteres, equip viari.
2: Destaquem les cues a la Ronda de Dalt entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa d'un accident. L'autopista AP7 entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord a causa d'un vehicle avariat i el tramvia a causa d'un accident de tercers. Alterades les freqüències de pas del tram baix, línies T1, T2 i T3.
1: El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació una setmana abans de jubilar-se. La vista es farà amb jurat popular. La Moncloa hi veu un cas de l'ofert i de persecució a Sánchez, mentre que el PP celebra la decisió judicial. L'expresident valencià Carlos Mazón ha tornat al Congrés per donar explicacions sobre la seva gestió de la Dana. Mazón s'ha negat a contestar les preguntes dels diputats a la comissió d'investigació. Els grups han criticat el silenci de l'expresident i l'han acusat de faltar al respecte a les víctimes. El veto a determinats mitjans de la Casa Blanca gira en contra de Donald Trump, que des d'avui es queda sense cobertura audiovisual. Quatre grans cadenes de televisió se solidaritzen amb els tres mitjans afectats i deixen de seguir el president. Trump justifica la mesura per lluitar contra les notícies falses. Friedrich Merz assegura que es mantindrà al capdavant del govern de coalició alemany, malgrat la desfeta del seu partit. La CDU ha quedat per primera vegada fora d'un parlament regional i ha perdut l'alcaldia de Berlín en favor de l'esquerra de Die Linke. L'extrema dreta ha guanyat a Mecklenburg, però no podrà governar. El govern encarrega formalment el Consell d'Educació que comenci el debat per la transformació del sistema educatiu. Les conclusions estaran enllestides l'abril de l'any que ve, abans de les eleccions municipals. I la recaptació per l'impost de successions i donacions s'ha disparat aquest semestre un 32% per la pujada del preu de l'habitatge. Tot i això, 6 de cada 10 catalans no paguen ni un euro d'impost de successions.
0: Esports.
3: El futbol de la primera divisió masculina estarà a gairebé 3 setmanes inactiu per compromisos de les seleccions. El Barça, per aquest motiu, es queda sense 17 internacionals. L'Espanyol veu com marxen 3 jugadors i el Girona en perd 6. També en futbol, la Federació Espanyola ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar el seu contracte com a seleccionador masculí fins al 2032. I en bàsquet, el Joventut celebra aquesta tarda el títol de la Supercopa ACB aconseguit ahir. L'Ajuntament de Badalona rebrà a les 7 de la tarda l'equip al Saló de Plens del Consistori.
1: Pel que fa al temps, tarda assolellada amb algun núvol prim i també càlida. Les màximes han pujat una mica més que ahir. Els valors més alts toquen els 35 graus a comarques gironines, l'Ebre i Ponent. Demà tindrem el mateix tipus de temps i aquesta estabilitat i bonança ens acompanyaran encara uns quants dies més.
0: Trescat Info.
1: Passen 3 minuts de les 5, us informa Agustí Serrat.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà definitivament a judici davant d'un jurat popular. El jutge Juan Carlos Peinado, que es jubila aquest diumenge, ha fet el pas decisiu i ara només falta posar data per al judici. Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó, la Moncloa ho condemna i acusa Peinado de dirigir una persecució sense proves per intentar tombar el govern de Pedro Sánchez. Madrid, Paula Brujats.
4: El jutge Peinado jubila amb la feina feta, envia Begoña...
5: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
6: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
7: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.
8: La veu de la gent gran.
9: Iniciem la segona part del programa d'avui recordant-vos que aquest programa es fa en directe cada dilluns de 4 a 6 de la tarda. En diferit el podeu escoltar de 9 a 11 de la nit, però també el podeu escoltar les vegades que vulgueu i a l'hora que pugueu per la web de Ràdio Sant Boi, la veu de la gent gran. Doncs bé, dit això, donem la benvinguda a la Julia Olaya, que a la primera part no ha estat.
10: Buenas tardes y bueno, después de vacaciones, ¿no? A ver con qué ganas empezamos.
9: Bueno, l'aspecte és fantàstic, ¿eh? L'aspecte que teniu tots, o sigui que no... Les vacances no us han anat tan malament.
10: Es que venimos descansadas, sí.
9: Sí, i continuem tenint amb nosaltres a la Flora i a la Imma.
11: Bona tarda.
9: Doncs bé, començarem... Què comencem, Julia, amb els remeis casolans?
10: Que no son míos, o más bien hacer un homenaje a las abuelas extremeñas, porque como he estado en Extremadura, pues aquello que he querido...
9: Bueno, ens portaràs... Traer, sí. Ens portaràs
10: son remedios caseros, pero de las abuelas, digamos.
9: ¿Els pestiños que són, andalusos o extremeños?
10: Bueno, en Extremadura son muy famosos, desde luego. Yo creo pues... que Extremadura tiene mucho que ver en los pestillos
9: y
10: en la rosca de fideo, que está muy buena.
9: Doncs vingan, endavant.
11: Molt bé.
10: En todas las culturas, ciudades y países encontramos los típicos remedios caseros de las abuelas que han pasado de generación en generación, y en Extremadura, por supuesto, no iba a ser menos. Algunos de estos remedios serán bien conocidos por toda la sociedad española, ya que se hicieron muy popular, como la copita de coñac con una yema de huevo y azúcar para el resfriado, que tomado por la noche antes de dormir hacía sudar la fiebre y calentaba el pecho. Las abuelas también recurrían al clásico vaho de eucalipto, hervir hojas recolectadas del campo y respirar el vapor con una toalla en la cabeza para abrir los bronquios, y vaya que sí que era efectivo. Tomar una copita de anís también era muy utilizado para hacer buenas digestiones. Así que, amigos, no tenéis excusas para tener unos buenos licores en el armario de casa. El aceite de oliva virgen extra, oro líquido extremeño, curaba desde un dolor de oídos, dejando caer una gota tibia en el conducto auditivo con un algodón hasta las quemaduras más leves de cocina. Se aplicaba una capa generosa de aceite de oliva en la quemadura y de forma inmediata para que no saliera la ampolla. Una curiosidad muy extendida entre las abuelas del campo era llevar una patata pequeña y verde en el bolsillo. Creían firmemente que a medida que la patata se secaba y se ponía dura, iba absorbiendo toda la humedad y el dolor de los huesos. Ya sabéis, amigos, contra el reuma una patata pequeña verde en el bolsillo puede hacer maravillas. Para las torceduras, esguinces, golpes y dolores musculares de los jornaleros, tras largas jornadas se preparaban friegas untando la zona con manteca de cerdo limpia, combinada con un chorrito de aguardiente para desinflamar. Algunas curiosidades del hogar y la cocina era poner hojas de laurel secas entre los sacos de harina, garbanzos o judías blancas. El fuerte olor del laurel actuaba como repelente natural contra las gorgojas y la polilla, y de esta manera fuera bichitos. ¿Cómo revivir un embutido seco? Si un chorizo o salchichón ibérico se había quedado tan duro que servía para clavar clavos, el truco era envolver el trozo en un paño empapado en vino blanco de pitarra durante 24 horas. De esta manera se recuperaba la elasticidad y el corte limpio. En Extremadura, del cerdo ibérico se aprovechan hasta los andares. Sus grasas son un tesoro de sabor. Para que unas judías blancas o unas lentejas quedaran melosas y con un brillo espectacular, las abuelas guardaban siempre un trozo de tocino ibérico de bellota o los recortes de la grasa blanca del jamón. En lugar de echarlo entero en el guiso, machacaban un trocito de esa grasa ibérica en el mortero, junto con un diente de ajo asado, y lo añadían al final de la cocción. la textura del caldo se volvía terciopelada. Las migas extremeñas parecen fácil de hacer, pero conseguir que queden sueltas y no parezcan una masa compacta tiene su truco ancestral, el truco del rocío. El pan de pueblo, asentado de un par de días, se pica en trozos finos el día anterior. La clave de la abuela es salpicar el pan con agua salada, usando los dedos como si estuvieras bendiciendo el pan, como el rocío, y después envolverlo en un paño húmedo, dejándolo reposar toda la noche en la nevera. Así el pan absorbe la humedad justa por igual, y al freír las migas quedan crujientes por fuera y tiernas por dentro, completamente sueltas. Para hacer brillar las decoraciones de cobre y de latón de las chimeneas, para limpiar los antiguos calderos de cobre y los almireces, se mezclaban sal gorda con vinagre fuerte o zumo de limón. Después, esta mezcla se frotaba con fuerza sobre el cobre con un paño viejo antes de aclarar con agua. Gracias a esta combinación quedaban relucientes. Un remedio efectivo para limpiar las antiguas planchas de hierro y las parrillas de las matanzas era frotar media cebolla de manera enérgica sobre la plancha o parrilla, mientras la superficie aún estaba templada. ¿Sabéis para qué cuelgan las abuelas extremeñas bolsas de plástico transparentes llenas de aguas en terraza, patio, balcones y ventanas? Pues os diré que con un único objetivo: ahuyentar las moscas de forma completamente natural. Cuando los rayos de sol impactan contra la bolsa, el haz de su luz se refracta y se descompone en colores. Esto ciega y confunde y asusta a las moscas, obligándolas a dar media vuelta. Algunas abuelas añaden un truco extra: ponen monedas de céntimo o papel de plata dentro de la bolsa. Y bueno, amigos, con estos remedios caseros me despido por hoy. Espero que hayan sido de vuestro agrado. ¡Feliz semana!
9: Qué inteligentes, ¿eh?, las àvies.
10: Sí. Para que veas, ¿eh?, cómo se las arreglaban antiguamente. Bueno, que todo esto sigue, ¿no? ¿Eh? Que es una cosa que pasa de generación en generación, pero que, bueno, que antiguamente pues era esto, ¿no? Sí. Fíjate, a los jornaleros se les daba ahí con manteca de cerdo y aguardiente, home, friegas para el dolor.
9: ¿Eh? Lo que pasa que ara no sé si no està prohibit, no sé, perquè m'has parlat de cunyac, d'anís, d'aguardiente...
11: No, no sé si després es dutxaven o ja quedaven així per anar a dormir.
10: Perquè... tu fíjate, pues mira, salien com...
11: Fantàstica.
10: Sí, pues salían como, se ve que salían como nuevos,
11: ¿eh?
10: No,
11: pues això se puede sí, això sí.
9: Tindríem de provar-ho, ¿eh? I després tant. Una altra cosa, això amb el tema de les mosques, possiblement...
10: Allí és muy común, ¿eh? Ver en todos los balcones, terrazas...
9: No sé si no...
11: El mosquit no li atrauria els mosquits. De l'aigua.
10: No, porque los confunde, quiero decir, el colorido del...
9: Els mosquits també?
10: También les... Sí,
12: he vist
10: para
12: les mosques que posen buses. Sí, perquè tenen... Sí. Que he vist a llocs que posen buses amb aigua, sí, penjada, que dius... I em sonava que era per les, sí, mosques.
11: Perquè les mosques tenen aquell ull que fa com... pentàguns, sí, d'aquells.
10: Se imagina que vienen muchas. Sí. Muchos, como si vinieran muchas avispas a atacarla, ¿sabes?
9: Claro, pero sí. Los mosquits, como sí. Tienen que fan las larvas dentro de l'aiga.
10: Es la noche, más bien los mosquitos.
11: Sí, claro. Están tancadas.
9: Están tancadas.
10: Sí, están tancadas, sí. Sí. Las bolsas están tancadas, penjadas, sí, allá sí. Bueno, a la ventana o a la finestra o a un sitio.
11: Cuando toca el sol, es veu que el color que
10: las asusta, las confunde, porque ellos ven reflejado no una bolsa. Ellos ven ahí como muchos colores, como si vinieran a atacarlas a ellas, ¿sabes?
11: Y marchan.
10: Sí, y bueno, me vengo a referir que esto es muy común que lo veas por allí. Como las botellas de agua, las botellas de agua o las garrafas de agua en la puerta para que los perros no se hagan pipi, ¿eh?
9: Sí, també. Sí, però vols dir que no se'l fan igual?
10: No se lo hacen, ¿no?
11: Jo estic avorrida.
10: No se lo hacen, ¿eh? Jo me dejo unas botellas allí en la casa. Cuando me vengo me dejo unas botellas y las botellas están hasta llenas. Oye, yo me quedo parada. Sí, las dejo en la puerta y en un año, ¿eh? Que no voy en un año.
9: Ja.
10: I siguen estando allí llenes d'aigua, jo me quedo parada.
9: El que comentaves del cunyac amb un ou, me recordo que quan jo era petita, en moltes cases, quan les criatures eren una mica dèbils o el que els deien, poca cosa, no? Aquella nena és molt poca cosa, o aquell nen. I els hi donaven, els hi feien una novena d'un ou amb sucre i vi.
11: Sí, sí.
10: Ves?
9: No, sí, 9 sí. Días.
10: Por eso que los licores eran típicos de tenerlos para estas, sí, coses, diguem-ne.
11: Bueno, nosaltres per prenar el pa amb vi sucre, no?
13: Oi, home...
11: El més natural del món.
13: I l'aigua del Carmen.
11: I l'aigua del Carmen.
13: Quants marejos hi havia?
10: Sempre, sempre. Bueno, i parece que no, però jo creo que algo efectivo sí era, Sí, yo de pequeña recuerdo que alguna persona le habían dado aquello delante mío y sí que les ayudaba,
13: El que passa que són... Jo diria que són interessos, perquè quan els ha interessat la cervesa fa uns anys era dolentíssima, estava superprohibida, ara és bona pel cos.
11: I l'oli d'oliva i
10: és
11: tot,
10: que tot és bueno.
13: Tampoc, el vi, un vaset de vi a les menjades. Sí.
10: És que tot és bueno si no se abusa.
13: Claro. Pero bueno, es lo que
10: aparte, aquello es puro, porque yo cuando he dicho esto de para el fuet, digamos, que se queda duro, vamos a suponer un embutido que se queda duro, lo metes en vino de pitarra, pero era vino casero, hecho por ellos, quiero decir.
11: ¿Qué
10: que
11: vos no, de pitarra?
10: Sin conservante, bueno, vino una... de pitarra, que la pitarra es una vasija,
11: ajá,
10: donde se metía, digamos, ajá, a macerar ahí el vino.
11: Olé.
10: Y entonces se le llama así, de esa manera.
11: Uh-huh.
10: Pero me vengo a referir que era algo natural, algo que hacían ellos, sin nada, sin condimentos de nada.
13: Bueno, abans, es que... abans el tenies un mal de panxa i se n'anaven al camp a buscar una mena d'herbes i et feien un pegat a la panxa, un cataplasma amb aquelles herbes i et marxava el mal de panxa.
10: I mira com salien adelante.
11: Yo me recuerdo
13: que bueno, que no seguía adelante se
10: bueno,
13: moría.
10: De farina de guinda. No salía adelante, pero ahora también pasa lo mismo,
13: Pero no tanto,
10: Sí, sí, pero ahora porque hay más medicación para muchas enfermedades, pero si no fuera por eso, pues también, quiero decir, los remedios caseros son una prevención.
13: Ah, exacto. Jo sempre ho he dit.
10: Jo sempre lo digo así.
13: Els productes naturals són com a prevenció. Però un cop tens el mal, has d'anar a la química.
10: Però igualment que quan
11: no
10: tens...
11: Potser no tindries el mal si anessis fent això.
10: Claro, però si lo hicieras, pues ya... Sí, exactamente.
13: Clar, no tindries necessitat.
11: Potser ja no et caldria.
10: Claro, si tú fueras haciendo vaos, tú te ves muy resfriado y vas haciendo vaos y eres constante, claro, si lo haces una noche ya no lo vuelves a hacer, pero si lo vas haciendo, pues eso te seguirá despejando los bronquios y irás a mejor... Però és que no complimos con eso.
11: No, volem ràpid, no?
10: Queremos
11: recuperar-nos. Volem que no et faci mal. Què és la que no fa mal de seguida? Pon una pastilla, perquè, clar, fa mal.
10: Ahí está.
11: Tinc mal de cap. Fora el mal de cap, no vols tenir mal de cap.
10: Y los remedios caseros son más lentos. No es tan rápido como una medicación.
13: Bueno, és lo que parlàvem, és la prevenció. És com ara el tema de primar-se. Ara han sortit aquestes pastilles i aquestes injeccions que són pels diabètics, que te les poses i t'aprimes. Això és antinatural, per mi, Perquè si tu no tens diabetis, per què t'has de punxar?
10: Ja. Hombre, yo creo que cuando lo mandarán por algún motivo.
11: Ja hi ha hagut un estudi dels efectes secundaris que l'hauries de llegir.
10: No, pero si los efectos secundarios, tú piensas que como mires todos los medicamentos tienen unos efectos secundarios, bueno, una aspirina, un ibuprofeno, cualquier cosa que mires, es que no te lo tomarías.
13: Sí, Julia,
11: però necessites perquè estàs malalt, no?
13: Triga a comprovar-se, perquè si l'aliment, el medicament, quan el treuen, fan experiments amb cobaies o amb rates, o fan experiments.
10: I luego con personas también,
13: Són persones voluntàries. Però, clar, si has estat un any, a vegades els efectes secundaris triguen 5 i 6 anys a sortir.
11: I tant, i a vegades més, sí.
13: I ara hi ha molts medicaments contra el colesterol, per exemple, que s'ha demostrat que són perjudicials per altres coses, amb els homes per la pròstata, les dones pel tema de les infeccions, vull dir...
10: No, si te arreglan el problema,
11: pero
10: exactamente, te estropean otro, sí. Como decía el José Mota en un chiste que hacía, ¿no? Que iba a la consulta y nada, todo le hacía efecto secundario, y es verdad que todos los medicamentos pues tienen después sus efectos secundarios, todo lo que sea a largo plazo que lo tengas que tomar durante toda tu vida, pues esto te va a resultar que, claro, puedes tener algún problema de los que hay ahí, ¿no?
11: Però, bueno, igual és una malaltia que si no et prens allò, pues llavors encara seria pitjor. Acceptes aquests efectes secundaris com acceptes la quimioterapia quan tens un càncer.
10: Claro, es que no te queda otra.
11: Perquè la quimioteràpia t'ho destrossa tot, pràcticament, però si no, és que
10: estàs
11: mort.
10: Però te salva la vida, claro.
11: Exacte.
10: Si te la puedes salvar.
11: Exacte. Per tant, amb els medicaments és igual, no me'n prenc, perquè si no, doncs potser el cor no m'aniria i em moriria. Doncs mira, tindré un efecte secundari donar-hi X, però estic vivint.
14: Claro, i les persones...
11: Sí, però ja prendre per prendre, quan no necessites aquella pastilla com els hi puc fer...
14: No, per decir adelgazar-lo.
11: He sentit que fan d'endemà el fetge o no sé què. Dius, home, preneu una altra cosa que potser podríeu passar si no mengeu fort, si preneu herbes...
13: Per exemple, l'ibuprofè, que és un antiinflamatori, i tots els derivats, com pot ser l'aspirina, les persones que tenim problemes de ronyó no podem prendre.
11: Clar, perquè van a parar allà.
13: Una inflamació i has d'anar a parar amb el paracetamol i fregues.
14: Claro. Entre más problemas tengas de salud, más complicado será el tratamiento, claro.
11: Bueno, necessites, sí, perquè si no et va la vida, pues ja vas fent, però prendre pastilles, que és el que dèiem ara, perquè volem una pastilla, no volem mal de cap, no volem, saps? Llavors potser que ens hauríem de mirar, perquè aquests efectes secundaris sí que ens els podríem estalviar fent molts més remeis d'aquests que ens portes o tenint allò, la cosa més ordenada, és
14: que sempre és millor empezar por el remedio casero i després, si lo necessites, perquè no te queda altra alternativa,
13: anem pel fàcil. Hi ha persona que potser et diu, ai, avui em sembla que estic molt angoixada, pum, agafa una pastilleta, un Orfidal, un Traquimetsin, un...
11: Sí, sí,
13: i s'ho pren,
14: se relaja, se relaja. Sí, en vez de mirar,
13: en lloc de relaxar-lo, que diu la Imma moltes vegades, para't una mica, fes una mica de relaxació, fes unes quantes inspiracions, agafa't 10 minuts per
11: tu, respira tranquil·lament. I has parat la maquinària. Però a vegades ho expliques i hi ha gent que sí que es veu que t'escolta i que potser ho troba bé, però moltes vegades ja és que quan et desvien les mirades, com volen dir, sí, ara perdré jo 10 minuts ara, saps? I això no es perd.
13: Jo no en sé relaxar, moltes vegades.
14: És que hi ha persones que són molt nervioses i no són capaces de relaxar-se.
13: És intentar-ho, eh? Si ho puc fer-ho jo, pots fer-ho tu, jo crec que tothom ho pot fer-ho. És voler.
14: Todos
13: podemos. És voler i de dir, a veure, si un dia puc fer 4 inspiracions a fons i imaginar-me que estic davant d'un llençol blanc, que no hi ha res, que el meu cervell és aquell llençol blanc, és un dia, Imma, jo
11: sí,
13: faig una mica de tu,
11: sí.
13: Llavors només si ho aconsegueixes un minut ja has guanyat algo, no?
14: Sí, jo m'acuerdo mucho de la Imma, en este aspecto, eh?
11: Perquè tu llavors li has donat una oportunitat al teu cervell perquè es relaxi i el deixes més fresc, perquè després, quan ja s'acaben els 10 minuts, qui diu 10 minuts diu 3, tu tens més energia, està tot més ben col·locat per prendre decisions, per anar més... És que si ho proves, llavors veus com et dona benefici i ho busques, llavors ho busques de fer-ho, perquè saps que et va bé. Que t'ajuda.
14: Però hay que probarlo, hay que probarlo.
11: Jo sempre dic, proveu, que no heu de comprar res ni pagar res, que és de franc, i home, som catalans, això també ens va bé.
13: Home, si és de franc,
11: de franc, no hem de comprar res, no hem de fer res, proveu, no, tot és proveu-ho.
13: Perquè el bàsic, Imma, de l'ésser humà és la respiració.
14: Això és molt important,
13: no? Però crec que, segons tu has dit moltes vegades, la respiració és la base de que la persona es pugui concentrar, es pugui...
11: Arribar exigent a tot arreu on ha d'arribar, perquè sempre estem respirant des d'aquí, m'agafo sota el coll, com el pit, i hem de respirar des d'aquí, hem de, saps, deixar que penetri l'aire a les orelles, des dels forats del nas, perquè a vegades, ai, l'orella, no sé què, saps, que ens entri bé la respiració. Doncs mira, potser parar 10 minuts per respirar, només respirar també pot estar bé.
12: Nosaltres ens vam fer un curs a la feina per controlar l'estrès i la noia que feia la xerrada i de més, va haver un moment que ens va dir, bueno, ara mirarem aviam si aconseguim desconnectar de tot, i anàvem fent el que ella ens deia, ara respireu això, ara escolteu, noteu la mà, noteu el braç, noteu el d'això. Jo va haver un moment que vaig perdre la noció. I fins que no va tornar a parlar ella, que estàvem tots en silenci, és com allò de dir, m'he dormit.
11: Estaves pendent del teu cos.
12: Sí, totalment, desconnectada, total, total.
11: Sí. Aquesta és, vaig a fer un escaneig del meu cos i vaig respirant. Ara envio la respiració als meus peus, ara... Això ho pots fer amb ràpid i respirant bé, i es diu escanejar el cos. Ara li donaré la volta al cervell, li dones les voltes, t'imagines, no? I això és que és el que sí, diu sí. ella, sí, sí. et desconnectes, perquè total, llavors total. És quan estàs sí, fent sí. aquella mirada interna
12: i no física. Va durar gaire, vull dir, no sé si van ser un quart d'hora,
11: 10 minuts, en 10 minuts sí. fem. I aquestes respiracions a més ens reforcen el sistema immunològic. Estem, no ens acostipem tant, no, perquè l'estrès, al contrari, ens el rebaixa. Quan estàs passant un disgust o estàs molt... Això baixa i dius, oi, només faig que encostipar-me, no sé què, perquè has baixat defenses. No.
14: És que nos ponemos en tensión, es verdad, no nos damos cuenta. Y, claro. y cuando tú quieres relajarte y haces esto que tú dices, Inma, pues dices, oye, si tengo las manos apretadas, los puños sí. cerrados ahí, o la mandíbula ahí, estoy apretando los dientes.
11: Las cervicals.
14: Sí, estás congestionada.
11: Ho fas perquè estàs en estat d'allò que diu d'energia, de fer, i per això estàs així.
13: Després d'aquesta experiència que vas tenir, has provat tornar-ho a fer alguna altra vegada?
12: He provat i no ha donat
13: i no has pogut.
12: No.
13: Perquè suposo que després et devies sentir tan bé.
12: Molt.
11: Quan ho vas provar no et deia ningú res?
13: Esclar. La professora...
14: Era dirigida. Estava dirigida.
11: Pots posar al YouTube, n'està ple. De fer això. Sí, hi posen ja una musiqueta i una veu suau, però perquè llavors et va dirigint la veu, saps? Com sí, m'ha de fer aquella noia. No cal que t'ho facis tu sola.
12: Clar.
11: Pots fer-ho tu sola, però...
12: Però has de tindre molta pràctica en fer-ho.
11: Sí.
12: Quan ja tens molta pràctica, suposo...
11: Ja ho fas.
12: Que ja ho fas de perfecte. Però,
11: i quan et fa mal algo, que no sé, saps, a vegades... Ara que som tan joves i estupendes, que dius, ara
14: per què lo somos?
11: Perquè em fa gràcies. Mal aquesta cama.
14: ¿Cómo tienes el alma tú?
11: No, lo que te digo, tan joves i estupendes.
13: Jo com no me la veig.
14: Però la sientes el alma. Sí.
11: Doncs et fa mal una cama de cop i volta que no et feia sí. mal. Tu et pares un moment l'atenció i t'estàs per aquella cama i li dius, no cal que li diguis res, però allò, vas a veure-la i no cal que la toquis si no vols, no? Estàs una miqueta parant atenció allà. No vull dir que després no et continuï fent mal, però rebaixa tot molt. És ja com volguem dir, vale, estic aquí, saps?
13: És que una vegada, crec que ho vaig explicar-ho aquí un dia, quan estava el doctor Gispert, vaig comentar, us en recordeu a la tele que sortia el doctor Rosado?
14: Sí, me acuerdo.
13: El doctor Rosado va dir un dia que una de les seves intervencions va dir, el dolor és sugestiu sempre, i va haver una persona que li va dir, no, jo quan tinc dolor, li va dir, sí, però mira, tu ara agafes el cotxe i tens un mal de queixal molt fort i vas rabiant i de cop i volta se t'atravessa una persona i l'atropelles, tu baixaràs d'aquell cotxe i no sentiràs dolor. I clar,
14: perquè has desviat,
13: ens
14: has
13: va donar molt que pensar.
11: Ja no te'n recordes de que et feia mal
13: ens res. Va donar, ho dic per lo que diu la Imma, sí, que el mateix passa si tens el dolor centralitzat en un puesto i a lo millor el teu focus, la teva ment va enfocada en aquella cama o en aquell braç o en aquella orella, el dolor es va aliviant, no?
11: Igual, saps? En aquell moment, en comptes de no pensar en la cama, perquè està allà, pensa en la cama, i li dius, ara anirem millor. A veure, dona-li la volta, la vaig a rodejar, vaig a passar per dintre, vaig anar al peu i torno a pujar, perquè igual necessites energia, jo què sé. Saps allò? Que sembla que no, i tot es rebaixa, perquè clar, si em fa mal et comença a posar tensa, i ara precisament ara m'he de fer mal la cama, que haig d'anar de pressa no sé on, o ara m'ha agafat un mal de cap, a veure per què tinc un mal de cap. Doncs és, ja
14: que
11: anar canviant, anar canviant.
14: S'acrecenta el dolor, sí. Al estar estressado,
11: això sí, agafes la preocupació, ho fas sol ja, quan et ve tu t'organitzes i vas fent. Però a vegades no dona tant resultats, si fa molt mal, és alguna cosa que realment
14: hombre,
11: està malament.
14: Hombre, quan duele, hay que decir que cuando duele una muela, duele una muela, porque yo he tenido dolor de muela.
13: Perquè llavors
14: és
13: que
14: és verdad que...
13: Quan et fa mal un queixal, sí. et concentres en aquest mal de queixal.
14: Sí, però que és un dolor muy fuerte este. Sí. Y entonces quiero decir que sí que cuesta un poquito de desviar la atención. Hay dolores y dolores.
13: Bueno, el mal... tot és dolent, sí, que per això se li diu mal.
11: Perquè potser té, claro, està claro. Forcat o té alguna cosa, vull dir, té alguna cosa, però jo ara em referia a aquests mals que vas.
14: Sí, que estamos passa, siempre doloridos.
11: Que vaig dir, ara perquè em fa mal la càmera, però, o sigui, que després se'n van, si te n'has anat a fer una altra cosa i així potser se'n van, però en aquell moment, si potser li pares una mica d'atenció amb el sentit, sí, vale, estic aquí, a veure què tens, no?, o alguna cosa així, tot es va relaxant més, és una altra
14: és
11: història.
14: És molt important el sí. saber relajar-se i el hablar con tu cuerpo.
11: La ment és molt poderosa.
13: Ui, la ment, la ment ens, és, ens juga coses, moltes sí. males passades.
14: Sí, sí, sí.
13: Júlia,
14: muchas males passades
13: ens juega. Portaves també la poesia?
14: Sí, també sí, va dirigida a mi pueblo.
13: No, tot va d'Extremadura avui,
14: este,
13: eh?
14: Sí, esta vez sí. Al pueblo donde nací y donde está la casa donde nací, ¿eh? Que yo no nací en un hospital, nací en una casa de allí.
11: Vale. Bueno, sí.
14: Y la cama, y todavía está la cama. Guardamos la cama en la casa. Sí, es de aquellas plateadas antiguas.
13: ¿De quina part d'Extremadura?
14: Es de Badajoz. Se llama Garlitos, mi pueblo.
11: ¿Com?
14: Garlitos.
11: Ah, sí, no hubiese sentit mai, Garlitos. Sí. ¿Y está prop de Badajoz?
14: Está más cerca de Ciudad Real que de Badajoz, porque de Badajoz está a 200 kilómetros.
13: Déu-n'hi-do.
14: Fíjate, y sin embargo de Ciudad Real está más cerquita. Y de Córdoba, por ejemplo, está a 128 kilómetros.
13: Sí, está más cap al sur, ¿no?
14: Ahí está. Pero sin embargo, pues pertenece a Badajoz.
13: Ah, perquè aquí coneixem... Sembla que quan diguin Extremadura hi ha Azuaga, oi?
14: Sí, claro, claro, porque aquí hay mucha gente de Azuaga.
13: Aquí hay mucha gente, mucha
14: Pero
13: gente
14: sin embargo, aquí. En San Vicente, de mi pueblo, hay medio San Vicente.
11: ¿Sí?
14: Sí, sí, se ve que se vinieron ahí medio San Vicente.
11: Sí, sí, sí.
14: Nosotros cuando vinimos, nos vinimos al pueblo de Callús, yo vine a un pueblo que se llama Callús, que está cerca de Manresa, y ahí hice la comunión, vivimos 4 años, y después nos fuimos a Cardona. Habéis escuchado hablar de Cardona, que hay un castillo muy bonito, un parador turístico y esto, las minas de sal.
13: Las minas, sí, exacto.
14: Sí, pues me vengo a referir que ahí es donde he vivido toda mi adolescencia y todo esto.
13: Por ahí, Chamboyana.
14: Ahí está, y después, no, después me vine a Hospitalet, ahí conocí a mi marido.
13: Mig Catalunya.
14: Ahí está, conocí a mi marido, nos vinimos a vivir a Sant Boi, en Sant Boi es donde más tiempo llevo, claro, aquí ya llevo 40 y pico de años,
13: Bueno,
14: que no son pocos,
11: Hoy día es mucha vida.
14: Sí, toda la vida, que para mí, claro, que aquí Sant Boi es muy importante para mí, que me vengo a referir que, claro, el sitio donde he nacido, como no he dejado de ir nunca... Que quiero decir que desde que me vine, pues cada año he ido, cada año, pues es como que allí hasta me esperan, ¿sabes? Cuando me ven que no voy, pues no ha venido todavía aquella, ¿sabes? Entonces es como que estoy enraizada.
13: Lo curiós de les persones que han vingut, han emigrat aquí, i jo parlo pels meus pares, no? La meva mare, bueno, la meva mare va néixer aquí. El meu pare va néixer a la província de Castelló. Però quan se n'anaven allà, van vindre a viure aquí... I quan anaven allà eren els catalans i aquí eren els valencians.
14: Sí, jo ahir soy la catalana. Sí, ahir soy la catalana,
11: sí. Sí,
14: a mi me dicen los catalanes, sí. Sí, ahí es acostumbre.
13: Sí.
14: Pero bueno, que es eso, ¿no?
13: Anem a la poesia.
14: Que quiero a los dos sitios, vamos. Mis días en Garlitos. Regresar es siempre volver a respirar. Dejar atrás el ruido y la prisa de la gente. Para encontrar de nuevo ese rincón ausente donde el tiempo por fin se quiere descuidar. Son mis vacaciones de tierra y de sol, el reencuentro con las calles de mi infancia, donde en cada esquina se acorta la distancia y las tardes se duermen bajo el arrebol. Garlitos es mi pausa, mi refugio, mi hogar, el pueblo que me vio nacer y que me espera, donde la vida es tan simple y verdadera que no hace falta nada más que contemplar. Me llevo su aire limpio guardado en la memoria, el eco de las risas, el café compartido, los caminos que tantas veces he corrido y un verano más que se suma a nuestra historia.
11: Molt bé.
13: Molt maco,
11: vas escriure allà? Sí. Vas escriure allà?
13: Molt maco.
14: Sí, la escribí allí. Bueno, siempre algún ratito dejas, ¿no? Aunque quiero decir que cuando voy en época de fiestas, claro. Y eso, ¿sabes? Y bueno, que no sé, que lo dedicas también a otras cosas, ¿no?
13: Home, es que la Julia es una gran poetisa, ¿eh?
14: Sí, pero no te creas que en este tiempo, digamos, descuido un poco, ¿eh? Escribo alguna cosa, pero poco.
13: Però,
14: estoy
13: bueno,
14: más dedicada ya...
13: Però tot l'any, Julia, tot l'any, tu et dediques...
14: Eso sí.
13: Perquè ella va començar de la mà de la Carmen Raig. La Carmen Raig va ser la que va iniciar la... Perquè la
14: el
13: Julia
14: taller,
13: és una de les més antigues de Ràdio Sant Boi, una de les pioneres.
14: De les pioneres,
13: tu
14: sí.
13: Tu
14: La Candela.
13: La Candela Ballesteros.
14: Sí.
13: Bueno, són les que esteu ara.
14: Ahí està.
13: Bueno, la Candela no ve gaire per problemes amb el marit, però...
14: Però sigue con la poesia, eh? Ella sigue con la poesia.
13: Ella, la Candela Ballesteros, fa unes poesies i té 90 anys, no?
14: 91.
13: 91 anys.
11: I te la veus i...
14: I és que parece... Exactament, és que té una vitalitat...
11: Perfectament. Jo me la miro i penso, no podrà ser, em sembla.
13: No, està.
14: No, és que no la veo, jo d'esta edat, digo, madre mía, sí.
13: Quan ha vingut aquí a la ràdio ara, malauradament no ve, perquè crec que és una persona molt eficient per aquí, per la ràdio.
14: Molt complidora, sí, ella que se hace algo.
13: Bueno, esperem que torni a venir, no trigarà gaire. Però ella, les poesies que feia i que fa, tu et poses a Facebook i fa unes poesies, sí, que és que sí. Jo no sóc gens poeta, no? Però m'encanten les...
14: és un raio.
11: És una persona molt sensible i molt sàvia.
14: Sí, ama també su tierra Castilla, tampoco la olvida. Sí, ella, està entre dos corazones, como ella dice, ¿no? Castilla y Cataluña, ¿no?
11: Sí, me estima molt Cataluña.
14: Es verdad, este año puede que vayamos juntas al taller de poesía.
13: ¿Sí?
14: De momento todavía no hemos comenzado, porque resulta que su profesor, porque ella se apuntó a poesía en catalán. Que fíjate, con la edad que tiene,
11: pues ella le encanta.
14: Sí, ella se decidió, dijo, voy a intentarlo. Y bueno, y el profesor pues tenía como, es un eminente, digamos, de la poesía, pues se ve que le habrán salido otras cosas y lo ha dejado. Y han ido quedando más reducido el taller este y a lo mejor nos juntan con el de castellano. Y estamos esperando a ver cuándo nos dan, el día, que creo que será para primeros de octubre. Y también el lugar donde lo hacemos, porque el castellano se hacía en Can Masallera y el catalán se hacía en el Casal de Marianao. A ver cuál de los dos deciden...
13: Claro, os teniu que unificar.
14: Ahí está, los tienen que unificar, eso es.
13: Pero bueno.
14: Cuando comenzamos, ya comenzamos así con la Carmen Reich, ¿eh? Sí, ella nos daba catalán y castellano, es que... con el Josep López, que vino a la ràdio també.
13: Josep López, la dona...
14: com es... Espérate, que ara no me viene el nombre tampoco, y mira si lo sé, ¿eh?
13: La Teresa.
14: No, Teresa no.
13: Bueno, la Teresa és la que vivia allà a prop de l'església.
14: Sí,
13: aquella també venia a la ràdio.
14: Aquesta no venia a la poesia. La Teresa venia a la ràdio.
13: A la ràdio, sí.
14: A la ràdio. Mercè Gambús era que venia. També que tiene 90...
13: La Mercè
14: Gambús tiene al menos 92 años también, ¿eh? Y sigue también, ¿eh?
11: Quan fortes aquestes dones, ¿eh?
13: No, la Carmen Raig, si l'haguéssiu... Bueno, encara, gràcies a Déu, que és viva, no? És una persona... El que passa que... Li costava molt parlar tanta estona, s'ofegava molt.
14: No, que ella padece mucho de dolores, es lo que estamos diciendo.
13: I problema d'asma, no?
14: Que hasta cierto punto pues no puedes apartarlo, ¿no?
11: No, claro, coses va deteriorant, sí.
14: Y entonces con el tiempo pues...
13: Però era, a part és escriptora, escriu
14: llibres. Sí, tiene libros muy bonitos.
13: Era
14: escrito haiku, muchas cosas.
13: Kaiku, vull dir, molt. Sí. A veure, jo estic aquí gràcies a ella, no? Perquè hi he après molt d'ella i suposo que encara tingué d'aprendre'n, perquè ella era una gran professional.
14: Sí, como ella decía, yo no he estudiado nunca, pero no, desde pero luego yo, lo llevo dentro falta. Esto. Sí, es que sí. Yo dice, yo nací con esto, dice, y entonces he nacido para poder enseñar.
13: Sí.
14: ¿Entiende? Ella ha ido aprendiendo, fue al seminario y todo, aprendió mucho más y lo ha ofrecido a las personas, la verdad.
13: Sí,
14: y cuando empezó ella, empezó la Montserrat Añá también, que también ahora es muerta, también que murió joven, ¿eh? 68 años tenía.
11: ¿Qué tal?
14: Sí, murió pues hará dos o tres años que murió. Sí, bueno. Empezó con manualidades, las dos juntas empezaron, decidieron hacer el taller de manualidades y de poesía.
13: Molt bé.
14: Y yo me apunté al de manualidades también y estuve también unos años haciendo manualidades con ella.
13: Molt bé.
14: Que me dolió mucho, la verdad, cuando murió, porque es lo que decimos, que no esperas que la gente se vaya. No,
13: bueno, ens n'anem. Sí, igual que venim, sí. Venim per marxar.
14: Estamos de paso.
11: Acabem el que estàvem parlant.
13: Continuem, Imma. Hem fet aquest recés perquè la Júlia ens aportés els seus consells.

0: vingut a parar fins aquí, oi, Mari Carmen?
1: Sí, exacte.
0: I llavors, sí, l'altra proposta que em quedava per dir-vos era desmuntar això de la culpa de no ser, no ja superproductius, sinó ultraproductius, perquè sempre tenim aquesta sensació que hem d'estar fent coses, generant coses, i no parar, perquè si parem, fem això que hem dit de parar i respirar, o sembla que estem perdent el temps, no? Que estem com gandulejant, o que, i això no ens agrada, no ens agrada, i jo volia canviar aquesta visió, no? I arribem a aquest punt que és el més profund, que és la culpa, quan tenim culpa de no ser superproductius, no? Allò que mires la gent i no hi ha gaires coses, penses, ai, ja m'estic quedant fora, o ja saps allò, aquesta angoixa o aquesta falera que tenim d'omplir-ho tot. I què vull dir amb això que us explico? Doncs que vivim en una cultura que ens mesura pel que fem i no pel que som. Llavors, esclar, ens dediquem molt a fer, a fer i a fer. Sembla que si l'agenda no està plena a vessar, ja no som útils, no? Tenim com aquesta idea arrelada, i per això quan parem a descansar és quan el nostre ritme baixa, i sovint apareix aquesta veu interna que ens diu que hauríem de fer més coses. I això ens passa moltes vegades, però si reflexionem, el descans no és un premi que ens hem de guanyar després de treballar, perquè és com, aquesta és la idea, no? I ja quan estem treballant fins a l'esgotament, llavors sí que ens mereixem un descans, però sembla que això no ens ho mereixem si no és així. I el descans el que és una necessitat biològica, tant emocional com mental, és molt important. Sense descans de qualitat no hi ha benestar ni salut possible, no n'hi ha. O sigui que sí que ens hem de posar dins de tot aquesta manera de fer coses, també fer això, no? Si aquest curs que comença, poguéssim mesurar el nostre èxit, no? El nostre ser, no pas per la quantitat de tasques que hem fet, no? Hem tingut una llista i les hem ratllat totes, les hem fet totes, sinó que la mesuréssim per la quantitat de paus interiors que ens hem mantingut al llarg del dia, tot això potser ens donaria una altra resposta del que significa aquest canvi de deixar les vacances, que sembla que ja sí que ens donem més permís per estar més així, que no pas quan estem treballant, que sembla que això ja no pugui ser, no? Hem de pensar que tenim tot el dret a anar més a poc, sense haver de demanar perdó a ningú. I ara, si hem de fer menys coses, fem més coses. Jo ara havia posat aquí una mica de resum, no?, de tota la xerrada, que ja anirà bé pels que no han sentit la primera part. Eren tres idees principals, no? Donar-nos temps, o sigui, és dona't temps, no cal estar al 100% des del primer dia, concedeix-te una transició amable i busca microvacances diàries, allò que hem dit, els 10 minutets, les microvacances, amb aquella cosa que sí que fèiem durant les vacances i que no ens feia sentir malament. I després el 2 seria centra't en l'avui, l'aquí i ara. La ment viatja al passat o al futur, però la vida on passa la vida és aquí, en el present. Pensa només en el dia d'avui, lleves al matí, dia a dia, perquè si no és que et tornaràs boja, perquè si vas posant inputs del passat i del present, això no pot ser. I la tercera seria això d'allibera aquesta culpa, descansar, anar a un ritme sostenible no és perdre el temps, i el que sí que és que cuides de la teva salut. Això és una tasca també, que és una tasca més important per nosaltres. Llavors havia posat una mica de deures per tothom, i bueno, era perquè triéssiu una sola d'aquestes idees que us acabo de dir i que la poseu en pràctica, no? Regalar-vos 10 minuts del dia de calma absoluta sense sentir cap culpa, que podria ser un deure. Si fem els deures, doncs després estem més bé.
2: Molt difícil, eh?
0: Molt difícil. I fins aquí era el que us volia explicar. M'agradaria que us fes
3: profit. No és tan difícil, Mari Carme.
0: Bueno, és, si pensem...
2: Tot depèn de la persona, no?
3: Sí, del caràcter que tenga, claro, de lo nervioso
2: i
3: que sea.
2: I de saber-te concentrar. A veure, sí. Hi ha persona que se sap concentrar, però hi ha persona, el que he comentat abans, que potser està fent el dinar i està pensant en la rentada.

0: d'hora, o està fent el llit o està a l'ordinador i està pensant, oi, ara tinc d'anar a comprar aquí. Vull dir que té la ment tan diversificada que concentrar-se 10 minuts...
1: Bueno, yo a veces persona... me pasa, que la tengo en varios sitios, pero que intento
2: hi ha una idea molt...
1: desconectar.
2: Clar, hi ha una idea molt important, que és aquesta de sentir-nos útils, no? Perquè, sobretot, ara tu que t'acabes de jubilar, no? És allò que dius... tot allò que...
0: El maig, es va jubilar el maig.
2: Sí, el maig. No sé si ho hem dit per entendre.
3: Crec que sí, que s'ha comentat. No? Sí que m'ha costat, però el que sí que tenia clar era, quan em vaig jubilar a meitat de maig, era que fins al setembre no faria res, cap obligació, tret dels nets, tret de la família, però no tindria cap més obligació. Bé, d'aixecar aquesta hora, tal. Em vaig posar una hora per aixecar-me i no abans, que eren les 8, i des de les 6 a les 8 m'ha costat quedar-me al llit, no sabeu com.
2: Abans et llevaves a les 6.
3: Me llevava a les 6 i em segueixo despertant a les 6. Clar. Però dic, no, gira't. I el que sí que he fet és, que no l'havia fet amb, crec que mai, seure al sofà, agafar un llibre i passar-me una hora, dues hores llegint, de dir... Hi havia moments que deia, és que hauria de fer...
2: Eh?
3: No, estic llegint.
2: Exacte.
3: I m'he quedat llegint i ha sigut algo boníssim per mi.
1: Mira, esas dues hores, de les 6 a les 8,
0: això és un pas endavant que has fet, eh?
3: Sí. Fins al setembre no he fet... no m'he ficat a cap obligació de res. M'ha costat.
0: Però ara no ho deixis.
3: No.
0: Ara fes-te també aquest ratet, dues hores, posa una.
3: Sí,
2: perquè llavors jo, quan ho he dit això, anava perquè nosaltres, com que ja no treballem i ja ens fem grans, tenim la necessitat, jo no sé, vull dir, potser m'equivoco, però a vosaltres no us passa, però d'allò, no vull deixar de sentir-me útil. Útil pels altres, útil per la útil. No sóc una persona, perquè com que hi ha aquest edadisme que n'hi ha, sí, que ja fas gran, sí, i t'has d'anar reivindicant tot el dia, perquè ja des de la infermera simpàtica que diu, ai, mira que mona, segons el que dius, que dius, mare de Déu,
0: o que et parla de dir, ai, què passa, Marieta,
2: sí, mare de
0: que tracta com si fossis una nena.
2: Clar, aquests detalls, que n'hi ha molts més, un dia ho faré, tota la llista de detalls que t'aparten, i llavors tu t'has d'anar reivindicant moltes vegades, perquè se suposa que ja no en tens de mòbils, o se suposa que tu no, ja com que tens aquesta edat, i llavors
1: ja no sirves per a...
2: és com cada cop et volen arraconar i tu et vols reafirmar.
0: Ho tens d'anar demostrant contínuament, no? Que això és, sí, aquesta lluita de
2: tinguer
0: de demostrar que no ets una inútil,
2: sí,
0: possiblement.
2: Que té algú que li posi un correu electrònic.
1: Ja ves.
2: Per exemple, diu, no tinc ningú, però si vol li explico com es posa. Has de fer, però amb gràcia, no? Sense enfadar-te, però dic, detalls d'aquests, no? Que diu, sí que sé comptar, no em compta el meu marit perquè no existeix, coses d'aquestes. Doncs això, com que ens queda aquesta recança de que no volem desaparèixer, no volem que se'ns emergini, volem ser útils, però com a dones i també els homes, els homes igual, els hi passa. Doncs hi ha aquesta falera de tenir l'agenda plena, de portar la casa, de tenir els nets, perquè estem aquí i volem ser útils i volem ser visibles, però no... està molt bé, molt bé, vull fer coses, mira, ara em dono una treva de 3 mesos de ni pensar en què faré i llegeixo, que això és molt savi, perquè pensa que jo tracto molta gent que jubi això i hi ha uns drames aquí, molt de vegades, perquè clar, de les 24 hores, més de 10, perquè entre el 8 de la feina i anar i venir i tot, t'ocupa tot el dia, quan allò no hi és, que ha desaparegut, aquí hi ha molt a dir.
0: L'adaptació
1: és molt important, és molt important.
2: Sí, però en realitat tu vols continuar estant aquí, saps com va la IA, doncs vols aprendre, o no sé, no per estar al dia, perquè és per estar aquí,
3: per
2: perquè t'agrada, per fer coses, per ser útil. Llavors això també ens genera aquest estrès, aquesta cosa de jo encara serveixo, a mi no em marginaran. I no passa per aquí que tu no et marginin, que sí una, en part, però que no és tampoc això, perquè tu estàs aquí i hi estàs. Llavors no cal, a vegades tampoc cal fer, voler demostrar, saps? Perquè hi ha molt estrès en això. No sé si mai us heu sentit sí. així com... A veure, que em bandejaran, no? Com, ja amb aquesta edat on vas, no? Amb aquesta edat on vas. I la mateixa societat et va posant. Truques al banc. Bueno, doncs, per ser client sènior ja la passem per davant, penses. Gràcies, me n'alegro, però dius, bueno, vols dir que cal, o el senyor, bueno, ara no el puc atendre, però com que és gran, doncs la tinc. Dius, ai, saps allò que dius, bueno, que escolta, jo seré gran, però faig el mateix que, no, a veure, potser no aixecaré les mateixes peses al gimnàs, però ho faré tot de moment encara. I és aquesta cosa que també nosaltres l'hem de tenir en compte, que lluitem contra això dins de la societat.
0: Però en contrapartida hi ha persones que volen això. Escolta'm, atén-me que jo sóc gran.
2: Sí, sí,
0: ja ho sí. És que la mateixa persona que vol.
1: Que se hacen viejas antes de tiempo.
2: Sí. Sí. Sí. Bueno, perquè hi ha tota aquesta reivindicació, que sí. És veritat que hi ha una bona part de la gent gran que tot això que s'ha de fer ara cada cop que vas al banc o que et donen una targeta, que és complicadíssim perquè és superdivertit, que cada vegada et posen més barreres perquè són de seguretat, però a la targeta ja no surt els tres números de darrere. Tens 6 minuts que te'n donaré un si tu m'ho demanes i tens 6 minuts per posar-lo en el... I dius, mare meva, clar,
1: és
2: això...
1: Verdad, és que lo compliquen, és que compliquen
2: sí,
1: les coses.
2: Jo també
1: coses,
2: entenc
1: eh?
2: Que no tots estem aquí, ja que sí, perquè per la vida hem tocat sí. informàtica i estem al sí, cas, però que sí. N'hi ha molts i molts que no estan aquí.
1: No,
2: i llavors per això
1: no
2: passa això. Escolta, jo sóc gran i em dóna la gana de tanta tonteria i tanta cosa d'informàtica.
0: Hi ha vegades...
1: Sí, clar, sí, és que parece que te tomen el pelo, claro.
0: Moltes
1: ja.
0: Persones que m'ho han comentat, no? Jo, diu, quan la primera vegada que vaig pujar a l'autobús i em van cedir el seient, diu, per mi va ser un trauma. Sí. Clar.
2: No t'agrada, no? Penses, com?
0: Sí, sí, sí,
2: I dius, bueno...
0: Sí.
2: Ja estic a perdeta!
0: A mi no em fa res.
1: No será un chico joven, porque yo recuerdo una vez que un chico bien joven me dice, ¿te quieres levantar del asiento y dejarme sentar a mí?
0: ¿A tú?
1: Esto me ocurrió a mí. Dice, ¿te quieres? Porque estaba lleno el autobús. Dice, ¿te quieres sentar? Porque venía de fiesta. Este venía de fiesta.
2: Ay, que encara anava.
0: Y llavors no parlava, ell parlava al licor.
1: Y dice, ¿te quieres sentar? Dice, ¿te quieres levantar y dejarme sentar? Dice, que vengo cansado. Y yo digo, mira, pero bien joven,
0: No, però que és cert, no?, que passa sí. Moltes vegades. Després t'acostumes i ho trobes el més natural, però la primera vegada que encara no t'adaptes a que t'has fet gran i que et diuen, vols seure, senyora? I
1: dius, no, que jo soy senyorita todavía, jo soy senyorita.
2: Però... Sí, allò que tens por de quedar-te fora. Allò, i aquesta... Sí. Això també, aquest estrès que ens porta això.
1: Hay que seguir, hay que aceptar, quiero decir, que sabemos que tenemos que envejecer y entonces pues nos tenemos que ir mentalizando que esto es algo que va a ocurrir.
0: Sí. Ens anem fent grans.
1: I aunque nos cueste... Sí.
0: No tenim d'envellir. Envellir,
1: no, envellir el cuerpo, el cuerpo envejece.
0: Envellir a persona que amb 30 anys envelleix.
2: Ja ho és. Sí.
0: Hi ha persona que amb 90 anys s'està fent gran, però...
1: És el alma la que no envejece nunca. Sí. Yo, mi alma está, pero jovencísima.
2: No,
1: sí.
2: Com diu el Clint Eastwood, no? Que és aquest home...
3: Que té 90 i pico, no, ja?
2: Els té, encara
3: sí,
2: està viu, no?
3: Sí. Sí.
2: Pues no deixis entrar al viejo. Saps?
3: Sí, sí, sí.
2: No deixis entrar el vell.
1: Mira, ha enterrado
2: a su mujer. Tu
1: t'arrugaràs
2: i tot, però no deixis entrar el vell.
3: O la vella. Jo no em trobo. Jo no em trobo.
1: Mira, pensava enterrar.
3: Jubilada, gran... I... No.
1: No, que el Clint Eastwood este, que su mujer tenía 65 años.
2: Sí,
1: y
2: clar.
1: Ella pensaban más bien que,
2: clar,
1: que lo iba a enterrar a él, ¿no?
2: Pues no,
1: ha fallecido ella antes que él.
0: Home, jo em trobo el casal, que jo estic al casal de Santa Coloma i hi ha persones grans, inclús més grans que jo, que no venen al casal perquè allà tots són vells.
2: Sí, sí, i ells no ho són.
0: I clar,
2: sí.
0: No.
2: Això ho deia la meva vida.
0: A mi em sap greu.
2: Perquè ella no era vella. Sí,
1: a,
2: sí.
1: Bueno, a mi madre tampoc li gustava
2: no
1: ir al casal.
2: No vaig aquí jo.
1: Sí.
0: Però no és ser vell, és una persona gran i activa.
2: Sí,
0: perquè
2: sí.
0: No és un asilo, un casal no és un asilo. Ni les residències,
2: sí.
0: Que si parlem de residències que abans deies... Ah, inclús ara hi ha persona que encara diu oi, te l'ha tancat a l'asilo.
2: Sí.
0: No, senyor, ara són residències geriàtriques que no tenen res a veure amb un asilo.
2: Sí, i també l'hem canviat.
1: Lo que pasa que hablan tanto de las residencias...
2: Que ho han tret també, la denominació llar d'avis.
0: Abans era el casal dels avis.
2: Sí.
0: Abans, aquí inclús aquí a Sant Boi, no eren el casal de la gent gran, era el casal dels avis.
2: Sí, sí, o la llar d'avis, que sí. Posaven llar d'avis.
1: Pero digo, Mari Carmen, que como hablan tanto a veces de las residencias, que si en esta residencia no tratan bien a los ancianos, que si en la otra residencia pues también les han hecho no sé qué, y a veces esto, digamos, pues claro, a la gente los asusta, ¿no? Sí. Y entonces por eso es... tienen ese miedo a la residència.
0: Ara, no totes són iguals. Estem parlant del tema de residències un dia, perquè ara només ens queden 5 sí. minuts i no tindrem temps.
1: Però és això de los asilos, que dices de l'asilo. Lo ven com asilo.
0: Quin tipus de vivenda creieu que és el més adequat per la gent gran?
2: És que en aquest país
0: estem parlant de...
2: no n'hi ha. Perquè jo quan vaig fer postgrau d'envelliment actiu, va venir un arquitecte, encara no em sortirà el nom, que va en Cadira de Rodes, que és bastant conegut, i va explicar tot el que, no, el que aquest país no té la normativa per fer els pisos ja pensant en que la gent es farà gran. I explicava tot el tema del lavabo per poder-te aixecar, perquè hi ha gent que de l'esquena està malament i aixecar-se del lavabo és una pel·lícula. S'han de comprar lavabos més alts, després han de fer obres a casa perquè els han enfocat banyeres. I diu, és que hi hauria d'haver una normativa amb les escales, amb tot, que ja hi va sentir, però dintre dels pisos ella deia, jo vaig amb una calle de rodes, que pot ser que quan arribis a molt gran hi vagis, i no puc anar a moltes cases dels meus amics així, quan no em conviden a sopar així perquè no hi ha lavabo adequat, perquè no passo pel passadís, perquè... i això és una mancança brutal.
0: Però no ho pensem ni nosaltres, perquè nosaltres ens comprarem un pis, ens comprarem un sisè pis i amb quatre habitacions, quatre quartos de bany,
2: i no pensem
0: que arribarà un punt que et sobraran de quatre, te'n sobraran cinc.
1: Però eso cuando eres joven, pero cuando vas siendo más mayor sí que lo
0: bueno,
1: piensas,
0: pues,
1: eso.
0: Pues precisament, però quan tu et compres
1: claro,
0: allò no hi penses.
1: Claro, pero cuando lo compras no piensas nada.
0: Llavors després et dius, bueno, quin és el sistema? Perquè ara s'està parlant molt dels pisos socials, però un pis social no deixa de ser un pis.
1: Es que es depende de cómo se encuentre la persona también, claro, las necesidades
0: estem
1: que tenga esa persona.
0: Estem parlant de persones com
1: nosaltres.
0: Válidas.
1: Sí. Si són persones
2: no cal ser menys vàlida, per exemple.
1: És que si són persones com nosaltres no nos queremos salir de casa, no queremos ir, bueno, a ningún piso.
0: Però arribarà un punt que nosaltres, tot i sent actives i tot, ens irem fent grans i la casa ens sobrarà.
1: Claro, y los hijos no pueden estar por ti.
0: O et quedaràs sola, claro. I llavors necessites... Però jo moltes vegades, i penso per mi, perdoneu que em posi jo ara tingués d'anar a viure en pis, jo no podria, moriria.
2: Clar, perquè no...
0: Clar, si hi haguessin... jo una caseta, un tipus bungalow, com el tipus parking, el càmpings, que hi ha aquells bungalows,
2: sí,
0: que sigui especialment per la gent gran, no? I que hi hagués la seva habitació, cuina, menjador i quarto de bany, que tingués un trosset de terreny, encara que fossin 4 metres, per poder treure la cadireta a la nit i parlar amb les veïnes. I jo crec que això és un tipus de vivenda més que un menjador,
1: no, siendo válido, siendo que tú seas válida todavía y esto sí que sería
0: social.
1: Una buena opción. Claro que sería, porque...
0: Et toca un sisè.
2: I jo conec molta gent que arriba gran i encara es val per ella.
3: He canviat de vivenda ara.
1: Mira, Candelas, ahí está. Candelas está ahí.
0: Espera, Julia, deixa que està parlant.
3: No, deia que per circumstàncies he hagut de canviar de vivenda i la meva finalitat era, si era un pis alt, amb ascensor, sí o sí. I si no, una planta baixa. I he optat per una planta baixa. He trobat una planta baixa i estic en una planta baixa. Pensant en que ara estic perfecta, però jo no sé l'any que ve, o d'aquí 5 anys, o d'aquí 10 anys, com estaré.
1: Sí, ja vaig pensant en això.
0: I encara que fos un pis amb ascensor, hem de pensar que se'n pot anar a la llum.
3: Perfectament.
0: I et quedes a dalt.
3: Perfectament. Vull dir,
0: jo crec que l'ideal és que la gent, l'ideal és que no es mogui de casa seva, però que tingui una vivenda, tal com deia la Imma, adaptada.
3: Adaptada.
2: Sí, en principi,
1: bueno, hay ayudas, me parece que hay ayudas para todo eso, ¿no, Inma? Quiero decir,
2: sí,
1: que para cambiar que los platos de ducha, sí. Que el ayuntamiento me parece que da ayudas así a la gente mayor en ese aspecto.
2: Perquè han de fer obres i tal, però que ella deia que de base els edificis, quan es construeixen,
0: ja
2: han de complir unes normatives.
1: Que los deberían, los deberían de hacer.
2: Hauria de ser una, perquè cada vegada la població envelleix i passa.
0: Bueno,
1: deberían hacer.
0: Companyes, tenim el temps és el que hi ha, se'ns ha passat les dues aquestes horetes molt ràpides. I bé, amics, moltíssimes gràcies a vosaltres per venir, la Júlia, Flora i Imma, i a vosaltres, amics oients, moltíssimes gràcies per la vostra confiança. Desitjo que us hagi agradat el programa d'avui, que hagueu passat una molt bona estona, que no ens deixeu d'escoltar. La setmana que ve tornarem a ser aquí, i sobretot, sobretot, no us oblideu de ser molt feliços. Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 6. I comencem aquesta hora fent un cop d'ull ràpid a la situació a les carreteres i autopistes catalanes. Equip Viari, Marilut García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Destaquem les cues a l'autopista P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, la C58 i la C33 des de Montcada fins a entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat i les dues rondes de Barcelona, sobretot sentit Besòs.
1: El veto a determinats mitjans a la Casa Blanca gira en contra de Donald Trump, que des d'avui es queda sense cobertura audiovisual. Quatre grans cadenes de televisió se solidaritzen amb els tres mitjans afectats i deixen de seguir el president. Trump justifica la mesura per lluitar contra les notícies falses. El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació una setmana abans de jubilar-se. La vista es farà amb jurat popular. La Moncloa hi veu un cas de lawfare i de persecució a Sánchez, mentre que el Partit Popular celebra la decisió judicial. I l'expresident valencià Carlos Mazón ha tornat al Congrés per donar explicacions sobre la seva gestió de la Dana. Mazón s'ha negat a contestar les preguntes dels diputats a la comissió d'investigació. Els grups han criticat el silenci de l'expresident i l'han acusat de faltar el respecte a les víctimes. Calma al Marroc, a l'altra banda de la frontera amb Ceuta, malgrat les crides a les xarxes socials que estarien animant a intentar tornar a travessar-la massivament. La vigilància policial continua en els dies previs a les eleccions legislatives de dimecres, que se celebren enmig del desencant dels joves. I el canceller alemany Friedrich Merz assegura que es mantindrà al capdavant del govern de coalició alemany malgrat la desfeta del seu partit. La CDU ha quedat per primera vegada fora d'un parlament regional i ha perdut l'alcaldia de Berlín en favor de l'esquerra de Die Linke. L'extrema dreta ha guanyat a Mecklenburg, però no podrà governar. A Catalunya, el Consell d'Educació presentarà l'abril que ve les conclusions del debat de la transformació del sector educatiu. La consellera Esther Niubó demana que les propostes siguin concretes i l'organisme que s'hi puguin implicar les famílies i els docents. Mentrestant, el president Salvador Illa ha convocat una cimera divendres amb tots els grups parlamentaris. El PP i Vox se n'han desmarcat. I en l'àmbit cultural us explicarem que La Bola Negra continua el seu camí triomfal cap als Oscars, després de rebre el Premi del Públic del Festival de Toronto. Les puntuacions del públic apunten que la pel·lícula dels Javis també lluitarà per endur-se el mateix premi del Festival de Sant Sebastià.
3: Esports. El Joventut celebra aquesta tarda el títol de la Supercopa. Tornem a començar. El Joventut celebra aquesta tarda el títol de la Supercopa Sèrie de Bàsquet. L'Ajuntament de Badalona rebrà a les 7 de la tarda l'equip al Saló de Plens del Consistori. El futbol de la primera divisió masculina enceta avui una aturada de 3 setmanes sense competició pels compromisos de les seleccions. El Barça, per aquest motiu, es queda sense 17 internacionals, l'Espanyol veu com marxen 3 jugadors i el Girona en perd 6. I també en futbol, la Federació Espanyola ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar el seu contracte com a seleccionador masculí fins al 2032.
1: I pel que fa al temps, continuarem amb un temps molt estable, celsarem alguns núvols prims, les màximes més altes han superat els 35 graus a l'interior de l'Ebre i l'Empordà. Dimarts, últim dia de l'estiu, mantindrem el mateix tipus de temps, sol amb algunes bandes de núvols prims i contrast entre el dia i la nit. 3CAT Info.

0: Bona tarda, santboians i santboianes, des d'ara i fins als 8, això és casa vostra. Albert Vilar, què tal, com estàs?
1: Doncs molt bé, ara que ha començat l'esport, molt bé.
0: Com ha anat aquest cap de setmana?
1: Doncs una bona notícia i una dolenta, ja us ho explicaré més endavant.
0: Clar, perquè és que ha tornat l'esport, ha tornat Santboi en joc, hi ha un tio que no descansa, ni entre setmana ni el cap de setmana. Qui és l'Eloi Collazos, com estàs?
2: Bé, a mi em va tocar la part bona de l'esport, sí. A l'Albert la dolenta.
0: Sí, això va ser una cosa com premeditada, de dir, escolta, l'Eloi...
2: No sé, aquesta setmana vagi... canviem d'equips.
1: Sí, és veritat.
2: Veurem qui té la sort i qui no.
0: Ui. Tu creus que l'Eloi ja s'estan disputant els equips de Sant Boi, que vagis a narrar-los
2: sí.
0: per aquest talismà? A mi se'm va dir moltes vegades la temporada passada Eloi Collazos és el talismà de la, del Ciudad Cooperativa.
2: Tant d'això...
0: Va acabar tot com va acabar, o sigui que potser tant talismà
2: bueno,
0: no...
2: Vaig narrar l'ascens, el descens era molt complicat. Ja.
1: Sí, vas narrar l'ascens i el descens, vas un a un.
2: Per això,
1: falta...
2: m'estimen però no del tot.
0: Ha tornat l'esport... Ha tornat també Sant Boi en joc, avui també, programa en el que repassarem. Tot això serà a partir de la segona hora. Abans, moltes coses a explicar-vos. Avui és el Dia Mundial d'una malaltia que afecta a molta gent de la població.
2: Avui, a Gent de Carrer, ens preguntarem si ha baixat la delinqüència a Sant Boi. Entrevistarem a la regidora de policia local, Cristina Muñoz, per analitzar les noves dades sobre seguretat del Ministeri d'Interior. Reflexionarem sobre el Dia Mundial de l'Alzheimer, repassem les contradiccions que presenta la seva recerca amb els testimonis de Cuidando en Ti, la regidora Salut González. Celebrarem també que el complex esportiu Pau Gasol fa 20 anys, descobrint la seva història de la mà de qui els van donar vida als clubs i usuaris de la ciutat. Marxarem fins a l'exposició Els Murs de l'Odi, que avui s'estrena a Cal Niño. Entrevistarem a Xavier Sánchez de la Rutlla, que presenta documental, i tancarem amb una nova edició de Sant Boi en joc amb derrota contundent del Sant Boià i victòria per la mínima de la Ciutat Cooperativa.
0: Tot plegat avui a Gent de Carrer, però abans... Efemèrides, Albert Vilar, què expliquem avui?

0: Escoltem Barcelona de Freddie Mercury i Montserrat Caballé, perquè un 22 de setembre de 1990 a Barcelona s'inaugura el poliesportiu Palau Sant Jordi, obra de l'arquitecte japonès Arata Isozaki. És considerat la joia de l'anomenada anella olímpica de Montjuïc, que també integren l'estadi olímpic Lluís Companys o les piscines Bernat i Cornell. És la instal·lació olímpica més utilitzada de Barcelona. I parlant de la ciutat comtal, un 22 de setembre de 1924 es crea la secció de rugbi del Futbol Club Barcelona, quasi 25 anys després de que es creés el club com a tal. 102 anys després, encara se'l coneix com l'etern segon equip de Catalunya després de la Sant Boiana. A més, han baixat a segona, així que això, encara estan més segons.
1: Això per una banda, vull dir que aquí les comparacions són odioses, però és que després, vull dir, aquest tema de que s'inauguri el Palau Sant Jordi, vull dir, aquí és el Pau Gasol.
2: Sí,
1: saps?
2: Molt millor, anys. No? Mm-hmm. I després parlarem, per cert, de les efemèries locals d'on es va jugar el primer partit del Barça, perquè va ser Sant Boi.
1: Serà d'aquí res, abans, Albert.
0: Fa 89 anys es publica això. Un 22 de setembre de 1937 a Londres es publica la novel·la El Hobbit, del britànic J.R.R. Tolkien. No serà fins 17 anys després que es publicaria El Senyor dels Anells. Aquestes dues novel·les van inspirar les pel·lícules del Senyor dels Anells, de la qual estem escoltant la seva banda sonora. Confesso, per cert, que no les he vist mai.
1: Podria emocionar-me en directe.
0: Sí?
1: Albert, espavila i fes el que has de fer.
0: No em facis espòilers, com si no hagués sortit fa 20 anys.
1: A qui felicitem avui?
0: Doncs fa 76 anys aquest actor. Un 22 de setembre de 1950 va néixer a Illinois l'actor estadounidenc Bill Murray, que interpreta el doctor Peter Venkman a la famosa franquícia dels Caçafantasmes. I fa 70 anys aquesta productora... Un 22 de setembre de 1956 va néixer a Filadèlfia la productora estadounidenca Marta Kaufman, cocreadora de la sèrie Friends, de la qual estem escoltant la seva banda sonora. Una altra gran sèrie que no he vist, ni tampoc Cazafantasmes.
1: Parlant de productores, i també en Clau Sant Boi, es veu que hi ha una productora que està en el programa en TV3, en Lineales.
0: Sí. Serà tan bon com Friends?
1: Gent de primera, es diu.
0: Estarà allà, ja.
1: Gent de primera, no sé si us sona. Sap, hi ha un programa que es diu semblant. Gent de primera, els dissabtes.
0: Després ho comentaré.
1: El que ve, a la 1:20.
0: Vinga, va.
1: Per si algú li ve de gust.
0: Finalment fa 52 anys aquest músic.

0: Un 22 de setembre de 1972 va néixer a Manchester el cantant britànic Liam Gallagher, co-líder de la banda Oasis, junt amb el seu germà Noel i un dels autors d'aquest Slide Away. Ara que l'he felicitat, espero que em reservi una entrada pel seu concert al juliol a Barcelona.
1: Aloi, efemèrides locals.
2: Doncs comencem el repàs d'efemèrides mirant més d'un segle enrere, perquè un 21 de setembre de 1901 Samboy vivia un dels episodis meteorològics més importants de l'època. Les fortes pluges van provocar una gran crescuda del riu Llobregat, que va inundar una bona part del delta i va afectar directament a la ciutat. La força de l'aigua va arribar fins i tot a enfonsar el pont de fusta que comunicava Samboy amb Cornellà, una infraestructura especialment important en una època que les comunicacions eren molt més limitades d'avui. I l'altra efemèride, i canviant ja de registre, i com ha comentat l'Albert, el 21 de setembre, aquest cop de 1924, Samboy també va entrar en la història directa del Barça, perquè aquell dia es disputava a la ciutat el primer partit de la història de la secció del rugbi del Futbol Club Barcelona. El conjunt blaugrana es va enfrontar al Caxi en un camp, no sé si es diu així, Albert, no sé si el coneixes, el club.
0: El Barça? O el
2: no,
0: Catzi?
2: El Catzi.
0: No, el Catzi ha desaparegut, segur. No el conec.
2: Doncs es va jugar a Samboy i el partit de fe va comptar amb la presència del mateix Joan Gamper, aleshores president del club. Una connexió curiosa entre Samboy i el Barça.
1: Estan a la mateixa divisió ara o...?
0: No.
2: Ah. No ho ha dit l'Albert encara.
0: Pel que sigui, no estan. I de fet va... Qui va salvar a la Samboyana? El Barça.
1: A quina divisió, no. Està la Samboyana?
0: A segona. Per... No, la Samboyana primera, ja, el Barça segona.
1: Per això t'ho dic. Diferències. Albert, quina és la cançó del dia?
0: Doncs avui tocava posar aquesta.

Ja ho heu escoltat, Do You Remember 21st Night of September, o en català, tu te'n recordes de la nit del 21 de setembre? Doncs sí, perquè és avui, bàsicament. Ara que s'acaba l'estiu, poso aquest himne del grup de Chicago Earth, Wind and Fire. Escoltem September. September.

0: I avui, més enllà del Dia Mundial d'aquesta cançó que escoltem, 21 de setembre, avui, Albert, és el Dia Mundial de...
1: Dia Internacional de la Pau i Dia Mundial de l'Alzheimer, dos commemoracions que es viuen a Sant Boi amb diverses activitats que explicarem en el programa d'avui.
0: Avui, que és 21 de setembre del 2026... Repassem els temes del dia d'avui. El jutge ha enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, dona del president espanyol Pedro Sánchez, per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació.
2: També serà jutjada la seva assessora, Cristina Álvarez, per un presumpte delicte de malversació. La Fiscalia i la defensa demanen l'absolució de totes dues, mentre que l'acusació popular, liderada per ACUI, reclama 13 anys de presó per a Gómez i 6 per a la seva assessora. Ara serà l'Audiència Provincial de Madrid qui haurà de fixar la data del judici. El cas va començar fa gairebé 2 anys i mig arran d'una denúncia de manos limpias.
0: I avui Carlos Mazón s'ha negat a respondre a la comissió d'investigació del Congrés sobre la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024.
2: Sí, l'expresident valencià ha dit que prefereix no fer declaracions mentre continuï la investigació judicial del cas. Mazón recorda que el Tribunal Superior de Justícia valencià va rebutjar investigar-lo, però els grups de l'oposició li han retret que la comissió busca aclarir responsabilitats polítiques. Durant la compareixença, Mazón ha evitat respondre a les preguntes dels diputats sobre la gestió de l'emergència. Mentrestant, associacions de víctimes s'han concentrat a les portes del Congrés per reclamar veritat, justícia i reparació.
0: I déu-n'hi-do també com està el pati a la Unió Europea. La ultradreta alternativa per a Alemanya, la FD, ha guanyat les eleccions regionals a Mecklenburg-Pomerània Occidental amb un 38% dels vots. Els socialdemòcrates de l'SPD han quedat segons amb el 35,5% i la CDU del canciller Friedrich Merz ha obtingut només un 4,9%, que és el pitjor resultat del partit en aquesta regió.
2: També hi ha hagut resultats a eleccions a Berlín, on Die Linke ha aconseguit una victòria històrica i 47 escons. La CDU i la SPD ja s'havien repartit tradicionalment el govern de la ciutat i han quedat per darrere. Els resultats suposen un revés per a Merz, que ha admès que els resultats de la CDU són un desastre, però ha descartat dimitir i ha defensat continuar amb les seves reformes.
0: I pel que fa a l'actualitat local, ho explicàvem la setmana passada, i és que hi havia convocades unes manifestacions. Finalment ha estat així aquest cap de setmana contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Milers de persones es van manifestar a Barcelona contra aquesta ampliació, una ampliació a la que Zosca va ser convocada per la plataforma Aeroport.
2: Sí, va reunir unes 5.500 persones segons la Guàrdia Urbana i més de 30.000 segons els organitzadors. La protesta va recórrer el passeig de Gràcia fins a la plaça de Sant Jaume. Entre els manifestants hi havia una columna procedent de Sant Boi que va sortir des del matí dels ferrocarrils per anar fins a Barcelona. És Ferran Cobó, president de la seu territorial d'Òmnium Cultural, una de les entitats presents a la manifestació.
3: El tema principal, en realitat, és un tema de salut, el tema de les emissions i del tema de l'impacte del CO2, de la puja de temperatura. És que estar a favor d'aquesta ampliació de l'aeroport és simplement fer negacionisme del canvi climàtic.
2: La protesta es va fer després que el govern espanyol aprovés una inversió de 1.760 milions d'euros per a l'aeroport entre el 2027 i el 2031, que inclou actuacions preparatòries per a una possible ampliació de la pista.
0: I compta amb això, Eloi, perquè les últimes dades diuen que la criminalitat ha baixat a Sant Boi.
2: Sí, durant el primer semestre del 2026, les infraccions penals han disminuït un 5,4% respecte al mateix període de l'any passat. És una baixada que se situa a la línia general de Catalunya, on els delictes han caigut un 7,4% entre els mesos de gener i juny. El descens es deu sobretot a la reducció de la criminalitat convencional, especialment dels furts, que al conjunt del país han baixat un 14,6%. Tot i aquesta tendència a la baixa, no tots els municipis registren descensos. De fet, les infraccions penals han augmentat en 18 dels 70 municipis catalans de més de 20.000 habitants analitzats. Són dades del Ministeri de l'Interior.
0: Cristina Muñoz, regidora de la Policia Local. Què tal? Bona tarda, com estàs?
4: Hola, bona tarda, què tal?
0: I benvinguda, gent de carrer. Com analitzes aquestes dades que acabem d'explicar?
4: Bueno, és una bona notícia. Jo crec que és una bona notícia que cauen els delictes contra el patrimoni, que són furts, robatoris amb força, etc., que són més freqüents, així que nos van més donar de forma més habitual. Sí que és veritat que no tinc dades concretes fins a la pròxima Junta Local de Seguretat, però considero que són... és una bona notícia, i és veritat també que des de Mossos ens van dient rere junta, que a Sant Boi tenim molt bones dades, que cada any hi ha una baixada d'aquest tipus de delictes, i bueno, que arribarà un moment que potser ens tanquem, però bueno, de moment som la ciutat de la comarca del Baix Llobregat que en principi tenim menys índex de criminalitat.
0: Tot i que encara no tenim els detalls sobre el que passa aquí a Sant Boi, com explicaves, serà a partir de la propera Junta Local de Seguretat, però sí que sabem una cosa de les últimes juntes de seguretat i que també es desprèn d'aquestes dades del Ministeri d'Interior, que és que la cibercriminalitat ha augmentat en general i fa la sensació que seguirà sent també així els propers mesos. És una cosa que us preocupa?
4: Bueno, clar que ens preocupa. Qualsevol tipus de delictiu ens preocupa. Sí, és veritat que aquí la nostra feina seria intentar prevenir a la ciutadania, juntament també amb, doncs, per exemple, amb entitats privades, bancs, no, que també intenten posar els seus mitjans, però sí que és veritat que la nostra tasca aquí seria prevenir, no, de cara a la ciutadania, de què fer, de què no fer, com intentar reduir aquesta, bueno, doncs, aquests intents que de vegades ens arriben a través d'un missatge del mòbil, etcètera. Crec que la prevenció és molt important, que no pas en aquest sentit, no? Per aquest tipus de delictes, la reacció.
0: Clar, en aquest sentit, el que també hem d'analitzar és que, tot i que les dades indiquen que hi ha menys delictes, en general i també aquí a Sant Boi, si analitzes moltes coses de les que passen, sobretot més a nivell de sensació, hi ha molta gent que expressa com una espècie de malestar o com una espècie de sensació d'inseguretat. Per aquest tipus de sensació, pel que no es miren dades, sinó que es mira potser discursos que poden córrer a través de les xarxes, etc., com es combat això? Què és el que es fa, més enllà de les dades, que com diem moltes vegades per aquest tipus de coses no es tenen en compte, per combatre aquesta sensació d'inseguretat?
4: Bueno, davant d'això, davant la negocia, no, de la dreta i l'extrema dreta, hem de posar-hi dades rigoroses davant d'aquests discursos polítics de la por, com normalment i és molt difícil perquè una mala notícia, una notícia alterada, pues dura a les xarxes socials, al boca a boca, durant un parell o tres de setmanes, que no pas una bona notícia com la que estem dient avui, que hem reduït la incidència de criminalitat i que dura 3-4 dies, no? Inclús del boca a boca. És complicat, però en aquest sentit intentem i continuem treballant el que és la prevenció. El funcionament de la dreta i de l'extrema dreta té diversos modus operandis. Confonen, no sé si voluntàriament o involuntàriament, la sensació de seguretat amb la realitat delictiva, utilitzant, pues, per exemple, casos aïllats o vídeos, no?, virals fora de context per crear aquest tipus de sensació o d'alarma social. Triant dades també de municipis concrets o potser el mateix Sant Boi, no? Que hem reduït la incidència de criminalitat però hem pujat en un punt percentual d'un determinat delicte, no? Pues agafen aquesta dada, es queden amb aquesta última dada i ja diuen que la criminalitat està descontrolada, amagant justament el descens, no? I d'altra banda, també vinculant la delinqüència amb la immigració, barrejant completament discursos d'odi amb dades falses, tot i que la criminologia i els experts han demostrat que els delictes estan relacionats amb factors socioeconòmics i no pas i de vulnerabilitat i no pas amb l'origen o nacionalitat de les persones.
0: La policia, més enllà de treballar per reduir els delictes, treballa als carrers per intentar combatre aquest discurs de la sensació d'inseguretat també a través de conversar amb els veïns i veïnes de Sant Boi?
4: Aquesta és la intenció, exactament. De fet, disposem de diverses unitats que treballen tot aquest tipus de prevenció. La USEC, per exemple, és una unitat que s'encarrega de treballar sobre problemes que ja s'han fet recurrents, és a dir, que ha trucat únicament una persona, sinó dos, tres, quatre, i ja abans de que tornin a trucar, aquesta unitat ja està treballant a l'espai públic per intentar espantar. L'atenció directa amb la ciutadania també és molt important, intentar també escoltar-los, que se sentin escoltats, intentar posar sobre la taula tots aquests mecanismes que disposem per intentar solventar la problemàtica, no? Que per això nosaltres també anem. D'altra banda, també disposem els agents tutors, que és una unitat nova que hem creat fa molt poc de temps, que es dedicava més a l'educació viària, i de cara a infantil i primària, i ara es dediquen també, sobretot a secundària, de cara a l'adolescència i la joventut. Si fora dels instituts per intentar donar, no?, posar al seu abast no només d'aquesta vessant criminal, sinó també una figura que intenta ajudar els joves en qualsevol tipus de problemàtiques que puguin trobar. Doncs... Mecanismes també com estem treballant per... Sí, perdona.
0: No, endavant, disculpa.
4: Sí, mecanismes també que estem treballant com, per exemple, les càmeres de seguretat, que si la Comissió de Vigilància ens ho permet, en principi instal·larem en els pròxims mesos, que estan a la Comissió de Diputació de Barcelona. I bé, i també gràcies a la coordinació de Policia Local i Mossos d'Esquadra, pues, intentem fer i estar més pròxims possibles a la ciutadania.
0: Estan identificades exactament quines són les zones de Sant Boi a les que aniran aquestes càmeres?
4: Sí, les tenim identificades, ja estan pactades també amb els regidors de districte, que també és molt important que ells valorin on s'han de localitzar. No obstant això, sí que és veritat que això va condicionat una mica a on es detecten i els delictes, no? És a dir, no podem ficar una càmera de seguretat ciutadana en qualsevol lloc a Sant Boi, sinó ha d'estar justificada, perquè si no la Comissió de Biovigilància no deixa ficar la càmera. Ha d'estar justificat el motiu, la motivació perquè vols ficar aquí una càmera de seguretat ciutadana.
0: Quins són els jocs més conflictius de Sant Boi que teniu identificats per posar justament aquestes càmeres?
4: Bueno, sobretot la zona d'oci. La zona d'oci és que, de fet, ja hi tenim càmeres de seguretat ciutadana a la zona d'oci. Seria uns d'alguns... no conflictius, perquè no podem arribar a dir que són conflictius, però sí més conflictius que en altres punts.
0: Una de les maneres de combatre aquesta sensació d'inseguretat és les càmeres. Altra, per exemple, podria ser la il·luminació, que també se n'ha parlat molt. Hi ha previst a curt termini que hi hagin algunes zones a les que hi hagin actuacions perquè estiguin millors il·luminades també aquí a Sant Boi?
4: Això és que, en principi, la seguretat és cosa de tots, no únicament de la policia, dels cossos de seguretat. És una qüestió que involucra a tots, a tots els àmbits. En aquest cas que estàs parlant del tema de l'enjumenat, però ja no és que intentarem millorar, sinó que ja es va millorar i no deixem de millorar. És a dir, si es detecta un punt sec on no hi ha llum, o hi ha manca de llum, o genera inseguretat per qualsevol motiu, les àrees miren la problemàtica, juntament amb la policia valora, i bueno, pues, es fan demandes de millora, no? Ens fan demandes de millora, doncs mira, un punt aquí fa mancaria un punt de llum, aquest carrer està poc enllumenat i caldria més fanals, etcètera, etcètera. És una dinàmica que no és d'ara, sinó que ja portem molt i molt de temps utilitzant.
0: Els delictes a Sant Boi que han baixat un 5,4%, ho hem conegut gràcies a les dades del Ministeri de l'Interior. Les coneixerem amb més profunditat i també sabrem exactament desgranar què és el que passa aquí a la ciutat, a la propera Junta de Seguretat, a la que no cal dir doncs, que estaràs convidadíssima gent de carrer. Cristina Muñoz, regidora de Policia Local, gràcies per acompanyar-nos avui.
4: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
0: I expliquem també que aquest cap de setmana a Sant Boi un cotxe ha ocupat el carril contrari i ha xocat frontalment amb un autobús al carrer de Torres i Bages davant de l'estació, que ha estat també un gran ensurt, Eloi.
5: Sí, el cotxe ha intentat esquivar un badem i ha acabat circulant en sentit
2: contrari. L'impacte ha obligat a tallar el trànsit durant uns minuts en aquest punt de la ciutat. Segons fonts policials consultades per gent de carrer, no hi ha hagut ferits. L'autobús era de la línia M75 i en el moment de l'accident no portava un gran nombre de passatgers. Això que està provocat ha provocat alarma entre els veïns pel fort soroll de l'impacte, mentre que el cotxe ha quedat destrossat. Finalment, però, el balanç ha estat de cap persona ferida.
0: I avui és el Dia Internacional de la Pau i Sant Boi ha iniciat la seva commemoració amb l'exposició fotogràfica Els Murs de l'Odi, que es pot visitar fins al 4 d'octubre a Cal Niño.
2: La mostra de la fotoperiodista Mireia Comas posa rostre i veu a persones que han transformat entorns on sovint han patit estigma. Entre elles hi ha el santboià Ivan Herradó, president de Sant Boi en positiu trans BIH. La programació...
6: És una exposició que ens posa rostre i veu a persones que, com jo, d'una manera o altra, hem viscut, hem plantat cara i seguim plantant cara a diferents formes de discriminació. Darrere de cada fotografia hi ha una història, una conversa i una experiència personal.
2: La programació continuarà dimecres amb una xerrada sobre el desplaçament forçat a Palestina i al Líban a la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Dissabte 27 hi haurà una lectura dramatitzada de #versusodi a Cal Niño. Les activitats volen obrir espais de reflexió i diàleg sobre els discursos d'odi, la no violència i els conflictes internacionals.
0: En uns minuts visitarem aquesta exposició de la que ens parlava l'Ivan Herrador, que s'inaugura avui a Cal Niño. I en esports...
7: Que un l'ha col·legiat, cama dreta, l'espera Puello, la posa, segon pal, Puello, acaba sortint González, pilota morta, acaba xuta amb l'aire de Sacolom, contra la Mureu!
0: Pell de gallina amb els narradors que tenim a Sant Boi en joc. El Ciudad Cooperativa guanya el Dani Harque davant del Poble Sec i suma 3 punts al seu debut a Primera Catalana.
1: Ho fa amb el gol que acabem d'escoltar al Sant Boi a Ivan Lamuela, que als últims minuts li va donar la victòria a l'equip de Javi Calvo en la primera jornada de campionat. Un duel que no va ser el millor a nivell de sensacions, però que ha fet que la Cope es posi a la zona alta de la classificació. D'altra banda, Sant Boi en joc també vam viure el duel del Sant Boià, que malauradament va caure 3-0 al camp del Júpiter en el debut a Primera Catalana, i el de l'handbol cooperativa Sant Boi, que va treure un empat de mèrit davant del Cardedeu. Avui repassarem com ha anat aquesta primera jornada de campionat pels diferents equips de Sant Boi que ja han tornat a la competició.
0: Ho farem a Sant Boi en joc a partir de 8:15 de la tarda. Són 7:15. I ho hem explicat, avui també és el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia que, per desgràcia, segueix afectant a molts ciutadans i ciutadanes. A Catalunya, per exemple, més de 100.000 persones tenen un diagnòstic d'Alzheimer segons la Fundació Alzheimer Catalunya. I l'edat arriba, curiosament, en un moment de moltes contradiccions al respecte, Eloi.
2: Sí, doncs perquè la recerca contra l'Alzheimer viu un moment esperançador. Per primera vegada hi ha dos fàrmacs, el lecanemab i el donanemab. Nemab, que poden frenar l'evolució de la malaltia quan ja han aparegut els primers símptomes. Els dos tractaments estan aprovats a la Unió Europea, però a Espanya, de moment, no tenen finançament públic. La decisió es va prendre el juliol passat i obliga els pacients que vulguin accedir-hi a fer-ho per la via privada amb un cost de milers d'euros.
0: De fet, la Societat Espanyola de Neurologia ha expressat la seva preocupació i també demana que es reconsideri aquesta decisió.
2: Sí, els neuròlegs alerten que limitar l'accés als tractaments per raons econòmiques pot generar desigualtats entre els pacients. La Societat Mèdica també defensa que incorporar aquests fàrmacs al sistema públic permetria millorar els circuits diagnòstics i l'atenció a les persones amb deteriorament cognitiu. Mentrestant, la investigació continua avançant i ja s'estudien aquests tractaments en fases encara més inicials de la malaltia abans que apareguin els primers símptomes.
0: En aquesta investigació hi podem col·laborar tots i totes, i és una problemàtica, evidentment, que també afecta aquesta ciutat, i és per això que s'han impulsat diferents actes per aquest Dia Mundial de l'Alzheimer.
2: El programa inclou una cantada de corals, una campanya de proves de memòria gratuïta per a majors de 45 anys, una caldereta solidària i un taller de risoteràpia. Les activitats organitzades amb la participació de l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat volen sensibilitzar sobre la malaltia i donar suport a les persones afectades i a les seves famílies. La programació s'allargarà durant les pròximes setmanes amb actes a diferents espais de Sant Boi.
0: Ho explicàvem ara, des de les 6 tenim cantada de corals a la plaça de l'Ajuntament. Allà hi tenim l'Òscar Arjonilla. Bona tarda.
8: Hola, molt bona tarda. Doncs sí, John, tal com dieu, em trobo a la plaça de l'Ajuntament, on acaba de començar la tradicional cantada de corals de Sant Boi. Aquest any es situa de l'Alzheimer i el seu objectiu és visibilitat a aquesta malaltia i també donar suport a les persones que la pateixen i als seus familiars. Aquesta cantada de corals està organitzada per l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. Ara mateix tenim amb nosaltres el Fèlix, que ha sigut un dels organitzadors i el delegat d'aquesta associació, a Sant Boi. Bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
8: D'on sorgeix aquesta iniciativa?
9: Bueno, aquesta iniciativa neix del Prat, perquè la nostra presidenta actual és la filla de la presidenta que va crear aquesta fundació, i que ella va començar per què? Perquè la seva mare, o sigui, els avis, diguéssim, de l'actual presidenta, també tenien Alzheimer. I llavors això va ser una època, ja fa uns quants anys, en la qual no hi havia un recolzament, hi havia una informació gaire sobre aquesta enfermedad, i llavors ella, junt amb altres gent que també tenien la mateixa problemàtica, van decidir, pues, bueno, es començar a fer alguna cosa, i va ser com van crear aquesta associació, i bueno, aquí estem. Va néixer al Prat, però actualment ja estem pràcticament per diversos punts de tot el Baix Llobregat.
8: Heu organitzat altres actes relacionats amb aquest Dia Mundial de l'Alzheimer?
9: Sí, vam fer ja uns actes la setmana passada, i després aquesta setmana que ve, també, bueno, perdó, aquesta setmana, concretament el dissabte, en el que és la pista de l'antic Ateneu Sant Boià, hi ha una caldereta solidària que, bueno, esteu invitats tots la gent que vulgui vindre, i bueno, bé. I després també hi ha a Can Massallera, haurà un tema de risoteràpia, vindrà una persona professional i s'assegura que tothom riurà, que no hi haurà ningú que encara que entri en penes no acabi rient.
8: En quin sentit creieu que aquests esdeveniments ajuden a donar visibilitat a aquesta malaltia?
9: Bueno, és una manera de fer difusió perquè la gent ens conegui, perquè, esclar, vull dir, això, el problema principalment és de que la gent, si no coneix, pues no sap ni el que és l'Alzheimer moltes vegades, perquè et diuen Alzheimer, ah sí, el primer que pensen és sí, que perden la memòria, però és que a darrere de perdre la memòria hi ha una infinitat de conductes anormals que s'han de viure per conèixer-les. I llavors això, doncs, és el que d'alguna manera nosaltres fem, i al mateix temps també ajudem a que els familiars ho entenguin i que puguin portar i, bueno, estar convisquent amb la persona malalta i la millor manera possible.
8: Moltíssimes gràcies.
0: Vale, ja està. Òscar Arjonilla ha començat, ja entenc, des de fa una estona això, que és el que tens ara mateix davant, que és el que veuen els teus ulls a la plaça de l'Ajuntament.
8: A veure, ara mateix el que és això, acaba de començar el que és la cantada coral. Han fet ja unes quantes cançons. Està, a mi, que m'agrada més el que és la música antiga, han cantat Can't Help Falling in Love de l'Elvis, però dita en traduïda al català. I bé, ara mateix tenim la plaça pràcticament plena a vessar. Hi ha molta implicació en aquest acte.
0: Òscar, veig que estàs a la teva salsa. Encara podeu marxar més fins a la plaça menys de l'Ajuntament, perquè això ho tindrem aproximadament fins a 9:15. Òscar Arjonilla, gràcies.
8: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Avui, en aquest Dia Mundial de l'Alzheimer, en el que també hem preguntat a la regidora de Salut què està fent l'Ajuntament per acompanyar qui pateix aquesta malaltia. Això és el que ens respon Salut González.
10: Perquè és veritat que cada vegada són més persones les afectades, són més les necessitats i són més les respostes que necessiten. Necessitem o es necessita major suport social. Es necessita major investigació per trobar més i millors opcions terapèutiques o tractaments farmacològics que millorin o que estabilitzin la malaltia.
0: Per desgràcia, aquesta malaltia no afecta només a qui la pateix, sinó també a qui l'acompanya. Tots aquells que estan al voltant de la persona que té aquesta malaltia i que, per tant, s'encarreguen de cuidar-la. Això és justament el que fa la Fundació Cuidando de Ti. És Judit Polunya, que és la seva vicepresidenta.
11: Des de la Fundació Cuidando de Ti, el que fem és donar suport a les famílies cuidadores, vull dir, totes aquelles persones que necessiten i es troben en una situació dificultosa, com pot ser, doncs, aquesta malaltia, no?, l'Alzheimer, que la persona necessita unes cures en especials. Doncs des d'aquí els hi donem tot el suport necessari, els hi fem acompanyament, sobretot, perquè moltes vegades, no?, hi ha diferents fases, l'acceptació, l'acompanyament, i des d'aquí els hi donem tot aquest suport, totes aquestes sessions que puguin necessitar per estar al seu costat en tot moment.
0: Una Judit que, a més, viu aquesta malaltia molt de prop.
11: En aquest cas és la meva mare, té Alzheimer des de fa 14 anys, llavors, doncs, bueno, m'ha servit molt estar aquí. La veritat és que des d'aquí se m'ha donat un suport molt gran, perquè, bueno, són diferents etapes, no?, que passes quan tens un familiar amb Alzheimer. Tu et penses, no?, com molts cuidadors, que jo puc amb tot, jo ho faré, no necessito ajuda, no necessito ningú, i no, hi ha moments que verdaderament necessites algú, i jo, pues, tenia la Sara, en aquest cas, no?, de dir-li, escolta, mira, la meva mare està passant per aquesta situació i he trobat aquest recolzament, vull dir, a casa meva, no?, aquí mateix, doncs he trobat per part de les meves companyes, no només amb la Sara, sinó que m'han pogut anar orientant i anar assessorant, perquè, ja et dic, aquesta malaltia té moltes fases i no sempre són bones.
0: Són moltes les activitats que s'han organitzat també al voltant d'un dia com aquest. Per exemple, la Unió Extremenya de Sant Boi organitza una caldereta solidària, ho hem comentat, per recaptar fons per la lluita contra l'Alzheimer. Una jornada que, segons expliquen, combinarà gastronomia, tradició i també solidaritat amb la participació de diverses entitats d'aquesta ciutat. Per parlar-ne, saludem la presidenta de la Unió Extremenya, l'Àngela Carrasco. Què tal, com estàs?
12: Molt bé, molt agraïda de l'oportunitat que doneu sempre a tot el que fa la Unió Extremenya per fer difusió. Gràcies.
0: Sempre ets benvinguda. Agenda carrer, què és el que tindrem properament?
12: Doncs properament ja estem a peu de festa. És el dia 26, que és aquest dissabte. juntament amb Cuidando de Ti i amb AFA, organitzarem una caldereta solidària per la recaudació de diners per la investigació de l'Alzheimer. Com bé esteu dient avui, i n'hi ha un context molt maco

0: Nosaltres també vam, els hi vam comunicar Cuidando de Ti, perquè són dues de les entitats més importants avui mateix, aquí a Sant Boi, que estan dedicades al 100% amb aquesta malaltia. I per nosaltres donar recolzament, primera, a qualsevol associació de Sant Boi, i segona, per un tema tan important, sabeu que també participem en Jut contra el Càncer, que per nosaltres també és una prioritat dintre de la nostra entitat. És un plaer participar en tot això i donar un cop de mà amb aquestes entitats que dia a dia estan lluitant per alguna cosa, per un tema que malauradament torno a repetir, sento repetir-me, però ho podem tindre a qualsevol moment al costat.
1: Ara parlaves del càncer, que és una altra potser d'aquestes malalties, però és que ara dèiem les xifres, a Catalunya més de 100.000 persones tenen Alzheimer. Creus que a vegades no en parlem suficient o no posem el focus suficient en una malaltia de la que d'alguna manera tothom coneixem algú o tothom podem tenir algú a prop que tingui Alzheimer?
0: Sí, és veritat. No és una enfermedad de les que es parli amb el dia a dia. No és una enfermedad puntera, per així es diu. És veritat que el càncer s'està donant molta gent per davant, i molt jove, i cada vegada n'hi ha més casos, però també és veritat que l'Alzheimer cada vegada es diagnostica a més persones, i moltes vegades joves. Quan dic joves, per mi jove és una persona de 40 o 50 anys també, és molt jove.
1: Sí, sí, que estan en plenitud.
0: Exacte, està en plenitud, i no tenim cap manera de... M'agradaria posar paraules com les del Fèlix, perquè són uns professionals. Malauradament jo ho visc molt a prop, familiarment, i la persona que pateix un Alzheimer pateix, i pateix el cuidador. I això angoixa molt a les famílies i a la persona, perquè aquesta persona se n'adona, té moments que se n'adona que té actituds que ell mai faria o que no diria, i la cuidadora o cuidadors pateixen de veure el deteriorament cognitiu i físic d'aquesta malaltia, que pot avançar molt ràpid o molt lent, però avança.
1: Què és el més dur per tu de veure que hi ha una malaltia que no té final, que saps que continuarà avançant?
0: No trobar la cura. No trobar cura. No trobar cura. I això és molt dur. És molt dur. Veure una persona, i poca, o sigui, parlo de la meva pròpia experiència, no? De veure una persona que li agradava llegir, que amb càlcul al cap, o sigui, li podies dir 40.000 números a la vegada i t'ho feia, i ara mateix comença a llegir i ho deixa perquè ella mateixa se n'adona que el que està llegint en 3 segons se li ha oblidat. I per ells això és dolorós, molt dolorós, perquè veuen que cognitivament es van deteriorant. I els hi fa por, i amb tota la raó del món, perquè mai se sap com acaba aquest tipus d'enfermetats.
1: Si a vegades parlem poc de la persona que té la malaltia, encara es parla menys de la gent com tu que esteu al costat i que també esteu patint les conseqüències d'això.
0: No es parla perquè normalment els cuidadors, per regla general, no es queixen, no, el seu dia a dia l'afronten cap endavant, com jo dic, i amb alegria, perquè la persona que tens al costat ja en té prou de veure que cognitivament està perdent. Només faltaria una persona al costat que s'enfonsés. Llavors necessiten molt de carinyo, molt de reforç.
1: Sí, moltes vegades has de dissimular el teu estat d'ànim per exacte, fer bé a la persona que tens al costat.
0: Exacte, exacte. Però bueno, no només amb aquesta malaltia, sinó a la vida en general, no? El teu estat d'ànim moltes vegades quan entrem a la feina un dia ens podem trobar millor, uns dies pitjor, però tu no tens la culpa de que jo tinc un mal dia, veritat?

0: doncs acompanyar amb un malalt és el mateix.
1: És una situació complicada qui està vivint això, qui ho està passant, però creus que també és important que a l'hora de fer actes solidaris com aquest hi hagi una celebració al voltant, que sigui també una festa com aquest pla que estàs proposant pel dia 26?
0: És una festa. La vida és una festa i no ens podem baixar d'ella. Tenim que riure, tenim que ballar i disfrutar el dia a dia. És una festa. Despertar-te cada dia és una festa.
1: Doncs una forma per celebrar aquesta festa serà el dissabte 26 amb Cuidando de ti i l'AFA i la Unió Extremeña, doncs, que faran aquesta caldereta solidària en aquest dia.
0: No, sisplau.
1: Solitària ja sé que no.
0: Volem vendre molts tiquets i us animem. Teniu els tres punts on podeu comprar anticipadament. Insistim molt en el tema de comprar els tiquets perquè n'hi ha un aforament limitat, d'acord? I ens agradaria que ningú quedés fora. Primera, perquè no es pot perdre una caldereta de la Unió Extremeña, i després perquè anem a menjar per fer un bé algú que tens al costat a vegades. No ens oblidem d'això.
1: Àngela Carrasco, moltes gràcies per visitar-nos avui a Gent de Carrer.
0: Gràcies.
1: Fa unes setmanes que ja han començat les classes als nens, avui han començat les classes als adults, que també tenen dret a anar a l'escola. Ho expliquem d'aquí res. Fins ara.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.
3: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
4: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
5: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
6: De la ciutat cooperativa.
7: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
8: Hola, bon dia.
4: Amb ritme, proximitat i bon humor.
3: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
9: Ràdio Sant Boi.
0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: 11 minuts i seran les 7. Avui volem posar també el focus en l'educació, però en una etapa de la vida de la que potser no en parlem tant, perquè tornar a estudiar, aprendre un idioma o aconseguir una titulació no té edat, i justament per això, a Sant Boi, aquesta possibilitat la trobem al Centre de Formació d'Adults, el CFA de Sant Boi, que està ubicat a l'edifici de l'Olivera, Eloi.
1: Sí, un centre pensat precisament per a persones majors de 18 anys i que ofereix opcions molt diferents segons el que busqui cada alumne. Per exemple, si pot obtenir el grau graduat en educació secundària, preparar les proves d'accés als cicles formatius o les proves d'accés a la universitat. També hi ha cursos d'anglès, francès i altres llengües. I tot això amb perfils d'alumnes molt diferents. Com a norma general, cal tenir 18 anys o complir-los durant l'any que es comença la formació, tot i que alguns casos concrets també hi poden accedir joves a partir dels 16.
0: Precisament, alguns dels alumnes amb qui hem pogut parlar ens han deixat una idea molt clara. Mai és tard per tornar a aprendre.
2: Con estudio tienen más posibilidad de encontrar trabajo, de tener más puertas abiertas.
3: Porque siempre me ha gustado. Yo sigo estudiando.
2: Yo tengo 57 años. Aquí hay gente que tiene 60, 65, 70 y están estudiando.
3: Me voy poniendo límites y metas y el saber que puedo hacerlas, aunque tenga una edad.
2: Yo sigo diciéndole a todos ellos que lo que tienen que hacer es estudiar, porque tienen una oportunidad en la escuela de adultos. Lo que no han aprovechado antes, que lo intenten aprovechar ahora.
3: No tiene edad, nunca. Mientras que tengamos cabeza para recordar y memoria, hay que aprender muchas cosas.
1: Històries i motius diferents que han acabat coincidint en un mateix lloc. Persones que per una raó o una altra han decidit tornar a estudiar, formar-se o obrir-se noves oportunitats.
4: Deixa millor com funciona el centre, quin perfil d'alumnat hi arriba i què els porta a reprendre els estudis. Hem parlat i estem ara amb ell, amb l'Aitor Arregui, professor de Socials i coordinador del GES, de l'Escola d'Adults de Sant Boi. Què tal, Aitor?
5: I nou director també, enguany. Començo
4: Exacte.
5: Com a director. O sigui que molt bé, moltes gràcies per atendre'm i la veritat que és un plaer. Sí, sí.
4: Avui és el primer dia de classes, esteu de presentacions. Com es viu aquest inici de curs al centre i amb quines sensacions arriben els alumnes?
5: Doncs amb moltíssimes ganes i, de fet, molt alumnat inquiet, amb ganes de començar, perquè potser si una classe començava doncs, a les 5 o a les 4, doncs ja estan els alumnes mitja hora abans esperant a començar, no? Amb ganes i bueno, ganes de reprendre aquest nou curs, sí, sí.
4: Per qui no coneixi el centre, què és exactament el que feu i quin tipus de formacions hi ha?
5: Doncs fem moltíssims ensenyaments i, de fet, l'alumnat és molt heterogeni, no? Fem des d'idiomes, anglès, francès, català, castellà per a estrangers, fins després fem cursos de compètic, informàtica, i després fem proves d'accés a grau superior, a universitat més 25, més 45, també fem l'ESO per adults, és a dir, oferim un ampli ventall de cursos, no?
4: Mm-hmm. Quin perfil d'alumnat us trobeu? Gent jove que potser no ha acabat els estudis, no? Com el tema de l'ESO, gent també més gran, quin és el perfil normal?
5: Doncs, com et comentava, és molt heterogeni i també depèn de l'ensenyament, no? Potser amb idiomes tenim un perfil de gent doncs, més gran, amb més edat, que tenen inquietuds, amb ganes d'aprendre idiomes per viatjar, i potser en altres ensenyaments, com podria ser l'ESO per adults, hi ha un alumnat més jove, però ja et dic que és molt heterogeni. També tenim gent doncs, que és més gran o té una més gran que vol reprendre els estudis i vol fer l'ESO per adults o l'accés a grau superior o a universitat. No? Llavors, depenent no? de l'ensenyament, però en general és un alumnat molt diferent, sí, sí.
4: Hem pogut escoltar alguns alumnes i venien aquí amb moltíssima il·lusió al centre, no? També els hi noteu com a professors, també ara tu com a director?
5: Sí, de fet és una il·lusió que es contagia moltíssim, no? Els alumnes porten aquesta il·lusió i nosaltres com a professors l'agafem i també estem molt il·lusionats, no? Sobretot d'aquestes noves oportunitats i de gent que té moltes ganes d'obrir-se portes per, pues això, per continuar estudiant i sobretot despertar aquest interès per aprendre, no? L'afany de coneixement.
4: Imagino que tornar a l'aula després d'anys, no? Segurament tingueu alumnes que portin molts anys sense anar a l'aula, no? Amb quines pors o dificultats arriben?
5: Doncs hi ha moltes dificultats. A veure, la primera, molts alumnes tenen un baixa autoestima, no? En aquest sentit, és a dir, els hi costa molt aquesta idea de, ostres, tornar a començar o començar una cosa completament nova. A més, fa moltíssims anys que no ho faig, no? Però a poc, com anem fent un acompanyament i anem de manera paulatina, no? Acompanyant aquest alumnat, doncs van agafant aquest desig. Després hi ha molta inquietud amb les noves tecnologies o sobretot en els ensenyaments d'idiomes nous. Tota novetat implica aquesta inquietud. Però aquesta inquietud va acompanyada amb ganes, no? I acaba guanyant una mica aquest desig per continuar aprenent. Sí, sí.
4: Com canvia un alumne des de que arriba al centre fins que marxa? Ja no és la part, no només la part d'evolució educativa, com la seva part personal, perquè també la noteu, no? Canvia.
5: Exacte. De fet, et diré més. A mi el que més m'agrada és que potser un alumne comença amb molts dubtes d'ostres, no sé si vull estudiar això, no sé si vull començar a estudiar, a reprendre els estudis, i acaba el curs dient, ostres, ara vull estudiar això i ara vull estudiar això altre. Moltíssimes ganes més d'aprendre noves coses i de continuar estudiant. Fins i tot hi ha gent que porta moltíssims anys i no li queda pràcticament cap ensenyament per estudiar amb nosaltres, no? I després, a nivell personal, aquest curs enguany estem impulsant l'associació d'alumnes per fer moltes més activitats lúdiques, i això també és una part que enriqueix moltíssim, des de viatges, tallers, que ho poden compaginar amb la part més acadèmica.
4: És un repte també pels tutors o pels professors, perquè és un tipus d'alumne diferent, potser la gent que ve nova, no? El tipus d'alumne que trobem a un institut, el tipus d'alumne que trobem aquí, no? Quines són les diferències?
5: Moltes, moltes diferències. O sigui, no és el mateix nanos que s'estan formant, no? Nois i noies que estan en ple creixement, amb adults que ja tenen, de fet, moltes expectatives ja en el seu cap determinades, no? Per això, molts cops hi ha una barrera forta a l'hora de dir, pues, tu ets capaç de fer-ho, per molt que hi hagi passat temps que no ho has fet, no? Ets capaç de fer tot el que et proposis. I això, aquesta barrera és un gran repte. Però estem fent una bona feina i jo crec que ho estem aconseguint, sí, sí.
4: A vegades veieu també la continuïtat dels alumnes? És a dir, d'un alumne que acaba de marxar, normalment es queda al cercle del centre, també? És a dir, fa altres activitats als cursos?
5: Sí, és el que et comentava, no? Acaben un curs i després fan altres cursos, i fins i tot ara, amb el tema de l'associació d'alumnes, doncs, alumnes que s'engresquen a dir, pues, formem part d'aquesta associació i volem continuar vinculats al centre i fer activitats noves, no? Llavors, està molt bé. I després també tot el tema del seguiment. Hi ha alumnes que han estudiat aquí a l'escola, per exemple, el graduat en ESO per adults, i de sobte parles uns anys amb ell i dius, no, és que estic a la universitat, no? O ara voldré fer després un doctorat, i dius, hòstia, quina progressió, no? de com comença, no? I això està molt bé també.
4: Ja m'imagino. La gent més gran té por a les noves tecnologies?
5: Sí, té bastanta por, però fixa't que hi ha molta gent que té por, però són capaços de dir, bueno, doncs m'apunto a informàtica i faré un curs d'informàtica, no? I comencen des de zero, però hi ha aquest neguit, però que aconsegueixen superar-lo ja amb el fet de dir m'apunto. I a partir d'aquí, pues, ja continuen una mica amb la roda, no? Sí, sí.
4: La gent jove que arriba al centre, molts cops arriba després d'haver fracassat, entre cometes, de forma escolar. Suposo que és el més complicat, no?, d'agafar.
5: Sí, és difícil. De fet, ja no només agafar un alumne que s'estigmatitzi, no?, molts cops ell mateix, no?, amb aquest fracàs, sinó després mantenir aquesta fidelitat, és a dir, que continuï estudiant, perquè una cosa és que comenci, que vagi a les primeres classes, però després la por que tenim és que es despengi, no? Llavors aquí tenim un gran repte de dir, bueno, aquest alumne d'alguna forma l'hem de ha d'augmentar aquesta autoestima, despertar l'interès per aprendre, per veure les possibilitats que li pot donar estudiar, i a partir d'aquí, doncs, tirar el fil i que aquesta persona, pues, recuperi això, no?
4: Sí, sí. Molts també, suposo, Aitor, que venen obligats pels seus pares, no? Perquè quina és l'edat mínima per venir aquí?
5: Mira, l'edat mínima són 17 anys, sempre i quan facin els 18 anys l'any natural que s'apunten, o sigui, deixem amb 18 anys, no?
4: Ja són gent, és adulta o semiadulta, però ja és gran.
5: Són joves, llavors molts cops els pares estan darrere empujant, llavors molts cops és el que et comentava, o sigui, aquest alumne ha d'arribar a la conclusió de això, pues me'n va bé i m'obre moltíssimes portes per treballar, per continuar estudiant, no? I també és un repte, ja et dic, no? És un repte, sobretot, ja no només és el que tu dius, no? Són adults, però són nanos molt joves, no?
4: I a part acabar, Aitor, com organitzes una classe amb gent tan diferent?
5: És molt difícil, és un dels grans reptes, no? Per tant, deies lo dels reptes, és un dels grans reptes. Doncs, a veure, per sort, molts cops els grups, la ràtio no és tan gran com passa amb l'institut, no? Que pots tenir classes, pues, amb 30 alumnes, aquí la ràtio és més petita, llavors tens menys alumnes i aquí pots treballar una mica més. Tot i així, hi ha cursos que, déu-n'hi-do, 20 i tantos, i llavors, primer és conèixer molt bé l'alumnat i fer unes classes plantejades des de la personalització. Has d'inventar estratègies que et poden facilitar, doncs, les noves tecnologies o la gamificació, és a dir, hi ha moltes metodologies que et poden facilitar tot això. Sobretot conèixer bé el grup, conèixer cadascun dels alumnes, quines són les seves inquietuds, quins són els seus interessos, i a partir d'aquí intentar formular projectes. Per exemple, aquí al GES fem projectes transversals que tracten, no? Que una mica pues, els alumnes es submergeixin en unes temàtiques que els interessen, que tractin diferents, com dir-ho, diferents matèries o diferents disciplines, i a partir d'aquí doncs, fer combinacions grupals on, on els alumnes pues, treballin millor i tu puguis conèixer-los millor també, no? Mm-hmm. Sí, sí, seria un exemple.
4: Qui li diries a aquella persona que ens està escoltant que potser té aquestes ganes d'estudiar però no s'atreveix a donar el pas, ja sigui per baixa autoestima, per edat, què li diries?
5: Que la baixa autoestima, l'edat o totes aquestes, no, barreres que un es posa a l'hora d'aprendre, s'han de superar sobretot per aquesta idea de la conseqüència d'estudiar, de despertar aquest desig per estudiar, tot el que et pot aportar, tot això, no només laboralment ni acadèmicament, sinó també com personalment, no? Llavors jo crec que val la pena superar aquest neguit inicial, intentar-ho, i a partir d'aquí és córrer, és impulsar-te i ja està, sí, sí.
4: Aitor Arregui, director ja del centre d'escola d'adults, de formació d'adults d'aquí Sant Boi, gràcies.
5: Gràcies a tu, Eloi, moltes gràcies.
6: A aquesta hora repassem les informacions més destacades del dia, però comencem fent un cop d'ull a les carreteres, equip viari.
7: Encara queden aturades a l'autopista P7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà, en sentit sud, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la mateixa C58 a l'altura de Sabadell en direcció Terrassa i les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs, sobretot la ronda de dalt entre Pedralbes i Vallcarca.
6: El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació una setmana abans de jubilar-se. La vista es farà amb jurat popular. La Moncloa veu un cas de lawfare i de persecució a Sánchez, mentre que el PP celebra la decisió judicial. El veto a determinats mitjans a la Casa Blanca es gira en contra de Donald Trump, que des d'avui es queda sense cobertura audiovisual. Quatre grans cadenes de televisió se solidaritzen amb els tres mitjans afectats i deixen de seguir el president. Trump justifica la mesura per lluitar contra les notícies falses. I Friedrich Merz assegura que es mantindrà al capdavant del govern de coalició alemany malgrat la desfeta del seu partit. La CDU ha quedat per primera vegada fora d'un parlament regional i ha perdut l'alcaldia de Berlín en favor de l'esquerra de Die Linke. L'extrema dreta ha guanyat a Mecklenburg, però no podrà governar. Calma al Marroc, a l'altra banda de la frontera de Ceuta, malgrat les crides de les xarxes socials que estarien animant a intentar tornar a travessar-la massivament. La vigilància policial continua en els dies previs a les eleccions legislatives de dimecres, que se celebren enmig del desencant dels joves. El govern encarrega formalment al Consell d'Educació que comenci el debat per la transformació del sistema educatiu. Les conclusions estaran enllestides l'abril de l'any que ve, abans de les eleccions municipals. I el pregó de Santa Tecla obre els dies més intensos de la Festa Major de Tarragona. Els pregoners d'enguany han estat els dos capitans de l'equip Nàstic Genuine, una lliga de futbol que reuneix milers de jugadors i jugadores amb discapacitat intel·lectual d'arreu de l'estat.
8: Esports.
6: El Joventut està celebrant el títol de la Supercopa ACB de bàsquet aconseguit ahir a la final contra el Barça. L'Ajuntament de Badalona està rebent l'equip al Saló de Plens del Consistori i després sortiran al balcó els jugadors. El futbol de la primera divisió masculina enceta avui una aturada de 3 setmanes sense competició pels compromisos de seleccions. El Barça, per aquest motiu, es queda sense 17 internacionals, l'Espanyol veu com marxen 3 jugadors i el Girona en perd 6. I també en futbol, la Federació Espanyola ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar el seu contracte com a seleccionador masculí fins al 2032. I pel que fa al temps, continuarem amb un temps molt estable, cel serè amb alguns núvols prims. Les màximes més altes han superat els 35 graus a l'interior de l'Ebre i a l'Empordà, i demà, últim dia de l'estiu, mantindrem el mateix tipus de temps, sol amb algunes bandes de núvols prims. Contrast, això sí, entre el dia i la nit.
8: Trescat Info.

0: Actualitzem la informació local. Les últimes dades indiquen que la criminalitat baixa aquí a Sant Boi.
1: Durant el primer semestre d'aquest 2026, les infraccions penals han disminuït un 5,4% respecte al mateix període de l'any passat. Una tendència que també registra el conjunt de Catalunya, on els delictes han baixat un 7,4% entre els mesos de gener i juny. El descens s'explica sobretot per la reducció de la criminalitat convencional i especialment dels furts, que el conjunt del país han caigut un 14,6%. Tot i això, aquesta baixada no és generalitzada. Les infraccions han augmentat en 18 dels 70 municipis catalans de més de 20.000 habitants analitzats pel Ministeri de l'Interior. I aquest cap de setmana, Sant Boi també ha estat present a la manifestació contra la futura ampliació de l'aeroport del Prat. Una columna de veïns de la ciutat va sortir diumenge al matí des de l'estació dels ferrocarrils per sumar-se a la protesta convocada per la plataforma Zeroport a Barcelona. La Guàrdia Urbana va xifrar l'assistència en unes 5.500 persones, mentre que els organitzadors parlaven de més de 30.000. La protesta arriba després que el govern espanyol hagi aprovat una inversió de 1.760 milions d'euros per a l'aeroport entre el 2027 i el 2031, amb actuacions preparatòries per a una possible ampliació de la pista. I en surt també aquest cap de setmana al centre de Sant Boi. Un cotxe va ocupar el carril contrari al carrer de Josep Torres i Bages, davant de l'estació, i va acabar xocant frontalment contra un autobús de la línia M75. Segons fonts policials consultades per gent de carrer, no hi va haver-hi ferits, tot i que l'impacte va obligar a tallar el trànsit durant uns minuts i el vehicle va quedar molt malmès. I acabem amb cultura. Avui, Dia Internacional de la Pau, Sant Boi estrena Cal Niño, l'exposició fotogràfica Els murs de l'odi, de la fotoperiodista Mireia Comas. Una mostra que posa rostre i veu a persones que han patit estigma i discriminació i que es podrà visitar fins al 4 d'octubre. Entre els protagonistes hi trobem també el santboià Ivan Herrador, president de Sant Boi en Positiu, Trans UBH.
0: Passant 5 minuts de les 7. I avui, 21 de setembre, més enllà del Dia Mundial de l'Alzheimer, n'hem parlat molt fins ara al programa, avui també és el Dia Internacional de la Pau, i Sant Boi posa també avui el focus en una realitat que continua molt present, que són els discursos d'odi, les seves conseqüències i també, sobretot, les persones que els han de fer front. Ho fa amb Els murs de l'odi, que és una exposició fotogràfica que des d'avui es pot visitar a Cal Niño i que busca precisament fer-nos reflexionar sobre els prejudicis, la discriminació, la deshumanització, però també sobre dignitat, resistència i convivència. A la creació d'aquest projecte hi ha participat l'Ivan Herrador, que ens explica què hi ha darrere aquesta exposició i què volen provocar també a les persones que la visitin.
2: És una exposició que ens posa rostre i veu a persones que, com jo, d'una manera o altra, hem viscut, hem plantat cara i seguim plantant cara a diferents formes de discriminació. Darrere de cada fotografia hi ha una història, una conversa i una experiència personal. I des d'aquí, que parlo de la LGTBQ-fòbia i de la xenofòbia, d'un passat que he viscut, marcat per la por, l'estigma, el silenci, inclús la culpa, també d'un present que hem aconseguit avançar molt, però on encara continua existint molts d'aquests murs.
0: Per veure justament com s'ha traslladat tot això a aquesta exposició, marxem fins allà, fins Cal Niño. Allà hi tenim l'Edu Collazos. Bona tarda. Doncs sembla que no podem rebre l'Edu Collazos. En res, ho tornarem a intentar per saber també què és el que està passant en aquesta exposició, una exposició que s'inaugurava avui, a partir de les dues s'ha muntat tot plegat i es podrà visitar fins al dia 4 d'octubre. Ho explicarem d'aquí res, abans una pausa. Fins ara.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Avui, pel Dia Internacional de la Pau, a Cal Niño s'estrena una exposició. És als Murs de l'Odi, allà hi tenim l'Eloi Callazos. Què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Joan? Ara sí, bona tarda. Doncs sí, som aquí a Cal Niño, com has dit, al carrer Major, a prop de la ràdio, on ha començat aquesta exposició, als Murs de l'Odi, que es podrà visitar fins al 4 d'octubre. Aquí al meu costat tinc un cartell amb una foto que crec que representa bé l'objectiu d'aquesta exposició, que diu: el primer pas és reconèixer que existeix la islamofòbia i que té un impacte sobre moltes visions. És segurament una de les frases més destacades de tota aquesta exposició que ara podrem recórrer, i a més es defineix molt bé aquesta exposició de la Mireia Comas amb una frase que diu: és un espai de reflexió que neix de la necessitat de qüestionar i reescriure les narratives que simplifiquen vides i redueixen persones a estereotips i categories. Com has dit, aquesta exposició fotogràfica, que està impulsada dins del projecte de l'Institut de les Igualtats, parteix d'una idea molt clara: intentar posar cara a història a un fenomen que moltes vegades parlem només a través de conceptes o de titulars, com són els discursos d'odi. Per exemple, una altra de les frases adjuntes a una fotografia d'una noia que es diu Lorna Espinoza diu: no podem regressar a Nicaragua, no ha sido una elección, sino una imposición por las amenazas recibidas. És a dir, que també vol donar veu a totes aquestes, a tots aquests conflictes internacionals que també envaeixen els delictes d'odi. L'exposició parla de prejudicis, discriminació, deshumanització, però no es queda només en aquesta part més dura. També busca mostrar resposta a les persones afectades, la seva capacitat de resistència i la manera com reivindicar la seva dignitat, la seva identitat i el dret a viure sense ser discriminades. Per exemple, el Joel León, adjuntada amb una foto de la Mireia Comas, destaca la frase: denunciar injustícies implica un desgast emocional i una responsabilitat afegida. La Mireia, a part de fer l'exposició, també volia defensar totes aquestes persones, de fet encara ho vol fer, i mostrar com totes les víctimes no només es carreguen de valor, sinó que tot el que diuen, tot el que defensen, ho fan amb un desgast previ. Com, per exemple, una altra frase de Shaima Raisi que diu: semblava explicar qui era jo abans que ningú em conegués, buscant aquesta representació constant d'haver d'explicar qui és cada persona abans de ser discriminada. Per tant, no és només una exposició per observar fotografies, que les tenim als dos costats del cantó on nosaltres podem passar, que és un petit passadís, sinó que la proposta també és perquè el visitant s'aturi, es faci preguntes i reflexioni sobre fins a quin punt determinats missatges, comentaris o actituds que a vegades es normalitzen poden també alimentar aquests discursos d'odi. I parlant de les víctimes i també de tot el que poden sentir, l'Estela Alais, una frase que ha destacat també la Mireia, la comissària d'aquesta exposició, diu: te sientes culpable por identificar y ponerle nombre a aquello que estàs vivint. Ho acompanya també la Mireia amb una altra frase d'aquesta persona. A totes les fotografies que trobem a cada cantó, trobem la frase important, la frase destacada que ha volgut representar la comissària, amb un petit nom a baix, en aquest cas de l'Estela Rice, i també altres qüestions de la seva vida que ens indiquen per tot el que ha pogut patir doncs la persona que està descrivint. Com, per exemple, en un altre, el de Siré, que té en gran la frase de: hi ha un racisme encobert i socialment acceptat. I a baix ho afegeix o complementa dient, amb qüestions també del de Siré, amb una frase que diu: hi ha moltes qüestions que formen part d'un racisme encobert, socialment acceptat, que fan que la gent tingui molts comportaments racistes sense tan sols ser-ne conscients. Una cosa que sembla internacional, però també és d'actualitat en l'actualitat del nostre país, en el nostre dia a dia. I també aquesta exposició doncs té molt de sentit, perquè s'estrena avui, dia 21 de setembre, com hem parlat al programa, que és el Dia Internacional de la Pau, dins de la programació que Sant Boi hi dedica aquests dies a la pau, als drets humans i la convivència. És una manera, per tant, de parlar de pau no només des dels grans conflictes internacionals, sinó també és del nostre entorn més proper, des de com convivim, com ens relacionem i com responem davant d'aquesta discriminació. D'aquí que la Mireia hagi volgut doncs ensenyar a persones realment normals i no persones famoses. Per exemple, tenim un cas, el de l'Ivan Herrador, que és el tercer cartell que ens trobem en aquesta visita que ara estem recorrent a gent de carrer, que diu: vaig acabar cansant-me d'amagar i ocultar el meu zero estatus. Vaig decidir ser obertament visible. I afegeix la Mireia en un comentari que, a més, va acompanyat d'un codi QR on podem trobar més informació de l'exposició i també de cada cas, en aquest cas representat per 8 casos diferents, on diu: quan la teva intimitat es converteix en objecte de judici i de rebuig, el silenci pot esdevenir l'única protecció. Joan Herrador, en aquest cas, amb qui hem pogut escoltar en l'àudio previ, afegeix: va decidir trencar-lo per transformar la seva experiència en un altaveu contra la invisibilitat i l'estigma que encara envolta el VIH. Així, Joan, ja sabeu tot el que podem viure aquests dies aquí, a Cal Niño, en aquesta exposició que estarà oberta fins al 4 d'octubre, i on tothom qui vulgui venir pot entrar-hi i trobar un passadís amb totes aquestes fotografies i amb frases a destacar contra els discursos de l'odi, recordem, fet per la Mireia Comas, i amb aquest nom de Murs de l'Odi, amb aquesta metàfora o simplificació dels murs al costat, que són persones amb frases i històries diferents que han lluitat, lluiten, i que han de viure constantment amb aquesta por i amb aquesta resiliència d'haver de suportar tot l'odi que molts cops té la societat contra ells.
0: Els Murs de l'Odi, disponible fins al 4 d'octubre a Cal Niño des d'avui. Eloi Collazos, gràcies.
1: Gràcies, John.

0: Fa 50 anys, Sant Boi va ser un punt central a la història de Catalunya, la primera diada en democràcia. N'hem parlat molt, però la família de Sobal i des de la Rutlla han muntat un acte que avui expliquem amb el Xavier Sánchez. Què tal, com estàs?
1: Bona tarda, Jun, què tal?
0: I benvingut a Gent de Carrer. Com d'important realment va ser aquest moment a la història de Catalunya?
1: Home, va ser molt important. Va ser un moment... Pensa que és el primer acte polític públic que es va autoritzar a l'estat espanyol, no només a Catalunya, d'una manifestació legal. Feia molts pocs mesos que havia mort el dictador i, per tant, tenia molta importància. I es va deixar celebrar a Sant Boi pensant que aquí vindrien quatre gats i al final va ser un èxit total. El fet va ser tan important que us podríem dir que és quan Sant Boi va ser capital de Catalunya una vegada per a la seva vida.
0: Sobre tot això s'aprofundirà demà. És un acte que hem muntat des de la Rutlla, que és el que trobarem en aquest acte.
1: Bé, nosaltres pensàvem que, a part dels actes institucionals, que evidentment ara en parla del tema, però pensàvem que des de la Rutlla, com a centre d'estudis santboians, volíem aprofundir en la història i sobretot el que s'anomena la intrahistòria d'aquella efemèride, no? I per això van convidar els socis i sòcies que van viure aquell moment a que participessin en un documental d'entrevistes en el qual expliquen la seva vivència en aquell moment. I és un documental molt interessant perquè aporta dades que fins ara eren absolutament desconegudes.
0: Aquest documental és Sant Boi 1976, la diada que vam viure, correcte, en aquest cas aquí, en aquesta ciutat. Què és el que vas descobrir d'aquesta diada gràcies a fer aquest documental?
1: Bueno, coses molt curioses, com per exemple que sota la tarima on parlaven els oradors hi havia una cabina telefònica, amagada, sí. De fet, era la cabina telefònica que havia, aquelles antigues cabines telefòniques que havien a Sant Boi, i una de les sòcies de la Rutlla, precisament, va estar vigilant aquella cabina sota l'escenari. No va veure res de la diada, va sentir els oradors, però no va veure res de la diada, perquè va estar vigilant aquella cabina per ordre del servei d'ordre que havia en aquells moments a la diada.
0: De què servia aquella cabina? Era per ús normal o estava allà per alguna cosa en específic?
1: Bueno, eren les cabines públiques que existien antigament. Algo que ja ho ha desaparegut i sobretot la gent jove ja desconec, no? Ja desconeix del tot. Però en aquell moment eren els jocs on a monedetes anàvem i trucaven a la gent.
0: De tots els testimonis que s'han pogut anar coneixent a través de fer aquest documental, què és el que més t'ha emocionat?
1: Home, emociona la visió dels companys que en aquell moment eren nens, no? Que tenien 11 o 14 o 13 anys i anaven amb els seus pares perquè els seus pares tenien un compromís polític o sindical en aquell moment, vivien en la clandestinitat política, i això emociona. Emociona també veure com havia gent que havia format part del servei d'ordre de la manifestació i que, per exemple, formaven part, un tema també bastant desconegut, que els escoltes de Catalunya van formar part del servei d'ordre de l'organització, al igual que la joventut del PSUC en aquell moment. Bueno, coses que emocionen, coses que emocionen moltíssim.
0: Clar, ara nombraves diferents exemples. Si repassem tothom qui va participar, les persones, evidentment, seria impossible, perquè va ser multitudinari, però sí... Totes les entitats polítiques, sindicats que van unir-se en aquesta manifestació, era un crit unitari d'alguna manera, allà hi cabia tothom.
1: Totalment. És una de les coses que més destaquen tots els entrevistats, que era l'aire d'unitat que existia en aquell moment, no? Gràcies a l'Assemblea de Catalunya. Una Assemblea de Catalunya que, a més, subdividia en assemblees locals. I aquí l'Assemblea local de l'Assemblea de Catalunya, Sant Boi, va tenir un pes molt important en l'organització de l'acte, no? Figures com el Jaume Rabassa, per exemple, doncs van ser claus perquè les coses funcionessin i funcionessin bé. Aquí hi havia molta gent, sobretot en l'àmbit sindical, de Comissions Obreres o del PSUC, que en aquell moment era una força de la clandestinitat manifestament prioritària i important, que són els que realment van portar, van pilotar moltes d'aquestes coses.
0: En aquell moment, ara ho has explicat, Sant Boi va ser capital de Catalunya.
1: Correcte.
0: Però això d'alguna forma ha tingut algun impacte? Estudiant-ho, Sant Boi ha canviat després d'aquella diada de fa 50 anys?
1: Sí, perquè, per exemple, la gran majoria dels ciutadans de Catalunya desconeixien que la tomba de Rafael de Casanova, per exemple, estava a Sant Boi. I avui en dia hi ha molta gent encara, quan se celebra la diada, a part de que es fa l'ofrena floral, que venen les institucions, ha quedat aquest acte com una cosa fixa en l'organització del dia de la diada, doncs molta gent va veure la tomba del Rafael de Casanova, no?
0: Això serà el primer que es farà demà, aquest documental, en el que podem redescobrir aquesta història i també quin paper va tenir Sant Boi en tot això que estem explicant, que evidentment doncs, va ser central. Hi haurà també una taula rodona en el que aprofundir justament sobre aquests temes. Què tindrem en aquesta taula rodona?
1: Home, tindrem una taula rodona en què estarà un historiador d'història contemporània de Catalunya, que és Carles Santacana, que és realment el referent en aquest tema. Tindrem la Magda Oranich, que en aquell moment era una jove advocada que va viure tota la repressió del franquisme i que aportarà també una visió interessant. I després tenim el Carles Serret, que és el responsable de l'Arxiu Històric d'aquí de Sant Boi, que també és historiador i que també coneix molt bé tot aquell moment com es va viure, no?
0: Clar, una part més de recerca i l'altra potser més vivencial, no? Que tindrem
1: correcte,
0: una mica de tot aquí,
1: volem,
0: en aquesta taula.
1: Volem que hi hagi un equilibri de lo que són elements d'instrahistòria, no? De les vivències personals i alhora un aprofundiment amb la història, no? Sense un segell institucional que en altres esdeveniments que s'han fet els dies anteriors, doncs s'ha fet.
0: Per què és important que la gent hi vagi, això que es munta demà, després de tots aquests actes que, com has dit, s'han fet a la ciutat? Què aportarà de diferent?
1: Bé, jo crec que hi ha dos públics, no? Hi ha un públic que el va viure més o menys aquella època, tots tenen ja el cabell blanc,
0: alguna arruga,
1: no? I jo crec que els hi farà gràcia reviure aquell moment. Jo penso que això és interessant. I després crec que hi ha un públic jove que està ara mateix compromès amb una sèrie de valors democràtics, que veure com es treballava en aquell moment, veuran com d'important va ser que aquella gent es deixés la pell per defensar les llibertats i defensar sobretot el que era els drets de Catalunya, no? Penso que això també és important i que al igual que en aquell moment la gent que estava allà va agafar el testimoni, tota la gent que va patir tota la repressió després de la Guerra Civil, doncs ara toca també agafar el testimoni de la gent que en aquell moment va lluitar per les llibertats que avui, gràcies a Déu, gaudim. Perquè si no hagués estat per aquella gent, avui no gaudiríem de les llibertats que tenim.
0: Per tant, interessant per tota aquella gent que estigui, com dius, compromès amb els valors democràtics, però i la gent que no?
1: Bueno,
0: perquè n'hi ha.
1: Sí, i evidentment ja estem vivint una involució. De fet, és una de les coses que surten en el documental, no? Com pensa que molta de la gent que surt que diu, ostres, pensaven que hi haurien coses que no tornarien a viure i les estem tornant a viure, com és un auge de tot el feixisme de l'extrema dreta, de coses com l'aniquilació de persones, no? Simplement pel seu fet religiós o la pell o coses que dius, ostres, toca recordar que això, la història, malauradament, torna una altra vegada a repetir-se en certes coses. I penso que hem de posar també el nostre granet de sorra per fer una crida que això no passi.
0: Miris on miris, estan aquests discursos. Parlàvem del Dia Internacional de la Pau, dels discursos d'odi. No cal dir que hi ha una relació directa. Donàvem dades de que havia baixat l'índex de delictes que s'havien comès a la ciutat, per exemple. Hi ha molts discursos que també agafen aquestes dades per crear certes sensacions a la ciutadania. La història és un element potent a l'hora de traslladar aquests valors que deies per intentar combatre justament aquest discurs?
1: Home, jo crec que sí, sobretot si fem divulgació i una divulgació interessant, no? Precisament per això fem aquest documental, perquè després això estarà al nostre canal de YouTube de La Rutlla, que per cert, a partir de demà, quan acabi l'acte, a partir de les 10, ja es podrà veure d'una manera pública, perquè pensem que quan més contingut existeixi, més possibilitats hi ha que la gent, especialment la gent més jove, doncs pugui tenir accés a certa informació que d'una altra manera no es tindria. Després això, aquest documental també el trossejarem i el convertirem en Reels perquè també arribi a través de les xarxes socials. La història ens ensenya moltes coses i no s'ha de menysprear. Penso que és una d'aquelles assignatures que a tothom ens demostra que conèixer la història a vegades és conèixer també el nostre passat i a lo millor quin serà el nostre futur.
0: Per donar-li valor a aquesta història, demà dimarts, dia 22, a partir de les 7 del Teatre Cal Niño, aquest documental, la diada que van viure Sant Boi 1976, del Xavier Sàchez, i una taula rodona amb la Magda Oranich, el Carles Serret i el Carles Santacana. Moltíssimes gràcies per visitar-nos a Gent de Carrer i per explicar-ho.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Una pausa i seguim amb els esports. Fins ara.

0: Obrim ja el nostre setmanal esportiu, no recollim el millor del cap de setmana a Sant Boià. En aquesta primera jornada de la temporada comentarem la victòria per la mínima del FIA Cooperativa al Dani Jarque, la dura derrota al Sant Boià al camp del Júpiter, l'empat de mèrit de l'handbol Cooperativa Sant Boi i el bon inici del Mariano Poulet. En aquesta jornada inicial reduïda hem sumat 5 victòries, 2 empats i 4 derrotes en un total de 11 partits. I ara sí, ha arribat el moment de repassar-los. De setmana sense rugby, així que comencem parlant del club de futbol Ciutat Cooperativa, que dissabte jugava la primera jornada de primera catalana davant del Poble Sec. En un duel poc fluid per part dels dos equips, un gol del Sant Boià Ivan Lamuela als últims minuts va fer que la COPE aconseguís el premi dels 3 punts. Escoltem el mateix davanter valorar aquesta victòria.
1: El equipo está dando resultados, esto solo acaba de comenzar, la pretemporada no sirve para nada, lo que queremos es la liga, pero bueno, empezamos primer partido, podría haber estado mejor, pero lo importante, los 3 puntos se quedan en casa. Comencé el primer año de mi carrera jugando aquí en Sant Boi, hasta ahora que tengo 20 años, no he vuelto a jugar aquí en Sant Boi, muy contento con la familia, con mis amigos, mi novia que está por ahí, la verdad que muy bien, muy bien.
0: D'altra banda, el Sant Boià també debutava la primera catalana, on va caure 3-0 al camp del Júpiter, que ve de baixar de Lliga Elit. Una dura derrota pels de Sant Boi, que tot i fer un bons minuts finals, van estar condicionats pels dos gols rivals als primers 10 minuts. Escoltem el capità Ivan Fuentes.
2: Ha sigut un cop de realitat, al minut 2 crec que ja portaven dues accions clares de gols d'ells i la veritat que ens han superat. Bueno, l'equip ja va bons fonaments, crec que ens falta alguna cosa, també tenim algun jugador lesionat, però no és una excusa, s'ha de competir i al final, si no competim, aquesta categoria se'ns menja. Hem donat un cop de realitat i ara hem de veure que o treballem o no guanyarem partits i a casa ens hem de fer superforts, la veritat. Treure els 3 punts sempre i després anar sumant fora.
0: I passem a parlar de l'handbol Cooperativa de Sant Boi. El primer equip masculí feia el seu debut a la pista de l'handbol Banyoles, on, tot i fer un gran partit, va acabar caient 23-22 per culpa d'un penal als últims segons. Ho valorava a xarxes socials el juvenil Lucas van der Driesche, que va fer el seu debut al primer equip.
3: Partido muy bueno, se ha luchado hasta el final. Hemos salido con una copa, pero no hemos podido salir con la victoria. ¡Vamos, Cooper!
0: D'altra banda, el primer equip femení debutava al Pau Gasol en un duel molt exigent davant de l'handbol Cardedeu, on es va aconseguir un empat a 21 gràcies a uns grans minuts finals. Ens ho valora la capitana Mireia Yepes i l'entrenador i president Albert Ruart.
4: Sabíem que seria un partit dur, no? Al final, aquest any hi ha noves incorporacions, hem canviat la plantilla, no? Nenes que pugen del juvenil, gent que portava temps sense jugar, i al final ha sigut un partit ajustat, com prevèiem, però bueno, un puntet que s'ha pagat glòria amb els últims 15 minuts que hem fet.
5: Valorar la feina i la fe d'aquest equip, que ha sabut endur-se un punt en un partit que s'havia posat molt, molt complicat. Jo convido les noies que segueixin somiant, treballant, i avui tenim, doncs, el reflex, no? No és fàcil en aquesta categoria assumir una defensa oberta com hem assumit i menys fàcil amb aquest tipus de defensa aconseguir fer una quasi una remuntada, no?

0: Un gol en contra del Sant Boià al minut 1 de partit. L'equip d'Alberto Triguero començava una nova temporada a la primera catalana després de la salvació en l'última jornada de l'anterior. Un equip que aconseguia fer 9 renovacions, un número superior a anteriors temporades, però que també incorporava fins a 16 fitxatges, alguns fins i tot que s'han sumat en les últimes setmanes. L'equip va acabar la pretemporada amb bones sensacions, però sap que començava la Lliga amb un repte majúscul, visitar el camp del Júpiter, un rival que venia de deixar de Lliga Elite. I el duel no podia començar pitjor. Al minut 1, Dani Sánchez avançava l'equip barceloní, que va tenir el domini total al començament del partit. Els locals van seguir tenint ocasions fins que només 8 minuts després, en una altra pilota a l'esquena, Dani Sánchez va tornar a marcar.
1: Recupera el Júpiter, juga en llarg el seu davanter, juga Llur, compta que vota un altre cop, està sol Dani Sánchez, remata Dani Sánchez, sort que se li ha escapat la pilota, ha estat atent Gerard Martí, compta que la recupera, gol. Quin error entre Gerard Clara.
0: A partir d'allà el Sant Boià va aconseguir a poc a poc tenir més la pilota, tot i que no va poder generar ocasions en la primera part. L'entrenador Alberto Triguero apostava per revolucionar l'equip amb 4 canvis a la mitja part, i quan l'equip començava a agafar rodatge, un golaç de falta d'Iker Baquera posava el 3-0 en el marcador. Un resultat que el Sant Boià no va poder remuntar, tot i que va fer mèrits per marcar el gol de l'honor. El porter i capità Ivan Fuentes ens deixava les seves sensacions després del partit.
2: Ha sigut un cop de realitat, ens han superat al minut 2, crec que ja portaven 2 accions clares de gol d'ells, i la veritat que ens han superat. Hem sortit, no sé, pensant-nos que això seria fàcil o que veníem a qualsevol camp, i al final el Júpiter és un equip que estarà dalt, això ja ho sabem, tenen molt bon equip, han mantingut un bloc molt, molt gran, crec que tenen un mig del camp que juga molt bé, i després també el número 12 no ens esperàvem que jugués en punta i ens ha trencat les línies molt fàcilment, i la primera part ha sigut absolutament d'ells, i en la segona, bueno, hem intentat corregir coses, però al final era massa diferència, jo crec, en el marcador, i tampoc les que hem tingut no ens han entrat.
0: Sobretot també entenc que aquest gol de falta, quan el Júpiter ja a la segona part no estava proposant gran cosa, ha afectat també de més.
2: Sí, clar, perquè penses que amb un 2-0, si marques un gol, et fiques en el partit, i bueno, no sé com es diu el noi que ha marcat el gol.
0: Iker,
2: pues, hi ha que felicitar-lo, perquè la veritat que l'ha col·locat on no podia arribar, i també hi ha que felicitar el rival.
0: Són moltes nous fitxatges, moltes incorporacions. Ara, per exemple, l'Izen i el Benyat s'han anat incorporant. Tu, que ja estaves la temporada passada com a capità, com has vist l'equip?
2: Bueno, l'equip ja va bons fonaments. Crec que ens falta alguna cosa. També tenim algun jugador lesionat, però no són excuses. Al final, si no donem el 100% de tot el bloc, ja no parlo només dels que estem al camp, sinó els que entren i els que entrenen tota la setmana, són molts jugadors i s'ha de competir. I al final, si no competim, aquesta categoria se'ns menja.
0: I ja per acabar, Ivan, pròxim partit al primer cas, el Batista Vila contra la Rapitenca. No sé què us espereu d'aquesta setmana, després de la derrota i del rival que tindreu.
2: Bueno, ens han donat un cop de realitat i ara hem de veure que o treballem o sincerament, o no guanyarem partits. I a casa ens hem de fer superforts, la veritat. A casa del Baptista Milà tenim que ser treure els 3 punts sempre i després anar sumant fora.
0: Ara l'equip afronta una dura setmana de treballar per corregir errors i oblidar l'abans possible aquesta primera derrota, i sobretot evitar que es tornin a repetir els primers 10 minuts de partit. El Sant Boià ja sap que queda molt de temporada i vol sumar els 3 punts l'abans possible, si pot ser, en el duel que disputarà aquest dissabte el Joan Baptista Milà davant de la Rapitenca, que va empatar a 3 davant del Camp Joliu. Una gran manera per començar la temporada a casa i deixar enrere aquesta primera derrota. I canviem de club. Estem per parlar del Marianà Poblet, que dissabte va començar un nou any a la segona catalana i ho va fer de la millor manera. L'equip de Sant Boi, dirigit aquest any per David Rodríguez, va superar 2-0 el Pallejà, el municipal, per sumar els 3 primers punts de la temporada. El Marianà consolida així les bones sensacions de la pretemporada, on un equip, recordem, amb 15 noves incorporacions, 2 d'elles procedents de la Mater B i una del juvenil. Aquests nous jugadors es sumen a les 6 renovacions inicials i hi ha una més que s'ha confirmat aquest mateix cap de setmana. Jordi Rodríguez, el davanter que malauradament es va perdre gran part de la temporada anterior a causa d'una lesió, seguirà un any més al Marianà Poblet i fins i tot va aconseguir tornar al terreny de joc jugant els últims minuts d'aquest duel contra el Pallejà. Una segona bona notícia que ha tingut el Marianà Poblet en aquest primer cap de setmana de la temporada. I per saber com ho va viure, el tenim en trucades Jordi Rodríguez, davanter del Marianà Poblet. Bona tarda i gràcies per estar aquí amb nosaltres.
3: Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
0: No sé com estàs, com vas viure aquest retorn al terreny de joc el dissabte?
3: Bé, bueno, com has dit, després de la temporada passada, sempre fa il·lusió tornar a jugar un partit oficial. L'any passat només vaig poder jugar una jornada, així que bueno, ja igualo la temporada passada.
0: Explica'ns una mica, Jordi, no sé què et va passar la temporada passada i com es

0: viscut aquest any sense poder jugar? Quina lesió vas tenir?
1: Bueno, l'any passat, la segona jornada, vaig notar el genoll que no anava bé, que no podia doblegar el genoll, i bueno, de totes formes vaig jugar, i el dilluns d'aquella setmana vaig anar al metge i bueno, em van confirmar que hi havia una lesió del menisc, i bueno, vaig haver de passar per quiròfan, i bueno, ara, per sort, ja com has comentat, pues, ja trepitjant la gespa, disputant minuts, i bé, content, molt content.
0: Tenies dubtes de seguir amb el Mariana, o ja quan et vas recuperar volies seguir en aquest equip?
1: Bueno, l'estiu ha estat una mica mogut, la idea no era seguir, però bueno, sí que és cert que durant l'estiu vaig tenir converses amb el club, amb l'entrenador, i bueno, agrair la predisposició que hi ha hagut per ambas parts per tornar a intentar a veure com estava jo al camp, quines sensacions tenia, i bé, al final ha sortit bé, i bueno, content d'estar a l'equip un altre cop.
0: Doncs ens alegrem que també et quedis aquí al Mariana. És un equip que és veritat que és força diferent de l'últim cop que va jugar. No sé com has vist els nous jugadors i també què tal amb el David, amb el nou entrenador.
1: Sí, no, la veritat que quan vaig arribar vaig veure l'equip i sí que és gaire diferent. Hi ha molt bon nivell, la gent que ha vingut nova, la veritat que com comentava també, tenen una predisposició molt gran, el ritme d'entrenaments, els partits i de més, es veu que hi ha alguna diferent, que és gent que té gana, que ve aquí a jugar pel Mariana o no per ells, i bueno, que és d'agrair. I la veritat que, bueno, el David Rodríguez ja el coneixia abans, són molts anys a la categoria, i bé, ens coneixem gairebé tots, i bé, un entrenador molt bo, amb les idees molt clares, i bueno, s'agraeix.
0: Després de tot el que es va viure l'any passat, al final l'equip no va tenir un any fàcil, es va salvar el descens a les últimes jornades. El David i també el Joel Paredes, el capità, ens han comentat que aquest any sí que volen que sigui el bo pels play-off. No sé què t'esperes tu, personalment, d'aquesta temporada.
1: Bueno, la veritat, ja porto aquí uns anys. Òbviament, tots els equips volen començar la temporada i tenir els objectius de pujar. No crec que cap equip jugui per salvar-se. Crec que tothom vol el mateix, però bueno, sí que és veritat que, bueno, que tots tenim la il·lusió de que sigui realment l'any. Crec que l'equip que hi ha, si respeten les lesions i bueno, cada any és una història, però bueno, que crec que hi ha equip suficient com per aconseguir l'objectiu, el primer objectiu que és entrar a play-off. Crec que el nivell ens dona de sobre. Veurem com va la temporada, però bueno, a sobre el paper, l'equip és algo que ens donaria per estar en un play-off.
0: Doncs tant de bo sigui així. De moment, primer partit, victòria 2-0 contra el Pallejà, tu vas poder jugar els últims minuts. No sé com vas veure el partit en general.
1: Bueno, és un equip en línies generals que és molt seriós, que té les idees molt clares, i crec que així ho està plasmant durant la pretemporada i el primer partit de Lliga. La veritat que Pallejà és un bon equip també, també volien aconseguir els 3 punts, però bueno, crec que l'equip va fer un partit molt seriós i no va aconseguir gaire darrere, i a dalt doncs, vam estar encertats i ens vam poder aconseguir la victòria.
0: En aquests 5 minuts que vas jugar, al final no és fàcil tornar d'una lesió, no sé com et vas sentir, si creus que també pots anar pujant minuts a minuts.
1: Bueno, la idea és aconseguir jugar cada cop més, òbviament, no crec que cap jugador vulgui estar jugant 5 minuts, però bueno, partint d'on parteixo jo, doncs, agraït, no? Són 5 minuts, són 10-10, i de mica en mica s'omple la pica. Però bueno, físicament encara, òbviament, després d'11 mesos doncs, no és fàcil entrar a l'equip, però bueno, la predisposició ha d'estar-hi, de treballar cada dia, i bueno, posar-ho complicat al cos tècnic a l'hora d'escollir els suplents i els canvis, i bueno, tant de bo pugui aconseguir cada cop més minuts, i així ho faré.
0: Doncs pròxim partit serà aquest dissabte a les 6 al camp del filial del Prat. No sé què t'esperes d'aquesta setmana i també d'aquesta segona jornada.
1: Bueno, sempre és més fàcil arribar dilluns a entrenar amb una victòria, i bueno, és més fàcil treballar d'aquesta manera. Prat B, bueno, sabem que és un filial que és complicat de guanyar, més al seu camp, és un equip que proposa molt en pilota, el terreny de joc és bastant gran, intentarem fer tot el possible per aconseguir els 3 punts i un inici millorable.
0: Doncs tant de bo vingui una segona victòria consecutiva. Jordi Rodríguez, davanter del Mariana Polet, moltes gràcies per parlar amb nosaltres i molta sort aquest dissabte.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: final del partit, Maritós empat. Ha aconseguit al final el Handball Canet Cooperativa Sant Boi, un empat de molt valor en un partit molt i molt complicat, com dèiem, amb un...
1: I és que diumenge a Sant Boi en joc també vam estar presents el Pau Gasol per viure el debut del primer equip femení de l'Handbol Cooperativa Sant Boi. Un equip amb el president Albert Ruar com a nou entrenador, amb diversos canvis al planter, però amb el mateix objectiu, mantenir-se un any més a la Lliga Catalana d'Or. Les santboianes, que segueixen sent un dels equips més joves de la categoria, jugant la primera jornada rebent a l'Handbol Cardedeu, un dels equips més forts, en un duel que va començar trebat. Les de Sant Boi van saber fer-se forts en defensa per anar-se per davant a la primera part, i tot i que el Cardedeu va apretar els minuts finals, un últim alè va permetre a la Copé treure un empat i fins i tot tenir l'oportunitat d'emportar-se la victòria. Això ens deia la capitana Mireia Llepes després del partit.
2: Sabíem que seria un partit dur, no? Al final, aquest any hi ha noves incorporacions, hem canviat la plantilla, no? Nenes que pugen del juvenil, gent que portava temps sense jugar, i al final ha sigut un partit ajustat, com prevèiem, però bueno, un puntet que s'ha pagat glòria amb els últims 15 minuts que hem fet. Sabem, amb les jugadores que som, que físicament estem a principi de temporada, amb falta físic, i al final pues, sabem que els partits tenen altibaixos. La cosa positiva que tenim d'aquest partit al final és pues, hem sabut apretar el cul als últims 5 minuts i seguir lluitant fins que ha sonat la botzina. Esperem competir com totes les temporades. Ojalà tinguéssim tranquil·litat abans de Nadal, inclús una mica abans, però bueno, sabem que això és difícil, que és una lliga que pots guanyar contra el primer i perdre contra l'últim, i al final l'objectiu és treballar, competir, disfrutar i els punts tirant.
1: I malgrat aquest últim tir, el duel va acabar amb un empat a 21, sumant el primer punt d'aquesta nova temporada a la Lliga Catalana d'Or. Pròxim partit del primer equip femení tornarà a ser el Pau Gasol, quan rebrà la visita de l'Handbol Sant Vicenç, que ve de perdre la pista de l'Handbol Gavà. Una bona oportunitat per seguir agafant bones sensacions i, per què no, sumar la primera victòria de la temporada.
3: Un minut i seran les 8, és el moment d'acomiadar-nos.

0: Som gent de carrer, avui un dia més al vostre costat, un dilluns més al vostre costat. Albert Vilas, gràcies.
1: Al segon i ben a molts més, gràcies a tu.
0: Demà, com sempre, a les 6, aquí a Gent de Carrer, ens hi posarem amb una nova setmana de programa, la segona d'aquesta temporada. Ens retrobem demà. Una forta abraçada. Vale.

Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.

0: Informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
1: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en una nova edició dels informatius vespre. Avui dilluns posem la mirada en dues efemèrides, concretament la del Dia Internacional de la Pau, en un moment crític del sentit d'aquesta paraula, i del Dia Mundial de l'Alzheimer, de la qual Sant Boi n'està molt i molt involucrat. Avui és dilluns, 21 de setembre del 2026. Analitzem el que és notícia, punt per punt. Avui, 21 de setembre, Sant Boi commemora el Dia Internacional de la Pau amb una programació centrada en els discursos d'odi, els conflictes internacionals i la defensa dels drets humans. Albert Vilar.
2: Les activitats començaran a Cal Niño amb l'exposició fotogràfica Els murs de l'odi i continuaran el dia 23 a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer amb la taula rodona L'Orient Mitjà en flames, centrada en la situació a Palestina i al Líban.
1: La mostra de la fotoperiodista Mireia Comas posa rostre i veu a persones que han transformat entorns on sovint han patit estigma. Entre elles hi ha el santboià Ivan Herrador, president de Sant Boi en positiu trans ovella, que l'escoltem a Gendagar.
3: És una exposició que ens posa rostre i veu a persones que, com jo, d'una manera o altra, hem viscut, hem plantat cara i seguim plantant cara a diferents formes de discriminació. Darrere de cada fotografia hi ha una història, una conversa i una experiència personal.
1: La programació es tancarà el 27 de setembre, que el Niño, amb la lectura dramatitzada Hashtag versus Odi, que aborda els efectes dels discursos d'odi des de diferents realitats i contextos. La Clara Sopenya, cap de la unitat de cooperació de l'Ajuntament de Sant Boi, al Dies de Ràdio.
4: Ens trobem en un moment de fragilitat de la democràcia, que s'estan reduint els espais cívics a nivell global, i per tant parlar d'aquests temes que al final tenen efectes en la vida de tothom i en el benestar de moltes persones arreu del món, doncs ens semblava molt pertinent en el Dia de la Pau.
1: I avui també es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer, una jornada per sensibilitzar sobre aquesta malaltia i donar suport a les persones afectades, a més de les seves famílies.
2: A Sant Boi, l'Associació de Familiars d'Alzheimer del Baix Llobregat, l'AFA, impulsa aquest any la campanya Els Fils de la Memòria, teixint memòries, cuidem persones, amb diverses activitats. Explica com es troba l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer del Baix Llobregat, la seva presidenta, la Mercè Rull.
5: Els nostres serveis segueixen a tot rendiment. Això vol dir que la malaltia, doncs, segueix, continua, inclús doncs augmenta, perquè és veritat que al centre de Sant Boi no tenim més capacitat per rebre més persones. Ens estan sortint també altres tallers, altres poblacions que abans no estaven, com Santa Coloma de Cervelló i la colònia Güell, que no teníem res i ara ens ho han demanat. I al mateix temps també veus que a nivell polític i a nivell administratiu doncs no ha passat res.
1: La regidora de Salut, la Salut González, explica l'obra de l'Ajuntament per acompanyar qui pateix aquesta malaltia. Això respon en declaracions a Gent de Carrer.
6: Perquè és veritat que cada vegada són més persones les afectades, són més les necessitats i són més les respostes que necessiten. Necessitem o es necessita major suport social. Es necessita major investigació per trobar més i millors opcions terapèutiques o tractaments farmacològics que millorin o que estabilitzin la malaltia.
2: Encara queden dues propostes dins del programa d'activitats. Dimarts, 23 de setembre, a les 5 de la tarda, Can Massallera acollirà un bingo musical, i el 2 d'octubre, d'11 a 12 al migdia, també a Can Massallera, hi haurà una activitat d'exercici físic i memòria.
1: Les darreres dades apunten a una baixada de la criminalitat a Sant Boi. Durant el primer semestre del 26, les infraccions penals han disminuït un 5,4% respecte al mateix període de l'any passat.
2: És una baixada que se situa en la línia general de Catalunya, on els delictes han caigut un 7,4% entre els mesos de gener i juny. El descens es deu sobretot a la reducció de la criminalitat convencional, especialment dels furts, que el conjunt del país ha baixat un 14,6%.
1: Cristina Muñoz, regidora de Policia Local, Agent de Carrer.
7: Bueno, és una bona notícia. Jo crec que és una bona notícia que cauen els delictes contra el patrimoni, que són furts, robatoris amb força, etcètera, etcètera, que són més freqüents, així que no van es donar de forma més habitual. Sí que és veritat que no tinc dades concretes, més a la pròxima Junta Local de Seguretat, però considero que són és una bona notícia. Des de Mossos ens van dient rere junta, que a Sant Boi tenim molt bones dades i bueno, que arribarà un moment que potser ens tanquem, però bueno, de moment som la ciutat de la comarca del Baix Llobregat que en principi tenim menys índex de criminalitat.
2: Tot i aquesta tendència a la baixa, no tots els municipis registren descensos. De fet, les infraccions penals han augmentat en 18 dels 70 municipis catalans de més de 20.000 habitants analitzats. Són dades del Ministeri d'Interior.
1: I ahir diumenge milers de persones es van manifestar a Barcelona contra la futura ampliació de l'aeroport del Prat. La marxa, convocada per la plataforma Zero Port, amb el suport de més de 200 entitats, va reunir unes 5.500 persones a peu, 150 ciclistes i 4 tractors segons la Guàrdia Urbana, mentre que Zero Port ho xifra en més de 30.000. La protesta va recórrer el Passeig de Gràcia fins a arribar a la plaça de Sant Jaume.
2: Entre les columnes que es van sumar a la mobilització n'hi havia una procedent de Sant Boi, que es va trobar al matí davant dels ferrocarrils per anar conjuntament fins a Barcelona. També hi havia la Sant Boiana Laura Vega, recentment anunciada com a candidata de la CUP a l'alcaldia de Barcelona, que va rebutjar el projecte i va afirmar que no cal ampliar l'aeroport en un país ofegat pel turisme.
1: Escoltem Ferran Cobo, president de la seu territorial d'Òmnium Cultural, entitat present en aquesta manifestació.
8: El tema principal, en realitat, és un tema de salut, el tema de les emissions i del tema de l'impacte del CO2, de la pujada de temperatura. És que estar a favor d'aquesta ampliació de l'aeroport és simplement fer negacionisme del canvi climàtic.
1: L'àrea metropolitana de Barcelona ha començat les obres per rehabilitar el mur que separa la carretera BB-2002 del carrer de Lluís Companys a la Ciutat Cooperativa i Molinou, al costat de la passarel·la de l'estació dels ferrocarrils.
2: El projecte, amb una inversió d'1,5 milió d'euros, millorarà l'accessibilitat i la seguretat de la zona. Escoltem l'opinió dels veïns, a gent de carrer.
9: Fan bastant de soroll per les nits i sobretot en horaris que no toca.
10: Hem de fer soroll, els que treballen hem de fer soroll. Em sembla que serà per una millora, perquè veig que estava fet malbé el muro aquest. Entrar al barri que quedarà millor, això segur.
11: Està molt bé i jo crec que pel barri és un plus més.
12: Todo lo que sea mejora para el barrio y vayan haciendo cosas para el barrio, bien.
2: Una de les actuacions principals serà construir una nova rampa accessible entre la carretera i el carrer de Lluís Companys. També s'hi faran nous passos de vianants, més zones verdes i un espai d'estada amb arbres i arbustos. A més, es renovarà l'enllumenat, el clavegueram i el drenatge. Mentre durin els treballs, s'ha habilitat un camí provisional per accedir a la part alta del carrer de Lluís Companys i s'ha desviat el pas de vianants per la vorera de la BB-2002.
1: Javi López, regidor de Mobilitat i del barri Ciutat Cooperativa, gent de carrer.
13: La reforma contempla la continuïtat de zones d'aparcament, noves escales d'accés i fa més accessible aquesta part del barri. Les obres tenen una durada de mesos i és una millora important i substancial a la façana, però també a la funcionalitat d'aquesta part del barri.
1: Informació de servei, us recordem que fins al 30 de setembre es poden presentar candidatures per optar als 13 premis de reconeixement cultural del Baix Llobregat.
2: Són uns premis que volen reconèixer la cultura guardonant persones, associacions, institucions o empreses que hagin destacat en experiències culturals, ecològiques, socials o econòmiques. Les candidatures es poden presentar de dues formes, col·lectives i individuals.
1: I us recordem també que fins al 25 de setembre segueix oberta la convocatòria per demanar els ajuts municipals per fer front a les despeses associades a la titularitat de l'habitatge per a persones amb escassa capacitat econòmica per a l'exercici del 2026.
2: La sol·licitud es pot fer a l'oficina de suficiència material ubicada a Cal Niño. Es pot demanar hora presencial o online a través de la pàgina web.
1: I als mesos d'octubre i novembre s'inicia una nova programació de cursos per a joves d'entre 16 a 30 anys. Podeu fer les inscripcions per a aquests cursos ja obertes i són gratuïtes amb el carnet SB Jove.
2: Els cursos que s'ofereixen aquest pròxim curs són curs d'escriptura creativa i Rills pel canvi, Canviem el relat, curs de cosmètica natural i botànica, curs de ceràmica i curs d'iniciació al Corea.
0: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: Els esports, victòries, empats i derrotes el primer cap de setmana de Sant Boi en joc.
14: Que un l'ha col·legiat, cama dreta, l'espera Puello, la posa, segon pal, Puello, acaba sortint González, pilota morta, acaba xuta amb la de segon, contra la Mora, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de la Cope!
2: La penja en llarg Cristian, compte que es queda sol, li bota davant, vaselina, i gol. Gol al minut 1, gol de Dani Sánchez, jugada directa, pràcticament han tocat la pilota. Tres jugadors, ha penjat la pilota, Max. Hi ha hagut un error a les esquenes de la defensa del Sant Boià. Ivan Fuentes, que també s'ha quedat una mica a mitja sortida. I Dani Sánchez, que ha executat una molt bona vaselina, tot s'ha de dir. I en el minut 1 de partit, el Sant Boià comença per darrere el partit, Dani.
1: Aquest cap de setmana s'ha disputat la primera jornada de la temporada 26-27 i des de l'emissora hem cobrit el primer partit de Ciutat Cooperativa, que dissabte jugava la primera jornada de Primera Catalana davant del Poble Sec.
2: En un duel poc fluid per part dels dos equips, un gol del Sant Boià i Ivan Lamuela als últims minuts va fer que la Cope aconseguís el premi dels 3 punts. Escoltem el mateix davanter valorar aquesta victòria.
15: El equipo está dando resultados, esto solo acaba de comenzar, la pretemporada no sirve para nada, lo que queremos es la Liga, pero bueno, empezamos primer partido, podría haber estado mejor, pero lo importante, los 3 puntos se quedan en casa.
16: La sensación buena es que hemos ganado los 3 puntos, hemos ganado en casa después del último partido que tuvimos, que fue el descenso de Liga Élite. Es verdad que hoy no hemos estado como solemos estar o lo que llevamos de pretemporada, pero bueno, lo importante es que los 3 puntos han quedado aquí.
15: Comencé el primer año de mi carrera jugando aquí en San Boy, hasta ahora que tengo 20 años, no he vuelto a jugar aquí en San Boy. Muy contento con la familia, con mis amigos, mi novia que está por ahí, la verdad que muy bien, muy bien.
1: També a Sant Boi en joc, el Sant Boià va debutar a la Primera Catalana.
2: L'equip malauradament va caure 3-0 al camp del Júpiter, que ve de baixar de Lliga Elit. Una dura derrota pels de Sant Boi, que tot i fer uns bons minuts finals, van estar condicionats pels dos gols rivals els primers 10 minuts. Escoltem el capità Ivan Fuentes.
17: Ha sigut un cop de realitat. Al minut 2 crec que ja portaven dues accions clares de gols ells i la veritat que ens han superat. Bueno, l'equip ja va bons fonaments, crec que ens falta alguna cosa, també tenim algun jugador lesionat, però no és una excusa, s'ha de competir i al final, si no competim, aquesta categoria se'ns menja. Han donat un cop de realitat i ara hem de veure que o treballem o no guanyarem partits i a casa ens hem de fer superforts, la veritat. Treure els 3 punts sempre i després anar sumant fora.
1: També va debutar l'handbol cooperativa a Sant Boi, mentre el primer equip masculí, que ja per la mínima davant el Banyoles, el femení debutava el Pau Gasol en un duel molt exigent davant l'handbol Cardedeu.
2: I en aquest duel es va aconseguir un empat a 21 gràcies a uns grans minuts finals. Ens ho valorava Sant Boi en joc, la capitana Mireia Llepés i l'entrenador i president Albert Ruart.
18: Sabíem que seria un partit dur, no? Al final aquest any hi ha noves incorporacions, hem canviat la plantilla, no? Nenes que pugen del juvenil, gent que portava temps sense jugar, i al final ha sigut un partit ajustat, com preveiem. Però bueno, un puntet que s'ha pagat glòria amb els últims 15 minuts que hem fet.
19: Valorar la feina i la fe d'aquest equip, que ha sabut endur-se un punt en un partit que s'havia posat molt, molt complicat. Jo convido les noies que segueixin somiant, treballant, i avui tenim doncs, el reflex. No? No és fàcil en aquesta categoria assumir una defensa oberta com hem assumit, i menys fàcil amb aquest tipus de defensa aconseguir fer una, quasi una remuntada. No?
1: I el temps, avui és l'últim dia d'estiu. A Sant Boi hem superat de nou la barrera dels 30 graus, una calor que s'ha mantingut durant les primeres hores de la tarda. En aquest estiu ja el més calorós de la història i que segueix marcant rècords. Ara el cel es manté serè i la temperatura va baixant progressivament. Els termòmetres se situen entorn als 25 graus i durant les hores següents la temperatura anirà baixant progressivament fins als 22-23 a entrada de la nit. De cara a demà dimarts, la jornada comença amb temperatures més fresques, al voltant dels 20-21, però el sol i alguns intervals de núvols alts permetran que els termòmetres tornin a pujar. La màxima se situarà prop dels 28. Ja notant els 30 d'avui a la tarda poden aparèixer més intervals de núvols, però també sense precipitacions previstes. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dilluns 21 de setembre. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi. Nosaltres ens tornem a escoltar els informatius demà dimarts, al punt de la 1 del migdia. Molt bon vespre de dilluns a tothom.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: Habla voz Andrés Tabiel Blanco. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Salió Linares a Gonzalo Miranda. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
1: ¡Ahora sí!
2: ¡Ahora sí, Capadiz! ¡Nico Boletti! Increïble, quina combinació entre jugadors.
3: Dissabtes a les 4 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la teva ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa a casa teva.

0: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
1: Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de La veu de la gent gran. L'agraïment. L'agraïment és un sentiment que ens ajuda a valorar les persones i les coses bones que tenim al nostre voltant. Donar les gràcies és una manera senzilla de demostrar que reconeixem i apreciem, allò que els altres fan per nosaltres. Podem sentir agraïment per la nostra família, pels amics, per una persona que ens ha ajudat en un moment difícil o simplement pels petits gestos del dia a dia. A vegades, una paraula amable o un gràcies pot fer sentir millor a una altra persona. Ser agraït també ens ajuda a veure la vida d'una manera més positiva. En lloc de fixar-nos només en allò que ens falta, aprenem a valorar el que ja tenim. Per això, l'agraïment és important tant per nosaltres com per les persones que ens envolten. Avui som 21 de setembre, dilluns 21 de setembre, iniciem el programa 570 de La veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel. A l'estudi i conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Doncs bé, ja iniciem aquesta primera part del segon dilluns que hem iniciat després de vacances amb les nostres col·laboradores. El Diego no pot venir perquè està de vacances, sortosament se n'ha anat de vacances, li desitgem que s'ho passi molt bé. I tenim amb nosaltres a la Pepi Zapata. Hola Pepi, bona tarda.
2: Buenas tardes a todos.
1: A la Imma.
3: Hola, bona tarda a tothom.
1: Ai, perdoneu. I avui tenim una nova adquisició. Una persona molt maca, que no la podeu veure, però potser d'aquí un temps la podreu veure per les càmeres. És la Flora. Bona tarda, Flora.
4: Bona tarda a tothom.
1: Abans de que comencem amb les nostres col·laboradores habituals, presentarem a la Flora. La Flora ha estat treballant a Correus durant 18 anys, oi, Flora?
4: Crec que... Sí, vaig estar dirigint l'oficina 18 anys.
1: Presenta't una mica, tu. Quina és la teva vida? Que has nascut a Sant Boi o no? Vius a Sant Boi fa molts anys.
4: Sí, visco a Sant Boi fa moltíssims anys. Vaig néixer a Barcelona i vaig estar a Papiol durant uns anys i després a Sant Boi. Sant Boi fins ara. Canviant de diferent vivenda i de més, però a Sant Boi, sí.
1: I com ha estat que vas anar a treballar a Santa Coloma?
4: Pues perquè va quedar la plaça vacant, la vaig demanar i, vamos, encantats de que arribés allà, perquè tenia molt bona... Havia estat bé a les oficines que havia estat i bé, em van donar la plaça. Cap problema.
1: Perfecte. Hem de dir que estàs jubilada ja.
4: Sí, vol dir que, del mes de maig.
1: Que pots dedicar-nos a temps a venir a la ràdio.
4: Sí.
1: Que t'ho agraïm moltíssim.
4: Gràcies.
1: I, bueno, abans de començar les vacances han anat bé?
4: Sí, no he sortit, he fet escapadetes així, però bé, amb aquesta calor no feien ganes de sortir gaire fora.
1: Molt bé, perfecte. Pepi, tu les vacances m'imagino que hauràs anat... No, perquè m'ha dit un ocellet que ha sigut àvia.
2: Sí, per tercera vez.
1: Un nen,
2: sí,
1: no?
2: Sí, un niño.
1: Un altre nen. Molt bé. Bueno, felicitats.
2: Sí, he ido de vacaciones con el niño, precisamente.
1: Vaya.
2: Pero bueno, bien, la vacación es...
1: ¿Has estat a Extremadura?
2: He estado en el pueblo, sí. He estado en Extremadura el mes de agosto. Anteriormente estuve en la playa, pero el mes de agosto, bueno, en el pueblo, que he trabajado mucho porque, claro, lo que pasa, las casas allí están cerradas y claro, depende de cuántos años tienes que pintarlas y cambiar cosas y hacer, y es lo que me ha tocado a mí este año, estar con mi nieto pequeñito, un bebé.
1: Són diferents vacances,
2: sí, diferents.
1: Hem de dir que la Pepi ha canviat el look, sí. Està, bueno, més jove, no? Jo crec que ella diu que ha anat jo crec que ha dit que ha anat a Extremadura, però jo crec que se n'ha anat a fer una cura,
3: a Balneari,
2: seguro.
1: Imma, anem per tu.
3: Molt bé. No, jo que he estat per aquí i ara marxaré uns dies.
1: O sigui, que tu t'has quedat durant l'agost.
3: Amunt i avall, però sí.
1: L'agost tenia de quedar a cuidar el poble.
3: Exacte, hem quedat a vigilar una mica el poble i ara marxaré. Aquesta setmana i la que ve estaré fora.
1: Molt bé.
3: I faré ara que no hi ha tanta gent i fa tanta calor. Perquè
1: bueno,
3: realment...
1: Bueno, esperem.
3: No tanta com ha fet.
1: Per almenys al vespre es descansa.
3: Sí, exacte. I mira, a veure si ho gaudeixo.
1: Oh, no, ha sigut, sigut un estiu molt, molt pesat, eh?
3: Sí,
1: pesat, molt. Ha sigut, tal com vaig comentar la setmana passada, ha sigut un estiu molt calent.
3: Molt, molt.
1: Calent amb el tema polític, amb el tema atmosfèric, amb tots els aspectes. Perquè hem tingut...
3: És que ha sigut una calor constant, sense parar, tot el dia, les 24 hores, i demà, i l'altre, i l'altre.
1: No donava
3: treva.
1: Em va comentar la Maria Lluc, que és la farmacèutica que ens acompanya el segon dilluns juntament amb el metge, i ens comentava que havia tingut una baixa de 7 clientes.
3: Sí, sí, sí.
1: Pel tema de la calor.
3: Sí, sí, sí.
1: Clar, el problema de la calor és que et fa baixar la pressió i
3: estàs com tirada per tot arreu.
1: Fatal, eh?
3: Fatal, sí, sí.
1: Doncs bé, anem per feina. Després, si tenim temps, continuarem tertúlia, però ara tenim feina, no, Pepi? Perquè
2: sí.
1: Comencem la setmana de la gent gran i crec que aquest any és molt important que anem tots a la lluita, eh? Perquè sembla, de la manera que van les coses, si tinguéssim canvi de govern, possiblement tot el que hem guanyat durant aquests anys ho perdríem, i possiblement molta gent no ho sap.
2: Sí. Eso es verdad. Eso es verdad.
1: Perquè tot el que hem guanyat amb la pujada de l'IPC, que teníem un 0,25 i ara puja segons el que puja l'IPC, tot això en tornaria a la baixa,
2: i
1: això ens ajuda molt.
2: O no, no ho sabem todavía. A lo mejor ellos entran con unos aires...
1: Bueno.
2: Dios lo quiera que no... Por lo...
1: Clar,
2: es lo que siempre habíamos luchado, ¿eh? Que lo que era la subida de las pensiones tenían que estar de tal manera que no las tocara ningún gobierno, entrara quien entrara, vengadas.
3: Sí.
2: Es que también luchamos para eso.
1: Sí, pero
2: en las manifestaciones en las que hacíamos en la lucha era eso,
1: però,
2: una
1: Pepi,
2: de los puntos.
1: Amb l'última vegada que va estar aquí el Pedro
2: sí,
1: i la Maria
2: sí.
1: Àngeles, que són de l'UGT, sí. Que són els que ens representen a nosaltres amb el tema de les pensions, sí, i tot, quan van aconseguir que van vindre, o sigui, la primera notícia que van donar sobre que s'aprovava l'IPC amb la pujada de pensions amb arreglo l'UPC, ho van donar-ho des de aquí la ràdio, i se'ls hi va comentar que això es tindria de blindar, sí, perquè clar, no és lògic,
3: sí, que ara una llei que per canviar-la...
1: No, això té d'estar blindat, sí, per decret llei,
2: sí,
1: que no es pugui tocar, però clar, sí, sí. No es va poder fer en el seu moment, i
2: eso es lo malo, que además que se beneficia todos de las pensiones, porque claro, estamos hablando de 11 millones de votantes.
3: Pues no estarán ahí de contentos los pensionistas.
2: Pero claro, no, pero la mayoría, no, claro.
1: Molta gent gran.
2: Por allá abajo ya te digo a ti que les da igual que les suba por el IPC.
1: I molta gent, és que jo crec que a vegades
2: no ho entiendo.
1: És una manca d'informació.
2: Sí. Y además, a
3: ningú no li agrada.
2: Y además, antes eras como muy de derecha, y este verano yo me he dado cuenta que es de extrema derecha.
3: Bueno, això ja va amb tot el conjunt.
2: I aunque tú le digas sobre las pensiones, sobre la educación, sobre la sanidad, todo lo que se puede perder, les da igual. Igual. Pues, así vamos.
1: Però saben vendre.
2: Sí, también es verdad.
1: Saben vendre perquè, sobretot, el que és extrema dreta, sap vendre, sobretot amb el jovent, que és el que més ens preocupa,
2: claro,
1: no?
2: Claro.
1: Amb el jovent, perquè els hi diuen, clar, vosaltres teniu de treballar 8 hores cada dia per guanyar 1.000 euros al mes, i els que venen de fora, migrants, no cal que treballin perquè tinguin una paga, sense paga i vivenda. I
2: això
1: clar,
2: no,
1: i el jovent s'ho veu d'aquesta manera i es rebota, eh? I clar, jo penso que aquí és saber vendre també el producte, eh?
2: Sí, però a ver, entonces es que está pasando en toda Europa, eh? Es que imagínate todo lo que está pasando, las votaciones que están habiendo ahora, lo de las elecciones, que está ganando la derecha.
3: Sí, una
2: y se prevé que en Francia también gane, o sea que...
1: Bueno, Alemania...
2: Alemania quitando Berlín, todo.
1: De Berlín,
2: todo.
3: Porque ya hay descontentamiento en la clase política.
2: Hay mucho descontento en todo, sí, en la clase política y en todo en general, en todo en general. Lo que pasa es que, claro, hay que tener un poquito de cabeza y pensar, lo que no puede ser es que un trabajador que no tiene dónde caerse muerto, vote a Vox. Yo es que no lo entiendo, no lo entenderé nunca. Ir un trabajador, un jornalero, estoy hablando de allí abajo, que está ganando un jornal cada día, sí, sí. Puedas votar a Vox. Eso no, no lo entiendo.
5: Sí, però ho entens tu, Pepi, perquè tu has tingut de vindre del d'Extremadura, has tingut de vindre aquí, els teus pares potser han sigut immigrants, i llavors saben el per què han tingut de marxar allà. Però els teus fills ja això ja no ho saben, ja no, no ho

0: 65 kilómetros. Nosotros lo tenemos aquí al lado. Para los médicos, para todo. O sea, o tienes coche, o a ver cómo te lo montas. No, no es fácil vivir en un pueblo. ¿Que se vive bien? Sí.
1: ¿De vacaciones?
0: De vacaciones. No, y durante todo el año se supone que también, aunque, a ver, no hay nada.
2: Però una mica és la nostàlgia de la gent que va haver de marxar i veure és casa teva i les heu de deixar. Llavors aquesta nostàlgia de dir, allà es vivia bé. Però hi ha els fills...
0: No, jo no vivia bé. Quan nosaltres nos vivimos aquí,
2: no estan tan d'acord.
1: Com la majoria...
2: Hi ha gent que quan pot torna, però de fet les segones estadístiques tampoc ha tornat tanta gent, eh? Hi ha un cop ha vingut a Catalunya i després es va jubilar, no ha marxat tanta, eh?
0: No, que va.
2: Ara no me'n recordo els percentatges, així una mica que viu un estudi i no ha marxat tant.
0: Jo també
2: aquesta nostàlgia d'haver deixat el de teva terra i el teu lloc, però quan vas a mirar en sèrio, sí. Dius, home...
0: No, a mi m'he gustat, claro que m'he gustat ir. Pero atés, no para vivir, tú. O sea, para quedarme allí, no. Me gusta ir, pues eso, pues una temporada, ahora ya que estoy jubilada, pues a lo mejor 2 meses, 3, si pudiera. Sí, pero para quedarme a vivir, no. No. Que aquí lo tenemos todo al abasto. Es que vayamos donde vayamos, todo tenemos. Pero allí, como no tengas coche, no tienes nada.
2: Claro, estás más allá.
0: Nada, porque además yo vivo en un pueblo muy pequeño, que para ir a comprarme tengo que ir a otro pueblo.
2: Imagina't.
1: Tu veraneas, però vives en Sant Boi.
0: Por supuesto que vivo en Sant Boi, viviré, porque es el sitio donde he elegido y donde me gusta.
1: Flora, bueno. No sé si ens ho has dit, tu has nascut aquí o no?
3: Vaig néixer a Barcelona, però vaig anar, els meus pares vivien al Papiol.
1: Però bueno, però ets de
3: Sí, des dels 6 anys estic aquí, sí.
1: Tu no ets immigrant.
3: No.
1: Bueno.
3: Mon pare, sí. Però bueno, mon pare és de Maella, és de Saragossa, és manyo.
1: Bueno,
2: estava a Maella, parlava... no està a la franja?
3: Sí.
2: Això et dic que ja...
3: Sí. I, però ma mare sí que va vindre molt petiteta, però és d'Almeria. Era d'Almeria. Malauradament ja no hi soc.
2: Ella era petita.
3: Sí, no? però sempre hem fet vida aquí a Barcelona. Vull
1: és
3: dir.
1: Que de totes els primers immigrants que van venir aquí a Sant Boi van ser els murcianos.
2: Això va ser abans de la guerra.
1: Els primers emigrants a Sant Boi van ser els murcianos.
2: Ja començaven.
1: Després van vindre els de la part de Coín, de Màlaga.
0: També.
1: Van vindre moltíssims. Però han sigut una gent que s'ha adaptat tant aquí que ara els fills i nets són més catalans que els que hem nascut aquí.
0: Ni mira a mi de mis hijas.
2: Claro. Però quan fem històries d'aquestes de la gent que va venir tant de cop,
0: la part
2: que ens van endur... Els segells de l'Ajuntament, la verge de la... D'allò, de
0: sí,
2: la...
0: sí,
2: perquè
0: todos.
2: Van marxar tots.
0: Claro. Sí. Estamos hermanados con los tres pueblos.
2: Sí.
0: Coín, precisamente, Azuaga y
2: Azuaga. Jo vaig fer molts anys classes de català, que les feien per la Generalitat, sí. I quan matriculàvem el que és Coín, el que és aquests pobles Azuaga i tot això, Màlaga, moltíssims, era omplir la filxa d'on ets. D'un d'aquests tres llocs segur. Després també hi havia extremenys, però no tants, eh? No tants.
1: Tazuaga, n'hi havia molt.
2: Bueno, Tazuaga sí, però andalusos moltíssims, eh? Jo no sé, potser em tocaven a mi, no ho sé. Però hi havia casos extraordinaris de gent.
0: Sí, mira, ahora cuando hemos celebrado el día, los 50 años de la diada, yo estaba recién llegada de mi pueblo y solamente de la Unión Extremeña de la Asociación de Azuaga, imagínate, fuimos casi 2.000 personas.
2: Sí.
0: O sea, no
2: hay
0: molt
2: potent la Unión Extremeña, molt
0: sí,
2: potent.
0: Sí.
1: Està molt arrelada
2: aquí. Molta gent,
1: aquí, eh?
2: Molta gent que està molt arrelada era, aquí, pues, però una, molt, eh? Ja que se senten completament catalans com molts d'aquests murcians que has dit tu, que ja estan com si fossin d'aquí, vull dir, perquè ja porten
0: no,
2: molt temps
0: són,
2: aquí.
0: Tot,
2: bueno, com
0: són,
2: si ho haguessin sigut, no? Sí. Vull dir, completament adaptats. Són... Perquè va haver-hi encara la capacitat d'adaptar-se bastant.
0: Claro, són d'aquí, perquè els que vinieron de Murcia fue cuando se hizo el metro.
2: Sí.
0: Y hacía falta mano de obra.
2: Y la exposición también.
0: Y entonces, claro, todas estas personas que ya no viven, pues ya son todos de aquí, todos los que vinieron son ya de aquí. Claro, es muy diferente. Yo vine en el año 72, 72, 73, no me acuerdo qué año vine. Ni me acuerdo ya, imagínate. Y es diferente.
2: Sí,
0: es diferente porque mi padre ya tenía su oficio, ya se vino a trabajar ya a un sitio desde el primer día.
2: Claro.
0: Pero mi padre también fue inmigrante, que

0: pare estuvo trabajando 15 años en Francia.
1: Clar, que llavors també se n'anaven a França, a la vendimia, sí, a Alemanya,
2: a Bèlgica.
1: Alemanya van a Alemanya moltíssim. Sí.
0: Alemanya moltíssim. Mi padre se fue a Francia, 15 años, y claro, lo que no era vida es que mi padre en Francia, nosotros en el pueblo y mi hermano aquí. Eso no era familia.
1: Era una... dividía la familia.
0: Y ya nos vinimos. Claro, nos vinimos también, a ver, no por necesidad económica, pero sí por necesidad de que el núcleo familiar, claro, y fue así. Pero a mí me encantaba, yo ya había venido aquí ya de vacaciones un verano y a mí me encantó, yo estaba deseando venirme.
2: Tenía una alumna dels cursos de català que era de la Telefònica i havia donat el trasllat aquí, i està prou que quan s'acabés se'n tornaven al poble, que ara no recordo, però era d'un poble, i van tenir dos fills que ja van créixer una mica aquí, i sí, quan ja va passar el temps de, que havia fet la Telefònica, se'n tornaven, oi, els fills, et diu que es tancaven a l'habitació posant sardanes, que allà ells no se'n volien anar, m'ho explicaven a mi, i se'n van anar, i al cap de no sé què me'ls trobo pel carrer i dic, què feu aquí? Diu, hem hagut de tornar, perquè els nens no van callar mai, ah, que no volien estar allà.
1: Clar, ara
2: no recordo.
0: Depende de què edat.
2: No sé, perquè el Maria o... Sí, no van voler i van haver de tornar.
0: La mica major ja que ni va al poble.
1: Pepi, hem dit que comentaríem una mica les
0: actuacions. Sí, comentar un poquito lo que es el día 1 de octubre, como siempre es el Día Internacional de la Gent Gran, y después viene lo que es la quincena cultural, que se hacen en muchos municipios, nosotros aquí hacemos 15 días, y que son actividades, formación, convivencia, participación y diversión. Todo, entonces todas
1: se baile.
0: No todo baile. Todas las actividades estas se hacen pues en todos los casals de aquí, de nuestro pueblo. Recordar también que la lectura de manifiesto, como cada año, es en la Plaza San Jaume. Que el ayuntamiento pone autobuses gratis para las personas que quieren ir. Este año el lema de la lectura es nos jubilamos del trabajo, pero no de la vida. Me parece que está a cargo este año de municipios catalanes, la Asociación de Municipios Catalanes y la Asociación de Comarcales. Sí. Són les que leen este any el manifest.
1: Hi ha una periodista, perquè em van demanar si podia anar a fer lectura del manifest, el que passa que no puc. I hi ha una periodista, que és la que em va escriure, que ella el farà. Ella, i em sembla que la Maria Àngels...
0: Sí, la Maria Àngels també.
1: També
0: sí.
1: Surt i també el faran. Que sí. el llegirà, la Maria Àngels el llegirà la primera setmana que li toca venir del mes que ve, el llegirà aquí.
0: Sí, és molt guapo.
1: Sí, es muy maco, muy.
0: Yo ya lo tengo, pero es muy bonito, muy bonito. También recordar que
1: els actes comencen el dia 1 amb la lectura del manifest.
0: El dia 1.
1: Al revés que Santa Coloma a l'acabem el dia 1. Vull dir, aquest any anem una mica al revés, perquè ho explico una mica perquè els nostres oients també ho sàpiguen. Aquest any, com és l'any Gaudí, que és el centenari del Gaudí, la festa del modernisme es fa el 2, el 3 i el 4
0: sí.
1: d'octubre. Aleshores hem tingut d'adelantar, nosaltres el dia de la Mercè començarem la setmana de la gent gran i l'acabarem, en lloc d'iniciar-lo amb la lectura del manifest, l'acabarem amb la lectura del manifest.
0: Molt bé.
1: Fem al revés.
0: També hem recordat que la cena se hace, nosotros hacemos una cena comunitaria, se hace también en el colegio José María Siurana, el de la cooperativa.
1: Ya.
0: Que el ticket vale a las 19:30, el ticket vale 5 euros y a partir de hoy ya se ponen a la venta en los casals y en Can Jordana.
1: ¿Y que os ajunteu tots els casals allà?
0: Todos. Me parece que hay tope, no sé si son 600 personas, más como loca. Hoy estaba ya el casal, una cola para coger el ticket.
1: ¿Qué es fa per sopar?
0: Pues depende.
1: ¿O bocata?
0: ¿Hace fideuà? No.
1: ¿Fideuà per si sempre?
0: Hacer fideuà, pueden hacer, vienen gente especializada a hacerla, claro, el postre. Lo pasa que está muy bien preparado. O sea, todo va en bandeja, todo va ya preparado, nada más que justo en el momento de la fideuá, ponerlo del fideuá y lo demás ya lo tienes puesto en la bandeja. Y hay gente que lo reparte, digamos, a lo mejor de las asociaciones de los casales, hay cuatro miembros de cada asociación, son voluntarios, que ya uno tiene dos mesas, otro dos, así, porque claro, eso es enorme.
1: ¿S'ha de ser soci?
0: No. Cualquier persona de San Boi, sí, eso es el ayuntamiento.
1: De l'Ajuntament,
0: cualquier persona puede coger el ticket en Can Jordana, en Vinyet, en el casal de Vinyet, en Barri Centre.
1: Que está aquí, sí, davant de les monges.
0: Ah, exactamente. Y bueno, pues yo qué sé, hay tantas actividades, tantos talleres, unos gustan más, otros gustan menos, pero claro, puedes ir a todos, porque si se hace, por ejemplo, si el día 2 hay el taller de relaciones personales y el concurso de gastronómico, que es el día 2, uno es por la mañana, el otro es por la tarde, o sea que si tú quieres participar en Lozo, ya puedes ir. El día 5, hábitos digitales. Conéctate con seguridad. Esto lo hacen los mozos de escuadra desde la comisaría. O sea, vas allí, te dan la charla para conéctate con seguridad, te lo explican todo muy bien y después de paso te das una vuelta y a conocer lo que es la comisaría, que también es interesante.
3: I la informació per saber quins esdeveniments i en quin moment o a on, on te la
0: poden... En todos los casals hay ya los folletos, los trípticos, ya están hechos. Y la información después, al final, diré los tres teléfonos de Vinyet, de Can Jordana y de Barri Centre.
1: Però a la pàgina web de l'Ajuntament possiblement...
0: Jo crec que en tots els sitios està.
1: Amb l'actualitat...
0: Jo te lo mando a ti y no hay ningún problema. Vale. Lo de los Mossos d'Esquadra, el día 6, taller de cuidado personal... La gestión de las emociones, que me acordé de ti. Aprender a reconocer y comprender nuestras emociones haciendo uso de la inteligencia emocional. Es en la biblioteca Rubio y Balaguer. El día 7, concurso de tortillas y pasteles en el casal de Marianao. Caray. Día 8, taller de fotografía con móvil, porque ya lo hacemos todo con el móvil. Fotografía. Sí. Pues entonces es un taller de fotografía con móvil. Este se hace aquí a Barri Centre. El día 8, taller de risoterapia en Can Masellera. El día 9, taller digital para las tabletas también. Porque claro, mucha gente tiene el móvil, pero después en su casa, si no tienes un ordenador, pues tienes la tableta, la mayoría.
2: Sí, pots posar
0: la mayoría. También un taller sobre la IA para senior, la inteligencia artificial. En Vinyet se hace la escuela de salud, como cada año, cada martes va un médico o una enfermera a explicar todo esto. El día 13, pioneras y referente, voces y cartas a las mujeres artistas del siglo XX. Esto se hace en La Olivera el día a las 18 horas. Día 15, cómo vivir más y mejor, cómo cuidar la salud física y mental para lograr un envejecimiento activo. Taller de alimentación a Barri de la Cooperativa, taller de fragilidad y prevención de caídas en Can Blanch, que también van médico y una enfermera a darla, y el día 14 teatro musical.
1: Caray,
0: me acordé de ti, no sé para qué, digo, pues si pueden venir los de Santa Coloma, que lo bien nos lo pasamos. Teatro musical.
1: Teatro musical es como un playback.
0: Sempre Junts, claro. Sempre Junts, que es en Cal, es la compañía Sempre Junts, a Cal Niño, que es una, es participan desde los 60 hasta los 80, y el mayor tiene 80 y tantos años.
1: Está bien,
0: ¿eh? De los que participan, no los he visto nunca, pero bueno, está bien. Y nada más decir que la información, los trípticos están todos en los casals de la Gent Gran o en los casals, porque por ejemplo Marianao o no es casal de la Gent Gran, pero está la asociación dentro de la Gent Gran, por lo tanto que los trípticos están allí. El casal de Vinyet, es donde se cogen los tickets, puedes coger los tickets de todo, pueden dar toda la información, todo.
1: Vinyet está en Masalleres.
3: Sí.
1: Que si Vinyet vols anar, queda allà.
0: Lo que era el antiguo Sant Jordi.
1: Sí. No, no está en Masalleres.
0: No.
2: Abans fa temps que no hi és.
0: Massellera, Massellera, ahí está la Asociación de Vecinos de Vinyets.
4: Sí, ah. I l'associació de...
0: De la gent gran és donde el casal, donde antiguamente era Sant Jordi, de la Caixa.
4: Ja. Ja.
0: Sí, ah, no, de Sant Jordi, de la Caixa.
2: De Sant Jordi.
0: Sí, sí, que calla d'esquina.
4: Allà, que fa cantonada.
0: És Buenaventura Aribau con Indústria.
4: Sí, sí.
0: És
4: sí,
0: en l'esquina.
4: Sí, sí.
0: Vale. Pues ahí donde te puedes ir en forma, en Barri Centre també.
4: Vale.
0: Aquí a Barri Centre también y en Can Jordana. Son los tres sitios, digamos, los tres puntos para información, si hay que coger tickets, para coger tickets. Por ejemplo, si quieres ir en el autobús a lo de la lectura de manifiesto, pues en uno de los tres casales o en Can Jordana, llamas por teléfono, oye, mira, vamos a ser cinco, vamos a ser cuatro, ¿eh? Y llevamos todas juntas, es muy divertido, a mí me gusta mucho, yo voy cada año. Yo voy cada año. Y bueno, pasas la mañana y... Y claro, ahí hay tantísima gente. Es muy bonito, muy, a mí me encanta. Es un acto bonito. Bonito para la gente.
2: Y que la gente ya la espera, ¿eh?
0: Sí.
4: Bueno, es que es el nuestro derecho a pataleta.
0: Sí, sí, sí, es una forma de reivindicarte.
2: Sí, existir.
0: Es bonito. Tenemos que ir todas con una pieza, con una prenda blanca. Otros años nos han dado camiseta, la mayoría de los años nos dan una camiseta, el 1 de octubre, pa, pa, pa. Pero este año de que vayamos con una pieza blanca. Y bueno, ya está.
2: Muy bien.
0: Ya lo he dicho. Todo.
4: Muy bien, muy
0: la
4: bien.
0: Quincena, 15 días a tope. 15 días de actividades para todos los gustos. Por ejemplo, la persona, uy, es que yo a lo mejor al baile yo a la cena porque yo no puedo caminar. Pues mira, pues todo lo de los talleres de salud, que son interesantísimos, pues también, o sea, claro. Risoterapia, el todo.
2: Sí, sí, la salud.
0: Hay muchos talleres para todo, o sea, para todo el mundo y...
4: Que no tienen excusa.
0: No, excusa no
4: sí,
0: hay ninguna.
4: Yo creo, y per ya, per, sí. Per acabar, que sapigueu que us podeu anar, aneu als casals, que ja veieu que cada barri té el seu casal,
0: sí.
4: De la gent gran, només teniu d'anar allà, us informeu, i sobretot el tema de la setmana de la gent gran, no cal ser soci, que si us agrada i us podeu fer socis, doncs millor, perquè els casals tenen moltes activitats, i no tan sols ara la setmana de la gent gran, però després venen, ve el
0: Granada
4: el soci, sí. Ve el ball, ve teatre, o sigui, es fan moltíssimes activitats i crec que és
0: muchíssima,
4: un gran
0: ja te digo,
4: avanç.
0: Ya no es esto de lo del baile, otras actividades, pero también tiene manualidades, ganchillo, password, en fin, muchísimas cosas.
4: Moviments regeneratius.
0: Exactamente.
4: Taller de memòria. Sí, que es fan moltes activitats als casals.
0: Alfabetització, memòria, i després se da el yoga, que ara a la gente le gusta mucho, la gente mayor, el yoga, pues
2: sí.
0: También se da yoga, claro. Hay muchas, muchas actividades que si no puedes hacer unas, puedes hacer otras.
2: Exacte.
0: Hay tantas.
2: Pots triar.
0: Claro, y en cada casal es que hay un de verdad muchísimas actividades. Muchas, en todos.
4: Pues...
0: En unos más que en otro, porque los que son de gent gran, solo y exclusivo, como por ejemplo el de Vinyets o el Barri Centre, son solamente gent gran. Después gent gran está en Massellera, puede estar en Can Blanc, puede estar en los demás
2: sí,
0: casals, pero
4: en la cooperativa.
0: Pero,
4: la
0: cooperativa. Pero lo que es de gent gran, solo de gent gran, es Vinyets y Barri Centre.
4: Doncs bé, amics oients, no teniu excusa, eh? O sigui, no dieu que us avorriu, que sou grans, perquè ara hi ha activitats per totes les edats. Una altra cosa, Pepi, bueno, i a tots vosaltres, avui sabeu que és el Dia Mundial de l'Alzheimer.
0: Sí.
4: Quines activitats es fan? Perquè sé que a diferents pobles hi ha unes xerrades per uns psicòlegs pel tema de l'Alzheimer. És alguna enfermedad?
0: Yo aquí concretamente no, la verdad que no sé si hay alguna charrada, no lo sé.
2: Per la ràdio i
0: no lo sé.
2: Sí, bastanta no cosa hi ha, sobretot aquesta fundació.
0: Sí, la fundació Maragall.
2: Sí, que hi ha coses, sí.
4: Pasqual Maragall és algo que...
0: És a Barcelona, aquí nosotros tenemos la FOBAI, ¿no? La FOBAI.
4: No sé qui...
0: Ah, FOBAI, me parece que se llama. Pues es muy activa, ¿eh?
2: Sí.
0: Sí, sí, sí. Hacen charlas para las cuidadoras, hablan sobre la enfermedad, vienen médicos especializados, sí, sí. Sí, sí, que se hacen muchísimas cosas desde esa asociación.
2: Per això dic que sí. Potser...
4: És que és una enfermedad que és molt, molt peliaguda, eh?
1: Sí.
4: Pels que la tenen i pels que tenen de cuidar-los, eh?
2: Sí.
1: Bueno, es que, a ver, ya no solamente es la persona que tiene ya esa enfermedad, sino es que todo a su alrededor, tanto hijos como nietos, y sobre todo
2: tothom,
1: como
2: tothom que
1: la mujer, pateix. Claro, sí. Porque todos sufren, todo es un...
4: És clar, és que,
1: i diuen, que és una de les peores que
4: la persona
1: hi ha.
4: Que ho té no
2: se n'adona tant,
4: no ho sabem,
2: no se n'adona tant,
4: no
2: sembla,
4: sabem,
2: però
4: perquè també... jo he vist persones amb Alzheimer una mica avançat i que potser fa temps que no et veu i quan et veu se li cauen les llàgrimes,
1: sí, sí, sí.
4: Llavors dius, aquesta persona no pot ser que no tingui, que no perquè se'n recorda.
2: Clar, el moment que tenen lucid,
1: tenen momentos de lucidez, claro, sí. Esos momentos que mira la Mercè Petit, que se ha muerto,
4: sí, pobreta,
1: ya en los últimos, este último año ya,
2: la Mercè era siempre, Espanya,
4: la dona del Pere,
1: o t'abrazava, quan tu l'abrazaves i la besaves,
2: vam fer la comunió juntes,
1: claro.
2: Vam fer la comunió juntes, sí. Ens va tocar el mateix banc, sí. Amb les mateixes coles,
1: pues
2: sí.
1: El...
2: perquè el Pere és
4: mort, el Pere fa anys que és mort, sí. El Pere, pobre, també. El Pere era regidor de...
1: Sí.
4: Jo el tractava, sí, molt, perquè quan jo estava al comerç de Sant Boi, ell era regidor de comerç, sí, i el tractava moltíssim. Era,
1: sí,
4: era molt, molt, molt, molt... Tu potser eres regidora llavors amb ell, no?
1: No, després.
4: Va ser després.
1: Sí. Después, pero era majísimo.
2: Estaba malalta, bueno, yo que
1: tenía muy,
4: la Mercè,
1: muy
4: sí,
1: buena
4: tenía
1: relación.
4: Parkinson.
2: Ah, tenía Parkinson.
4: Sí. Feia molts anys.
1: Pero es que era muy joven, ¿eh?
4: Sí.
2: Bueno, digamos, era de la mateixa edad.
1: Es que yo creo que no tenía ni los 50 cuando ya
4: tenía la germana. El Pere tenía una papereta, tenía la germana, la Maria, la germana, sí, de la Mercè, tenía la sogra y tenía la Mercè, totes tres en cadira de rodes.
1: La Mercè ha ido poco a poco, pero bueno, hasta hace un año podías todavía... le entendías lo que hablaba, pero ya este último año ya es lo que dice ella, cuando me vio, sí, lágrimas
2: de reconeixer.
1: Y aunque claro, no, porque la memoria es que lo malo que tiene el Alzheimer, la memoria depende, porque hay muchos tipos de
4: memoria selectiva.
1: Parkinson, exactamente. Entonces, claro, ella me conocía, pero ya no me podía hablar. Ya no, hasta hace nada, me hablaba, me preguntaba por las niñas, me preguntaba. Pero es una lástima, es una lástima. Una mujer luchadora, más que luchadora, fuerte, con una capacidad.
4: Clar, és que diuen ara hi ha més Alzheimer, no.
1: No.
4: Ara la gent es
2: vegeix
4: més.
2: Es detecta més, podríem dir.
4: Abans, als 60 anys, la gent ja era, sí, vella i pràcticament es,
1: sí,
4: moria. Ara arribem als 90 i ja està al 100. I clar, és normal que el cervell, les neurones es vagin deteriorant.
1: Sí. Dir que... I mi mare decía que havia... que en sus tiempos había Alzheimer, y la gente lo que decía era, de mayor se le ha ido la cabeza,
4: sí,
1: se le ha ido la cabeza, sí, sí, sí, sí, la cabeza era Alzheimer, claro,
2: sí. Molta, sí, molt, sí,
1: però claro,
4: és una pena. Esperem que nosaltres per molts anys puguem estar explicant aquí
3: el... Toquem fusta,
4: sí, la setmana de la gent gran i anar gaudint d'excursions i Imma,
2: els que parlem ara.
4: Que parlem, comencem, sí, no, a parlar. Bueno, no, parlar no hem parat de parlar, eh?
2: No sé si volies deixar per la segona part. O
4: no, bueno, la segona part continuarem.
2: Ja farem alguna cosa. Doncs bé, aquí us porto preparats com moltes, moltes vegades, cada cop que tornem de les vacances, preparo una miqueta el tema de com ens prenem aquesta tornada després del descans. I aquesta vegada... he pensat potser parlar-vos d'allò que es diu la tornada conscient, ser conscients de com ens reincorporem a la rutina normal de la dia a dia, com m'ha dit ella, l'americana encara té molta feina perquè ho he de quantes coses té que fer i fa 4 dies que estava de vacances, i intentar no perdre aquella pau, aquella pau que teníem més durant les vacances, ni tampoc tenir cap culpa del perquè hem de fer tantes coses i no hi arribem i tot això. He pensat, doncs, parlar-vos una miqueta d'això, si us ve de gust escoltar-me. Doncs Bé, primer de tot dir que estic contenta de tornar
4: de i nosaltres de veure't
2: després de la parèntesi estival tan bullent i tan calent, però estic contenta de poder tornar a ser aquí amb vosaltres i doncs espero això, que hàgiu tingut temps per desconnectar, per descansar o senzillament per canviar de ritme, que a vegades només pel fet de canviar de ritme ja són una mica vacances, encara que bueno, no facis viatges.
4: Imma,
2: no?
4: A vegades canviar de ritme vol dir que tens de quedar-te als nets perquè com no van a col·le i a lo millor tens ganes de tornar al ritme,
5: el ritme
4: excitant del
2: però
4: setembre.
2: Jo crec que hi deu haver hagut algun moment en què els pares han fet vacances, no? També, i han deixat descansar.
4: Sí, però no? Hi ha molts pares que han marxat de vacances i s'ha quedat els nets amb...
2: Veus, escolta, això és una guarderia oberta a les 24 hores,
4: sí, 24
2: eh?
4: Va, tu,
2: i tot l'any.
4: Papa, com tu no treballes...
2: Clar, com que no treballo, què vol dir quedar... que no treballo? Bueno, després la gent que treballa, que encara està activa, li passa més aquest xoc de que arribes de les vacances i pum, l'endemà, si pot ser, tornes quan ja te n'has d'anar a treballar, i aquest és com un canvi que està com molt, fa una mica d'estrès i fa una mica de... Hi ha gent que, jo he conegut persones que s'han agafat les vacances partides, és allò que tens un mes quan treballes i s'agafen 15 dies, tornen a treballar 15 més i després se'n tornen a anar els altres 15 perquè diu que si fan un mes, quan tornen ho passen super fatal, els hi costa moltíssim adaptar-se després a la rutina.
4: Jo, Imma, faré un recés, perdona que et talli,
2: no.
4: Però el tema de les vacances, tu has dit farem 15 dies, jo conec persones que han agafat 15 dies ell i després 15 dies ella, perquè el problema que es troben la majoria dels matrimonis quan tornen de vacances és separacions,
2: sí.
4: Perquè acostumats a portar una rutina i no conviure, quan tenen de conviure les 24 hores amb els fills i tot, desastres.
2: Ja
4: està. És el mateix que...
2: Ja les estadístiques ho diuen molt clar, que pugen moltíssim la mitjana al setembre
4: i les violacions.
2: Les violacions també?
4: Sí. Te'n recordes quan venia l'advocada, la Maria Àngels?
2: Sí.
4: Sempre quan passava de les vacances deia, no sabeu la feina que tinc amb les...
2: jubilacions.
4: Amb les jubilacions, les separacions. Això d'estar
2: sí.
4: Treballant, i ai, carinyo quan arriba la nit, ai, quan t'estimo, i un petonet, ja està. A conviure les 24 hores
2: sí.
4: amb la parella, que poden ser tots dos, no és culpar ningú, però és aquesta convivència, diu, hi han hagut, és quan hi han més separacions, sí. Quan es jubilen. Ah. I amb el tema de les vacances passa el mateix.
2: Sí. Bé, jo ara, sobretot, em volia referir...
4: No parlem de separacions,
2: ara. No, i és un tema, no?, perquè, que, clar, la convivència és aquesta història. Però jo ara parlava també una mica d'aquest canvi, no?, que fas, que sembla que el ritme és un altre, perquè igual tens els nens, però ja no és el mateix ritme que, si parlem des del punt de vista dels jubilats, igual et deixen els nens, però ja no han d'estar a les 9 en punt a l'escola, o els has de recollir els 5, si han nombrenat, si han sopat, l'estiu és com més relaxant, si vés a la piscina o és... i llavors quan torna a la rutina engeguem de cop, no? Fem aquell, bueno, fins aquí no hem fet res i ara una altra vegada tota la voràgina aquesta. Llavors pensàvem fer unes quantes receptes per veure si podem prendre'ns una mica més en camp aquesta, aquest tema de que ens toca a tots poc o molt quan acaba l'estiu, que és això de tornar a la rutina del curs, diguem. Però jo no volia parlar del típica llista aquella de com m'organitzaré més bé l'agenda o faré exercici que no n'he fet gaire.
4: Això
2: no?
4: Ho deixem per final d'any.
2: Sí, és el final d'any també ho fem, però sembla que al tornar a les vacances també fem aquests propòsits. Jo em referia més des d'un punt de vista com més personal, més emocional, com podem gestionar aquesta tornada, perquè si ens hi fixem, arriba setembre i sembla que algú pren un botó d'accelerador automàtic, no? Tot s'engega. Setembre aquí és ben bé quan passa l'11, no? Fins a l'11 de setembre sembla que encara durin les vacances, o fins que els nens comencen l'escola. I llavors sembla que es premi el botó i ja tothom a córrer una altra vegada, no? I vinga, de pressa, hem de tornar-hi una altra vegada, hem de començar de nou, hem de tornar al gimnàs, hem de menjar millor, hem de ser més organitzats, hem de rendir el màxim des del primer minut, no? Hem de fer totes les coses que hem dit que faríem. I passem de zero, parlant de la calma aquesta de les vacances, passem de zero a 100 en qüestió d'un cap de setmana, no? S'acaben les vacances i el dilluns ja, pam, engeguem la maquinària, no? A veure, què passa, doncs, quan apareix això? Com fem això? La majoria de vegades la gent pateix estrès. Quan passa aquest canvi, pateix angoixa, estrès, aquesta sensació de no arribaré, no ho faré tot el que em toca, que és molt, i no em donarà temps, i comencem a angoixar-nos una mica.
4: Tornem a fer vacances? Demanem un mes més de vacances?
2: Estem dos mesos, un per fer vacances i l'altre per preparar-nos. Per això jo volia dir això de proposar allò de que diríem la tornada conscient, no? Ser conscients de que tornem i com podem reprendre el nostre dia a dia sense perdre allò que es diu aquella pau que potser en determinats moments vam poder tenir durant l'estiu, i sobretot sense carregar-nos de la famosa culpa aquesta de no arribo a tot, no faig prou, no m'organitzo bé, no sé si arribaré, a veure si ho faig tot. Això sempre ho portem una mica a sobre, sobretot la gent que és activa i que fa moltes coses, no? I, bueno, doncs el primer concepte aquest que m'agradaria compartir amb vosaltres és aquesta necessitat important de les transicions suaus, perquè si us fixeu en la natura, les coses no canvien de cop. Per exemple, si ara és l'estiu i després vindrà l'hivern, però entremig tenim la tardor, que ens prepara una mica per l'hivern, no? Aquesta transició que no ho fem de cop. O bé, entre el dia i la nit, no? El sol se'n va, però no se'n va de cop, sinó que es va fent més fosc, va a la tarda, i després aquests canvis, nit-dia, vacances, no, d'allò, doncs fer-ho com una miqueta així.
4: Hem de tenir l'adaptació, com els nens quan comencen l'escola al setembre.
2: Recordeu que els nens petits els diuen, avui només vinguis una hora.
4: I els no tan petits.
2: Sí, i llavors vol dir, nosaltres també ens interessaria alguna cosa així, perquè en realitat fem gairebé una teràpia d'aquesta, o sigui, no és teràpia, però és un xoc, no? Deixo de no fer res a haver de fer tot. I ja dius, mare meva, com arrenco la maquinària, no? I venen aquí els estrès. I, bueno, llavors, sobretot el que volia parlar era de no carregar-nos en la motxilla aquella de la culpa, de que no fem prou, que només el que volem és descansar i el que hem de fer és estar-nos movent, perquè sempre ens sembla que si no fem alguna cosa, si no som productius, ja no som res, no? No valem. Això ho portem una mica com molt clar, i sembla que hàgim d'estar sempre involucrats amb mil activitats, quan potser doncs no és tan així, no? Bueno, allò que m'agradaria és desmuntar aquest mite que hem d'estar al 100% allò potents
4: actius.
2: I actius, sí. Tenim dret a un període de descompressió que he posat aquí, no? A un procés d'adaptació, cada vegada que fem un canvi, tornar a la rutina no vol dir renunciar absolutament al benestar o al plaer que teníem fa només uns dies quan estàvem de vacances. No vol dir haver-hi de renunciar del tot. Llavors, una miqueta com podem fer aquesta pràctica, doncs podríem fer cada dia unes microvacances. Per exemple, cada dia ens deixem una estoneta per fer unes microvacances i fer-nos una pregunta. Quines coses petites fèiem durant les vacances que ens feien sentir bé? Quina d'aquestes podria tornar a fer? No ho sé, ara no ho sé si em feu cap o si ho rumieu, no sé. Prendre cafè sense mirar el mòbil, això podria ser una que potser heu fet durant les vacances. Caminar 10 minuts però passejant, no? Perquè has de fer exercici per gaudir del sol. O llegir una estona, 10 minuts, ni que sigui, no? Agafar el llibre, parar una mica, no sé. Aquestes petites coses que fèieu durant les vacances sense tenir aquesta càrrega de culpa a la motxilla de que estàs fent llegint quan tens aquí o que tens aquí. Que has de fer, no? Intentar programar-los microvacances una miqueta cada dia.
4: Per això tenim de fer-ho abans de començar l'activitat ja normal, per anar-nos sí. a preparant, o ja un cop hem començat la...
2: Un cop hem començat,
4: ja hem començat.
2: Dit, tinc el dia ple, mires la gent i dius... Però jo tinc una estoneta que prendré 10 minuts al sol, jo què sé, aneu a caminar, 10 minuts. No cal més, perquè no puc més. Però no vol dir que aquella estona tu no facis res, perquè ens, nosaltres tenim aquesta sensació. Sí, home, ara me n'aniré a prendre el sol 10 minuts quan guaita el que tinc.
4: Clar.
2: Tu ho creus? I llavors tenim aquella sensació.
4: El problema és aquest,
2: pot ser que aquesta càrrega que duem a la motxilla de la culpa, de que sempre hem d'estar actius i fent coses, perquè ja hi ha moltes per fer, i que abans fa molts anys deia que el llegir no dona pa. A casa et veien llegir l'idea. Llegir no dóna pa. Com vol dir? Has de produir, perquè si no produeixes no ets ningú, no?
4: Clar, però a vegades arribar a aquest, consens que tu dius és difícil, no? Perquè ara jo poso per exemple, no? I sobretot les dones, perquè aquest tema el portem les dones. Ara ve el canvi d'estació, que ve el canvi de la roba, t'has de canviar la roba, i dius, bueno, com em poso jo a prendre 10 minuts al sol si estàs, tens el cap a l'armari?
2: Sí, sí.
4: Oi?
2: Com estic prenent el sol si encara tinc tot a l'armari amb la roba d'estiu? Per què? Per què fas això, Mari Carmen? Perquè tu aquells 10 minuts no li dones, no el poses en la prioritat que li correspon, que és el que volia explicar. Vull dir, ens pensem que no estem fent res, que com que endolegem, perquè això ens ho han inculcat molt de petits i ho seguim aplicant moltíssim, com si fos, i quan és una feina més això, perquè no és tan fàcil d'organitzar-se, no? Per això jo insisteixo, no? La pregunta és, quina petita cosa que heu gaudit aquestes vacances podeu salvar i integrar-la avui mateix a la vostra vida quotidiana? És per començar, no? I un altre punt, ja canviant de tema, bueno, de mig tema, que té molt a veure, és a on posem la nostra ment tota l'estona durant aquests dies quan tornem, no? Quan tornem a la feina o a les obligacions diàries, la nostra ment tendeix a anar-se'n a dos llocs que no ens ajuden gens. O bé se'n va al passat, que llavors estem, ai, amb el bé que estàvem a les vacances, la nostàlgia, jo que estava a la platja, o jo que estava descansant, no? Se'n va allà, o bé se'n va al futur. Imagina tot el curs que tenim davant, vinga, tasques pendents, quanta feina acumulada, estem amb la ment o a darrere o a davant. Clar, això també ens genera el que jo anomeno com una mena d'angoixa anticipatòria, o sigui, ja abans de que passi res ja ens estem angoixant, no? Ens aclaparem per coses que encara no han passat, i allò ja tindré tot a punt, aquí ja sortirà bé, i el meu fill ja ha fet allò que li vaig dir que faria, no? I estem en el futur, en el futur. O també patim per coses que han quedat enrere, eh? I l'únic que aconseguim és arruïnar-nos al moment present, perquè és en aquell moment que tenim bé per nosaltres, estem amb el cap al darrere, amb allò que ha passat, que ja no hi podem fer res, o amb el cap endavant, que a veure si tot anirà bé o no anirà, quan, pensant coses que no aniran bé, poder, quan encara no han passat, no? Això també ens arruïna el moment present. Bueno, aprendre a evitar l'aquí i l'ara, el moment present, és una cosa molt important, perquè depèn molt de la nostra ment. Si en diem, tindrem 10 minutets per prendre'ns un cafè, per passejar el sol, per agafar o llegir dues pàgines d'un llibre, aquí i ara, fent això, no, ai, que no he fregat els plats, o i ara, que, saps? Si no, estic aquí fent això com la mateixa atenció que poses quan fas una altra cosa que tu consideres productiva, però aquesta també ho és de productiva, perquè produeix benestar per tu mateix. Llavors és una cosa que no sabem fer perquè no ens l'han ensenyat
4: a fer. I com ho podríem fer-ho? Perquè, per exemple, a vegades és complicat, i parlo per mi i per moltes altres persones. A lo millor estàs fent un menjar, que hi ha persona que gaudeix molt fent menjar, però mentre està fent el menjar pensa, oi, tinc la rentadora allà. O sigui, en lloc de gaudir realment d'aquella estona que estàs cuinant, que t'agrada molt, penses, ostres, ja la rentadora s'haurà acabat, l'haig d'anar a estendre, perquè exacte, si no s'arrugarà la roba. O sigui, si tens la rentadora, ostres, que he deixat el rentaplats, sí, i l'haig de treure. Vull dir que potser estàs fent una cosa i no estàs... Sí. Com es pot fer això? Separar?
2: Sí, sí, això és molt important, com tu penses, com tu estàs acostumada a pensar. Perquè si estàs acostumada a pensar que parar i descansar no és per tu, sinó que és, bueno, va, parem i descansem perquè, jo què sé, perquè ja ens hem fet velles i necessitem més descans, no sé, si ho penses que és per això o perquè, bueno, va, una estona que m'han dit que ho haig de fer, que m'estresso. No, no, has d'estar pensant que aquella estona te l'has guardada per tu estar bé. Llavors, si has d'anar a posar la rentadora i tot això, quan acabin els 10 minuts, ja ho pensaràs. Vull dir, és el que tu decideixis pensar, perquè pensar ho decideixes tu, no ho decideix ningú més. Saps? El teu pensament el manes tu i no el pots deixar anar a fregar els plats quan tu t'estàs agafant el descans, el pots deixar anar a que vagi a escombrar, no, estàs
4: això
2: aquí.
4: Això té que veure amb el sentiment de culpabilitat?
2: Sí, és allò que parlàvem també l'altre últim dia, vam parlar del, sí, tema de la culpa, que la culpa depèn molt també de nosaltres, ens la... estem acostumades, ens han educat així, no? A ser actives, no parar mai, jo no sé, s'inquietes, a demostrar que fem moltes coses i que dius, bueno, no està malament, però també no ens han educat en aquella part que sí que hem de dedicar a nosaltres per ser per nosaltres, per estar aquell moment a lo millor sense fer res més que ensumant l'aroma del cafè o mirant com passa una papallona. I tu em diràs, home, amb les coses que tinc a fer, vols que jo ara posi a mirar les papallones?
4: Aquest és un dels problemes que tenim.
2: Per què t'ho dic? Perquè això deixarà, li donarà una oportunitat al teu cervell per descansar, per parar aquests, els plats, la rentadora, els nens, el marit, ai, el metge que tinc el mes que ve, no? Li donarà una oportunitat al teu cap que es pararà de pensar, perquè tu li diràs que això, si et ve el pensament, l'apartaràs i estaràs pel cafè o estaràs per aquella poesia que vas llegir en aquell moment, jo què sé, petites coses, només per allò, perquè tu és la que decideixes què pensa el teu cervell. I llavors què fas? Li dones una oportunitat al teu cervell perquè es netegi. Para, descansa i torna més fresc. Quan tu tornes a la voràgine, que dic jo, torna més fresc i té més capacitat de decisió i té més capacitat de percepció perquè l'has deixat reposar. Sí. Perquè si sempre estàs amb el rum, i no pares, doncs a vegades diu allò que diu... M'ha dit una mica, doncs sí, també, però vaig a fer doncs un petit plaer. Què és un petit plaer? Prendre'm un cafè, mirar pel balcó 10 minuts qui passa pel carrer, no sé. Llavors, o què feia aquest estiu? Va ser aquella butaca d'allà i mira, ara vaig a seure a mi. Una estoneta, perquè no tenim molt temps. Però aquella sí que de veritat deixa estar tot l'altre fora i tu manes. És que tu manes, si vols. Vaja.
4: Que passa que arribar aquí moltes vegades
2: si penses,
4: amb tot el que portem al cap,
2: sí, però és... si penses que ho fas per tu que t'has segur, perquè si ho proves i ho vas fent t'adones que és veritat, perquè no us enganyo, proveu, ho estàs treballant, estàs fent-ho per tu, perquè tu després estàs millor, estàs més tranquil·la, estàs més fresca, vas més, m'entens, vas més lleugera. Llavors és una bona tasca aquesta.
4: Imma, si et sembla, continuarem després. Ara tenim de fer una petita pausa per les notícies i després continuarem, que
2: avui
4: ens vindrà la Júlia, que ens donarà uns quants consells casolans que sempre són molt, molt bons.
2: Les receptes.
4: I continuarem amb tots vosaltres.
2: Molt bé.
4: Doncs bé, venim, tornem de seguit, no marxeu.

0: això pot, ho troba bé, però moltes vegades ja és que quan et desvien les mirades, com volen dir, sí, ara perdré jo 10 minuts ara, saps? I això no es
1: perd. Jo no en sé relaxar, moltes vegades.
2: És que hi ha persones que són molt nervioses i no són capaces, no són capaces de relaxar-se.
1: És intentar-ho, eh? Si ho puc fer-ho jo, pots fer-ho tu, jo crec que tothom ho pot fer-ho. És voler.
2: Todos
1: podemos. És voler i de dir, a veure, si un dia puc fer 4 inspiracions a fons i imaginar-me que estic davant d'un llençol blanc, que no hi ha res, que el meu cervell és aquell llençol blanc, és un dièima, jo
0: sí,
1: faig una mica de tu,
0: sí.
1: Llavors només si ho aconsegueixes un minut ja has guanyat algo, no?
2: Sí, jo m'acuerdo mucho de la Inma, en este aspecto, eh?
0: Perquè tu llavors li has donat una oportunitat al teu cervell perquè es relaxi, i el deixes més fresc perquè després, quan ja se t'acaben els 10 minuts, qui diu 10 minuts diu 3, tu tens més energia, està tot més ben col·locat per prendre decisions, per anar més... És que si ho proves, llavors veus com et dona benefici, i ho busques, llavors ho busques de fer-ho, perquè saps que et va bé, que t'ajuda.
2: Però hay que probarlo, hay que probarlo.
0: Jo sempre dic, proveu, que no heu de comprar res ni pagar res, que és de franc, i home, som catalans, això també ens va bé.
1: Hola, si és de franc,
0: de franc, no hem de comprar res, no hem de fer res, proveu, no, tot és proveu-ho.
1: Perquè el bàsic, Imma, de l'ésser humà és la respiració.
2: És molt important,
1: no? Però crec que, segons tu has dit moltes vegades, la respiració és la base de que la persona es pugui concentrar, es pugui...
0: Arriba exigen a tot arreu on ha d'arribar, perquè sempre estem respirant des d'aquí m'agafo sota el coll, com el pit, i hem de respirar des d'aquí, hem de deixar que penetri l'aire a les orelles, des dels forats del nas, perquè a vegades, ai, l'orella, no sé què, saps, que ens entri bé la respiració. Doncs mira, potser parar 10 minuts per respirar, només respirar també pot estar bé.
3: Nosaltres ens vam fer un curs a la feina per controlar l'estrès, i la noia que feia la xerrada i de més, va haver un moment que ens va dir, bueno, ara mirarem aviam si aconseguim desconnectar de tot, i anàvem fent el que ella ens deia, ara respireu això, ara escolteu, noteu la mà, noteu el braç, noteu el d'això. Jo vaig haver un moment que vaig perdre la noció, i fins que no va tornar a parlar ella, que estàvem tots en silenci, és com allò de dir, m'he dormit.
0: Estaves pendent del teu cos.
3: Sí, totalment, desconnectada. Clar. Total, total.
0: Sí, sí. Aquesta és, vaig a fer un escaneig del meu cos i vaig respirant, ara envio la respiració als meus peus, ara... Això ho pots fer amb ràpid i respirant bé, i es diu escanejar el cos. Ara li donaré la volta al cervell, li dones les voltes, t'imagines, no? I això és que és el que diu ella, et desconnectes, perquè llavors és quan estàs fent aquella mirada interna.
3: I no va durar gaire, vull dir, no sé si van ser un quart d'hora.
0: 10 minuts, en 10 minuts fem. I aquestes respiracions, a més, ens reforcen el sistema immunològic. No ens acostipem tant, no, perquè l'estrès és el contrari, ens el rebaixa. Quan estàs passant un disgust o estàs molt, això baixa i dius, oi, només faig que encostipar-me, no sé què, perquè has baixat defenses. No.
2: Es que nos ponemos en tensión, es verdad, no nos damos cuenta. Y cuando tú quieres relajarte y haces esto que tú dices, Inma, pues dices, oye, si tengo las manos apretadas, los puños cerrados ahí,
0: o la
2: mandíbula ahí, estoy apretando los dientes.
3: Las cervicales.
2: Estás congestionada.
0: Estás en estat d'allò que diu d'energia, de fer, i per això estàs així.
1: Després d'aquesta experiència que vas tenir, has provat tornar-ho a fer alguna altra vegada?
3: He provat i no ha donat.
1: I no has pogut?
3: No.
1: Perquè suposo que després et devies sentir tan bé.
3: Molt. Molt.
0: Quan ho vas provar no et deia ningú res?
1: La professora
2: era dirigida. Estava dirigida.
0: Pots posar al YouTube, n'està ple. De fer això.
3: Sí,
0: hi posen ja una musiqueta i una veu suau, però perquè llavors et va dirigint la veu, saps? Com
3: sí.
0: No cal que tu facis tu sola.
3: Pots fer-ho
0: tu sola, però
3: has de tindre molta pràctica en fer-ho.
0: Sí.
3: Quan ja tens molta pràctica, suposo
0: ja ho fas.
3: Que ja ho fas perfecte. Però,
0: i quan et fa mal algo, que no sé si a vegades, ara que som tan joves i estupendes, que dius, ara
2: per què
0: em fa mal aquesta cama?
2: ¿Cómo tienes el alma tú?
0: No, és el que te digo, tan joves i estupendes.
1: Jo com no me la veig...

0: Sientes el alma.
1: Doncs et fa mal una cama de cop i volta que no ens feia mal. Tu pares un moment l'atenció i t'estàs per aquella cama i li dius, no cal que li diguis res, però allò, vas a veure-la i no cal que la toquis si no vols, no? Estàs una miqueta parant atenció allà. No vull dir que després no et continuï fent mal, però rebaixa tot molt. És ja com vulguem dir, vale, estic aquí, saps?
2: És que una vegada crec que ho vaig explicar aquí un dia quan estava el doctor Gispert, vaig comentar, us en recordeu a la tele que sortia el doctor Rosado?
3: Sí,
2: el doctor Rosado va dir un dia que una de les seves intervencions va dir el dolor és sugestiu sempre, i va haver una persona que li va dir, no, jo quan tinc dolor, li va dir, sí, però mira, tu ara agafes el cotxe i tens un mal de queixal molt fort i vas rabiant i de cop i volta se t'atravessa una persona i l'atropelles, tu baixaràs d'aquell cotxe i no sentiràs dolor. I clar,
3: perquè has desviado,
2: ens
3: has desviado,
2: va donar molt que pensar.
1: Ja no te'n recordes de que et feia mal
2: ens
1: res,
2: va donar, ho dic per lo que diu la Imma, sí, sí. Que el mateix passa si tens el dolor centralitzat en un puesto i a lo millor el teu focus, la teva ment va enfocada en aquella cama o en aquell braç o en aquella orella, el dolor es va aliviant, no?
1: Igual que com si, saps? En aquell moment, en comptes de no pensar en la cama, perquè està allà, pensa en la cama i li dius, ara anirem millor, ara dona-li la volta, la vaig a rodejar, vaig a passar per dintre, vaig anar al peu i torno a pujar, perquè igual necessites energia, jo què sé. Saps allò? Que sembla que no, i tot es rebaixa, perquè clar, si em fa mal et comença a posar tensa, i ara precisament ara m'he de fer mal a la cama, que haig d'anar de pressa no sé on, o ara m'ha agafat un mal de cap, a veure per què tinc un mal de cap. Doncs és, ja
3: però
1: anar canviant,
3: s'acrecenta el dolor, sí. Al estar estressado,
1: això sí, agafes
3: la preocupació,
1: ho fas sol ja, quan et ve tu t'organitzes i vas fent, però a vegades no dona tant resultats. Si fa molt mal, és alguna cosa que realment
3: està
1: malament,
3: quan duele, hay que decir pues que quan duele una muela, duele una metge, muela, perquè jo he tenido dolor de muela,
2: perquè llavors és
3: bien verdad que
2: quan et fa mal un queixal, sí, et concentres en aquest mal de queixal.
3: Sí, però ja que no és un dolor molt fuerte, sí. Entonces quiero decir que no sí que cuesta un poquito, clar, de desviar, desviar l'atenció. Hay dolores y dolores.
2: Bueno, el mal tot és dolent, sí, que per això se li diu mal.
1: Perquè potser té forcat o té algo, vull dir, té algo, però allò, ara em referia a aquests mals que vas.
3: Sí, que estamos siempre doloridos.
1: Que vas, dius, ara perquè em fa mal la cama, que després se'n van, si te n'has anat a fer una altra cosa i així potser se'n van, però en aquell moment, si potser li és una mica d'atenció en el sentit, sí, vale, estic aquí, a veure què tens, no? O alguna cosa així, tot es va relaxant més, és una altra
3: és
1: història.
3: És molt important el saber relajar-se i el hablar con tu cuerpo.
1: La ment és molt poderosa.
2: Ui, la ment ens juga coses, moltes, sí, males passades.
3: Sí.
2: Julia,
3: muchas males passades.
2: Ens portaves també la poesia?
3: Sí, també, sí, va dirigida a mi pueblo.
1: Ah, molt bé.
2: Tot al pueblo d'Extremadura, avui,
3: este,
2: eh?
3: Sí, esta vez sí. Al pueblo donde nací, y donde está la casa donde nací, que yo no nací en un hospital, nací en una casa de allí.
1: Bueno, sí.
3: Y la cama, y todavía está la cama. Guardamos, sí, la cama en la casa. Sí, es de aquellas plateadas antiguas.
2: ¿De quina part d'Extremadura?
3: Es de Badajoz. Se llama Garlitos, mi pueblo.
1: ¿Com?
3: Garlitos.
1: Ah, sí, no hubiese sentit mai, sí. Garlitos. ¿Y está prop de Badajoz?
3: Está más cerca de Ciudad Real que de Badajoz, porque de Badajoz está a 200 kilómetros.
2: Déu-n'hi-do.
3: Fíjate, y sin embargo de Ciudad Real está más cerquita. Y de Córdoba, por ejemplo, está a 128 kilómetros.
2: Sí, está más cap al sur, ¿no?
3: Ahí está. Pero, sin embargo, pues pertenece a Badajoz.
2: Ah, perquè aquí coneixem, sembla que quan diguin Extremadura hi ha Azuaga, oi?
3: Sí, claro, porque aquí hay mucha gente de Azuaga.
2: Aquí hi ha molta gent, molta
3: gent. Pero, sin embargo, en San Vicente, de mi pueblo, hay medio San Vicente.
1: ¿Sí?
3: Sí, sí, se ve que se vinieron ahí medio San Vicente. Nosotros cuando vinimos, no vinimos al pueblo de Cayús, yo vine a un pueblo que se llama Cayús, que está cerca de Manresa,
2: ¿eh?
3: Y ahí hice la comunión, vivimos 4 años y después nos fuimos a Cardona. ¿Habéis escuchado hablar de Cardona? Hay un castillo muy bonito, un parador turístico y esto. Las minas de sal.
2: Las minas, sí, exacto.
3: Sí, pues me vengo a referir que ahí es donde he vivido toda mi adolescencia y todo esto.
2: Bueno, por ahora es Chamboyana.
3: Ahí está, y después me vine a Hospitalet. Ahí conocí a mi marido.
2: Recorregut. mig Catalunya.
1: Sí, noi.
3: Ahí está. Conocí a mi marido, nos vinimos a vivir a Sant Boi. En Sant Boi es donde más tiempo llevo, claro. Aquí ya llevo 40 y pico de años, ¿eh?
2: Bueno.
3: Que no son pocos, ¿eh?
1: Hoy día es mucha vida.
3: Sí, toda la vida, que para mí, claro, que aquí Sant Boi es muy importante para mí, que me vengo a referir que, claro, el sitio donde he nacido, como no he dejado de ir nunca, que quiero decir que desde que me vine, pues cada año he ido, cada año, pues es como que allí hasta me esperan, ¿sabes? Cuando claro. me ven que no voy, ah, pues no ha venido todavía aquella, ¿sabes? Entonces es como que estoy enraizada.
2: Lo curiós de les persones que, que han vingut, han emigrat aquí, jo parlo pels meus pares, no? La meva mare, bueno, la meva mare va néixer aquí, el meu pare va néixer a la província de Castelló, però quan se n'anaven allà van vindre a viure aquí, i quan anaven allà eren els catalans i aquí eren els valencians.
3: Sí, jo ahir soy la catalana.
1: Sí, a mi me
3: dicen los catalanes. Sí, ahí es la costumbre.
2: Sí.
3: Pero bueno, que es eso, ¿no?
2: Anem a la poesia.
3: Que quiero a los dos sitios, vamos. Mis días en Garlitos. Regresar es siempre volver a respirar. Dejar atrás el ruido y la prisa de la gente. Para encontrar de nuevo ese rincón ausente donde el tiempo por fin se quiere descuidar. Son mis vacaciones de tierra y de sol, el reencuentro con las calles de mi infancia, donde en cada esquina se acorta la distancia y las tardes se duermen bajo el arrebol. Garlitos es mi pausa, mi refugio, mi hogar, el pueblo que me vio nacer y que me espera, donde la vida es tan simple y verdadera que no hace falta nada más que contemplar. Me llevo su aire limpio guardado en la memoria, el eco de las risas, el café compartido, los caminos que tantas veces he corrido y un verano más que se suma a nuestra historia.
1: Molt bé.
2: Molt maco,
1: vas escriure allà? Sí. Vas escriure allà?
2: Molt maco.
3: Sí, la escriví allí. Bueno, siempre algún ratito dejas, ¿no? Aunque quiero decir que cuando voy en época de fiestas, claro. Y eso, ¿sabes? Y bueno, que no sé, que lo dedicas también a otras cosas, ¿no?
2: No, es que la Julia es una gran poetisa, ¿eh?
3: Sí, pero no te creas que en este tiempo, digamos, descuido un poco, ¿eh? Escribo alguna cosa, pero poco.
2: Però,
3: estoy
2: bueno,
3: más dedicada ya...
2: a la calle. Julia, tot l'any,
3: ah,
2: tu et dediques...
3: Sí, eso sí.
2: Perquè ella va començar de la mà de la Carmen Raig. La Carmen Raig va ser la que va iniciar la... Perquè la
3: el
2: Julia
3: taller,
2: és una de les més antigues de Ràdio Sant Boi, una de les pioneres.
3: De les pioneres,
2: tu,
3: sí.
2: Tu la...
3: La Candela.
2: La Candela Ballesteros.
3: Sí.
2: Bueno, sou les que esteu ara.
3: Ahí està.
2: Bueno, la Candela no ve gaire per problemes amb el marit, però...
3: Però sigue dues... con la poesia, eh? Ella sigue con
2: ella,
3: la poesia.
2: La Candela Ballesteros fa unes poesies i té ja 90 anys, no?
3: 91.
2: 91 anys.
1: I que la veus i...
3: I és que parece... Exactament, és que tiene una vitalidad.
1: Perfectament. Jo me la miro i penso, no podrà ser, penseu.
2: No, està.
3: No, és que no la veo, jo d'esta edat, digo, madre mía, sí.
2: Quan ha vingut aquí a la ràdio, ara, malauradament no ve, perquè crec que és una persona molt eficient per aquí, per la ràdio.
3: Molt complidora, sí, ella que se hace algo.
2: Bueno, esperem que torni a venir,
1: sí,
2: no trigarà gaire. Però ella, les poesies que feia i que fa, tu poses a Facebook i fa unes poesies, sí, que és que sí. Jo no sóc gens poeta, no? Però m'encanten les...
3: No,
1: perquè és una persona
3: coses.
1: Molt sensible i molt sàvia.
3: Sí, ama también su tierra Castilla, tampoco la olvida.
2: Sí, ella,
3: está entre dos corazones, como ella dice, ¿no? Castilla y Cataluña, ¿no?
1: Sí, me estima mucho Cataluña.
3: Es verdad, este año puede que vayamos juntas al taller de poesía.
2: Sí.
3: De momento todavía no hemos comenzado, porque resulta que su profesor, porque ella se apuntó a poesía en catalán. Que fíjate, con la edad que tiene,
1: pues, ella le encanta.
3: Sí, ella se decidió, dijo, voy a intentarlo. Y bueno, y el profesor pues tenía como... Es un eminente, digamos, de la poesía, pues se ve que le habrán salido otras cosas y lo ha dejado. Y han ido quedando más reducido el taller este y a lo mejor nos juntan con el de castellano. Y estamos esperando a ver cuándo nos dan, el día, que creo que será para primeros de octubre. Y también el lugar donde lo hacemos, porque el castellano se hacía en Can Masallera y el catalán se hacía en el Casal de Marianao. A ver cuál de los dos deciden...
2: Claro, os teniu que unificar.
3: Ahí está, los tienen que unificar, eso es.
2: Però bueno,
3: Cuando comenzamos, ya comenzamos así con la Carmen Reich, ¿eh? Sí, ella sí, nos daba catalán y castellano, es que... con el Josep López, que vino a la ràdio
2: Josep
3: també.
2: López, la dona...
3: Sí. La,
2: com es...
3: Espérate, que ara no me viene el nombre tampoco, poc, i mira si lo sé, ¿eh?
2: La Teresa.
3: No, Teresa no.
2: Bueno, la Teresa és la que vivia allà a prop de l'església.
3: Sí,
2: aquella també venia a la ràdio.
3: Aquesta no venia a la poesia. La Teresa venia a la ràdio.
2: A la ràdio, sí.
3: A la ràdio. Mercè Gambús era que venia. També que tiene 90...
2: La Mercè
3: Gambús tiene al menos 92 años, sí. También, ¿eh? Y sigue también, ¿eh?
1: Quan fortes no, aquestes dones, ¿eh?
2: No, la Carmen Raig, si l'haguéssiu... Bueno, encara, gràcies a Déu, que és viva, no? És una persona que passa que... Li costava molt parlar tanta estona, s'ofegava molt.
3: No, que ella padece mucho de dolores, es lo que estamos diciendo.
2: Y problema d'asma, no?
3: Hasta cierto punto, pues no puedes apartarlo, ¿no?
1: Claro, el cos es va deteriorant.
3: Y entonces, con el tiempo, pues...
2: Però era, a part, és escriptora, escriu
3: llibres. Sí, tiene libros muy bonitos.
2: Era
3: escrito haiku, muchas cosas.
2: Kaiku, vull dir, molt, molt. A veure, jo estic aquí gràcies a ella, no? Perquè n'hi he après molt d'ella i suposo que encara tingué d'aprendre'n, perquè ella era una gran professional.
3: Sí, sí, como ella decía, yo no he estudiado nunca, pero no, desde pero luego lo llevo dentro de esto. Sí, es que sí. Yo dice, yo nací con esto, dice, entonces he nacido para poder enseñar.
1: Ajá.
3: ¿Entiendes? Ella ha ido aprendiendo, fue al seminario y todo, aprendió mucho más y lo ha ofrecido a las personas, la verdad.
2: Sí, sí.
3: Y cuando empezó ella, empezó la Montserrat Añá también, que también ahora es muerta, también que murió joven, ¿eh? 68 años tenía.
1: ¿Qué tal?
3: Se murió pues ahora, no sé, ahora 2 o 3 años que murió.
2: Sí, bueno.
3: Empezó con manualidades, las dos juntas empezaron, decidieron hacer el taller de manualidades y de poesía.
2: Molt bé.
3: Y yo me apunté al de manualidades también y estuve también unos años haciendo manualidades con ella.
2: Molt bé, molt bé.
3: Que me dolió mucho, la verdad, cuando murió, porque es lo que decimos, que no esperas que la gente se vaya. No,
2: bueno, ens en anem. Sí, igual sí. Que venim, sí. Venim per marxar.
3: Estamos de paso.
1: Acabem el que estàvem parlant.
2: Continuem, Imma. Hem fet aquest recés estàvem perquè la Júlia ens aportés els seus consells.
3: Per bueno, he podido així. Llegar a tiempo, que no lo sabía.
1: Per els que no ens estiguessin escoltant en la primera part, estàvem parlant de com ens organitzem per la tornada de les vacances, llavors per viure-les amb el menys estrès possible, i llavors estàvem mirant doncs, que fos una tornada més per nosaltres, més personal, més emocional, no aquella de vinga a treballar i ja està. I havíem arribat doncs això, l'última cosa que hem dit és que sempre estem pensant en el que ja ha passat i en el que vindrà en comptes d'estar amb l'aquí i l'ara, i que era molt important doncs viure l'aquí i l'ara. I llavors hem entrat a parlar de les respiracions i hem vingut a parar fins aquí, oi, Mari Carmen?
2: Sí, exactament.
1: I llavors l'altra proposta que em quedava per dir-vos era desmuntar això de la culpa de no ser, no ja superproductius sinó ultraproductius, perquè sempre tenim aquesta sensació que hem d'estar fent coses, generant coses i no parar, perquè si parem fem això que hem dit de parar i respirar, o sembla que estem perdent el temps, no? Que estem com gandulejant i això no ens agrada, i jo volia canviar aquesta visió, no? I arribem a aquest punt que és el més profund, que és la culpa, quan tenim culpa de no ser superproductius, no? Allò que mires l'agenda i no hi ha gaires coses, penses, ai, que ja m'estic quedant fora, o ja saps allò, aquesta angoixa o aquesta falera que tenim d'omplir-ho tot. I què vull dir amb això que us explico? Doncs que vivim en una cultura que ens mesura pel que fem i no pel que som. Llavors, esclar, ens dediquem molt a fer. Sembla que si l'agenda no està plena a vessar, ja no som útils, no? Tenim com aquesta idea arrelada, i per això quan parem a descansar és quan el nostre ritme baixa, i sovint apareix aquesta veu interna que ens diu que hauríem de fer més coses. I això ens passa moltes vegades, però si reflexionem, el descans no és un premi que ens hem de guanyar després de treballar, perquè és com, aquesta és la idea, no? I ja quan estem treballant fins a l'esgotament, llavors sí que ens mereixem un descans, però sembla que això no ens ho mereixem si no és així. I el descans el que és una necessitat biològica, tant emocional com mental, és molt important. Sense descans de qualitat no hi ha benestar ni salut possible, no n'hi ha. O sigui que sí que ens hem de posar dins de tot aquesta manera de fer coses, també fer això, no? Si aquest curs que comença, poguéssim mesurar el nostre èxit, no? El nostre ser, no pas per la quantitat de tasques que hem fet, no? Hem tingut una llista i les hem ratllat totes, les hem fet totes, sinó que la mesuréssim per la quantitat de paus interiors que ens hem mantingut al llarg del dia, tot això potser ens donaria una altra resposta del que significa aquest canvi de deixar les vacances, que sembla que ja sí que ens donem més permís per estar més així, que no pas quan estem treballant, que sembla que això ja no pugui ser, no? Hem de pensar que tenim tot el dret a anar més a poc, sense haver de demanar perdó a ningú. Ja, si hem de fer menys coses, fem més coses. Jo ara havia posat aquí una mica de resum, no, de tota la xerrada, que ja anirà bé pels que no han sentit la primera part. Eren tres idees principals, no? Donar-nos temps, o sigui, és dona't temps, no cal estar al 100% des del primer dia, concedeix-te una transició amable i busca microvacances diàries, allò que hem dit, els 10 minutets, les microvacances, amb aquella cosa que sí que fèiem durant les vacances i que no ens feia sentir malament. I després el 2 seria centra't en l'avui, l'aquí i ara. La ment viatja al passat o al futur, però la vida on passa la vida és aquí, en el present. Pensa només en el dia d'avui, lleves al matí, dia a dia, perquè si no és que et tornaràs boja, perquè si vas posant inputs del passat i del present, això no pot ser. I la tercera seria això d'alliberar aquesta culpa, descansar, anar a un ritme sostenible no és perdre el temps, i el que sí que és cuidar, que cuides de la teva salut. Això és una tasca, també és una tasca més important per nosaltres. Llavors havia posat una mica de deures per tothom, i bueno, era perquè triéssiu una sola d'aquestes idees que us acabo de dir i que la poseu en pràctica, no? Regalar-vos 10 minuts del dia de calma absoluta sense sentir cap culpa, que podria ser un deure. Sí, si fem els deures, doncs després estem més bé.
2: Molt difícil, eh?
1: Molt difícil. I fins aquí era el que us volia explicar.
3: M'agradaria que us fes profit. No és tan difícil, Mari Carmen.
1: Bueno, si pensem...
2: Tot depèn de la persona, no?
3: Sí, del caràcter que tenga, claro, de lo nervioso que sea.
2: I de saber-te concentrar. A veure, sí. Hi ha persona que se sap concentrar, però hi ha persona, el que he comentat abans, que potser està fent el dinar i està pensant en la rentadora, o està fent el llit, o està a l'ordinador i està pensant, no, i ara tinc d'anar a comprar aquí. Vull dir que té la ment tan diversificada que concentrar-se 10 minuts...
3: Bueno, yo a veces persona... me pasa, que la tengo en varios sitios, pero que intento
1: hi ha una idea molt,
3: desconectar.
1: Clar, hi ha una idea molt important, que és aquesta de sentir-nos útils, no? Perquè, sobretot, ara tu que t'acabes de jubilar, no? És allò que dius, tot allò que...
2: El maig, es va jubilar el maig.
1: Sí, el maig. No sé si ho hem dit per entès.
0: Crec que sí, que s'ha comentat. No? Sí que m'ha costat, però... Lo que sí que tenia clar era, quan em vaig jubilar a meitat de maig, era que fins al setembre no faria res, cap obligació, tret dels nets, tret de la família, però no tindria cap més obligació. Vé d'aixecar aquesta hora, Em vaig posar una hora per aixecar-me, i no abans, que eren les 8, i des de les 6 a les 8... M'ha costat quedar-me al llit, no sabeu com.
1: Abans et llevaves a les 6.
0: M'ha llevat a les 6 i em segueixo despertant a les 6. Clar. Però dic, no, gira't. I el que sí que he fet és, que no l'havia fet amb, crec que mai, seure al sofà, agafar un llibre i passar-me una hora, dues hores i així, de dir, Hi havia moments que deia, és que hauria de fer...
1: Eh?
0: No, estic lleixint.
1: Exacte.
0: I m'he quedat lleixint i ha sigut algo boníssim per mi.
3: Mira, esas dos hores, això, de les 6 a les 8...
2: Això és un pas endavant que has fet, eh?
0: Sí. Fins al setembre no he fet... No m'he ficat a cap obligació de res.
1: Uh-huh.
0: M'ha costat.
2: Però ara no ho deixis.
0: No.
2: Ara fes-te també aquest ratet, dues hores. Posa una.
0: Sí.
2: Per llegir.
1: Sí, perquè llavors, jo quan ho he dit això, anava perquè nosaltres, com que ja no treballem i ja en som grans, tenim la necessitat, jo no sé, vull dir, potser m'equivoco, però a vosaltres no us passa, però d'allò, no vull deixar de sentir-me útil. Útil pels altres, útil per la útil, no sóc una persona, perquè com que hi ha aquest analisme que n'hi ha, sí. Ja, que ja fas gran sí. I t'has d'anar reivindicant tot el dia, perquè ja des de la infermera simpàtica que diu, ai mira que mona, segons el que dius, que dius, mare de Déu,
2: el que et parla
1: santíssima.
2: De dir, ai què passa Marieta,
1: sí, mare de Déu,
2: que tracta com si fossis una nena.
1: Tots aquests detalls, que n'hi ha molts més, un dia ho faria, tota la llista de detalls que t'aparten i llavors tu t'has d'anar reivindicant moltes vegades, perquè clar, se suposa que ja no en tens de mòbils, o se suposa que tu no, ja com que tens aquesta edat i llavors
3: ja no sirves per a...
1: És com cada cop et volen arraconar i tu et vols reafirmar,
2: tens d'anar demostrant contínuament, no? Que això és, sí. Aquesta lluita de
1: tinc
2: de demostrar que no ets una inútil,
1: sí.
2: Possiblement
3: que té algú que li posi
1: que té algú que li posi un correu electrònic.
3: Ja ves.
1: Per exemple, diu, no tinc ningú, però si vol li explico com es posa, has de fer, però amb gràcia, no? Sense enfadar-te, però dic, detalls d'aquests, no? Que diu, sí que sé comptar, no em compta el meu marit perquè no existeix, coses d'aquestes. Doncs això, com que ens queda aquesta recança de que no volem desaparèixer, no volem que se'ns emargini, volem ser útils, però com a dones i també els homes, Els homes iguals, hi passa. Doncs hi ha aquesta falera de tenir l'agenda plena, de portar la casa, de tenir els nets, perquè estem aquí i volem ser útils i volem ser visibles, però no està molt bé, vull fer coses, mira, ara em dono una treva de 3 mesos de ni pensar en què faré, llegeixo, que això és molt savi, perquè pensa que jo tracto molta gent que jugui això i hi ha uns drames aquí, molt de vegades, perquè clar, de les 24 hores, més de 10, perquè entre el 8 de la feina i anar i venir tot, t'ocupa tot el dia, quan allò no hi és, que ha desaparegut, aquí hi ha molt a dir.
2: L'adaptació
3: és molt important, és molt important.
1: Sí, però en realitat tu vols continuar estant aquí, saps com va la IA, doncs vols aprendre o no sé, no per estar al dia, perquè és per estar aquí, perquè t'agrada, per fer coses, per ser útil. Llavors això també ens genera aquest estrès, aquesta cosa de jo encara serveixo, a mi no em marginaran, i no passa per aquí que tu no et marginin, que sí una en part, però que no és tampoc això, perquè tu estàs aquí i hi estàs, llavors no cal, a vegades tampoc cal voler demostrar, saps, perquè hi ha molt estrès en això, no sé si mai us heu sentit, sí. Així com a veure que em bandejaran, no? Com i amb aquesta edat on vas, no? Okay, amb aquesta edat on vas i la mateixa societat et va posant, truques al banc, bueno, pues, per ser client sènior ja la passem per davant, penses gràcies, me n'alegro, però dius, bueno, vols dir que cal, o el senyor, bueno, ara no el puc atendre, però com que és gran, doncs la tinc. Dius, saps allò que dius, bueno, que escolta, jo seré gran, però faig el mateix que, no, a veure, potser no aixecaré les mateixes peses al gimnàs, però fer tot de moment encara, i és aquesta cosa que també nosaltres l'hem de tenir en compte, que lluitem contra això dins de la societat.
2: Però en contrapartida hi ha persones que volen això, escolta'm, atén-me que jo sóc gran.
1: Sí,
3: sí,
1: llavors,
3: sí.
2: És que la mateixa persona que vol
3: viejas antes de tiempo.
1: Sí. Bueno, perquè hi ha tota aquesta reivindicació, que és veritat que hi ha una bona part de la gent gran que tot això que s'ha de fer ara cada cop que vas al banc o que donen una targeta, que és complicadíssim perquè és superdivertit, que cada vegada et posen més barreres perquè són de seguretat, però a la targeta ja no surt els 3 números de darrere, tens 6 minuts que te'n donaré un si tu m'ho demanes, i tens 6 minuts per posar-lo en el... I dius, mare meva, clar, això...
3: O compliquen, és que compliquen les coses.
1: Jo també entenc que no tots estem aquí, ja que sí, perquè per la vida hem tocat informàtica i estem al cas, però que hi ha molts i molts que no estan aquí.
3: Llavors,
1: per això passa això, escolti, jo soc gran i em dóna la gana de tanta tonteria i tanta cosa d'informàtica.
3: Hi ha vegades... Sí, és que parece que te tomen el pelo, claro.
2: Moltes persones que m'ho han comentat, no? Jo, diu, quan la primera vegada que vaig pujar a l'autobús i em van cedir el seient, diu, per mi va ser un trauma. Sí. Clar.
1: No t'agrada, no penses com?
2: I dius, bueno,
1: ja estic perdeta.
2: A mi no em fa res. Però, a mi, si em diuen,
3: però no serà un xico joven, no serà un xico joven, perquè jo recuerdo una vez que un xico bien joven me dice, ¿te quieres levantar del asiento y dejarme sentar a mí?
2: Sí?
3: Esto me ocurrió a mí. Dice, ¿te quieres? Porque estaba lleno el autobús. Dice, ¿te quieres sentar? Porque venía de fiesta. Este venía de fiesta.
1: Ay, que encara anava.
2: Se ve que llavors venia... no parlava, ell parlava el licor.
3: Y dice, ¿te quieres sentar? Dice, ¿te quieres levantar y dejarme sentar? Dice, que vengo cansado. Y yo digo, mira, me veía un joven,
2: No, però que és cert, no? Que passa moltes vegades. Després t'acostumes i ho trobes el més natural, però la primera vegada que encara no t'adaptes a que t'has fet gran i que et diuen, vols seure, senyora?
3: No, que jo soy senyorita todavía, jo soy senyorita.
1: Però... Sí, és allò que tens por de quedar-te fora. I aquesta... Això també, aquest estrès que ens porta, això.
3: Hay que seguir, hay que aceptar, quiero decir, que sabemos que tenemos que envejecer y entonces pues nos tenemos que ir mentalizando que esto es algo que va a ocurrir.
2: Sí. Ens anem fent grans.
3: I aunque nos cueste... Sí.
2: No tenim d'envellir. Envellir,
3: no, envejece el cuerpo, el cuerpo envejece.
2: Envelleix.
1: Ja ho és, sí.
2: I hi ha persona que amb 90 anys s'està fent gran, però...
3: És el alma la que no envejece nunca. Jo, mi alma està, però jovencíssima.
1: No, com diu el Clint Eastwood, no? Que és aquest home...
4: Sí, Déu-n'hi-do, que té 90 i pico, no, ja?
1: Els té, encara està viu, no? Sí, jo crec que sí. No deixis entrar al viejo. Saps?
4: Sí, sí, sí.
1: No deixis entrar el vell.
3: Mira, ha enterrat a su mujer.
1: Tu t'arrugaràs i tot, però no deixis entrar el vell. Saps?
4: O la vella. Jo no em trobo. Jo no em trobo.
3: Mira, pensava enterrar.
4: Una jubilada gran i... No.
3: No, que el Clint Eastwood este, que su mujer tenía 65 años.
1: Sí,
3: y claro. Ella pensaban más bien que lo iba a enterrar a él, ¿no?
1: Pues no,
3: ha fallecido ella antes que él.
2: Home, jo em trobo el casal, que jo estic al casal de Santa Coloma, i hi ha persones grans, inclús més grans que jo, que no venen al casal perquè allà tots són vells.
1: Sí, sí, i ells no ho són.
2: I clar,
1: sí, sí.
2: No.
1: Això ho deia la meva avia.
2: A mi em sap greu.
1: Perquè ella no era vella. Sí, sí.
3: Bueno, a mi madre tampoc li gustava ir al casal.
1: No vaig aquí jo.
3: Sí.
2: Però no és ser vell, és una persona gran i activa.
1: Sí,
2: perquè
1: sí.
2: No és un asilo, un casal no és un asilo. Ni les residències, que si parlem de residències que abans deies... inclús ara hi ha persona que encara diu, ai, te l'ha tancat a l'asilo.
1: Sí.
2: No, senyor. Ara són residències geriàtriques que no tenen res a veure amb un asilo.
1: Sí, també l'he canviat.
3: Lo que pasa que hablan tanto de las residencias...
1: Que ho han tret també, la denominació llar d'avis.
2: Abans era el casal dels avis.
1: Sí.
2: Abans, aquí inclús aquí a Sant Boi, no eren el casal de la gent gran, era el casal dels avis.
1: Sí, sí, o la llar d'avis, que posaven llar d'avis.
3: Pero digo, Mari Carmen, que como hablan tanto a veces de las residencias, que si en esta residencia no tratan bien a los ancianos, que si en la otra residencia pues también les han hecho no sé qué, y a veces esto, digamos, pues claro, a la gente los asusta, ¿no?
1: Sí.
3: Y entonces por eso es... tienen ese miedo a la residencia.
2: Ara,
3: no totes són iguals.
2: Ara estem parlant del tema de residències un dia, perquè ara només ens queden 5 minuts i no tindrem temps.
3: Però és eso de los asilos, que dices tú del asilo. Lo ven como asilo.
2: Quin tipus de vivenda creieu que és el més adequat per la gent gran?
1: És que en aquest país
2: estem parlant de...
1: no n'hi ha, perquè jo quan vaig fer postgrau d'envelliment actiu va venir un arquitecte que ara no em sortirà el nom, que era en Calle de Rodes, que és bastant conegut, i va explicar tot el que aquest país no té la normativa per fer els pisos ja pensant en que la gent es farà gran, i explicava tot el tema del lavabo per poder-te aixecar, perquè hi ha gent que a l'esquena està malament i aixecar-se del lavabo és una pel·lícula, s'han de comprar lavabos més alts, després han de fer obres a casa perquè els han enfocat banyeres, i diu, és que hi hauria d'haver una normativa amb les escales, amb tot, que ja hi va sentir per dintre dels pisos. Ella, jo vaig amb una calle de rodes, que pot ser que quan arribi a ser molt gran i vagi, crisis i molt, no puc anar a moltes cases dels meus amics i quan no em conviden a sopar així perquè no hi ha lavabo adequat, perquè no passo pel passadís, perquè... I això és una mancança brutal.
2: Però no pensem ni nosaltres, perquè nosaltres ens comprarem un pis, ens comprarem un sisè pis i amb quatre habitacions, quatre quartos de bany,
1: i no pensem
2: que arribarà un punt que et sobraran de quatre, te'n sobraran cinc.
3: Però eso cuando eres joven, pero cuando vas siendo más mayor sí que lo piensas.
2: Bueno, pues precisament, però quan tu et compres
3: claro,
2: allò no hi penses.
3: Quan lo compres no piensas nada.
2: Llavors després et dius, bueno, quin és el sistema? Perquè ara s'està parlant molt dels pisos socials, però un pis social no deixa de ser un pis.
3: ¿Eh? Es que es depende de cómo se encuentre la persona también, claro, las necesidades
2: estem
3: que tenga esa
2: persona.
3: Estem parlant de
2: persones com nosaltres.
3: Válidas. Si són persones
1: no cal ser menys vàlida, per exemple.
3: És que si són persones com nosaltres no nos queremos salir de casa, no queremos ir
2: bueno,
3: a ningún piso.
2: Però arribarà un punt que nosaltres, tot i sent actives i tot, ens anirem fent grans i la casa ens sobrarà.
3: Claro, y los hijos no pueden estar por ti.
2: O et quedaràs sola, claro. I llavors necessites... Però jo moltes vegades, i penso per mi, perdoneu que em posi jo ara tingués d'anar a viure en pis, jo no podem moriria.
1: Clar, perquè... No...
2: Clar, si haguessin... jo una caseta, un tipus bungalow, com el tipus pàrquing, el càmpings, que hi ha aquells bungalows,
1: sí,
2: que sigui especialment per la gent gran, no? I que hi hagués la seva habitació, cuina, menjador i quarto de bany, que tingués un trosset de terreny, encara que fossin 4 metres, per poder treure la cadireta a la nit i parlar amb les veïnes. I jo crec que això és un tipus de vivenda més que un menjar,
3: no, siendo válido, siendo que tú seas válida todavía y esto sí que sería una buena opción. Claro que sería porque
2: et toca un sisè.
1: Jo conec molta gent que arriba gran i encara es val per ella.
4: He canviat de vivenda ara.
3: Mira, Candelas, ahí está. Candelas está ahí.
2: Espera, Julia, deixa que està parlant.
4: No, deia que per circumstàncies he hagut de canviar de vivenda i la meva finalitat era, si era un pis alt, amb ascensor, sí o sí. I si no, una planta baixa. I he optat per una planta baixa, he trobat una planta baixa i estic en una planta baixa. Pensant en que ara estic perfecta, però jo no sé l'any que ve, o d'aquí 5 anys, o d'aquí 10 anys, com estaré. Sí, ja vaig...
2: I encara que fos un pis amb ascensor, hem de pensar que se'n pot anar a la llum.
4: Perfectament.
2: I et quedes a dalt.
4: Perfectament.
2: Jo crec que l'ideal és que la gent, l'ideal és que no es mogui de casa seva, però que tingui una vivenda, tal com deia la Imma, adaptada.
4: Adaptada.
3: Sí, bueno, hay ayudas, me parece que hay ayudas para todo eso, ¿no, Inma? Quiero decir
1: sí,
3: que para cambiar
1: que
3: los platos
1: construye...
3: de ducha, sí. Que el ayuntamiento me parece que da ayudas así a la gente mayor ese aspecto.
1: Perquè han de fer obres i tal, però que ell deia que de base els edificis quan es construeixen
2: ja
1: han de complir
2: de
1: unes normatives.
3: Que los deberían,
1: de fer. Hauria de ser una perquè cada vegada la població envelleix i passa.
2: Bueno,
3: deberían hacer...
2: Companyes, tenim el temps és el que hi ha, se'ns ha passat les dues horetes molt ràpides i bé, amics, moltíssimes gràcies a vosaltres per venir, la Júlia, Flora i Imma, i a vosaltres, amics oients, moltíssimes gràcies per la vostra confiança. Desitjo que us hagi agradat el programa d'avui, que hagueu passat una molt bona estona, que no ens deixeu d'escoltar. La setmana que ve tornarem a ser aquí i sobretot, no us oblideu de ser molt feliços. Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
4: Sí, bona tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous,

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Humanoid.
3: Oi!
4: I want to make you a spy.
5: When you're ready, Bond.
6: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
7: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

0: escoltes ICAT.
1: Som ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.